0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, l'último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports.
2: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tornades fortes, amb risc de calamarsades.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saïf Aboukeshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La Fiscalia israeliana assegura que Aboukeshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Aboukeshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia, la primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa d'Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara, on ha hagut de pernoctar.
1: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. I era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
7: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me robar a mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
8: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir, va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
8: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents i, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se sap amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels, el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4. Es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
10: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
11: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
10: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I anirà després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme.
7: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante en mi època de gobierno.
10: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
12: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquell lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyal equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
1: 3Cat Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
13: Creo que la gente responde siempre... Por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos, nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final. Y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
2: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
14: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
15: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
2: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
16: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
2: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva 6a final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
1: 3CAT Info.
2: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21a Lliga per l'Inter, que han sumat 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
17: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició, després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
2: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
18: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
2: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
1: 3CAT Info.
2: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
1: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la seva 6a final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tul Karem.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica Marina Plemcat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat.
5: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
7: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha plegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
8: Els visitants han pogut veure i pujar 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
9: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
8: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
10: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
8: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'Adif, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: L'Equidi Calmàs ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
11: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
13: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
14: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom, tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle, i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamar-se, n'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí, cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap.
1: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días, va a llover, va a llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
3: Bueno, perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ho ficaven, pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com dels arrels.
4: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
5: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
6: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Eva Tista, totes artistes que dieron vida, pudieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també a Quim Monzó, els ramaders i els autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren los burros, passant per temes corejats de pulmó com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones plateados, Lápiz y Tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
8: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
9: Em fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
8: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
10: Una edició històrica perquè hem superat els 34.000 espectadors i vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
8: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Amor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benarés, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titelles, està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una 90ena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: A més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Aquí hacemos carne cruda a la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
7: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
0: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza la Fèria d'Abril, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
9: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga, però l'equip femení assegura una altra final de la Champions. Comencem per la Lliga masculina. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Real Societat en el partit que tanca la jornada. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, s'ha mostrat decebut pel resultat.
10: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins el partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats, i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa

0: 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salmà i de Peyor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
1: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
2: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
0: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaurana a TV3 en acabar el partit.
3: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
0: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la 6a final de Champions consecutiva.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
4: 3CAT Info.
0: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
5: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició, després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
0: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontajau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
4: 3CAT Info.
0: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
4: 3CAT Info.
0: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en 5a posició, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats

0: denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, El Último de la Fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports. El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lyon la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i el seu els advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de Defensa Internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saïf Abukeshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abukeshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abukeshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un petrolier iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia, la primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa d'Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara, on ha hagut de pernoctar.
2: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames, que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. I era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
7: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
8: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir, va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
8: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents i, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se sap amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels, el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4. Es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
10: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
11: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
10: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I anirà després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme.
7: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi època de govern.
10: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
12: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més, aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyal equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
2: 3Cat Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
13: Creo que la gente responde siempre... Por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos, nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final. Y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
1: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
14: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
15: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
16: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
1: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva 6ª final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
2: 3CAT Info.
1: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21ª Lliga per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
17: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol, i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició, després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
18: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
1: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
2: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
2: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaurana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lió la seva 6a final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saïf Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de Defensa Internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saïf Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto al foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tul Karem.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica Marina Plemcat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat.
5: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus de giny industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
7: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha plegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
8: Els visitants han pogut veure i pujar a 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
9: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquest ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
8: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
10: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim, i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
8: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'Adif, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: La Quidi Calmàs ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
11: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
13: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
14: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55+. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle, i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamar-se, n'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta, i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap.
3: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días. Va a llover, va a llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
4: Bueno, perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ho picaven, pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com de les arrels.
5: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
6: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
7: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Batista, tots els artistes que dieron vida, pudieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també a Quim Monzó, els Ramaders i els Autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes, des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren Los Burros, passant per temes corejats de pulmó, com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones Plateados, Lápiz y Tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
9: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
10: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que si m'havíem tingut d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
9: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
11: Una edició històrica, perquè hem superat els 34.000 espectadors i, vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
9: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven gira.

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Mor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benarés, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titella està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: I a més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Aquí hacemos carne cruda a la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
7: Buah, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
0: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza la Fèria d'Abril, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
9: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga, però l'equip femení assegura un altre final de la Champions. Comencem per la Lliga masculina. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, s'ha mostrat decebut pel resultat.
10: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que el qui competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar a igualar. Si el partit s'obre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil.
9: L'entrenador del Madrid, Arbeloa, per la seva banda, ha carregat indirectament contra Mbappé.
11: Por suerte no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
8: 3CAT Info.
9: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals

0: O sigui que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaurana a TV3 en acabar el partit.
2: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
1: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la 6ª final de Champions consecutiva.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
3: 3CAT Info.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
4: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició, després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontajau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
3: 3CAT Info.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
3: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en 5ª posició, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar.

0: L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa interurbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, El Último de la Fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports. El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tornades fortes, amb risc de calamarsades.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
6: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
7: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia. La primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa de Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, Ankara, on ha hagut de pernoctar.
5: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jessica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. I era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
8: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
9: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
9: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents i, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se sap amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels, el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4. Es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
11: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
12: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
11: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de Xistorres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I anirà després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme.
13: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi època de gobierno.
11: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
14: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyal equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
5: 3Cat Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
15: Creo que la gente responde siempre... Por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos, nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final, y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
1: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
16: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
17: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
18: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més.
1: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva 6ª final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
5: 3CAT Info.
1: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol average. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga Italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21ª Lliga per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaurana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
19: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol, i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició, després d'aquests dos anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
20: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
1: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
5: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
5: Trescat Info. Són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaurana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lyon la seva 6ª final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saïf Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saïf Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saïf Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Dhul Karem.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica Marina Plemcat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al Plemcat.
5: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus d'enginy industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
7: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha plegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
8: Els visitants han pogut veure i pujar 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
9: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
8: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
10: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim, i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
8: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa d'Adif, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: L'Equídica al Mas ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
11: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
13: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
14: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55 Més. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem que fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus. Classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil, coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70ena de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la pila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap.
1: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días, va llover, va llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
3: Bueno, perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ubicaven pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com de les arrels.
4: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
5: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
6: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Batista, tots els artistes que dieron vida, us dieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també a Quim Monzó, els ramaders i els autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren los burros, passant per temes corejats de pulmó com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones plateados, Lápiz y Tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
8: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
9: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que si m'havíem tingut d'afegir al nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
8: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
10: Una edició històrica perquè hem superat els 34.000 espectadors i vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
8: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Mor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benarés, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titella està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: I a més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Y hacemos carne cruda a la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
7: Bueno, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
0: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza la Fèria d'Abril, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
9: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga, però l'equip femení assegura una altra final de la Champions. Comencem per la Lliga masculina. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Real Societat en el partit que tanca la jornada. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, s'ha mostrat decebut pel resultat.
10: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que el equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa. Però són partits que has de portar igualats i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil.
9: L'entrenador del Madrid, Arbeloa, per la seva banda, ha carregat indirectament contra Mbappé.
11: Por suerte no existirá un jugador más grande que el Real Madrid y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
8: 3CAT Info.
9: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests 2 gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
12: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan...

0: i ara per més.
1: Aquesta final Barça-Lió serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça serà la sisena final de Champions consecutiva.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat. I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
2: 3CAT Info.
1: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
3: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició, després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
1: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontajau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
2: 3CAT Info.
1: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
2: 3CAT Info.
1: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en 5a posició, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

Els dos activistes de la flotilla per Gaza continuaran detinguts a Israel almenys fins dimarts. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer al Congrés dijous. Donald Trump es mostra ara disposat a analitzar el pla de pau que l'Iran va presentar divendres i que al començament va considerar insatisfactori. A l'última proposta, els iranians es mostren flexibles en algunes condicions i ja no exigeixen que es desbloquegi l'estret d'Hormuz com a condició prèvia per negociar. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, ha acordat augmentar la producció en 188.000 barrils diaris per al mes de juny. És un increment molt escàs en relació amb quotes anteriors en plena crisi energètica. Ha estat la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. L'AP7 ha concentrat els problemes en l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Dues persones han mort aquests dies en accidents a la xarxa inter.

0: urbana del país. Canvis per als usuaris de Rodalies a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de dilluns i durant dos mesos es tanca per obres en uns túnels el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquesta mitjanit hi ha convocada una vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. Cap de setmana negra amb tres crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. 30 anys després, El Último de la Fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Dijous que ve, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Esports.
2: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada per 4-2. L'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió la sisena final consecutiva de Champions, el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tornades fortes, amb risc de calamarsades.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta d'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia alega que tenen vincles amb Hamas, però no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim dos dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin quatre. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
3: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran suavitzen les seves posicions al voltant de l'última proposta que el règim va formular divendres per posar fi a la guerra. Donald Trump es mostra disposat a analitzar el pla que al començament va qualificar d'insatisfactori. Aquestes últimes hores s'ha publicat que el document consta de 14 punts i que l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar, tot i que condiciona qualsevol debat nuclear a un alto el foc permanent. També demana un nou sistema de governança per a l'estret i ara espera la resposta de Washington. Mentrestant, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte els preus del petroli baixaran per sota dels nivells anteriors a la guerra. Ho ha dit a la cadena Fox News.
5: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Mentrestant, a l'estret d'Hormuz, un vaixell de càrrega ha estat atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana, sense que hi hagi hagut ferits ni danys ambientals. Un patruller iranià també hauria aconseguit esquivar el bloqueig nord-americà a l'estret, segons un portal de seguiment especialitzat. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny. En un comunicat ha afirmat que és per estabilitzar el mercat del cru en plena crisi energètica. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors i teòric en gran mesura mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Això impacta directament en el preu del cru, que aquesta setmana ha arribat al nivell més alt en gairebé 4 anys, $126 al barril de Brent. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Zindreu, preveu que no hi haurà una baixada forta del preu del petroli fins que coincideixin dues situacions: el final de la guerra a l'Iran i l'increment de l'ús d'energies renovables en molts països.
6: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
0: La reunió d'aquest diumenge dels països de l'OPEP ha estat la primera sense els Emirats Àrabs Units, que acaba de sortir voluntàriament de l'aliança. Precisament coincidint amb la trobada, la petroliera nacional d'Abu Dhabi ha anunciat que invertirà 55.000 milions de dòlars en nous projectes durant els pròxims 2 anys. Els grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per l'actual situació geopolítica són altres productors de petroli, com els Estats Units. Trobada aquest dilluns a Armènia dels representants de mig centenar de països, els membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia. La primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa d'Emmanuel Macron, president de França, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera, a partir de dimarts, aplega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. La cimera compta amb la participació per primer cop del primer ministre del Canadà, Mark Carney. Una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara, on ha hagut de pernoctar.
1: 3CAT Info.
0: Aquest ha estat un cap de setmana marcat per les agressions mortals amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. En l'última confirmada pels Mossos, un grup hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. En l'atac, l'agressor també va deixar ferit un home que havia intentat socórrer la dona. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home poc després a la Diagonal i descarten que sigui un cas de violència de gènere. L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració aquest dilluns a les 6 de la tarda. I a partir d'aquest dilluns hi ha vaga de recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. No hi ha hagut acord entre els representants de l'empresa Girona Més Neta i els treballadors, que s'han reunit durant diverses hores aquest diumenge. La plantilla es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i reclamen millores laborals i salarials, com ara que es vinculi l'increment dels sous a l'IPC. També que es contracti més personal. La vaga és de caràcter indefinit i si no hi ha una entesa per desconvocar-la, coincidirà amb la celebració a partir de dissabte que ve de Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. I aquest dilluns també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest dilluns a les 11 del matí davant la seu de Barcelona. Una dona ha mort en l'incendi d'un immoble a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. L'avís del foc es va rebre la matinada de diumenge i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers. Van poder apagar les flames que van cremar el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris que s'hi van desplaçar no van poder fer res per salvar-li la vida. L'estructura de l'immoble no ha quedat afectada i ara els Mossos investiguen les causes del foc. És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana al llarg de l'1 de maig a causa d'incendis en domicilis. La matinada de divendres, una dona també va morir arran del foc que es va originar a la cuina del seu domicili de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. 6 anys després que li retiressin la custòdia del fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha tingut un llarg recorregut judicial i ha arribat al Tribunal Constitucional. La dona, Jèssica, és francesa i mare d'un nen nascut a Andalusia el 2020. I era de vacances amb una altra dona i s'hi va haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar per maltractaments i els serveis socials li van fer cas. Ho ha explicat a TV3.
7: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
0: Els serveis socials van portar el bebè a una família d'acollida. La Jèssica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada, també en declaracions a TV3.
8: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables des del principi. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
0: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
8: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: I al final, la Jèssica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. D'altra banda, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, un procediment que ella mai ha acceptat.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamar-se. N'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà a 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí, cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest diumenge ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona la majoria dels 248.000 vehicles que han marxat de cap de setmana llarg de l'1 de maig. Una operació retorn que s'ha vist complicada per la pluja que ha obligat a retardar l'obertura dels carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per facilitar el retorn. Les retencions més destacades les ha registrat l'AP7, que també s'ha vist afectada per un accident entre un turisme i un autocar a Maçanet de la Selva. Un cap de setmana llarg que se salta amb dues víctimes mortals a les carreteres, un vianant atropellat a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquestes víctimes ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. I alerta si sou usuaris de Rodalies, perquè hi ha nous canvis a partir d'aquest dilluns. D'una banda, reobre l'R15 entre Reus i Móra la Nova després de setmanes d'obres. Es manté, però, el servei de bus alternatiu entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, també a partir de demà, durant dos mesos, es tanca per obres en un dels túnels, el tram de l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Els trens es desviaran per Reus i Tarragona, però per als municipis que es queden sense trens, com Valls o Roda de Berà, hi haurà servei de bus alternatiu. De cara a dimarts, bona notícia per als usuaris de l'R4, es recupera el servei normal a tota la línia, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I, finalment, també dimarts, l'R3 recupera el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continua el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens encara entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El judici de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos. L'exdirigent socialista tindrà l'oportunitat d'explicar-se i rebatre les acusacions sobre el pagament de comissions en els moments més durs de la pandèmia. Aquest dilluns també continua el judici de la Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Madrid, Alba Gil.
10: Després de les jornades maratonianes dels darrers dies, no s'espera que la declaració de José Luis Ábalos ho sigui menys. L'exministre tindrà l'oportunitat de donar la seva versió per primera vegada des que va ingressar en presó provisional. La fiscalia, que li demana 24 anys de presó, l'interrogarà sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre altres presumptes irregularitats, com els tractes de favor i les contractacions d'exparelles seves per part d'empreses públiques. La declaració d'Ábalos arriba després que l'empresari Víctor de Aldama el situés com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i que Koldo García, qui va ser el seu assessor, tanqués files amb ell davant del tribunal.
11: Jo estaré toda mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
10: García també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de Xis Torres es referia a bitllets de 500 euros que rebia del PSOE, que ho nega. Paral·lelament, a l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen pel presumpte espionatge a l'extresorer del PP amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I anirà després que Soraya Sáenz de Santa Maria negués la implicació d'aquest organisme.
7: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante de mi època de govern.
10: Luis Bárcenas sosté que col·laboradors del CNI el van investigar durant el seu temps a presó provisional. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys als que organitzin festes musicals massives clandestines, les famoses raves, i multes elevades als assistents. El ministre ha fet l'anunci en una visita al departament del Cher, on des de divendres se celebra una rave multitudinària en un camp de tir de l'exèrcit francès. Aquesta festa ha plegat entre 17.000 i 40.000 persones arribades de tota Europa, un esdeveniment sobre el qual el ministre ha sobrevolat en helicòpter i ha criticat els organitzadors.
12: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més, aquest lloc és en terreny militar.
0: Els organitzadors han triat aquest lloc per 2 motius. El terreny, que pertany al departament on va néixer el ministre, i alhora volen passar-s'ho d'allò més bé en un camp de tir com a missatge antimilitarista. Primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump, i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrari a la contenció de Rússia i suposa enviar una senyal equivocada a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i el suport decreixent al president Zelensky.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió.
1: 3Cat Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. El blanquiblau Cabrera, però, s'ha mostrat optimista.
13: Creo que la gente responde siempre. Por más que estén preocupados, que es, porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos. Nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final. Y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
2: I el Barça jugarà la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. El global de l'eliminatòria és de 5-3. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple, amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests 2 gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
14: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
15: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
2: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Són declaracions de la migcampista blaurana a TV3.
16: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
2: Aquesta final, Barça-Lió, serà el dissabte 23 de maig a Oslo. Pel Barça és la seva sisena final de Champions consecutiva. Encara en futbol, jugats aquest diumenge a primera, Celta 3, Elx 1, Getafe 0, Rayo 2 i Betis 3, Oviedo 0. La jornada, com dèiem, es tanca aquest dilluns amb el Sevilla-Reial Societat.
1: 3CAT Info.
2: I a la primera ref, empat del Sabadell a 2 contra el Múrcia a la Nova Creu Alta. Aquest resultat fa que el Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 el Parma a San Siro. 21a Lliga per l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. A la Premier, Manchester United 3, Liverpool 2 i Aston Villa 1, Tottenham 2. Amb aquesta victòria, el Tottenham té ara un punt de marge sobre el descens que marca el West Ham quan queden només 3 jornades pel final.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
17: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests 2 anys que portem. Així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
2: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet. I a la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontejau, a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà el València. Del València n'ha parlat la jugadora de l'Uni Girona, Laura Cornelius.
18: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
2: I encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA, sorpresa majúscula. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de tennis de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, que significa guanyar els 9 Masters 1000 que existeixen almenys una vegada. Fins ara només ho ha aconseguit Novak Djokovic.
1: 3CAT Info.
2: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren, de Lando Norris i Oscar Piastri. Verstappen ha estat 5è, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
1: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Israel prorroga almenys 2 dies la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas sense acusar-los formalment i els advocats denuncien maltractaments. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana comparèixer al Congrés. I també us hem explicat que aquest ha estat un cap de setmana negre amb 3 crims amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. Mentrestant, continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca a Esplugues de Llobregat. A partir d'ara anirem a Roses, on la plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. I en clau cultural, El Último de la Fila ha convertit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs que el Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaurana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindria prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i encara no assegura la permanència. I el Barça es classifica per la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals per 4-2. L'equip blaurana jugarà contra l'Olympique de Lió la seva 6ª final de Champions consecutiva. Serà el 23 de maig a Oslo.
0: Pel que fa al temps, de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país cap a les comarques de Lleida. A la resta, seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes, amb risc de calamarsades. Israel mantindrà detinguts els líders de la flotilla almenys fins dimarts. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. La fiscalia al·lega que tenen vincles amb Hamas, però que no els ha acusat formalment. Els activistes han declarat aquest diumenge davant el jutge i els seus advocats han carregat contra les condicions de la seva reclusió. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Per separat, amb manillats de peus i amb marques de cops a la cara. Així és com Thiago Ávila i Saif Abu Keshek han rebut la notícia que els esperen com a mínim 2 dies més d'interrogatoris a la presó d'Ashkelon. La fiscalia israeliana pretenia que fossin 4. Els seus advocats, en canvi, n'exigeixen l'alliberament immediat. Míriam Azem, coordinadora de defensa internacional al Centre Legal Adala, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
2: Israel tenia Saif Abu Keshek entre cella i cella com a mínim des que el seu nom va aparèixer en un document de la PCPA, les sigles en anglès de la Conferència Popular per a Palestins a l'Estranger, una organització que Israel defineix com a terrorista i vinculada a Hamas. La fiscalia israeliana assegura que Abu Keshek és culpable de delictes com assistir l'enemic durant la guerra o transferir materials a una organització terrorista, però davant el jutge no ha presentat cap càrrec formal i, per tant, en principi dimarts, Abu Keshek ha de sortir de la presó. Azem, però, no se'n refia.
3: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
2: Des de dalt es responsabilitzen d'aquesta situació en part a la comunitat internacional per permetre que Israel segueixi creuant línies vermelles sense conseqüències.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. Israel ha mort almenys 6 persones i n'ha ferit una cinquantena en atacs a Cisjordània i al Líban. En aquest país, l'exèrcit ha fet 5 morts i 11 ferits en bombardejos a diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja hi ha més de 2.600 morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit ha matat un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més han resultat ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys i una quarantena més han patit els efectes dels gasos lacrimògens. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments. L'agència palestina Wafa publica que avui també hi ha hagut incursions en diverses ciutats i pobles al nord de Tul Karem.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La plataforma d'assaig d'energia eòlica marina PlemCat està a punt de desencallar-se. Impulsada per la Generalitat i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, es tracta d'un projecte experimental que preveu la instal·lació de 3 aerogeneradors al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, l'única zona de Catalunya on el Ministeri autoritza aquest tipus d'infraestructures. Està previst que aviat es publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. Els detractors del projecte alerten del perill ambiental que pot suposar i adverteixen que si li donen llum verda el portaran als jutjats. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu del col·lectiu Stop Macroparc Eòlic Marí, i Jordi Estevez, membre de No al PlemCat.
5: Una vegada això s'esgoti, doncs hi haurà la via penal i estudiar si algú té el valor de posar algun tipus d'enginy industrial sense cap mena de justificació mediambiental, si realment té la responsabilitat d'assumir-ho.
6: És com si diguéssim, estàs inoculant a un pacient una vacuna experimental a veure si el mates. No cal fer un experiment que saps que et carregaràs el pacient.
0: En canvi, el col·lectiu Renovem-nos considera que és un projecte òptim per a Catalunya, sobretot tenint en compte l'endarreriment en la transició energètica. Sergi Nus és membre de la plataforma.
7: Catalunya cada dia crema l'equivalent a 250.000 barrils de petroli. Com que tu no els veus, d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els països occidentals és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
0: Aquest projecte serveix de laboratori per provar tecnologies d'energies renovables i avaluar-ne l'impacte abans d'instal·lar-hi un parc comercial. Viatjar al passat amb locomotores de vapor ha estat possible aquest pont a la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Concretament, a la tercera festa del vapor, un esdeveniment que ha aplegat unes 1.500 persones. La proposta permet conèixer i veure en moviment maquinària centenària restaurada. Ariadna Escoda.
8: Els visitants han pogut veure i pujar 4 locomotores de vapor, algunes de 150 anys d'història. Segons el director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, Jordi Sesplugues, l'equipament busca oferir una experiència sensorial al públic.
9: On el visitant, més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
8: Per alguns, com el maquinista Marc Parareda, veure la maquinària històrica restaurada ha representat un exercici de nostàlgia.
10: És important per les generacions futures, la canalla, per les futures generacions, veure d'on venim per conèixer cap on anem. És a dir, és molt maco l'AVE, és molt maco l'alta velocitat, és molt maco tots aquests trens nous que sembla ser que, per sort, aviat ens arribaran a Rodalies i a Regionals, però per entendre això has d'entendre d'on venim i el ferrocarril ve d'aquí, de les màquines de vapor.
8: Paral·lelament, l'organització treballa per impulsar projectes turístics amb peces històriques a la xarxa de DIF, una proposta per la qual buscaran suport a les administracions supramunicipals.
0: L'Equídica Almas ha reunit aquest diumenge a Barcelona 500 persones que han pedalat per reclamar carrils bici més segurs i una ciutat que també estigui pensada per als infants, perquè es puguin moure amb autonomia i sobretot amb seguretat.
11: És important per al clima, per al món, perquè no busquis, que no podem ser aquí així, si no el clima s'està fent pitjor.
12: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
13: Gaudir i per passar-m'ho bé amb la bici i amb els meus amics.
0: Aquests són alguns dels nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han participat en una marxa que ha rebut el suport de diferents col·lectius, com Bicibús Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
14: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa ha començat a la plaça del doctor Letamendi i s'ha acabat a les Glòries, després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix l'edatisme com una actitud discriminatòria cap a una persona com a conseqüència de la seva edat. Això pot fer, per exemple, que ens costi més trobar feina a partir d'una certa edat. A Barcelona, des de fa poc, està en marxa la plataforma 55 Més. És una entitat d'economia social, sense ànim de lucre, que treballa perquè tothom tingui l'edat que tingui, pugui continuar sent i sentint-se útil. És un reportatge de l'Anna Escura amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.

0: un talent que ha vingut aquí per parlar amb mi, em deia, tens 62. Jo arribo a les entrevistes de treball i ja sento que em miren amb uns ulls de i aquest que fa aquí. Crec que hem de fer alguna cosa per canviar aquestes mirades.
1: És la Filipa Teixeira, és la responsable de la plataforma 55+, un web que va néixer a Portugal l'any 2019 i que ara ha aterrat a Catalunya. Bàsicament, el que fa és oferir serveis de tot tipus, classes de català, canviar un endoll, fer companyia a persones grans, portar el nen a l'escola, tenir cura d'un animal de companyia o les carmanyoles per tota la setmana. La peculiaritat de 55+ és que les persones que ofereixen aquests serveis tenen més de 55 anys. Una d'aquestes persones és el Juanjo Martínez, té 63 anys i és integrador social.
2: Vaig treballar durant 25 anys al sector informàtic i ara treballo amb la gent i per la gent.
3: I ara d'aquí 2 anys suposo que jubiles.
2: Exacte.
3: I t'has apuntat a 55+ a fer d'electricista.
2: Jo, de fet, m'agradaria més fer alguna cosa d'informàtica, però, bueno, connexions de cables amb una làmpara, amb un ventilador, fins allà puc arribar.
1: I precisament la connexió d'un ventilador és el que la Laia Otó necessitava arreglar a casa seva. Ella es dedica a temes d'innovació social i gràcies a això va conèixer 55+. A l'hora de decidir-se a provar-ho, la seva reflexió va anar una mica més enllà de donar valor a persones de més de 55 anys.
4: La part aquesta de la soledat de la gent que hi ha en una ciutat, que no ens n'adonem i que hi ha molta gent sola, no? I que ajuda tant al talent que quan et jubiles pot ser que et quedis sense xarxa, com per la gent que rep un servei que fa que igual no estigui tan sol, no? Perquè té una nova connexió.
1: I sí, gràcies a 55+, les persones es poden treure un petit sobresou. També poden fer un intercanvi de serveis o donar els diners que hagin guanyat a la institució que decideixin. Però ves per on, els diners no són el motiu principal del Juanjo per formar-ne part.
2: Si vas a fer un servei a una persona que potser no pot recórrer a un professional que li cobrarà un pressupost que no pots accedir i li pots ajudar, i això serveix a tu també per sentir-te útil. Coneixes aquesta persona i s'estableix un vincle i és un afegit, no?
1: Durant aquest any, 55+ funcionarà només a la ciutat de Barcelona. A partir del desembre, però, s'obrirà a la resta de Catalunya. Ara mateix hi ha una 70 de persones apuntades, però qui ho sap, potser amb el temps aconsegueixen arribar a les més de 5.000 que tenen a Portugal. Si esteu interessats, tant per oferir algun servei com per demanar-lo, podeu entrar al web www.55+.es.
0: Que la edat no sigui un límit, que sigui una oportunitat.
5: El temps.
6: Dani Ramírez.
7: La pluja sembla que ens pot acompanyar els propers dies, fins i tot s'accentua amb més extensió, més intensitat, aquesta tarda-nit, matinada de dimarts. La matinada de dimarts, sobretot comarques de Girona i nord de Barcelona. Però atenció, perquè aquesta tarda s'embolica la troca amb més tempestes, poden ser fortes, comarques interiors, fins al prelitoral. Entre el vespre i la nit arribaran també a la costa de Barcelona, sud de Girona, nord de la Costa Daurada. Poden deixar 10, 20, 30 litres en punts de l'interior, fins a 40 litres per metre quadrat. Estem parlant de pluges una mica potents. I, a més, acompanyades de tempesta aquesta tarda, puntualment pedra o calamarsa, n'estarem atents al que pugui passar a la zona sud de Lleida, al voltant del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la Noguera, la Ribera d'Ebre, també comarques interiors de Tarragona, el Priorat, les Garrigues, podrien rebre alguna d'aquestes pedregades o calamarsades, segons la mida. Esperem que no faci mal. Precipitacions de 10 a 30, màxims de 40 litres per metre quadrat, i aquesta pluja pot continuar la propera nit i matinada a l'àrea de Girona i nord de Barcelona. Podrà nevar cap als 2.300, baixant demà 2.000 metres, i dimecres podria nevar només a 1.600 metres al Pirineu. Torna l'hivern a alta muntanya. Aquest matí cel ennuvolat, clarianes cap a l'est, cap a la costa, alguna boira a comarques interiors i de muntanya, i sembla que podríem començar el dia amb algun pluger, amb poca pluja, a l'Alt Pirineu i al voltant dels ports o la Terra Alta.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert han fet gala de tot el seu poder. Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García que ha acabat amb la gabardina al cap.
1: Sí, un patito no va mal, ¿no? O cuatro días, va a llover, va a llover.
2: El que hem vist a l'Estadi Olímpic té alguna cosa més que un concert. És un tour de força amb la nostàlgia i la reivindicació d'una música que ha travessat generacions, com hem pogut contrastar.
3: Bueno, perquè ho he escoltat sempre, perquè els meus pares ho picaven, pues, a l'Alexa i això, i bueno, ho he agafat com dels arrels.
4: El primer grup. Estàvem comentant que quan jo tenia la seva edat va ser el primer concert que vaig anar a veure.
5: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada, això continua.
2: La d'avui ha estat una festa col·lectiva de 2 hores i 10 minuts amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí.
6: Lluís Llach, Pau Riba, Sista i Batista, tots els artistes que dieron vida, pudieron una línia a seguir, un camí a seguir.
2: Però també a Quim Monzó, els Ramaders i els Autònoms. Durant la nit han sonat 26 temes des dels orígens, amb Huesos o Conflicto Armado, quan encara eren Los Burros, passant per temes corejats de pulmó com El Loco de la Calle, No me acostumbro, Aviones Plateados, Lápiz y Tinta o Sara, amb la guitarrista Sara García, la filla de Manolo, sobre l'escenari. El clímax no podia ser d'altra manera arribat al final, amb els seus himnes col·lectius, com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. El viatge d'aquesta nit no és un retorn, sinó la constatació que l'último de la fila no ha marxat mai.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafell està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
8: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
9: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que si m'havíem tingut d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
8: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
10: Una edició històrica perquè hem superat els 34.000 espectadors i vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
8: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: La Fira de Titelles de Lleida tanca la 37a edició amb 40.000 espectadors. Durant 4 dies, la capital del Segrià ha exhibit el bo i millor de l'art titellaire amb prop d'un centenar d'actuacions de 27 companyies. Lleida, Alba Mor.
1: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
2: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benarés, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titella està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
1: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: Aquest diumenge a la nit ha tancat la 53a edició de la Fèria d'Abril de Catalunya. Durant 10 dies, el Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la cultura andalusa a Catalunya. Els assistents han pogut ballar al ritme de sevillanes i flamenc i lluir els vestits tradicionals andalusos en una norantena de casetes.
3: La música, el ball, l'ambient, l'alegria d'aquesta gent.
4: I a més, lo carinyosa que és la gent, o sigui, no et coneixen de res, és com que et coneixen de sempre.
5: Están tocando sevillana, está la gente bailando y bueno, hay otro ambiente más divertido.
0: I la gastronomia també és un dels plats forts de la fèria.
6: Aquí hacemos carne cruda a la brasa, hacemos patatas a lo pobre, paella, frituras de pescado, catalana.
7: Buah, pues aquí hacemos de todo, aquí le damos alegría a la gente. Hacemos pulpo, hacemos cachelo, hacemos también lacón, pescadito frito, paellas, patatitas a lo pobre.
0: La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza la Fèria d'Abril, espera arribar al 1.200.000 visitants de fa 2 anys i ha qualificat aquesta edició d'històrica.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
9: El Barça haurà d'esperar per ser campió de Lliga, però l'equip femení assegura un altre final de la Champions. Comencem per la Lliga masculina. El Madrid s'ha imposat a l'Espanyol per 0-2, posposant així el títol blaugrana. Amb un empat en el clàssic del Camp Nou de la setmana que ve, el Barça en tindrà prou per ser campió de Lliga. L'Espanyol, per la seva banda, segueix sense guanyar aquest 2026 i aquest dilluns podria quedar a 3 punts del descens si el Sevilla guanya a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, s'ha mostrat decebut pel resultat.
10: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al bueno, 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil.
9: L'entrenador del Madrid, Arbeloa, per la seva banda, ha carregat indirectament contra Mbappé.
11: Por suerte no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
8: 3CAT Info.
9: I el Barça jugarà a la final de la Champions femenina després de guanyar el Bayern a la tornada de les semifinals 4-2. Els gols han estat d'Alexia, que n'ha fet 2, de Salma i de Peyor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. Amb aquests 2 gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del club en partits oficials amb 232 gols. La capitana del Barça ha marxat emocionada del camp quan ha estat substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al Barça.
12: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs. La decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
13: O sigui que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
9: Ha estat també el retorn d'Aitana 5 mesos després. Ha parlat la migcampista blaurana a TV3 en acabar el partit.
14: Bé, molt feliç. En primer lloc per un altre final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i,

0: Sabadell perdi el liderat de la categoria en mans de l'Aldenc, que ha guanyat 3-1 al Marbella. Ara empaten a 65 punts, però l'Aldenc és líder per gol a veraix. Queden 3 jornades i només pujarà directament al primer classificat. En futbol internacional, l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga italiana després de derrotar per 2-0 al Parma a San Siro. És la Lliga número 21 per l'Inter, que n'ha guanyat 3 de les últimes 6 disputades.
1: Trescat Info.
0: A l'ACB, victòria del Barça 91-69 contra el Gran Canària. El blaugrana Joel Parra s'ha mostrat ambiciós després d'aquesta victòria.
2: Que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga, i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició després d'aquests 2 anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en l'ACB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
0: També ha guanyat el Manresa per 104-102 contra el València Bàsquet en un final molt ajustat al Nou Congost. A la Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona 89-63 contra el Leganés a Fontajau a la tornada dels quarts de final de la Lliga i després de l'empat al partit d'anada. L'equip gironí es classifica per a les semifinals, on s'enfrontarà al València.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Encara en bàsquet, els play-offs de l'NBA sorpresa en majúscules. Els favorits a la conferència est, els Boston Celtics, han caigut eliminats a primera ronda contra els Philadelphia 76ers. Els Celtics han desaprofitat un 3-1 a favor a l'eliminatòria i han acabat perdent 3 partits seguits per un global de 3-4. Ara els Sixers se les veuran amb els Knicks de Nova York a la següent ronda.
1: Trescat Info.
0: L'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en desfer-se de l'alemany l'Alexander Zverev per 6-1 i 6-2. Amb aquest títol, Sinner es converteix en el primer tenista de la història en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. Els 4 disputats aquest any, Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrid, i el de París de l'any passat. Si Sinner guanya la setmana que ve el Masters 1000 de Roma, completarà el Career Golden Masters, guanyar els 9 Masters que existeixen almenys una vegada. Només Djokovic ho ha aconseguit fins ara.
1: Trescat Info.
0: I en motor, Kimi Antonelli s'ha imposat amb el seu Mercedes al Gran Premi de Miami de la Fórmula 1. Tercera victòria en 3 curses per l'italià, seguit dels McLaren de Lando Norris i Oscar Piastri, amb Verstappen en 5a posició, Hamilton 7è, Sainz 9è i Alonso 15è.
1: Trescat Info.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 10 graus a Muntanyola, 12 a Lleida i 14 a l'Aldea. A l'Orient Mitjà, dues novetats d'aquesta matinada importants. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns als Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes socials ha assegurat que li ha demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
1: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
0: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes, en què la fiscalia li demana 24 anys de presó. A partir de les 9 ho comentarem a l'Àgora, com també entrevistarem la consellera amb més polèmiques que acumulen els últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
2: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final del curs, de tot el soroll també que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I en temps d'agora també analitzarem l'enquesta d'aquest cap de setmana que publicava el diari Ara i que donava aliança al doble diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part. La majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Orriols, en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Pera. I també parlarem amb la dona del Said, el català d'origen palestí, a qui Israel manté detingut després de la intercepció de la flotilla.
3: És increïble que aquesta nau pirata hagi estat navegant per aigües de països de la Unió Europea i ningú hagi detingut

0: aquesta nau.
1: El que deia Jordi Gassiot, un dels altres activistes que anava en aquesta missió humanitària. En el seu cas, el van deixar amb la resta de l'expedició a Creta i ja ha pogut tornar cap a casa. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada 3 hores es detecta un nou cas de frau elèctric a Catalunya.
2: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: Aquesta és la comparativa que fan des d'Endesa. De fet, a partir de les 10 comentarem amb testimonis de mem amb experts. I a partir de les 11, Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit a l'Espanyol 0-2, el que deixa tot el morbo pel clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra el seu rival etern. I això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu.
3: Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers. Aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final...
1: Festa grossa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich. La final, el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els propers dies, el Barça explicarà el procés per aconseguir entrades.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns i ens despertem fent un cop d'ull a la matinada. I en Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens partem aquest matí?
2: Amb l'alerta pel consum de nitazens. En vam parlar fa uns dies aquí al programa. Els nitazens són un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil i el periòdico Avui cita fons dels Mossos que avisen que n'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen en bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga ja situa els nitazens com un enorme perill per
0: a
2: Europa.
0: I a Brussel·les.
2: Ministres d'Agricultura de la Unió que celebren avui una reunió informal a Xipre després que divendres entrés en vigor de manera provisional l'acord amb el Mercosur. El polèmic acord. Aquest cap de setmana han tornat les protestes dels pagesos, en aquest cas Andalusia, aprofitant la campanya electoral.
0: I el gat a dormir als Estats Units.
2: L'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Asseguren que és per fer la competència a Amazon. De moment ofereixen 56.000 milions de dòlars i no descarten presentar una OPA hostil. eBay té un valor al mercat 4 vegades superior a GameStop, que, si us recordeu, es va fer famosa després de la pandèmia, just després, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb la notícia que ha completat la instal·lació de la seva plataforma eòlica marina flotant més gran en aigües profundes. És una de les apostes del país per competir en Europa, que lidera el desenvolupament d'aquest tipus de plataformes flotants, molt especialment al Mar del Nord i a l'Atlàntic.
3: Avui és dilluns 4 de maig, ens despertem amb 11 graus a Olost, al Lluçanès, 12 graus a Tremp i 16 graus a la ciutat de Tarragona. I amb alguns primers ruixats que ja cauen a aquesta hora a les comarques de Lleida, sobretot, i a la Catalunya central s'acosten, poden afectar en pròximes hores al nord-oest de Catalunya. Després tindrem una mica de pausa, fins i tot s'obriran clarianes durant el matí, però hi ha inestabilitat. I avui hi haurà tempestes una altra vegada que a la tarda poden afectar en qualsevol punt, preferentment de l'interior, també a molts llocs de les comarques de Tarragona, poden arribar a la costa, ruixats que puntualment també podrien arribar en altres punts de la costa, però ja més desgastats. Tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se i amb unes temperatures que quedaran frenades.
0: Avui a la gran partida, 8:45, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol ens acompanyarà juntament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Abans ens actualitzem. I comencem per Estats Units, que escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social.
5: Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja hi ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana.
0: El seu missatge a Truth Social, Donald Trump també ha indicat que les últimes converses amb Iran estan sent molt positives.
6: Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara transcendir que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que es centra, sobretot, a posar fi al conflicte.
0: I el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
5: Ho deia a la cadena Fox News.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: L'OPEP, Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
6: Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança.
8: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions, l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
9: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això No és segur, però és una possibilitat.
8: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna.
5: Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, a la capital d'Armènia, la primera de la Comunitat Política Europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa del president francès Emmanuel Macron quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera a partir de demà plega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. Per primer cop hi participarà el primer ministre del Canadà, Mark Carin.
0: Per cert, que una avaria tècnica, l'avió oficial que viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca Ankara, on Sánchez ha hagut de passar la nit. I els líders de la flotilla, capturats per Israel en aigües internacionals, continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
6: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abulesher, que el barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los, això sí, acusat formalment.
4: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els 2 activistes, no se'n refia.
10: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
4: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla.
5: La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els 2 activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
0: Tot i l'alto al foc, Israel continua bombardejant el Líban. Ahir van morir 5 persones i una 50ena van quedar ferides en atacs a Cisjordània i al Líban.
6: Els bombardejos es van concentrar en diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja són més de 2.600 els morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto al foc en vigor.
0: I pel que fa a Palestina ocupada, l'exèrcit va matar un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja.
5: 4 persones més van quedar ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys. Nablus és una de les zones que reben més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments.
0: I cap de setmana negra, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
6: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
11: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte-diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf.
5: Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i van traslladar 3 dotacions. Van poder apagar les flames, que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Aquesta és la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
0: I arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid.
6: El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: Madrid, Alba Gil.
12: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama que el va situar com a segon de Pedro Sánchez a la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
13: Yo estaré toda mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
12: Koldo també va admetre que quan parlava de Xis Torres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
14: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
12: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13 i avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Tarragona, Manel Sastre.
15: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
16: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer, l'últim tren, i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
15: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova. Després de 3 mesos tallada, el tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
5: Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de trens entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
0: I el cap de setmana llarg ha deixat 2 víctimes mortals a les carreteres.
6: Són un vianant atropellat dijous de la nit a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista dissabte a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. Ahir la pluja va complicar l'operació tornada d'uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona i va obligar a retardar l'obertura dels carrils addicionals. Les retencions més destacades es van registrar a la P7.
0: Ara són les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a la Catalunya, el que és el mateix, 67 casos nous cada dia.
18: La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
19: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
18: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
0: En parlarem a partir d'un 11:15 amb responsables de la companyia, amb la col·laboradora també Rebeca Carranco i també amb la Guàrdia Civil encarregada de moltes d'aquestes operacions. I els docents es tornaran a mobilitzar demà passat dimecres amb accions davant les escoles.
12: És la primera data assenyalada al calendari d'un total de 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores laborals i avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà el matí de Catalunya Ràdio per donar resposta a la crisi que viu l'executiu amb aquest sector. Aquestes vagues s'hi afegeixen la polèmica per posar Mossos a les escoles amb l'objectiu de millorar la convivència. Això deia la consellera dimecres passat.
20: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
12: La consellera Niubó serà en aquest programa a partir de les 9.
0: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat.
21: Les negociacions entre els representants de les dues parts s'han allargat fins a la matinada, però no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
0: I els treballadors ja han convocat una manifestació aquest dimecres. La vaga considera aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Girona, Maria Rovira.
1: La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig, diuen, de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El consistori va recordar que Girona Més Neta és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença una altra vaga. Una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa lloguer dels vehicles Avis, a Barcelona.
18: Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest matí a les 11 davant la seu a la ciutat.
0: I sis anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
2: La Jessica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Hi va anar de vacances amb una altra dona i s'hi van haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar dient que maltractava el nen i els serveis socials se la van creure, ho ha explicat a TV3.
17: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
2: Els serveis socials van portar el nadó a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li va fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada.
23: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
2: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
23: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
2: I al final, la Jessica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. Al mateix temps, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida, que la mare biològica no ha acceptat mai.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.

El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.

0: I el Festival Estrenes tanca una edició històrica. Després de 4 caps de setmana de música en directe, hi ha hagut 33.000 espectadors i una xifra d'ocupació del 90%. De fet, dels 34 concerts programats, 21 han esgotat totes les entrades. Pel festival hi han passat Ginestà, Joan Dausà o la Ludwig Band, on han presentat nou disc.
1: La tercera.
0: I avui arrenca a Terrassa el Sex Education Film Festival. Es farà al Cinema Catalunya de Terrassa i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges exclusivament dedicats a l'educació sexual.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça disputarà la seva sisena final de Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes guanyen el Bayern per 4-2.
2: Dos gols d'Alexia, un de Salma, un altre de Payor, de baix 60.000 espectadors. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de la lesió.
3: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
2: Precisament, Alexia Putellas parla d'aquesta final del 23 de maig a Oslo davant el Lió.
4: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
1: I el Barça es pot proclamar campió de Lliga diumenge davant del Madrid.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria del Madrid 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. L'equip blanquiblau es pot situar en només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat. Precisament l'Espanyol juga al camp del Sevilla dissabte que ve. Ramon Terrat, jugador de l'Espanyol.
5: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos al 3 punts.
2: Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
2: El Sabadell que perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia, l'Aldenc és el nou líder i l'Uni es classifica per les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet que jugarà contra el València.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
11: Fes-te entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
12: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
14: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
7: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
14: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
7: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 6:27 i a aquesta hora sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
16: Hola, bon dia. Avui fa dilluns de llevar-se ben disposats a adequar el nostre vot als nostres interessos individuals i col·lectius, que sembla una cosa molt òbvia, però després arriben les eleccions, ens posem nerviosos i acabem votant amb el fetge opcions polítiques que ens van en contra. Per exemple, simplificant molt, us imagineu ser pobres i votar els partits que defensen els interessos dels rics? Quanta gent hi ha a aquest país que literalment es moriria de gana sense serveis públics i socials i vota partits que volen retallar-los quan no directament suprimir-los. O quants independentistes hi haurà a les properes eleccions que votaran un partit que comparteix amb Vox el 90% del seu programa. Donem-hi una volta. Va, que ja és prou pobra la nostra democràcia com per malgastar-la.

0: I avui cançons sobre l'operació per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Sí, ho ha denunciat Donald Trump aquesta matinada, però amb tan pocs detalls, com és habitual, que s'està analitzant de diverses maneres. És per això que avui parlem de cançons mal interpretades, cançons que no van del que semblen. Entre que es diu Closing Time, aquesta cançó, i el text a la lletra baixa diu Acaba't la cervesa, molts es pensen que és una cançó del Supersonic sobre una festa que s'està acabant, sobre el moment de tancar el bar, però en realitat diuen, o han explicat ells, que és una metàfora del part.

de les cançons més malinterpretades de la història no té absolutament res de romàntic. És una cançó sobre un assetjador. Per tant, per l'amor de Déu, deixeu de casar-vos amb aquesta cançó. Facis el que facis, cada pas que facis, allà on vagis, cada cop que respiris, t'estaré mirant, diu la cançó.

I tot aquest aire optimista que té el Semi Charm Life dels Third Eye Blind és una cançó sobre les addiccions, sobre la lluita, sobre les addiccions, contra les addiccions i contra el consum de substàncies.

0: A punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: L'operació porta per nom Projecte Llibertat i, segons Donald Trump, que l'ha anunciat aquesta nit, té caràcter humanitari i respon a la petició de països que no estan involucrats en la guerra.
0: El secretari nord-americà del Tresor assegura que quan acabi aquesta guerra els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
2: Scott Bessent ho ha dit a la cadena Fox News.
3: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
1: Els advocats dels dos activistes denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que sense acusar-los formalment.
0: I aquí venim d'un cap de setmana negre, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
2: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
0: El judici del cas de les mascaretes arriba a la recta final.
1: Amb la declaració de l'exministre José Luis Ábalos, també continua el judici de la trama Kitchen, on està previst que declari també avui l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya.
2: Pel que és el mateix, 67 casos nous cada dia. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
5: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi 2 dies abans de la nova mobilització dels docents.
1: Demà passat serà el primer dels 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores laborals.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13.
2: I avui, en canvi, es torna a reactivar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
0: I a la cultura...
1: El último de la fila, tornat a Barcelona després de 30 anys. D'aquí uns minuts, la crònica del concert.
0: Repassem ara les portades de la premsa avui, Marc Corado, amb la victòria del Barça femení.
6: Sí, 6ª final de la Champions consecutiva, titular La Vanguardia, titular Pastat, 6ª final consecutiva El Periódico i el diari Ara, les blaugranes a la final de la Champions. En totes 3 portades, el Barça ocupa la principal foto de portada a l'Ara, l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara el diari Ara, 3ª entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no a Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot i El Mundo, el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE. I per acabar, ara ho dèiem i ho sentíem, El Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic, La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
0: Avui a Matadepera, al Vallès Occidental es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 24 i Arties, a la Vall d'Aran en tenen 8, amb una màxima prevista de 16. Serà un dia inestable amb ruixats i tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, ara a primera hora ja tenim una primera banda de ruixats, afecta sobretot a les comarques de Lleida, tot i que també arriben de forma més dispersa en altres punts de la meitat nord. D'aquí una estona s'obriran clarianes i a partir del migdia tornarà a formar-se ruixats, tempestes, alguna calamarsada més probables a l'interior, però també arribaran a la costa, especialment a la Costa Daurada i més de cara al vespre en altres punts del litoral.
0: I ara que Sílvia Oriols ha dit que Aliança Catalana tindrà candidats que no seran explícitament catalanistes, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Sílvia Oriols ha admès que molts dels seus candidats a les eleccions municipals no seran explícitament nacionalistes, però que davant de qualsevol vot important es decantaran vers la independència. Paral·lelament, enquestes recents ens informen que, a banda de l'antic vot convergent, Aliança també rebrà el suport de molts votants de Vox. Tot això ha dut a gent com Oriol Junqueras a dir que Aliança no és un partit catalanista ni un instrument útil de cara a la independència. Sincerament, no ho comparteixo. Una de les bones idees del procés va ser la de transformar l'independentisme en un fenomen massiu a base de sumar-hi conversos. Si això és així, per què coi no hauríem de celebrar que hi hagi espanyols de dretes que votin un partit independentista com a aliança? Al capdavall, Esquerra ha pactat amb el PSOE, a qui havia definit fa temps com el partit del 155 i el carceller dels presos polítics. Si la cosa va de sumar, quants més vots sumem, millor, no?

0: Avui amb què ets expert, Escaralies?
1: Bon dia, avui amb la música de The Beat, una banda britànica de Sky New Wave, formada a Birmingham el 1978. Aquesta cançó
0: portes.
1: Que estem... Com? Home, té un per què, un moment.
0: Sí, sí, bueno.
1: Aquesta cançó que estem escoltant...
0: Però només ha de dir un per què, ens ha de despertar alegrament. Ens ha de...
1: Però sí, escolta'm, però escolta'm.
0: Sí, jo puc que no et posar qualsevol cosa que estigui bé.
1: Però... No t'agrada l'escà?
0: Sí.
1: No? Bon rotllet.
0: Sí, sí. Boníssima, una cançó boníssima, es veu.
1: Aquesta cançó que estem escoltant es diu Stand Down Margaret i està dedicada a Margaret Thatcher. I és que un dia com... Bueno, a veure!
0: Sona totes les discoteques, sona, sí, sí.
1: Bueno... Que poc coneixes a David, no?
0: Clar, no.
1: Un dia com avui, un 4 de maig, però de l'any 1979, Thatcher es va assumir el càrrec de primera ministra al Regne Unit i va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona a dirigir el govern. Sí. La seva elecció va marcar una transició significativa cap a polítiques econòmiques neoliberals, la privatització d'indústries i la reducció del poder dels sindicats en resposta a la crisi econòmica de finals dels anys 70.
0: I amb qui us heu despertat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, a les 5 del matí?
1: Doncs mira, amb en Roger, un oient matiner que es lleva molt d'hora perquè compagina tres feines ben diferents.
2: A quina hora et lleves, Roger?
3: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
1: A veure, explica'ns-ho bé, això.
3: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
1: Molt bé.
3: Perquè estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
2: Vale.
3: I a les 6 seria per fer de periodista.
1: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
3: Jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna, eh?
1: Uau! Veus?
0: Déu-n'hi-do.
1: Una mica de tot.
0: Sí, sí. I són festes on?
1: Doncs mira, avui encara podeu gaudir de la Festa Major del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès, de 11:15 a 14:45, Festa Major Infantil al Parc del Turonet, d'11 a 14:45 hi haurà un torneig internacional d'escacs també al Parc del Turonet, i a les 7 concert de l'Último Tributo, de l'Último de la Fila, serà al Parc Xarau.
0: I què s'ha fet viral avui, Marta Viana?
2: Doncs les paraules de Shakira al concert d'aquest cap de setmana a Copacabana. L'artista va voler dedicar el concert a totes les mares solteres i atenció perquè va dir això.
4: Sabe que en ese país, no Brasil, té més de 20 milions de madres solteres. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
2: Les paraules de Shakira han estat molt comentades a les xarxes, hi ha hagut molta gent que li ha donat suport, però molta d'altra que ha criticat que ella, precisament, doncs, no és el millor exemple.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Ferran Blanzaco. Els seus fills fan atletisme al Club d'Atletisme Nou Barris, que denuncia marginació per part de l'Ajuntament en l'ús de les pistes de Can Dragó. Asseguren que amb el trasllat temporal de l'Europa a les instal·lacions s'ha posat en risc la continuïtat i la viabilitat del club i que s'han perdut usuaris. Reclamen ara que l'Ajuntament recuperi plenament l'espai per a l'atletisme i se'n faci un bon manteniment.
7: Doncs que compleixi també amb l'atletisme, vale? Que el tingui en compte, perquè en aquests comunicats que fan a premsa l'atletisme, fixeu-vos-hi que no surt enlloc, només parlen de futbol base de l'Europa, de futbol base de Sant Andreu, i els primers equips, i en canvi d'atletisme no se'n parla per enlloc.
6: L'Ajuntament defensa la inversió feta en la gespa i l'enllumenat, però el Ferran insisteix que l'atletisme no s'ha cuidat prou.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts d'aquesta hora, que són els asiàtics. Avui els inversors s'han llevat optimistes davant del pla dels Estats Units d'escortar els vaixells a l'estret d'Hormuz. La borsa de Seul rebota a prop d'un 5%, la de Hong Kong gairebé un 2% i les de Xangai i Tòquio també creixen, tot i que de manera molt més moderada. A Europa divendres va ser festiu, per tant, ens hem de fixar en les xifres del tancament de dijous, quan la borsa alemanya va pujar més d'un 1,40%, la francesa i la italiana un 1% i l'IBEX un 0,78%. Avui avui obrirà a prop de 17.800 punts. A Wall Street, divendres, el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va tancar l'alça després de la publicació dels resultats de 4 de les 7 grans empreses del sector. I pel que fa al preu del petroli, encara està per damunt del llindar dels $100. El barril de Brent avui se situa als $108 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
11: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
12: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
13: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linka.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
17: Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a través de la seva xarxa social Truth. Ha explicat que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Des de l'Iran, el president de la Comissió de Seguretat Nacional ha respost que qualsevol interferència es considerarà una violació de l'alto el foc. Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran són, però, positives. I en aquest escenari, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte, ho ha dit a la cadena Fox News.
18: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
17: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà, mentrestant, la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
15: D'altra banda, Israel mantindrà detinguts almenys fins demà els líders de la flotilla capturats dijous en aigües internacionals.
17: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit va deixar la resta de la tripulació a Creta. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els han acusat formalment. Míriam Azem és l'advocada que representa els dos activistes.
19: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
17: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació. Des de la Unió Europea també insten Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts.
15: I aquí tanquem un cap de setmana negre amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
17: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum de Barcelona. De moment no hi ha detinguts. La nit de dissabte, diumenge, la Guàrdia Urbana també va detenir un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al Raval. I la policia també investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat. En aquest cas, la policia va poder localitzar l'agressor que havia fugit. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda.
15: Més notícies, s'acaba ara sí la temporada d'esquí.
17: Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana.
15: Anem a Alp, Joaquim Albalate.
20: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de 500.000 de visitants. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
21: Molt contents, més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, un acumulat de més de 5 metres de neu.
20: La temporada de Masella ha durat 5 mesos, gairebé un mes més que la resta d'estacions que van tancar dilluns de Pasqua. Des d'Alp, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys.
17: Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades.
1: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simón és director d'Afrucat.
3: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament, se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
1: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: 500 persones han participat en la Quirica al Mas de Barcelona.
17: Per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
15: Maria Guixà.
22: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona des de la plaça del Doctor Letamendi fins a les Glòries per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
23: És que no podem ser aquí així. El clima s'està fent pitjor.
24: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
22: La convocatòria ha rebut el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibús Eixample i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
25: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
26: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, no hi ha una coherència clara.
22: Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I a la cultura...

0: L'últim de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions, Marta Viana.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Crònica de Marta Vivas.
2: L'últim de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
3: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
4: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de la cultura andalusa al Parc del Fòrum de Barcelona, a Abigail Armengol. Fèria, fèria,
5: fèria d'Abril. Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada de mans de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
6: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
5: Enguany se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però després de converses amb l'Ajuntament, la FECAC ja ha avançat que l'any vinent el renovaran.
0: Protagonista també de la crònica cultural d'aquest matí, ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals.
1: Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subirach o Josep Guinovart.
0: I com que és dilluns, estrenes. The sky is darkening
1: and the beast is close at hand. Dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, més fluixa en propostes originals.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
7: Tot i que William Golding va escriure El senyor de les mosques als anys 50, segueix plenament vigent per com la societat que creen uns nens perduts en una illa deserta després d'un accident d'avió s'assembla molt a com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7 també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. Per acabar, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i fins ara difícil de trobar. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
8: El Barça, que disputarà la seva sisena final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió, després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve, si empata o guanya el Madrid. L'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: La festa de la Lliga s'ajorna fins diumenge amb el Clàssic. Amb un empat al Barça és campió, però compte perquè una de les certeses que ratifiquem d'aquest cap de setmana és que del Madrid no te'n pots fiar mai, ni quan sembla que ha tocat fons, amb el debat de retorn de Mourinho o el viatge d'Mbappé a Itàlia, semblava que havien de punxar a Cornellà perquè els blancs eren un equip desfet i van guanyar. Diumenge els culers podran celebrar la Lliga amb l'equip que més ha connectat amb l'afició dels últims anys. Aquesta generació jove que ha crescut a Montjuïc es mereix tenir una gran festa al Camp Nou. Un final de Lliga perfecte davant l'etern rival. Però per festes, la d'ahir al Camp Nou amb 60.000 culers celebrant que el femení jugarà una altra vegada la final de Champions.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El balcó gastronòmic és un lloc
11: que bo
10: amb molt de sabor. amb molt de Mediterrani.
11: Parella, què us podem patir?
10: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Sobre l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 9 graus a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, 12 graus a Castellfollit de la Roca i 15 graus a Sant Feliu de Llobregat. I també petits ruixats que cauen ja, sobretot a les comarques de Lleida, més dispersos en altres punts de la meitat nord. La tendència és que s'allunyin, que s'obrin clarianes fins i tot aquest matí, però amb inestabilitat. Per tant, abans del migdia, tornaran a créixer ruixats, tempestes a moltes comarques, sobretot a l'interior, però també poden arribar amb força en alguns punts de la Costa Daurada i potser de cara al vespre en altres punts del litoral, aquí ja més desgastats. Les tempestes més fortes les tindrem al nord de les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Pla de Lleida i també les comarques de Tarragona, segons adverteix també amb un avís de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya. I demà tornarem a tenir un altre dia inestable amb tempestes de tarda.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
15: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
19: Ha sentit el que acaba de dir?
20: Que a Mallorca no feu l'amor.
13: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
23: Pots contestar-lo, no? Vull dir... Pots...
24: Sí, bueno, tu fas cara de...
22: Endavant, endavant.
24: Conductor de tractor?
22: Mira, és un dels meus somnis.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
25: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
26: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
25: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
27: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
25: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
28: Bona tarda.
21: Catalunya migdia.
25: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
21: Amb Òscar Fernández.
13: Cada dia a les 2.
25: I a partir de les 3...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
21: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
25: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
13: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A 9:15, obrirem l'àgora amb la directora de l'Ara, Esther Vera, per parlar de l'enquesta que ha publicat el diari aquest diumenge. Preveu que Aliança Catalana sigui tercera força a Catalunya.
1: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó. El seu departament es troba en plena polèmica per la vaga de docents i pel pla d'introduir Mossos als centres educatius amb l'objectiu de millorar la convivència.
5: A 9:45 trucarem a Sali Issa, dona de Saïd Abukeshek, un dels dos membres de la flotilla empresonats a Israel. Després ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos de frau elèctric a Catalunya.
1: I a les 11 farem agora esportiva per comentar l'última jornada de Lliga. El Barça té el títol a tocar i el Barça femení es va classificar ahir per la final de la Champions.
5: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar dijous al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
8: Temes pendents. Vam donar veu a un presumpte agent de policia infiltrat a un centre escolar per vigilar tot el que hi passava. L'home ens va explicar com s'ho fa per passar desapercebut.
29: Avui el que he fet, excepcionalment, meter la pantalón curt i he dit, m'he disfressat de professor de català.
2: O sigui, ara va vestit de professor de català.
3: Com va el català, com vesteix?
4: No, pues ja sabem com és un professor de català, no?
3: No sé com és un professor de català.
4: Va haver el típic professor de català, així, con los bracitos flácidos, no? Un poco tirilla, unos pantalones grises de la CUP, no? Que a lo mejor porten alguna racadeta, alguna cosa, unas bambas que son la chiruga esa para ir de excursión que venden en el Decathlon. Porto la camiseta d'una manifestació de l'11 de setembre del 2015,
3: sí,
4: del Trump no sé quan, tota la puta mierda esa que hacía la gente, i sobretot la camiseta por dentro del pantalón. Això és el que t'acaba d'identificar com a professor de català.
3: I així és com pensa passar desapercebut a l'escola.
4: No, és que vaig caminant pel passillo fent veure que tinc...

0: Barbus. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
1: 4 de maig de 1965, un jove de 21 anys, Joan Manuel Serrat, puja a l'escenari del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues. És el seu debut en públic. Fins ara només ha cantat a casa i a la ràdio, però en qüestió de temps el coneixeran a la resta d'Espanya i a l'altra banda de l'oceà. Defensor de la cultura catalana, compromès amb la llibertat, mantindrà un pols amb el franquisme, posarà veu i música a poetes com Machado o Hernández i escriurà cançons com Mediterráneo, que esdevindran himnes per unes quantes generacions. Avui, més que un bon dia, pot ser un gran dia, com diria Serrat. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
2: Diuen els descreguts que la música pop està esgotada, que tot sona repetit i, per tant, res ja no ens pot sorprendre a nivell sonor. Per contradir tots aquests malhòmens desencantats, avui us proposo un duet estrafolari. Es fa dir Angina de Pit i han revolucionat l'escena musical alternativa amb una proposta arriscada i microtonal que, contra tot pronòstic, està convertint en un fenomen viral. Us animo a descobrir-los. Es diuen Angine de Poitrine i us asseguro que, com a mínim, no els deixaran indiferents.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem sabana amb petits ruixats a la meitat nord de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, i sembla que l'acabarem amb ruixats més forts i tempestes en moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, entre mig d'aquestes dues tongades de pluja creiem que s'obriran clarianes aquest matí. A partir del migdia, però, apareixeran nous ruixats, tempestes en qualsevol punt de l'interior. Podrien ser fortes i anar acompanyades de calamar-se. Avui aquestes tempestes també podrien arribar a la Costa Daurada, sobretot de cara al vespre, i no es descarta algun ruixat en altres punts del litoral.
0: A l'Orient Mitjà, dues novetats aquesta matinada. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns els Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes, a la seva xarxa, ha assegurat que li han demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
2: No hubo ninguna comisiones. Como ya he dicho muchas veces.
0: Perquè avui l'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara en el judici del cas de les mascaretes, en què la Fiscalia, recordem que li demana fins a 24 anys de presó. A partir de les 9 també en aquest estudi ens acompanyarà una de les protagonistes de la setmana, la consellera que més polèmiques acumula des dels últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
3: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Avui parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final d'aquest curs, o també de tot el soroll que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. En temps d'àgora també analitzarem l'enquesta que aquest cap de setmana publicava el diari Ara i que donava aliança al doble de diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part i diu que la majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Orriols en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Vera, a partir de les 9. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui també us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars.

0: com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. A partir de les 11 ho comentarem. I a l'Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit l'Espanyol 0-2, cosa que deixa tot el morbo per al clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra l'etern rival. Això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per sisè any consecutiu. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos lesionada.
2: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden 2 títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, estàvem fent història.
1: Festa completa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich, la final el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els pròxims dies el Barça explicarà el procés per aconseguir les entrades. I mentrestant, a l'estadi olímpic... Nit de festa i nostàlgia amb el retorn de l'última de la fila. Dijous, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert a la capital catalana. Tot això avui que a Castelló de Farfanya, a la Noguera, el sol ha sortit a les 6 i 50 minuts i a Sant Cugat, a Sagarrigues, al Penedès, es pondrà a les 8 i 54 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7 i 4. Titulars ampliats amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Projecte Llibertat.
5: És com han anomenat Donald Trump l'operació per custodiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig iranià. La missió ja començaria avui mateix dilluns i mobilitzarà més de 100 aeronaus, destructors, drons i uns 15.000 militars.
6: El president dels Estats Units ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià ja hi ha respost dient que qualsevol interferència dels Estats Units a la zona serà considerada una violació de l'alto el foc.
1: Nous atacs.
7: Que la treva entre els Estats Units i l'Iran és molt fràgil, ho demostra, per exemple, que aquesta matinada s'hagin registrat nous atacs, en concret un atac contra un patrulier a l'estret d'Hormuz. Encara no n'ha transcendit la bandera i no hauria deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores.
1: Molt positives.
5: El seu missatge a Truth Social, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran van molt bé. L'últim que sabem és que l'Iran està estudiant la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per acabar amb la guerra.
6: Un document de Teheran que ja no exigeix a Washington que aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz per assegurar-se a negociar i que centra sobretot a posar fi al conflicte.
1: Caurà.
7: Les paraules de Trump han fet baixar una mica el preu del petroli, tot i que continua força per sobre dels 100 dòlars. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha assegurat en les últimes hores a la Fox que, quan acabi la guerra, el preu sí baixarà clarament, fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
8: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
9: In 2025.
5: En aquest context, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
10: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions, l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
11: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
5: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Doble cimera.
6: Avui es troben Armènia, país que té pocs quilòmetres de frontera amb l'Iran, representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins, per debatre el futur del continent enmig del pols amb Trump.
7: Per cert, que l'avió oficial de Pedro Sánchez ha patit una avaria que l'ha obligat a aterrar a Turquia, on el president del govern espanyol ha hagut de passar la nit abans de seguir avui el viatge cap a Armènia. En aquesta trobada, Sánchez hi portarà la proposta d'augmentar els controls a les xarxes socials.
1: Ábalos.
5: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui, amb la declaració de l'exministre socialista en el judici de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, en el judici de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix San Roldán.
1: Madrid, Alba Gil.
4: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment, després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com a segon de Pedro Sánchez a la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
12: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al senyor Ábalos.
4: Koldo també va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santa Maria negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
13: Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia.
4: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Concentració.
6: Aquesta tarda s'ha convocat davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat una concentració per recordar la jove assassinada dissabte en ple carrer per un home que portava un ganivet de grans dimensions. El cap de setmana s'ha tancat amb dos crims més a Barcelona per arma blanca.
1: Avui en parlarem també en temps d'àgora amb Montserrat Iglesias.
14: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Fins demà.
7: Com a mínim, els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals seguiran detinguts 24 hores més. El jutge ha decidit allargar així la seva captura.
5: Els advocats denuncien que els han maltractat. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
15: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
16: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
15: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Alerta!
6: Pel consum de nitazens, un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. El periòdico cita avui fonts dels Mossos que avisen que s'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen a bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga situa aquesta droga com un gran perill.
1: Via Crucis.
7: 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill, a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen, el cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
5: La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Una altra dona la va denunciar per suposats maltractaments i li van retirar la custòdia del nadó de pocs dies. Al final, la justícia li ha donat la raó, però ara el Suprem considera que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura. Marta Voces, advocada.
17: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
1: Vaga indefinida.
6: Dels treballadors de Girona, més neta l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
18: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
7: Una vaga que coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Els treballadors han convocat una manifestació per dimecres.
1: Sense trens.
5: Valls es torna a quedar sense servei de Rodalies durant 2 mesos per les obres de la R13. Avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova.
1: Tarragona, Manel Sastre.
19: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
20: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
19: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova. Després de 3 mesos tallada, el tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Comença.
6: Aquesta setmana, la collita de la cirera al Baix Segrià, les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
7: Els pagesos esperen collir 13.000 tones de cireres. Això seria un 11% més que l'any passat. I una xifra que, de fet, pot créixer més encara en els propers anys. Manel Simón, director d'Afrucat.
21: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
1: Es cullen.
5: Prop de 9.300 futurs metges de tot l'estat comencen avui a escollir on faran la residència. Així acaba el procés de les proves MIR d'aquest any, marcades un altre cop per la polèmica, pels endarreriments en el calendari o per sospites d'irregularitats. L'adjudicació de places es farà de forma presencial i telemàtica per ordre de puntuació.
1: Nit èpica.
6: La que es va viure ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'último de la fila, Manolo García i Quimi Portet, han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució de la banda. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: Marta Vives.
22: L'último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
23: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
22: Això, tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
24: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
22: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax, amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un adeu.
7: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals. Va començar la seva col·lecció als anys 80 amb artistes com Antoni Tàpies, Albert de Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat repeteixen.
25: El Barça jugarà davant el Lió la sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes superen el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Aitana, bon matí, torna després de la lesió.
2: Gràcies a tothom que ha format part del camí. Gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
1: La Lliga al Camp Nou.
25: El Barça es proclamarà campió de Lliga diumenge que ve si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència primera. Manolo González, tècnic blanquiblau.
26: Y le está costando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de Liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
28: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
29: 120.000 euros! Va, que convido jo.
28: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7 i 16, avui és dilluns 4 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, a 6:45 a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Pau, amb 3 quilos 950 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Sant Fruitós de Bages, 15 a Canet de Mar i 17 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
4: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara destaquem retencions a la C58 de sortida de Barcelona, direcció Sabadell, on un vehicle avariat talla un carril, i circulació amb congestió també a la Ronda Litoral, a Sant Adrià de Besòs, d'entrada a Barcelona, on fins fa pocs minuts un accident tallava també un carril.
0: I parlant de mobilitat, 500 persones han participat aquest diumenge en una bicicletada popular, la Kidicat Mas de Barcelona.
8: Ho han fet per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
0: Maria Guixà.
9: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona, des de la plaça del doctor Letamendi fins a les Glòries, per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
10: És que no podem ser aquí així.
11: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres.
12: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
9: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies. Al Berguedà, els veïns de Gósol han dit sí a la planta embotelladora amb un 66% dels vots.
4: L'alcalde del municipi, Rafael López, assegura que el projecte es traurà a licitació, però dona resposta al resultat de la consulta.
8: Però admet que s'hauran d'estudiar els motius que hi ha darrere la baixa participació, que ha estat del 43%. Concretament, només han votat 81 persones.
0: Al Vallès Oriental, ferit greu el conductor d'una furgoneta en xocar frontalment amb un cotxe a Corró d'Amunt.
4: L'accident amb 4 ferits més va ser ahir a la sortida del nucli en direcció Cànoves.
0: I cultura, un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de cultura andalusa. Ha estat al Parc del Fòrum de Barcelona, Abigail Arbangol.
13: Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada de mans de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el 1 milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
14: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
0: I a Terrassa... Avui arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà al Cinema Catalunya de Terrassa i a l'Auditori de l'ESCAC fins a aquest divendres. Es projectaran, de fet, més d'una seixantena de curtmetratges. Seran, això sí, exclusivament dedicats a l'educació sexual. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc, avui amb la victòria del Barça femení. Sisena final de la Champions consecutiva, titulen La Vanguardia i El Periódico. Al diari Ara llegim les blaugranes a la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la foto central. A l'Ara veiem a l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara al diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País diu que la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo titula que el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció del PSOE. I per acabar, El Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona a l'Estadi Olímpic, i La Vanguardia titula que omplen l'Estadi Olímpic de records.
3: Bon dia. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat ahir, el número premiat va ser...
17: el 55.335-55335 de la sèrie 92, 9-2.
3: L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros.
2: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I avui volem parlar de l'empresa que alguns consideren que és la que fa més por del món. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. L'empresa Palantir. En Pau Lloc en parlava l'altre dia a l'Àgora.
6: Aquest paper de Palantir, no?, del que tothom parla. Fins a quin punt aquest control que està tenint de, es diu, de registres fiscals, de la seguretat social, de registres d'immigració, que ja ha servit...
5: Palantir és una empresa tecnològica, com deia el Pau, d'anàlisi de dades. Ven programes a organitzacions per gestionar més de pressa les dades que tenen. Per exemple, el 20% dels hospitals dels Estats Units el fan servir i també...
7: As he makes his first few laps with Ferrari power as well. And now he gets the Ferrari engine.
5: Ferrari el fa servir a la Fórmula 1 per millorar els seus cotxes, però un dels seus grans clients, segur el més gran, el seu client més gran, és l'exèrcit dels Estats Units. El van utilitzar a la guerra de l'Afganistan, a la guerra de l'Iran. Per tant, això ve de fa anys, eh? El va fer servir Biden, Obama i Trump en el seu primer mandat. Però després de l'atac de Hamas del 7 d'octubre, Palantir també va vendre el seu software a l'exèrcit israelià. I l'exèrcit israelià ha fet servir Palantir per fer les llistes d'objectius a la Franja de Gaza. És important destacar una cosa, eh? Palantir no té accés a les dades, no les recull. Els que ja tenen les dades fan servir aquest programa per processar-les més de pressa. El que passa és que la col·laboració és molt, molt estreta. El millor exemple és una app que ha creat Palantir que es diu Falcon. Palantir va crear aquesta app Falcon específicament per l'AIS, per fer les batudes anti-immigració. El que fa Falcon és recollir tot tipus d'informació d'una persona, dades de visats, de localització o del que troba a les xarxes socials. Llavors, el que feia l'AIS és parar algú pel carrer, li deia, escolti, vostè qui és, identifiquis, posava el seu nom en el software...
1: En el Falcon aquest.
5: I li venia tota la informació, absolutament tota, i en cas que fos algú amb immigrant en situació irregular, doncs el feien fora.
1: I és per això que fa tanta por.
5: És per això, i perquè Amnistia Internacional va denunciar el 2020 que Palantir no respectava els estàndards internacionals. A més, darrere de l'empresa hi ha dues persones importants. Una és el milionari Peter Thiel, el gran suport de Trump al primer mandat, quan no en tenia tants. I el segon, Alex Karp, que és el president de l'empresa, que, curiosament, anys enrere havia donat suport a Joe Biden, però ara és descaradament pro-Trump, anti-immigració, anti-woke.
10: This is from a recent ex-post by US data giant Palantir. It went viral and has sparked international...
5: I ara fa uns dies, aquest home, Alex Karp, va publicar a X un manifest, on bàsicament el que feia resum un llibre que va treure fa uns anys, on defensa la superioritat d'Occident, el patriotisme sense complexos, subordinar la comoditat a la seguretat, entre d'altres perles. Encara un altre motiu pel qual Palantir fa por. Un estudi en què va participar el diari El País va dir que els principals bancs i gestors d'actius europeus han disparat les inversions en aquesta empresa.
18: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Dijous l'Enigmàrius feia la mà que té més tacte i la resposta era esquerra. Esquerra prové del basc escu, que vol dir mà, i oquer, tort, defectuós, contret en esquer. I tenir mà esquerra, doncs vol dir tenir tacte, ser diplomàtic. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius nutritiu. Les fites més nutritives, de 5 lletres. Les fites més nutritives, 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Hi ha 5 minuts per 2:15 del matí. El més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Jordi Évole a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
20: El mal humor i el mal cos que em va dir Saraní l'entrevista d'Évole a l'exfiscal general de l'Estat, la primera que donava després de la sentència, va ser tan gran com la calma de l'exfiscal al contar amb detall tot el procés que va acabar en condena. El programa, treballadíssim, va estar impecable i em quede amb la frase final del propi convidat. Tristament, hem perdut tots. Encara que, com va assenyalar Évole, Ayuso, el seu nòvio i Miguel Ángel Rodríguez no han perdut.
1: I la recomanació del dia coincidint amb el Dia Mundial de Star Wars, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Andor.
11: Una de les millors sèries de la franquícia, sense cap mena de dubte, i no, no cal haver-ne vist les pel·lícules o altres sèries per gaudir-ne, ni tampoc que tingueu cap mena de noció del que és Star Wars i tot el seu univers. Protagonitzada pel mexicà Diego Luna, que es torna a posar en la pell d'un buscavides que viu al marge del sistema amb un destí molt ambiciós. Com menys en sapigueu, millor, però la trama s'acaba convertint en un thriller polític i d'espionatge apassionant. Teniu les dues temporades d'Andor a Disney Plus.
21: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jovany, bon dia.
22: Bon dia, la Lliga.
23: L'Espanyol ja encadena 17 partits sense guanyar.
24: Manolo!
25: Tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa.
22: La Lliga que el Barça podrà guanyar la setmana que ve contra el Madrid, ja que ahir a la nit l'Espanyol va perdre precisament contra l'equip d'Arbeloa.
1: L'Espanyol que encara no ha guanyat cap partit aquest 2026 i que cada jornada que passa es complica més la permanència.
26: Vosaltres de preocupar-se més del vostre problema, que prou teniu cosa vostra.
1: És veritat que el nostre problema és que el Sabell ja no va primer. L'any que ve un Espanyol-Sabell hagués sigut un...
26: Mira.
22: Un derbi.
26: Un bon partit.
1: Això?
26: Blanc i blau, tots dos.
1: Bueno... No, vull dir que estaria una bona disputa catalana, no?
26: Però mira, los cojones, perquè ja sé per on va.
22: Està bé que hi hagi equips catalans a totes les categories.
26: Exacte. Sou tots culerdo a la TV3, que és Sabadell ni que polla.
1: Tindríem el Barça i el Girona a primera, l'Espanyol i el Sabadell a primera... Què?
26: A segona. Però encara no hem baixat, Ricard. Encara no hem baixat.
1: No, ja tant de bo no baixeu. Si no estic dient pas que hagueu de baixar.
26: Sí.
22: Està dient que com podria quedar la situació
1: d'escenaris que tampoc són tan dolents.
22: Després hi havia Sant Andreu, l'Europa...
26: Sí, claro, i a Júpiter. Acabem amb la Júpiter.
1: Tindríem catalans a totes les categories.
26: Vinga, vale. Pues mira, jo te digo una cosa, només. El pasillo al Madrid os lo metéis por el ojete. Ya está. El Sabadell y todas las pollas de club os lo metéis por el ojete, porque soy tot del Barça. Toma pasillo.
22: Deixa estar el Barça un momentet, si pots.
26: Mira, pasillito, mira.
22: No, para de fer aquest sorollet, aquí, Manolo, perquè...
26: Vaya dos chicharros, em va ficar el Vinicius, eh?
22: Sí, joder. Realment va fer dos gols molt macos, el Vinicius, i fins i tot van veure seguidors de l'Espanyol aplaudint el segon gol.
26: Ja estem amb la tonteria de que el Perico som del Madrid, no?
22: No. Les càmeres de Movistar...
1: Ningú ha dit això, però és històric, és tradició que el Madrid, doncs, quan juga al camp de l'Espanyol...
26: Què vol dir?
1: Hi ha una rivalitat molt sana,
22: el futbol és el futbol. De manera objectiva, ahir quan el Vinicius va marcar...
1: Sí, rivalitat sana, és...
26: No, que hay que admirarla, cuando meten un golazo hay que decirlo. Excepto si te lo mete el Barça. Puta Barça.
22: Bueno, jo estic dient que quan el Vinicius va marcar el segon gol, les càmeres de Movistar van enfocar un moment la graderia de Cornellà al Prat i hi havia seguidors de l'Espanyol, que eren seguidors de l'Espanyol, perquè duien una bufanda de l'Espanyol al coll.
1: Perquè aplaudeixen l'esportivitat.
26: Lo del Movistar
22: això estic destacant, Estaven aplaudint
1: el gol del Vinicius. És una bona afició.
26: A la Madrid.
22: Saben reconèixer la...
26: A la Madrid, ja està. Així que n'hi ha que dir-ho.
1: Són 7:45. Des d'avui, dilluns, Donald Trump ajudarà a sortir de l'estret d'Hormuz els vaixells que hi porten setmanes bloquejats per la guerra. Com és habitual amb el president nord-americà, hi ha molts interrogants. Segons alguns mitjans, a aquesta hora, això no implicaria que l'exèrcit dels Estats Units escorti directament les embarcacions. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
27: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
1: L'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes. Recordem que la fiscalia li demana fins a 24 anys de presó. Pel que fa al judici de la Kitchen, qui declara avui és l'exdirector del CNI. I a partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà avui la consellera d'Educació, Esther Niubó.
28: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
1: Li preguntarem per aquesta nova onada de vagues en la recta final del curs o també a tot el soroll que ha generat aquest pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança aquest programa. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
29: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. I també en temps d'agora parlarem de la crònica negra i dels tres assassinats que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. Ho tractarem amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. I els esports, Robert Prat?
5: El Barça, que disputarà la seva sisena final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió, després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid, mentre que l'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
1: Avui el dia comença amb una mica de pluja al nord-est de Catalunya, amb previsió també d'un dia inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, inestabilitat és el que tenim avui. Demà també es mantindrà aquesta situació de temps insegur i inestable. Ara mateix, amb aquestes precipitacions que comentaves a l'Alt Pirineu, en alguns llocs de la Catalunya central, petitíssims ruixats que també s'escapen, per exemple, en punts del Maresme, del Montsià, en poden arribar més també per les comarques de l'oest. Entremig, aquest matí, estones de sol, algunes clarianes, i a la tarda se'n torna bé, més possibilitat de tempestes a l'interior, però avui també podrien formar-se'n a les comarques de Tarragona, ser localment fortes. No descartem també, de cara al vespre, algun altre ruixat a l'altre, al sector del litoral. Les temperatures mantenen baixes, demà baixen una miqueta més i demà les tempestes de tarda tornaran a ser fortes.
1: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs, amb retards en alguns trens, demores d'entre 5 i 10 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, també retards en el tren de l'R16 que ha sortit de Sant Vicenç de Calders i que va cap a Tortosa i que circula amb una demora de més de mitja hora, i a l'estació de Tarragona el tren que ve de Salou va 20 minuts tard i el que ve de Lleida porta una demora de 10 minuts.
1: I a les carreteres, problemes a les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, tenim les retencions habituals a aquesta hora, però destaquen a la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs circulació amb congestió durant uns 6 quilòmetres d'entrada, com dèiem, a Barcelona. Retencions també cap a la capital, a la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat, i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts. A la C58, de sortida de Barcelona, direcció Sabadell, un vehicle avariat talla un carril, però no provoca retencions.
1: Avui s'incorpora amb nosaltres Clàudia Serra. Benvinguda, Clàudia.
8: Gràcies, bon dia.
1: Avui a l'hora del matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Ebrera i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Connectem-hi. Marc Jurado, Pau Forada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui diversos articles i editorials sobre la taula amb la necessitat de reforçar la defensa europea.
9: El periòdico, l'editorial, parla del paper capdalt de Catalunya en la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
12: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
9: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
12: Ara bé adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
9: El Mundo coincideix amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
12: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de les velles aliances com l'OTAN.
9: A La Vanguardia, el col·lectiu Treva i Pau signa un article en què exposa que Europa ha d'estar més unida per fer front a l'amenaça de Donald Trump de liquidar l'OTAN.
12: Aquest col·lectiu, format per activistes, pacifistes i experts en seguretat, exposa que cal un canvi cultural i més europeisme per aconseguir l'autonomia estratègica que necessita Europa.
9: I canviant de tema, ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
12: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
1: I que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
13: I si Guernica no fos Guernica, Teresa CC a La Vanguardia escriu a propòsit de l'impacte de la desbandar l'èxode de més de 300.000 persones de la ciutat de Màlaga a l'entrar als franquistes en la creació del mural en càrrec de la República a Picasso. Hi ha, però, com el seu biògraf, qui pensen que qui va influir, la principal influència del Guernica, va ser el Cerco de Numancia, de Cervantes. Sigui com sigui, el pintor va dir que la titularia Guernica per expressar el seu odi envers la casta militar que ens havia dut a tots plegats a la guerra.
2: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Si canvies, si canvies, si canvies, canvies de mòbil.
14: Torna al renove de MediaMarkt. Canvia tu també la tecnologia. Actualitza't i fes un renove. MediaMarkt.
15: Has de un renove?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ullar altres notícies que han trobat a la premsa digital ara amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Què passa als ports esportius?
17: Doncs que creix l'abandonament de vaixells. Llegim al Diari de Girona que propietaris d'embarcacions amb dificultats econòmiques o sense relleu generacional eviten retirar les seves naus per l'alt cost. Això fa que es generin riscos de contaminació i per als usuaris. Els ports denuncien que el procés per retirar-les és lent i car. De fet, per un desballestament es pot trigar 2 anys.
1: La notícia pels fans de la sèrie de Crown.
18: Que tindrà una prequel, així ho ha anunciat Netflix. Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics, amb un pressupost de 625 milions de dòlars, se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901, amb la mort de la reina Victòria, i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
1: De futbolista a predicador.
17: Dani Alves és aquest.
24: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años precisamente estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre.
17: Resulta que Dani Alves era el cap de cartell de The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a la capital espanyola, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
1: Fins on hem arribat?
18: Doncs una parella ha denunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. Són nadons falsos i hiperrealistes que moltes famílies adopten com si fossin els seus fills, però hi ha qui ho porta a l'extrem. Expliquen que, en aquest cas, formava part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella i ho hem vist a diversos digitals.
1: I el millor croissant del festival Cross and Fest és...
17: el Berry Bliss de la pastisseria Takashi Okiai. Aquest és el que ha triat el jurat. Està farcit de crema de mascarpone amb compota de maduixa i menta. En canvi, el públic ha preferit la proposta del Secreto de Siscu, un croissant que reinventa el famós gelat Dràcula amb cremós de vainilla, nata, xarop de maduixa àcida i glacejat amb gust de cola. És el resultat de la festa del croissant que s'ha fet aquest cap de setmana al poble espanyol.
1: I ara, magdalenes?
18: Doncs un petit poble de les comarques de Tarragona arrasa amb les seves magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi, l'Alt Camp, amb 176 habitants. Llegim el diari Més, que el seu forn atreu turistes, ciclistes i excursionistes i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar-ne vídeos a les xarxes.
1: I si dius Mont-ral amb menjar una magdalena, deu ser divertit, no? Mont-ral. Destacats en Internacional i Economia, amb Frederic Pincel i Lara García.
5: El Regne Unit, el Guardian, parla en portada d'alarma perquè la regulació en el reconeixement facial de la intel·ligència artificial s'està quedant molt curta, diu, i sobretot va al remolc dels avenços de la tecnologia. Diu que aquest reconeixement facial cada vegada es fa servir més, en càmeres al carrer, per exemple, i que l'organisme que ho hauria de controlar és absolutament ineficaç. A França, Liberación posa en portada Jean-Luc Mélenchon, el líder de la França Insumisa, l'anomena el candidat permanent, després que hagi confirmat que serà candidat a la presidència el 2027, quarta vegada. I a Wall Street Journal, el Financial Times, destaquen també que l'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Diuen que és per fer la competència a Amazon, ofereixen 56 milions de dòlars, i tot i que són una empresa molt més petita, no descarten una OPA hostil. De fet, eBay té un valor al mercat 4 vegades superior a GameStop. GameStop, si us recordeu, es va fer famosa just després de la pandèmia, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
30: 5 dies, diuen, portada, que les empreses espanyoles d'armes surten a la caça de 817.000 milions d'Europa destinats a la defensa. El diari explica que dels 1,1 bilions d'euros d'inversió en defensa d'Europa, 3/4 parts encara estan sense signar, i les empreses espanyoles volen part d'aquest pastís. Avui, l'Economista destaca que el 2025 la despesa estatal en sous públics va superar els 181.000 milions. Es tracta d'un nou rècord. La principal raó d'aquest increment és l'augment de treballadors públics. Al llarg de l'any passat, els empleats de l'Estat van créixer en 142.400 persones. I l'Expansió avui parla del concepte humanitat verificable, el nou antídot contra els acomiadaments per la intel·ligència artificial. En un mercat saturat de contingut sintètic, la singularitat verificable es converteix en un actiu econòmic. Segons Expansió, s'ha de ser estrany, imperfecte i difícil de copiar, és a dir, ser humanament reconeixible per diferenciar-los dels algoritmes.
1: I per això nosaltres sovint ens encallem, perquè així som més humans. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Sempre hi són, destaca l'Esportiu. Un Barça impulsat per 60.000 espectadors accedeix a la seva sisena final de Champions consecutiva. Un Barça que vola camí cap a la final 2, lo remarca el diari Esport.

Mundo Deportivo incideix en el fet que la quarta Champions passa per Oslo. Una marea blaugrana ja escalfa motors per envair la capital noruega. Un Barça molt ofici que acumula 7 finals, 6 de consecutives. El periòdico diu que Alexia és la líder del Barça i La Vanguardia remarca que la grandesa es guanya

0: El periòdico Vinicius liquida l'Espanyol, ajorna la celebració del Barça, La Vanguardia alerta que venen problemes grossos, El Mundo Deportivo avisa que l'Espanyol es quedarà 3 punts del descens i el Sevilla guanya avui, un Espanyol sense oxigen pel diari Ara. L'Esport diu que el Clàssic decidirà la Lliga i per l'Esportiu el Barça s'haurà d'esperar mentre l'Espanyol no es treu el neguit. Pel Marca, Vinicius és qui no fa el passadís al Barça.
1: I a la premsa del cor, l'actriu Esther Espósito i el futbolista Kylian Mbappé. Elisenda Pineda.
2: Esther Espósito i Mbappé han passat l'1 de maig a Sardenya, on els han enxampat morrejant-se en alta mar. Aprofitant que el jugador està lesionat i que anava tot el dia en calçotets i gratant-se a la Guardiola, la parella ha decidit fer una escapada romàntica i navegar pel Mediterrani. Els veiem asseguts a la popa de l'embarcació mentre suquen els pauets al mar fent xap-xap. L'actriu s'atansa al jugador i li planta extraordinari petó a la morrada. Queden estabornits per la passió i per la tabanada de sol a l'hipotàlem. Ja ho veuen, enguany tampoc serà campió d'Europa, però el cor d'Mbappé puja al podi amb medalla d'or.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, avui felicitem el filòsof i periodista Jordi Graupera.
1: Jordi Graupera en deu fer...
3: Ai.
1: Jo diria que en fa 40...
3: Sí?
1: 4.
3: 45.
1: Mira.
3: Bé. També l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas.
1: Cesc Fàbregas, 38.
3: 39, l'exmotociclista Jorge Lorenzo.
1: 42.
3: 39. Ma. I acabem amb l'actor Òscar Jaenada.
1: 50.
3: 51.
1: Mira, anat d'un avui.
3: Gens malament.
1: Sant Toral.
3: Avui és Sant Silvà. Que
1: Sant Silvà?
3: Un... Sant Silvà. Ah. Silva, Salva, no, Silva, va ser un sant cristià.
4: Són
1: dibuixos animats,
3: sí,
1: no?
3: Sí, i tant. Bisbe i màrtir del segle IV, va morir en màrtir a Palestina juntament amb 39 companys més durant les persecucions contra els cristians. El van condemnar a treballs forçats a les mines de coure i el van decapitar. Va ser conegut per la seva fermesa en la fe cristiana i el seu lideratge com a bisbe a Gaza en un temps de dura persecució. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Silva o la seva freqüència és inferior a 4. Però sí que hi ha 392 persones que es diuen Silvana.
5: Silvana, Silvana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 4 de maig del 2025, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 4 de maig de 2016, el Banc Central Europeu no imprimirà més bitllets de 500 euros. Eren coneguts popularment com els Bin Laden, perquè tothom sabia que existien, però ningú els havia vist. I perquè moltes vegades es feien servir per blanquejar diners o per finançar el terrorisme i el narcotràfic. Esports, l'Atlètic de Madrid eliminava el Bayern de Munic, entrenat per Pep Guardiola. I arribava a la final de la Champions 2016. El seu rival, el Real Madrid, igual que el 2014. Els aficionats culers ja es veien a venir qui acabaria guanyant. I avui fa 10 anys la periodista Samantha Villar estrenava 4, una minissèrie de 3 capítols on ensenyava els 9 mesos d'embaràs i el part dels seus bessons.
1: Avui és 4 de maig, és el 124è dia del calendari, falten 48 dies per l'estiu i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
1: Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctrica a la Catalunya.
9: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
10: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
11: Xiula al final! El Barça és a Oslo! Acaba de golejar el Bayern 4-2! El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
12: El último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Llibertat.
13: Estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany, de qui no està constret per una obligació o per un deure. Trump ha anunciat el projecte Llibertat per desencallar vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Llibertat és un concepte bonic, encara que Trump el faci servir sovint per defensar el seu dret a fer el que li roti.
1: Antivirus.
13: L'antivirus són virus transmesos per rosegadors que poden causar malalties clíniques en humans de diversa gravetat. Avui en parlem perquè han mort 3 persones, tot apunta que arran d'un brot d'antivirus a un creuer per l'Atlàntic que arribarà a les Canàries els pròxims dies. Potser ho recordareu, aquest virus també va provocar la mort de la dona de l'actor Gene Hackman.
1: I últim.
13: O darrer, que no n'hi haurà cap més. És el que deuen haver pensat els fans que hi van omplir l'estadi Lluís Companys per assistir al primer concert del retorn de l'último de la fila. Possiblement l'última oportunitat de veure l'último en directe.
1: Posem-hi 3 xifres al Mare García. 188.000.
12: L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris al juny. Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança. No es preveu que això, de moment, tingui un impacte en el preu.
1: 13.000.
12: Són les tones de cireres que esperen recollir aquest any els pagesos del Baix Segrià, un 11% més que l'any passat. La collita comença aquesta setmana i les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
1: 132.
12: Són els treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona. És gairebé el 40% de la plantilla. Avui els treballadors de la central d'atenció al client comencen una vaga indefinida.
1: I ara el veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un carrer d'un barri residencial amb cases unifamiliars a banda i banda i amples voreres, ocupant tot l'asfalt i caminen més d'un centenar d'ovelles, que segueixen uns pastors vestits amb roba d'època.
4: És a Polònia, la població de Zakopane, i el que hi passa es coneix com a Reddick. És la tradicional transhumància que porta els ramats de les zones de pastura a l'hivern fins als prats i camps on passaran els mesos d'estiu, en zones d'alta muntanya que ja estan sense neu. Sovint han de passar per mig de poblats.
1: A la segona imatge hi veig Alberto Núñez Feijó i el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, somriuen mentre el president del Partit Popular li dona un copet amistós a l'esquena.
4: Imatge de fa poques setmanes i que avui reprodueix el periòdico per explicar que Feijó pretén convocar el Congrés del PP català després de les eleccions andaluses. Servirà per apuntalar el lideratge de Fernández, tot i que, ja ho sabem, tots dos no hagin tingut la millor de les relacions en els últims anys.
1: I a la tercera imatge hi veig Alexia Putellas. La capitana blaugrana s'agafa amb una mà la part de la samarreta que queda per sobre de la panxa mentre celebra un dels gols en el partit d'ahir.
4: La capitana, que va ser un dels puntals de les Blaugrana contra el Bayern de Múnich en una nova festa al Camp Nou, que va portar el Barça femení a la sisena final consecutiva de la Champions. Una altra imatge d'Alexia amb llàgrimes als ulls, emocionada quan era substituïda, va despertar tot de rumorologia sobre el seu futur.
14: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
15: Necesito vacas.
14: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i reien. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia, avui us parlo des de Londres i he triat una notícia local que circula per xarxes socials. La notícia explica que els 5 lloros en qüestió viuen dins d'una comunitat d'uns 200 exemplars dins del zoo. Els 5 lloros que ara han separat del grup insultaven els visitants i el personal i quan ho feien es reien entre ells. Un insultava i els altres li reien la gràcia. Això generava una situació on els lloros no deixaven d'insultar i riure de forma constant. Segons la notícia, els lloros diuen als visitants que se'n vagin a la merda i al director del zoo li diuen fatuat, és a dir, gras idiota. També diu la notícia que el zoo pren ara aquesta decisió sense que cap visitant s'hagi queixat del comportament dels lloros, però als responsables del parc li preocupa que els nens i els altres 200 lloros del grup aprenguin a insultar com ells i els sembli igual de divertit i graciós.
1: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: El comerç internacional i la logística requereixen professionals amb una visió global i una formació especialitzada. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà els dies 13 i 28 de maig dues sessions online per presentar el màster universitari en logística i comerç internacional i la seva versió impartida en anglès. Els webinars inclouran una masterclass amb un expert convidat i informació detallada sobre el programa acadèmic, el procés d'admissió i les opcions de beques.
18: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
16: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i es reien, és una notícia real. Els 5 lloros són grisos i africans. Es diuen Billy, sí. Eric, Tyson, Jade i Elsie. A partir d'ara viuran apartats del grup per evitar que tots els altres lloros del zoo aprenguin a insultar com ells. Els responsables del parc zoològic també els han separat entre ells i els han ficat dins d'altres aviaris amb l'objectiu que siguin capaços d'aprendre d'altres sons.
1: I això passa a Londres, recordem-ho. Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
20: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
21: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:53. Plat del dia, dos minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cap de setmana negra, amb tres morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
13: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i dos crims més a la capital catalana.
1: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta tres nous casos de frau elèctric a Catalunya.
22: Igual que és el mateix, 67 casos nous cada dia, ho explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya.
23: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: I avui al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi dos dies abans d'una nova mobilització de docents.
13: Demà passat serà el primer dels 17 dies de protesta que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores.
1: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
22: Donald Trump ho ha anunciat aquesta nit davant la petició, diu, de països que no estan involucrats en la guerra. Mentrestant, el secretari nord-americà d'altres hores assegura que quan s'acabi la guerra els preus del petroli cauran. Scott Bessett, a Fox News.
24: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
1: Israel allarga la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals.
13: Almenys fins demà, la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas. Els seus advocats denuncien que els han maltractat.
1: Valls es torna a quedar sense trens durant dos mesos per obres a l'R13.
22: En canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també es recupera el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
1: I l'última de la fila ha tornat a Barcelona després de 30 anys.
13: Va ser ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: El Barça tornarà a jugar a la final de la Champions femenina.
22: Serà la sisena de forma consecutiva. Les blaugranes van guanyar el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Mentrestant, el Barça masculí serà campió de Lliga diumenge si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència.
25: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia inestable. Aquest matí hem patit ruixats molt dispersos i pluja una mica més persistent a l'Alt Pirineu. Entremig s'obriran moltes clarianes durant el matí i a la tarda hi haurà ruixats més forts i alguna calamarsada, sobretot a l'interior, i aquest cop també podrien arribar al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. No descartem també algun ruixat no tan fort en altres punts del litoral. Tot plegat amb una temperatura que avui es mantindrà moderada.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a l'entrada de Barcelona. Clàudia Serra.
27: Sí, un accident talla un carril a la C31 a Badalona cap a Barcelona, però les retencions més destacades són a la Ronda Litoral, a Sant Adrià de Besòs, durant uns 6 quilòmetres d'entrada a la ciutat. Retencions també d'uns 6 quilòmetres d'entrada a la capital, a la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
6: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
28: A dos quarts de nou obrirem l'àgora amb la directora de l'Ara, Esther Vera, per parlar de l'enquesta electoral que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya.
29: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
28: Després analitzarem l'augment dels crims amb arma blanca amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I parlarem del frau elèctric a Catalunya.
29: I a les 11, àgora esportiva, ara que el Barça té el títol de la Lliga a tocar i que el Barça femení jugarà la final de la Champions.
28: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
2: Bon dia, Xiripipis!
1: Com estàs, Manu? Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, prou bé. I vosaltres?
1: Molt bé. Bé, molt
2: descansant
1: bé.
2: Una miqueta.
1: Sí.
2: Nota, és nota, eh? Guanya un dia més per
1: I tant,
2: descansar.
1: I tant, que es nota.
2: Sí, eh?
1: Sí.
2: Però bé, escolta'm, ja hi tornem a ser una setmana més.
1: Anem a marcar el telèfon de l'Anna, avui.
2: Exacte.
3: L'Anna!
5: Anna!
3: Sí. Home, què li passa a l'Anna? Quants anys fa?
1: Ara ho sabrem.

0: 8 punts, a Madrid segon a 11, l'Espanyol és 13 amb 39 punts, a 5 del descens, i el Girona 16 amb 38 a 4. I encara en futbol, el Sabadell perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia i l'Eldenc és el nou líder.
1: 3Cat Info.
0: L'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, que jugarà contra València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés 89-63. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
2: I think the score...
3: El marcador fa semblar que ha estat fàcil. No vam quedar contentes amb el partit d'anada, així que avui estàvem ultramotivades per jugar davant de la nostra afició, compartint aquesta passió pel bàsquet amb ells. I s'ha reflectit en el marcador, però els play-offs mai són fàcils.
0: A la Lliga CB, el Barça va guanyar Gran Canària 91-69 i el Manresa també va superar el València 104-102. I l'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid, han superat Alemanya Zverev 6-1 i 6-2.
1: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora el trànsit més intens se segueix concentrant a les entrades de Barcelona, especialment a la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs i a la de Dalt des de Trinitat, i circulació amb retencions també a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a l'AP7 a Barberà cap a Tarragona.
0: L'Iran atacarà l'exèrcit nord-americà si entra a l'estret d'Hormuz. És la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump d'escorta des d'avui els vaixells atrapats en aquest punt d'accés al Golf Pèrsic. Avui es reuneixen a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins, convidats per debatre el futur del continent. Ho faran enmig de la guerra a l'Orient Mitjà, les crítiques del president Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuaran detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment. El judici del cas de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada. És la de l'exministre José Luis Ábalos. Avui també continua el judici de la trama Kitchen. Està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Rodalies recupera trams algunes de les línies tallades per obres. Es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova i demà el servei habitual a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicent de Calders. Una recuperació que farà que Rodalies torni a ser de pagament a partir de dissabte. Les obres a l'R13, però, deixen Valls sense trens durant 2 mesos. Els treballadors d'escombraries de Girona comencen una vaga indefinida. Les negociacions entre els representants de les dues parts s'han allargat fins a la matinada i no han arribat a cap acord. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors, que és un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. Avui comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya en els darrers anys. I la pluja no aconsegueix deslluir el retorn a Barcelona de l'último de la fila 30 anys després. Manolo García i Quimi Portet van repassar els grans èxits de la seva carrera en un concert a l'Estadi Olímpic que repetiran dijous.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça disputarà la 6ª final consecutiva de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió, després de guanyar ahir el Bayern 4-2, 2 gols d'Alexia, un de Salma, un de Payor, en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya contra Madrid. Els blancs es van imposar l'Espanyol a 0-2. Els blanc i blaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
0: Matí de ruixats a l'Alt Pirineu i cel variable a la resta, amb algunes estones de sol i temperatures més suaus. Aniran arribant nuvolades per Ponent i a partir del migdia s'espera una nova tongada de ruixats amb tempesta i

0: calamarsa que durant la tarda avançaran per l'interior del país.
1: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units i entre l'estret d'Hormuz. Així ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després de l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i de gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret.
2: El que volem sobretot és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. En el seu missatge a True Social, Trump també ha indicat que les darreres converses amb l'Iran són molt positives. Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centri sobretot a posar fi al conflicte. Amb això i amb l'anunci de l'OPEP que els principals països productors de petroli augmentaran la producció, el preu del cru ha frenat, tot i que continua sent força elevat. El barril Brent, el de referència a Europa, se situa ara per sota dels 110 dòlars. Dijous va arribar als 126. I avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins que estan convidats per debatre el futur del continent enmig de les crítiques de Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, la capital armènia, la primera de la comunitat política europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa del president francès Emmanuel Macron, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera a partir de demà aplegarà els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran, i tradicionalment sota la influència russa que vol acostar-se a Occident. Per primer cop hi participarà el primer ministre del Canadà. Per cert, que una avaria tècnica en l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, el va obligar a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara on ha hagut de passar la nit, i avui reprèn el viatge. I mentrestant, els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació, almenys fins demà. El tribunal d'Askelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, i el brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els van deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els han acusat formalment. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els 2 activistes, no se'n refia.
4: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
3: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal.
0: Declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la dona de Saif Abu Keshek, Sala Issa, ha dit que la detenció d'aquests 2 activistes té com a objectiu dissuadir altres membres de continuar amb la missió cap a Gaza.
5: Són 2 persones que tenen molta influència en la flotilla i con este acto Israel quiere destruir la missió i plantear por en los activistas. No siguen con la missió i també para criminalizar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: I s'ha reunit demà amb el Ministeri d'Afers Estrangers per analitzar els passos a seguir per pressionar Israel perquè alliberi els dos detinguts. El ministre José Manuel Álvarez preveu compareixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
1: 3CAT Info.
0: 9 i 9 minuts, arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici de les mascaretes, que ja arriba a la seva recta final. L'exministre podrà respondre a les acusacions sobre el pagament de comissions en una sessió que s'espera que s'allargui, de fet, tot el dia. També avui, però en un altre judici, el de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Anem cap a Madrid, al Vigil.
6: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment aquest dilluns en el judici de les mascaretes en què la Fiscalia li demana 24 anys de presó. Tindrà ocasió de replicar les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal i després que Coldo García el defensés davant del tribunal.
7: Jo estaré tota mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
6: Coldo també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del PSOE. El partit ho nega. Serà la primera vegada que l'exdirigent socialista podrà donar explicacions des que va ingressar a presó i s'espera que respongui sobre diverses qüestions. Sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre les contractacions d'exparelles seves en empreses públiques. D'altra banda, l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
8: Jo no recordo esa informació, no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
6: Luis Bárcena sosté que quan estava a presó el 2013, col·laboradors del CNI el van vigilar. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
1: 3CAT Info. Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
9: Ara t'explicaré una història.
10: I aquí sentim la Sara.
11: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
10: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos. Unes obres en el tram de l'R13 entre la plana de Picamoixons i Sant Vicent de Calders ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera i el desviament de trens amb origen i destí a Lleida. L'R15, en canvi, reprèn la circulació de trens de passatgers entre Reus i Móra la Nova, Tarragona, Manel Sastre.
12: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels que hi ha entre la plana de Picamoixons i Roda de Barà. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera per tots els usuaris de les estacions entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris de Valls, creu que el pla es pot millorar amb autobusos directes a Barcelona sense passar pel Prat.
13: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
12: Els trens de l'R13, amb origen i destí a Barcelona i Lleida, es desvien per Reus i allargaran el seu temps de circulació. Avui, en canvi, es reprèn la circulació pels trens de la línia de Reus a Móra la Nova, l'R15, després de 3 mesos tallada. El tram de Móra a Riba-roja, però, continuarà fent amb autobusos.
0: Deba també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicent de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte, dia 9 de maig. I aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries a la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
0: Els treballadors ja han convocat una manifestació aquest dimecres 6 de maig i la vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Girona, Maria Rovira.
15: La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig diuen de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El consistori va recordar que Girona Més Neta és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any.
0: Un quart de 10 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Doncs el trànsit més intens, hores d'ara, segueix concentrant-se a la Ronda Litoral, com us estem explicant des de primera hora del matí. A Sant Adrià de Besòs, durant uns 6 quilòmetres d'entrada a Barcelona, hi ha circulació amb congestió i retencions també intermitents, però en aquest cas a la Ronda de Dalt, també d'entrada cap a la capital, des del Nus de la Trinitat i fins a la sortida de Pedralbes. També d'entrada a Barcelona va carregada la 2 a Sant Vicenç dels Horts i la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Una altra via amb trànsit dens hores d'ara és l'AP7, des de Barberà del Vallès, direcció Tarragona i des de Parets cap a Barcelona. És tot fins ara.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
17: Aquesta nit els ruixats han arribat un altre cop per Ponent, afectant el Pla de Lleida i avançant ara mateix cap a l'Alt Pirineu, on perdran força, però n'arribaran més. Continua el temps insegur. De fet, els registres ens parlen d'aquests gairebé 7 litres per metre quadrat a Massoteres, a Sagarra, també a Tornabous, a l'Urgell, prop d'aquests 5 litres per metre quadrat, o a Maials, al Segrià, i al Pont de Suert, al de Ribagorça, registres que arriben ja als 4 litres per metre quadrat. Temps insegur a l'inici d'aquesta primera setmana de maig, amb un ambient potser que recula una mica més d'abril, perquè les temperatures entre avui i demà doncs, baixaran un pèl i ajudarà sobretot a alta muntanya. De fet, ara mateix també algunes febles nevades per sobre dels 2.400-2.500 metres en punts de l'Alt Pirineu. I bé, malgrat la variabilitat i més estones de sol que pot fer remuntar una mica el termòmetre a gran part del país, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme al llarg de la jornada d'avui, sobretot a partir de migdia, amb una tarda de ruixats i tempestes, especialment des de la serra prelitoral cap a tot l'interior, afectant especialment tota la depressió central, des de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, i viatjant cap a les comarques del nord de Girona seria l'àrea més afectada i on hi ha avisos d'intensitat, amb alguna tempesta que pugui anar acompanyada de calamar-se. Pot millorar una mica darreres hores o de cara a la propera nit, però demà se'n tornem i tenim una jornada bastant similar on els ruixats tornaran a ser protagonistes entre la zona central i comarques de Girona, més a la tarda que al matí, i amb temperatures que encara recularan una miqueta més.
0: 3CAT Info. Aquesta setmana comença la collita de cirera a la zona del Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Les previsions són força bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades. Lleida, Júlia Albacar.
18: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, per tant, es parla d'una campanya normal. Sentim tres productors, Jordi Martínez, del Macelles, Manel Teixidor de la Granja d'Escarp i Josep Antoni Camats de Corbins.
19: L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra i suposo que això ha estat una clau.
20: La cosa pinta bé. Quan a producció podem estar parlant d'uns volums normals.
21: Són dates de recol·lecció de cirera una mica prèvies a l'habitual, però cap cosa excepcional. S'ha juntat que enguany hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
18: El conreu de la cirera ha augmentat a Catalunya i s'espera que en els propers anys es pugui arribar a produir fins a 20.000 tones. Manel Simón, director d'Afrucat, destaca les zones on més s'està plantant cireres.
22: El sector està apostant pel cultiu de la cirera. Bàsicament en la Vall de l'Ebre, tant a l'Aragó, Lleida, Ribera d'Ebre.
18: I per què cireres?
22: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat en les últimes campanyes.
18: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es va arribar a les 16.000 tones.
0: I avui es posa en marxa a Serós el Segrià, l'alberg que coordina la Generalitat per a persones temporeres que arriben per treballar la campanya de la fruita. Aquest any l'equipament funcionarà durant tot l'estiu fins al mes de setembre, després que la temporada passada només estigués actiu dos mesos. Tornem a Lleida, en aquest cas amb el Pere Joan Álvarez.
2: L'Albert té capacitat per a 40 persones i estarà obert des d'avui fins a finals de setembre. És una de les novetats d'aquesta campanya perquè per primer cop durant els mesos d'estiu hi haurà dos albergs públics per a persones temporeres funcionant. El servei s'ofereix per a aquelles persones que estan buscant feina i s'hi poden estar un màxim de 10 dies. Per accedir-hi cal que estiguin derivades per l'Oficina Única d'Atenció a Persones Temporeres de Lleida i el trasllat fins a Serós el farà el Consell Comarcal del Segrià. Núria Gil, delegada del govern a Lleida, destaca que la voluntat és que l'equipament es consolidi per a properes campanyes.
3: Aquesta és la idea, no? Aquesta continuïtat per poder salvar la mesura de lo possible doncs, tota aquesta gent que ve a treballar, que quan arribi encara no té contracte i que necessite per no optar en unes condicions mínimes.
2: A partir del juny també obrirà portes l'alberg que habilita la paeria, un dels pavellons de la fira que estarà obert fins al setembre.
0: S'ha acabat, ara sí, la temporada d'esquí. Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana. Alp Joaquim Albalate.
4: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de mig milió de visitants i gruixos excepcionals de neu. Maide Martí és la directora comercial de l'estació.
23: Molt contents, més de mig milió de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb nevades excepcionals durant el mes de desembre, gener i febrer, amb una neu impecable, i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, gruixos d'un acumulat de més de 5 metres de neu.
4: Masella va ser la primera estació a obrir el 26 de novembre i ha estat l'última a tancar, tal com han fet les últimes temporades. De fet, ja pensen a ser els primers també l'hivern que ve.
23: Acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, que estem ja començarem a treballar per obrir el primer dia de novembre, que les condicions ens ho permetin.
4: La resta d'estacions del Pirineu català van tancar fa gairebé un mes, al final de la Setmana Santa, també amb xifres excepcionals. Tant les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat com Baqueira Baret han superat aquest hivern el milió de visitants.
0: I ara, música.

0: El último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 3 dècades de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. I ha estat la Marta Vives.
1: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
2: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
1: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
3: Porto el meu fill, que té 16 anys, que també l'agrada. Això continua.
1: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
0: Buhos ha posat punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes de Girona. La banda de Calafella està celebrant la seva gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris. Girona, Berta Artigas Fontàs.
4: Amb un directe vital i festiu, Buhos ha encomanat tota la seva energia al públic gironí en un concert per commemorar els 20 anys de la banda. Ho han fet esquivant la pluja i des de les escales de la catedral, que és l'escenari més emblemàtic del Festival Estrenes. Guillem Soler és cantant i fundador del grup.
5: Ens fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sempre havíem tingut d'afegir al nostre show, amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
4: El concert ha servit per posar punt final a l'edició d'aquest any del Festival Estrenes. Des de l'organització en fan un balanç positiu. Xavi Pasqual, director artístic.
6: Una edició històrica, perquè hem superat els 34.000 espectadors i, vaja, pensem doncs, que el festival està vivint el moment més dolç de la seva història.
4: Des de final de març, en el marc del festival, han desfilat per Girona una trentena d'artistes que presentaven disc o estrenaven

0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
1: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
2: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: A 3cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
5: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça jugarà la sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes van classificar-se ahir per aquesta final després de superar el Bayern de Múnich per 4-2. Passen a la final amb un 5-3 al global de les semifinals i ho va fer amb dos gols d'Alexia Putellas, un de Salma Parayuelo i un altre d'Eva Payor, i davant 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Sentim Salma Parayuelo.
7: No, es una gozada vivir partidos así, con este apoyo, y la verdad que yo como jugadora del Barça y como culé más, es increíble.
6: En declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, ho valora.
8: És que a nosaltres això és el que ens fa forts. Vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit.
6: Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos inactiva per lesió. Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials, amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat. El club no va voler concretar res del seu futur. Rafa Juste, president interí del Barça, es felicitava per aquesta sisena final de Champions seguida.
9: Com un altre dia de gran joia per als 60.023 aficionats culers que han vingut avui aquí, per tota la gent que ens ha donat suport durant tota d'aquesta competició europea i perquè el 23 de maig sigui una festa a Oslo, a Noruega, i que puguem aixecar la Copa d'Europa davant d'un equip molt difícil que serà l'Olímpic de Lyon.
6: La final de Champions la jugarà el Barça el 23 de maig a Oslo, davant l'Olímpic de Lyon, dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldet. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge davant el Madrid, el clàssic que jugarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. I l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34a a les 9 del vespre. Ramon Terrats, jugador blanc i blau.
10: Bueno, complicat, no? Ja són molts partits sense guanyar. Sabíem que el partit, bueno, que aquest partit en concret seria molt difícil, però teníem una il·lusió extra, no? per poder, doncs, aconseguir o treure algun punt aquí a casa. No s'ha donat, hem tingut les nostres ocasions, però al final els hi deixes un parell d'ocasions i ells no fallen, no?
6: El Barça és líder de primera amb 88 punts, el Madrid segon a 11, l'Espanyol és 13 amb 39 punts, el Girona 16 amb 38, els blanquiblaus estan a 5 punts del descens i els de Michel a 4. L'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, que jugarà contra València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés 89-63 a la tornada de quarts de final i després de l'empat de l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
11: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
6: A la Lliga CB, el Barça va guanyar Gran Canària 91-69 i a Manresa també va guanyar contra València 104-102.
5: Dos quarts de deu del matí, titulars destacats a aquesta hora. L'Iran atacarà l'exèrcit nord-americà si entra l'estret d'Hormuz. És la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells atrapats en aquest punt d'accés al Golf Pèrsic. El judici del cas de les mascaretes arriba a la recta final amb la declaració més esperada, és la de l'exministre José Luis Ábalos. Avui també continua el judici de la trama Kitchen i està previst que declari l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. I Rodalies recupera algunes de les línies tallades per obres. Es torna a activar la R15 entre Reus i Móra la Nova i demà el servei habitual a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicent de Calders. Una recuperació que farà que Rodalies torni a ser de pagament a partir de dissabte. Les obres a la R13, però, deixen Valls sense tren durant 2 mesos. I a partir d'ara us explicarem que Catarondesa detecta 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, segons us avança el matí de Catalunya Ràdio. La companyia va obrir prop de 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. La primera adaptació televisiva de la novel·la El senyor de les mosques és la novetat més destacada de les produccions que aquesta setmana arriben a les plataformes de streaming. També arriba la sèrie Leyendas, a partir d'una història real situada als anys 90 contra els càrtels de la droga d'un grup de funcionaris infiltrats. I en esports, Montse, parlem del Barça femení.
6: Que disputarà la seva 6ª final consecutiva de la Champions contra l'Olympique de Lió després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí serà campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid. L'equip blanc va imposar-se ahir a l'Espanyol 0-2.
5: Matí de ruixats a l'Alt Pirineu i cel variable a la resta amb algunes estones de sol i les temperatures més suaus. Aniran arribant nuvolades per Ponent i a partir del migdia s'espera una nova tongada de ruixats amb tempesta i calamarsa que durant la tarda avançaran per l'interior del país. Dos quarts de deu i 2 minuts.
0: 3CAT Info.
5: L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra a l'estret d'Hormuz. Així ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després de l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret.
12: El que volem sobre tot és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
5: Aquesta matinada a les 3 s'han registrat un nou atac contra un petrolier que no ha fet ferits. És, de fet, el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una 20ena de quilòmetres de la costa iraniana. En el seu missatge a True Social, Trump també ha indicat que les darreres converses amb l'Iran són molt positives. Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centre sobretot a posar fi al conflicte. Amb això i amb l'anunci de l'OPEP que els principals països productors de petroli augmentaran la producció, el preu del cru ha frenat, tot i que continua sent força elevat. El barril Brent, que és el de referència a Europa, se situa ara per sota dels $110. Dijous va arribar als 126. Tot i l'alt el foc, Israel continua bombardejant el Líban. Hi van morir 5 persones i una 50ena van quedar ferides en atacs a Cisjordània i al Líban. Els bombardejos es van concentrar en diversos pobles del sud, on segons Israel hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un d'egipci. Amb aquests ja són més de 2.600 els morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto el foc en vigor que, per descomptat, no s'està complint. Pel que fa a la Palestina ocupada, l'exèrcit va matar un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja. 4 persones més van quedar ferides de bala, entre les quals un nen de només 12 anys. Nablus és una de les zones que pateix més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici de les mascaretes que arribi a la seva recta final. L'exministre podrà respondre a les acusacions sobre el pagament de comissions en una sessió que s'espera que s'allargui tot el dia. També avui, però en un altre judici, el de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, Madrid, Alba Gil.
13: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment aquest dilluns en el judici de les mascaretes en què la Fiscalia li demana 24 anys de presó. Tindrà ocasió de replicar les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com el número 2 de Pedro Sánchez en la suposada organització criminal, i després que Coldo García el defensés davant del tribunal.
14: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
13: Coldo també va desvincular el govern espanyol de qualsevol trama corrupta, però va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del PSOE. El partit ho nega. Serà la primera vegada que l'exdirigent socialista podrà donar explicacions des que va ingressar a presó i s'espera que respongui sobre diverses qüestions. Sobre els contractes milionaris de mascaretes, però també sobre les contractacions d'exparelles seves en empreses públiques. D'altra banda, l'Audiència Nacional continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació d'aquest organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
15: Jo no recordo esa informació, jo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
13: Luis Bárcena sosté que quan estava a presó el 2013, col·laboradors del CNI el van vigilar. Dilluns també estan citats el coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Cordí, excap de l'UCO, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
5: Dos quarts i mig de deu, de retorn a casa, Valls es torna a quedar sense trens durant dos mesos. Unes obres en el tram de l'R13 entre la plana de Vicamoixons i Sant Vicent de Calders ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera i al desviament dels trens amb origen i destí a Lleida. L'R15, en canvi, reprèn la circulació de trens de passatgers entre Reus i Móra la Nova, Tarragona, Manel Sastre.
16: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de quatre túnels que hi ha entre la plana Picamoixons i Roda de Barà. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu amb busos per carretera per tots els usuaris de les estacions entre Valls i Sant Vicenç de Calders. El primer autobús, segons explica l'Anna Maria, una de les usuàries, no ha passat i lamenta el pèssim servei i els constants talls de línia.
17: I ara em trobo això, que el de les 7:30 que anava directe, no hi va. Però el que no pot ser és que cada dia que tinc compliment de normes, ara fins al juliol hem d'estar així, però de què anem? És que hauríem de tallar en altres assants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
16: Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris de Valls, creu que el pla de transport alternatiu es pot millorar amb autobusos que vagin directes a Barcelona sense passar pel Prat.
18: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
16: Els trens de l'R13, amb origen i destí a Barcelona i Lleida, es desvien per Reus i d'aquesta manera allarguen el temps de circulació. Avui, en canvi, es reprèn la circulació per als trens de la línia de Reus a Móra la Nova, l'R15, després de tres mesos tallada. El tram des de Móra fins a Riba-roja, però, continuarà fent-se en autobusos.
5: Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, segons Avança el Matí de Catalunya Ràdio. La companyia va obrir vora de 25.000 expedients durant el 2025, que és una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt de l'Estat. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
19: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
5: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i també a plantacions de marihuana. I avui comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona. Són les persones que atenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després de lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona.
0: Tresca Info. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos.
20: Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
21: 3CAT Info.
5: 5 minuts per 3 quarts de 10, el ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros als que organitzen festes massives clandestines, les conegudes com a raves. Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir unes 20.000 persones vingudes de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès del departament de Cher, a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre ha criticat els organitzadors.
22: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaï un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquell lloc és en terreny militar.
23: Sur un terreny militar.
5: Les autoritats adverteixen de la possibilitat que allò que hi hagi munició que pugui esclatar. De fet, ja s'hi han trobat 2 projectils enterrats, probablement de la Segona Guerra Mundial. Fins al lloc s'hi han desplaçat 600 gendarmes i s'han multat gairebé 2.000 persones. 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarguíssim recorregut judicial. La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Hi va anar de vacances amb una altra dona i s'hi van haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar dient que maltractava el nen i els serveis socials se la van creure. Ho ha explicat a TV3.
24: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
5: Els serveis socials van portar al nadó una família d'acollida. La Jessica assegura que no li van fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada.
25: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
5: Tot això tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que el retorn del nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
25: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
5: I al final la Jessica ha presentat recurs al Constitucional. Al mateix temps, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida que la mare biològica mai no ha acceptat. Hem tingut un cap de setmana negre que ha deixat 2 morts amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. La policia continua investigant la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i a Barcelona s'investiga un mort més i un ferit greu. En aquest últim cas, un grup hauria ferit un menor a la zona del Fòrum. La policia n'està investigant les causes. De moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar els autors. També la nit de dissabte a diumenge la Guàrdia Urbana va detenir un menor al Raval acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre mateix de la ciutat. També continua la investigació per la mort violenta d'una dona amb arma blanca dissabte a Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. Els Mossos ja n'han detingut el presumpte autor. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració avui mateix a les 6 de la tarda. I encara afegirem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf. Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i van traslladar 3 dotacions. Van poder apagar les flames, que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Aquesta és la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
21: Info.
26: Mar Mediterrani, octubre de 1985.
27: L'ambient era fantàstic, els passatgers els divertien.
26: El que havia de ser un creuer de somni...
28: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
26: Es va convertir en un viatge a l'infern.
27: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
29: Aquile Lauro...
26: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
21: 3CAT Info.
5: Tres quarts de deu. Actualitzem la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país i al transport públic, equip viari i Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs, com us hem anat explicant, estem molt pendents d'una incidència a la R2 sud de Rodalies, a les instal·lacions de Sitges. Renfe informa que entre Garraf i Barcelona s'ofereix servei habitual, amb demores que arriben als 45 minuts, i entre el Garraf, Vilanova i Sant Vicenç de Calders s'ha establert un servei llançadora en tren. Els viatgers hauran de fer transbordament a Garraf per continuar el trajecte fins a Barcelona. Pel que fa al trànsit, a poc millora la situació a la corona de Barcelona. Tot i això, es manté el trànsit intens a la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs durant uns 6 quilòmetres d'entrada fins a la Barceloneta. I una altra via amb trànsit intens hores d'ara és la P7 des de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, i des de Parets cap a Barcelona. Atenció, perquè tenim dos carrils tallats, una a la B20 a Tiana per obres, direcció Mataró, i una altra a la C17 a Tona cap a Ripoll, però que no veiem que estiguin provocant greus problemes. És tot fins ara.
0: El temps.
5: Jofre Genué.
2: Els termòmetres aquesta matinada han baixat un palet, sobretot a tota la façana litoral, on hi havia moltes temperatures que no baixaven dels 17 graus. Hi ha hagut més clarianes, això ha permès que els valors més alts avui doncs hagin quedat frenats als 16 graus. En general, moltes temperatures entre els 8-12 graus a l'interior, entre els 13-14-16 a la façana litoral, i amb algunes petites excepcions, sobretot a l'àrea del Pirineu, on en algunes valls s'ha arribat als 5 graus, al cas de Bonaver, de Gòsol, o també aquests 0 graus avui, a la cota 2.500 o 3 a Núria. Bé, hi han hagut ruixats aquesta nit, avançant nit matinada per Pla de Lleida cap a l'Alt Pirineu, amb registres entre els 3, 5, 6 litres per metre quadrat. Viatjat ràpid per les comarques lleidatanes, s'ha arribat als 2 a Tremp, 4 al Pont de Suert, també a Tornabous, a Massoteres, a l'Urgell 7, a Lleida 3, a Maials 5. I malgrat que aquests ruixats al llarg de les properes hores puguin perdre una mica de força a l'àrea del Pirineu, n'arribaran més. Per tant, entre l'àrea del Pirineu i Terres de l'Ebre és on aquest matí les nuvolades poden ser més actives, mentre la resta dominin les grans clarianes amb temperatures que poden enfilar-se un palet més respecte a ahir perquè hi haurà més estones de sol, però a partir de migdia se'n tornem-hi. Nova tongada de ruixats i tempestes. Tenim una pertorbació que ens creuarà entre avui i demà, molt d'aire fred en alçada, i per tant el temps es mostrarà molt insegur. Aquesta tarda, sobretot entre les Terres de l'Ebre, tota la depressió central i nord de les comarques de Girona és on esperem que els ruixats puguin ser localment una mica intensos i acompanyats de tempesta o calamar-se. I demà tindrem un panorama bastant similar, un altre cop amb tongada de ruixats i tempestes més a la tarda que al matí, amb temperatures una mica més baixes.
5: Dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana. Fluixen propostes originals. Marc Garriga.
3: The sky is darkening and the beast is close at hand. Hello?
4: Dijous arriba a Movistar Plus la sèrie basada en la novel·la de William Golding, El senyor de les mosques, un llibre que s'havia dut al cinema en un parell d'ocasions, però mai fins ara s'havia adaptat en format sèrie. Tot i que es va publicar per primer cop als anys 50, l'obra segueix absolutament vigent. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer.
7: Your legend is the identities we use when we work undercover.
4: L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7, també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma. A més, Netflix estrena la segona temporada de la inquietant tant sèrie danesa El Caso Hartung i Prime Video la continuació del thriller d'espionatge Citadel.
8: Humans, for the most part,
6: are inept creatures.
8: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it. Just get it off the floor.
4: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, la més destacada és Criatures Luminoses, a Netflix, a partir de divendres. Una cinta sobre dues persones que busquen un sentit a la seva vida i que es coneixen al torn de nit de neteja de l'aquàrium d'una localitat nord-americana. En el repartiment hi ha Sally Field, guanyadora de dos Oscars i coneguda per ser la mare de Forrest Gump, Louis Pullman, vist a Top Gun Maverick, Joan Chen, Kathy Baker i Alfred Molina, que li posa veu en la versió original al Pop Marcellus, que és el narrador de la història.
5: La Junta Vent de l'Albiol al Baix Camp avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic un cop enllestides les obres que van començar fa 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: L'Ajuntament aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. L'actuació consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar les restes que florin, a més d'intervenir per la conservació de les restes aparegudes anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com a atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a uns 800 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques singulars. De fet, la seva situació és un dels elements que el fa més peculiars, perquè des d'allà es pot dominar el poble i gran part del Camp de Tarragona. Ho explica l'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco.
11: Això també li proporciona un caràcter estratègic de guaita sobre el territori. Cal recordar que el castell de l'Albiol, junt al castell de Siurana, controlaven que eren els extrems de les muntanyes de Prades.
10: El castell data del segle X, però era una fortalesa sarraïna i s'han trobat estructures d'època romana. Des de l'alcaldia s'aspira a poder obrir el castell al públic i fer-hi un centre d'interpretació.
5: Lleida va posar ahir el punt final als 4 dies de celebració de la Fira de Titelles. Malgrat l'amenaça de pluja, la 37a edició del certamen va mantenir la xifra dels 40.000 espectadors. Lleida, Alba Mor.
12: El públic va poder gaudir de l'art titellaire arreu de la ciutat, tot i que el gruix de la programació es va concentrar a l'eix comercial. Espectacles tan tradicionals com de grans dimensions van omplir espais com les places Sant Joan i Catedral. Oriol Ferres, el codirector de la Fira.
14: Sempre és un neguit abans de començar la fira, no? Com respondrà el públic, com aniran els aforaments, i novament les places, els teatres han tingut una ocupació fantàstica, molt satisfets.
12: Durant 4 dies, la capital del Segrià va acollir 95 actuacions de 29 espectacles fets per 27 companyies.
5: I unes 1.500 persones han participat a la tercera festa del vapor que s'ha fet aquest cap de setmana a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Una proposta única a la península ibèrica amb què els visitants han pogut viatjar més de 100 anys enrere a bord de locomotores restaurades. Móra la Nova, Ariadna Escoda.
15: Viatges al tren!
21: És la proclama que s'ha tornat a escoltar aquests dies a Móra la Nova, on 4 locomotores de vapor han tornat a encendre motors per viatjar al passat. La proposta encaixa amb la visió del Museu del Ferrocarril de fer un equipament vivencial. Jordi Sesplugues n'és el director.
29: Més que venir a veure una sèrie de peces amb molta història, que també les veu, el que ve a viure és una experiència. L'experiència de com aquests ginys, en el cas de la Festa del Vapor de Vapor, doncs han funcionat, de com viatjaven els nostres avantpassats.
21: D'altra banda, l'organització treballa per trobar suport econòmic i institucional per impulsar un futur projecte turístic amb peces històriques a la xarxa de DIF.
5: I ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals. Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subirachs o Josep Guinovart. Sí.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Esports.
5: Montserrat Raya, bon dia.
13: Hola, bon dia. El Barça va superar i el Bayern 4-2 i han passat a la final de la Champions femenina de futbol en la sisena final consecutiva de les blaugranes. Han aconseguit aquesta fita després de sumar un 5-3 al global de l'eliminatòria de semifinals contra les alemanyes. Ahir van marcar dos gols Alexia Putellas, un Salma Parayuelo i un altre Eva Payor. I davant 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Irene Paredes és una de les capitanes de Barça.
16: Nos felicitamos entre nosotras porque tiene muchísimo mérito volver a estar ahí en la final. No sé ya cuántos años consecutivos. La gente lo ve como normal, la gente lo espera, pero es muy, muy difícil. Pues bueno, todo lo que curramos en el día a día para que días como hoy sepamos hacer frente a un todo Bayern, crear ocasiones, estar fuertes cuando hay que sufrir y bueno, pues con los objetivos intactos de momento.
13: Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos inactiva per lesió.
17: La veritat que pell de gallina i molt feliç. He tingut una estoneta avui per començar a agafar ritme després de 5 mesos i gràcies a tothom que ha format part del camí, gràcies al Camp Nou avui per l'ovació.
13: Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club. No va voler, però, concretar res del seu futur. I parlava així, Alexia, de la final que jugaran contra el Lió.
18: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
13: La final de la Champions la jugaran Barça i Olympique de Lió el 23 de maig a Oslo. Aquest equip, l'equip francès, està dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge davant a Madrid. El clàssic que es disputarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. Un Espanyol que es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 a les 9 del vespre. Manuel González, tècnic blanc i blau.
29: Sí, s'escapen vàries. El dia Vallecas, per exemple, també s'escapa. Avui s'escapa perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells. Inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid amb els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria.
13: El Barça és líder de primera amb 88 punts, el Madrid és segon a 11, l'Espanyol és 13 amb 39 punts i el Girona 16 amb 38. Els blanquiblaus estan a 5 punts del descens i els de Mitchell a 4.
0: 3Cat Info.
13: I en bàsquet, l'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina, que jugarà contra el València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés 89-63 a la tornada de quarts de final, després de l'empat a l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
19: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer

0: La catalana Paola Ramos va guanyar la segona cursa de la temporada a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que a falta de 3 voltes. Per al final va remuntar i es va posar líder a l'última volta.
1: Bueno, la cursa d'avui estic molt contenta de tot el treball que hem fet durant tot el cap de setmana. Al final era el meu primer cap de setmana aquí. No em coneixia el circuit ni res i ens anem amb un tercer i amb un primer i el rècord del circuit, no?
0: I en ciclisme Tadej Pogačar ha guanyat el Tour de Romandia i a la Vuelta Femenina Noemí Roeg és la primera líder.
2: Trescat Info.

0: A aquesta hora està citat a declarar davant del Suprem José Luis Ábalos pel cas de les mascaretes. La Fiscalia manté que l'exministre socialista era el cap de la trama que va beneficiar-se de la compra de material sanitari durant la pandèmia. L'Iran atacarà l'exèrcit nord-americà si entra a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells atrapats en aquest punt d'accés al Golf Pèrsic. I avui es reuneixen a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent. Ho faran enmig de la guerra a l'Orient Mitjà, les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. El jutge allarga com a mínim fins demà la detenció dels líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals. Els seus advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia els acusa, sense una acusació formal, però, de tenir vincles amb Hamas. Una incidència ja resolta a l'estació de Sitges al Garraf ha alterat aquest matí el pas de trens a l'R2 Sud, tot plegat en una jornada en què es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova per contra unes obres a l'R13 deixen Valls sense servei durant 2 mesos. Els treballadors d'escombraries de Girona comencen una vaga indefinida. Les negociacions entre els representants de les dues parts s'han allargat fins a la matinada i no han arribat a cap acord. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. El último de la fila va convertir ahir l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. I la primera adaptació televisiva de la novel·la El senyor de les mosques és la novetat més destacada de les produccions que aquesta setmana arriben a les plataformes de streaming. També arriba la sèrie Leyendas, a partir d'una història real situada als anys 90, sobre la lluita contra els càrtels de la droga d'un grup de funcionaris infiltrats.
1: Esports. El Barça disputarà la 6ª final consecutiva de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique de Lió després de guanyar el Bayern 4-2. 2 gols d'Alexia, un de Salma i un de Payor en un Camp Nou ple amb 60.000 espectadors. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid. L'equip blanc va imposar-se ahir a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona jugarà les semifinals pel títol contra el València i van superar el Leganés 89-63.
0: I ens queda el titular del temps, matí de ruixats a l'Alt Pirineu i cel variable a la resta amb algunes estones de sol i temperatures més suaus. Aniran arribant nuvolades per Ponent i a partir del migdia s'espera una nova tongada de ruixats amb tempesta i calamarsa que durant la tarda avançaran per l'interior del país.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem marxant en directe cap a Madrid. L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, pren avui la paraula al judici del cas de les mascaretes que es fa al Tribunal Suprem des de fa un mes. La Fiscalia demana 24 anys de presó al també ex número 3 del PSOE per, suposadament, liderar una trama que es va enriquir amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. La seva declaració és la més esperada, arriba la setmana

0: Després que la fessin els altres acusats, l'empresari Víctor de Aldama i també la seva antiga mà dreta, Koldo García. Marxem, com us dèiem, en directe cap a Madrid. Ho està seguint el Dani Sáenz de AJA. Dani, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Just en aquests moments, José Luis Ábalos acaba de deixar el banc dels acusats, on ha seguit tot el judici, i pren seient ara mateix davant del tribunal. S'espera que, igual que Koldo García la setmana passada, Ábalos responga a les preguntes del fiscal anticorrupció i també les de la seva defensa per intentar desmuntar les acusacions contra ell. Els investigadors el situen com el cap d'una trama de comissions que aprofitava de la seva influència política per fer negoci. Es preveu que l'exministre ho negui, que defensa la legalitat dels contractes de mascareta que es van adjudicar durant la pandèmia i que es desvincula de les gestions que feia la seva mà dreta, Koldo García, qui dijous passat va reconèixer haver actuat d'esquena al ministre.
2: Creo que las cosas, vamos a llamarlas mundanas, que había que hacer el día a día, pues intentaba quitárselas del medio para que se preocupara de lo que se tiene que preocupar, que lo hizo.
1: Koldo García va reconèixer també haver rebut bitllets de 500 euros del PSOE, malgrat que el partit ho nega, ho va dir per tal de justificar part de l'efectiu que gestionava en nom de l'exministre i que el fiscal considera que eren les comissions que cobrava la trama. Per tot plegat, el Ministeri Públic demana 24 anys de presó a qui va ser figura clau en l'ascens de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol.
0: Perfecte, doncs, Dani, continuem pendents de totes les novetats que ens feu arribar. Fins ara, bon dia.
1: Bon dia.
0: Passen 6 minuts de les 10 del matí, canviem de qüestió. Notícia també destacada d'avui. L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra a l'estret d'Hormuz. Així ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després de l'anunci de Trump d'escortar des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret.
3: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir, un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. En el seu missatge a Truth Social, Trump també ha indicat que les darreres converses amb l'Iran són molt positives. Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a aquesta guerra. Divendres, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però, en canvi, després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara, ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centra, sobretot, a posar fi al conflicte. Amb això i amb l'anunci de l'OPEP que els principals països productors de petroli augmentaran la producció, el preu del cru ha frenat avui, tot i que continua elevat. El barril Brent, de referència a Europa, se situa ara per sota dels $110. Dijous, recordem, havia arribat fins als $126. Un Iran que, per cert, ha aplicat 3 noves penes de mort dins la seva campanya de repressió contra els manifestants en les protestes del gener contra el règim. Els 3 homes penjats a la forca havien estat condemnats per instigar o per llançar objectes explosius durant les protestes en què van morir un agent de les forces de seguretat. A 2 dels executats se'ls acusava també de ser agents del Mossad, dels serveis secrets d'Israel. L'Iran accelerà l'aplicació de la pena de mort tant de detinguts en les protestes del gener com de presos de llarga durada després dels atacs dels Estats Units i Israel que van iniciar aquesta guerra a l'Orient Mitjà. No deixem aquesta guerra perquè l'anunci dels Estats Units de retirar 5.000 soldats d'Alemanya ha estat una sorpresa, segons la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que reforça la necessitat de reforçar el pilar europeu de l'OTAN. Declaracions de Kallas que ha arribat a Yerevan, que és la capital d'Armènia, on avui es reuneixen una 50 de països, membres de la Unió Europea i també altres països afins per debatre precisament el futur del continent. També a l'arribada a Yerevan, el cap de l'OTAN, Mark Rutte, ha dit que els líders europeus han rebut alt i clar el missatge de frustració de Donald Trump sobre l'Iran. La cimera d'avui és doble. Primer, es troba la Comunitat Política Europea, un espai de diàleg occidental creat fa 4 anys per Emmanuel Macron quan tenia la presidència de torn comunitària, i Rússia per envair Ucraïna. I la segona cimera, que en aquest cas començarà demà, aplega els països de la Unió Europea i Armènia, país veí de l'Iran, tradicionalment aliat a Rússia i que vol acostar-se ara a Occident. Per a primer cop hi participarà el primer ministre del Canadà, Mark Carney. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja és a Yerevan després de fer nit encara per una avaria tècnica en l'avió oficial que els ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca. Passant 9 minuts a les 10 i tancarem aquest bloc d'internacional parlant dels líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals que continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abukeshek, barceloní d'origen palestí, també del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els ha acusat formalment. Anem cap a Jerusalem. Ens ho explica en Jordi Brascó.
4: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
5: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
4: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abukeshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la dona de Saif Abukeshek, Sali Issa, ha dit que la detenció d'aquests dos activistes té com a objectiu dissuadir altres membres de continuar amb aquesta missió cap a Gaza.
6: Són dos persones que tenen molta influència en la flotilla i con este acto Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
0: I se reunirà demà amb el Ministeri d'Afers Estrangers per analitzar els passos a seguir per pressionar Israel perquè alliberi els dos detinguts. El ministre José Manuel Álvarez preveu compareixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat aquests dos activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola. 3CAT Info. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Insisteix que és un pla pilot i que, en funció dels resultats que s'avaluaran al desembre, es decidirà si s'escala a tots els centres de Catalunya o no. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals perquè els conflictes que es produeixen a l'entorn dels centres es traslladen a dins i que l'objectiu del pla és veure si la incorporació d'agents que facin tasques de mediació i prevenció és una eina eficaç.
7: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Niubó també ha posat en valor l'acord signat amb 2 dels sindicats perquè, diu, consolidaran la plaça de més de 300 integradors i educadors socials que ara estan contractats eventualment i que tenen un paper clau per afavorir la convivència als centres. I ara marxem cap a Girona. Concentració aquest matí amb botzines i xiulets davant la deixalleria de Girona dels treballadors que fan la recollida d'escombraries a la ciutat. Això després que avui han començat una vaga indefinida. La plantilla de l'empresa que fa aquest servei, Girona Més Neta, es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu després d'un any i mig de negociacions i reclama, entre d'altres, una pujada de sou de l'IPC. Fèlix Martín.
8: Encara fins ahir diumenge a la mitjanit hi van haver reunions per intentar arribar a un acord entre les dues parts que no ha estat possible. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa Girona Més Neta, encarregada del servei, els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
9: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
8: Mentrestant, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha fet públic aquest dilluns al matí a primera hora un comunicat en el qual diu que els gironins no es mereixen aquesta vaga i exigeix una entesa entre empresa i treballadors. Lamenta que l'hagin convocat, diu, amb la voluntat d'afectar els veïns i veïnes de la ciutat i també la convocatòria del temps de flors que ha de començar dissabte vinent. Els serveis mínims que s'han fixat preveuen la recollida de l'orgànic només 2 dies per setmana i els envasos i el plàstic només un dia a la setmana. La neteja a centres mèdics, escoles de menjador i mercat es farà amb normalitat. I la dels carrers, dos cops per setmana.
0: Avui també comença una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona. Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer dels vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig de l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest matí, a les 11, concretament, davant la seu a la ciutat. De seguida obrim àrea de serveis, parlem de mobilitat. Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos. Unes obres en el tram de l'R13 entre la Palma de Picamoixons, la Plana, volíem dir de Picamoixons, i Sant Vicenç de Calders, ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera i també el desviament dels trens amb origen i destí a Lleida. L'R15, en canvi, reprèn la circulació de trens de passatgers entre Reus i Móra la Nova. Tarragona, Manel Sastre.
10: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels que hi ha entre la Plana, Picamoixons i Roda de Barà. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu amb busos per carretera per tots els usuaris de les estacions entre Valls i Sant Vicenç de Calders. El primer autobús, segons explica l'Anna Maria, una de les usuàries, no ha passat i lamenta el pèssim servei i els constants talls de línia.
11: I ara em trobo això, que el de les 7:30 que anava directe, no hi va. Però el que no pot ser és cada dia amb aquest incompliment de normes. Ara fins al juliol hem d'estar així, eh? Però de què anem? És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
10: Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris de Valls, creu que el pla de transport alternatiu es pot millorar amb autobusos que vagin directes a Barcelona sense passar pel Prat.
12: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
10: Els trens de l'R13, amb origen i destí a Barcelona i Lleida, es desvien per Reus i d'aquesta manera allarguen el temps de circulació. Avui, en canvi, es reprèn la circulació per als trens de la línia de Reus a Móra la Nova, l'R15, després de 3 mesos tallada. El tram des de Móra fins a Riba-roja, però continuarà fent-se en autobusos.
0: Demà també es recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem també que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. I ara sí, passant un parell de minuts d'un quart d'11, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic, recordant que Renfe ha informat que ja ha estat resolta la incidència que afectava l'R2 Sud a Sitges. Renfe mateix ha informat que progressivament està previst que recuperi la freqüència i els horaris de pas habitual dels trens. Pel que fa al transport, al trànsit, força tranquil·litat hores d'ara, millora la circulació a les 2 rondes de Barcelona. Encara és una mica intens en diversos trams de la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs, d'entrada fins a la Barceloneta, mentre que a la ronda de dalt se circula amb fluïdesa en tots dos sentits. A la resta de la xarxa viària, la P7 a Barberà cap a Tarragona segueix anant força densa i atenció perquè seguim tenint 2 carrils tallats, un a la B20 a Tiana per obres direcció Mataró i un altre a la C17 a Tona cap a Ripoll. En tots dos casos, però, no veiem que estiguin provocant problemes greus. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genuer.
14: Continuen arribant ruixats per la franja de Ponent des de l'Aragó, que van creuant sobretot les comarques de Lleida i també cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. Els ruixats aquest matí s'han endinsat, fins i tot han arribat a la zona del Ripollès, Catalunya Central, però molt debilitats, de manera aïllada. I mentrestant, a les comarques de Girona, gran part del sud de Barcelona, domina el sol, les grans clarianes. Però, en definitiva, el temps ha de complicar-se més. Per tant, no ens podem refiar d'aquestes aquestes clarianes, perquè el risc de ruixats va a més, sobretot a partir d'aquest migdia, amb una nova tongada de ruixats i tempestes que s'estendran per l'interior del país. De les quantitats de precipitació d'aquest matí, destacarem els 7 litres per metre quadrat a Massoteres, a l'Urgell, molts registres entre 3, 4, 5 litres, per exemple, 5 a Maials o també 5 a Tornabous, 3 a Lleida, 2 a Viella, 4 al Pont de Suert. Fins i tot també han arribat a acumular aquests 3 litres per metre quadrat a Cardona o també aquests 3 a la Seu d'Urgell. Bé, a partir d'aquest migdia, doncs, les nuvolades han de créixer amb força, sobretot des de les Terres de l'Ebre, Serra Prelitoral, Depressió Central, Pla de Lleida, Prepirineu i avançant en direcció cap a l'extrem nord-est del país, cap al nord de les comarques de Girona. De fet, en totes aquestes àrees hi ha avisos d'intensitat de pluja, mitjores poden superar els 20 o 30 litres per metre quadrat i localment amb tempesta i també calamars. Molta precaució, per tant, en aquestes àrees al llarg de la tarda. A la resta no és impossible algun ruixat, però en principi serien fenòmens més puntuals, sempre amb domini dels núvols i amb unes temperatures que amb aquestes clarianes poden arribar a pujar una mica per sobre dels 20 graus, però poc més. Els valors més alts potser tocant els 25. Bé, a la nit l'encarem amb una millora transitòria, amb obertura de clarianes, potser no acabi de fer net del tot, però poques pluges esperem, i demà a la tarda tindrem una nova tongada de ruixats i tempestes, localment amb certa intensitat, entre les comarques de Barcelona i Girona, amb temperatures que encara baixaran una miqueta més. De fet, avui la cota de neu en el Pireu pot baixar dels 2.400 als 2.200 metres i demà fins als 2.000 metres.
15: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
16: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
15: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
16: El dia quan ens vingui bé?
15: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
16: I a mi?
17: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
15: 3CAT Info.
0: Passen 6 minuts d'un quart d'11 i ara cultura.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vivas.
1: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
2: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
1: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
3: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
1: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
0: I dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
4: The sky is darkening and the beast is close at hand.
5: Hello?
6: Dijous arriba a Movistar Plus la sèrie basada en la novel·la de William Golding, El senyor de les mosques, un llibre que s'havia dut al cinema en un parell d'ocasions, però mai fins ara s'havia adaptat en format sèrie. Tot i que es va publicar per primer cop als anys 50, l'obra segueix absolutament vigent. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer.
7: Your legend is the identities we use when we work undercover.
6: L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7, també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma. A més, Netflix estrena la segona temporada de la inquietud tan sèrie danesa El caso Hartung i Prime Video la continuació del thriller d'espionatge Citadel.
8: Humans for the most part are inept creatures.
9: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
10: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
6: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, la més destacada és Criatures Luminoses, a Netflix a partir de divendres. Una cinta sobre dues persones que busquen un sentit a la seva vida i que es coneixen al torn de nit de neteja de l'aquàrium d'una localitat nord-americana. En el repartiment hi ha Sally Field, guanyadora de dos Oscars i coneguda per ser la mare de Forrest Gump, Louis Pullman, vist a Top Gun Maverick, Joan Chen, Kathy Baker i Alfred Molina, que li posa veu en la versió original al Pop Marcelo, que és el narrador de la història.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ho han tornat a fer i per sisena vegada consecutiva. El Barça femení s'ha classificat per a la final de la Lliga de Campions després de guanyar el Bayern de Múnich per 4-2 i passar a la final amb un 5-3 a favor al global de les semifinals, amb dos gols d'Alexia Putellas, un de Salma Parayuelo i un altre d'Eva Payor. I davant, 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos inactiva per lesió.
3: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
2: Amb els seus dos gols, Alexia Putellas iguala César com a segona màxima golejadora de la història de Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada al Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club. No va voler, però, concretar res del seu futur. I Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parla de la final que jugaran contra l'Olympique de Lyon, declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
2: La final de la Champions, el Barça la jugarà 23 de maig a Oslo, davant el Lió, dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge, davant el Real Madrid, el clàssic que jugarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol, amb dos gols de Vinícius. Mentrestant, l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat en el partit que tanca la jornada 34 de primera divisió a les 9 del vespre. Manolo González, tècnic blanc i blau.
5: Sí, s'escapen diverses. El dia de Vallecas, per exemple, també s'escapa. Avui s'escapa perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells. Inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid amb els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta a l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria.
2: El Barça és líder de primera amb 88 punts, el Madrid és segon a 11 punts, l'Espanyol és 13 amb 39 punts, a 5 del descens, i el Girona 16 amb 38 a 4. L'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, que jugarà contra València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés 89-63 a la tornada de quarts de final després de l'empat a l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
6: I think the score... El marcador fa semblar que ha estat fàcil. No vam quedar contentes amb el partit d'anada, així que avui estàvem ultramotivades per jugar davant de la nostra afició, compartint aquesta passió pel bàsquet amb ells. I s'ha reflectit en el marcador, però els play-offs mai són fàcils.
2: Dijous es jugarà l'anada de semifinals del play-off de semifinals a València i diumenge la tornada a Girona. A la Lliga CB, el Barça va guanyar Gran Canària 91-69. Joel Parra, jugador blaugrana.
7: Sabíem que era un partit molt important per nosaltres, perquè els dos rivals de la nostra classificació de part de dalt, com és el València i el Múrcia, han perdut els seus partits, estem més a propet, no?, de l'objectiu que volem ara, que és intentar escalar les màximes posicions possibles.
2: I el Manresa també va guanyar contra València 104-102. I direm també que l'NBA, Detroit Pistons, han superat Orlando Magic al 7è partit i els Cleveland Cavaliers també han eliminat els Toronto Raptors. Ja han quedat definides les semifinals de conferència. I que l'italià Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid en superar l'alemanya Zverev 6-1, 6-2.

0: 2:15.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora ja està en marxa la sessió d'avui del judici de les mascaretes amb la declaració més esperada, la de l'exministre José Luis Ábalos, que ha començat responent ja a les preguntes del fiscal i tractant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil. De seguida hi anem en directe. Avui també és notícia que l'Iran atacarà l'exèrcit nord-americà si entra a l'estret d'Hormuz. És la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells atrapats en aquest punt d'accés al Golf Pèrsic. Rodalia recupera trams en algunes de les línies tallades per obres. Es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova i demà el servei habitual a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, una recuperació que farà que Rodalia es torni a ser de pagament a partir de dissabte que ve. Les obres de l'R13, però, deixen Valls sense trens durant 2 mesos. Des d'ara fins les 11 sentirem la consellera d'Interior, Núria Parlon, nega qualsevol relació entre el crim masclista d'Esplugues de Llobregat i el jihadisme. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera lamenta que s'hagi viralitzat aquest fals vincle d'un cas que continua sota investigació. També us explicarem que cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. I anirem a Lleida. Avui comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Tot apunta que serà bona, perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades. I quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb quins continguts?
2: Amb aquesta 6ª final consecutiva de la Champions femenina de futbol que jugarà el Barça després de guanyar i el Bayern 4-2. El Barça masculí serà campió de Lliga diumenge si empata o guanya amb el Madrid. L'equip blanc va imposar-se ahir a l'Espanyol 0-2.
0: Repassem també el temps. Matí de ruixats a l'Alt Pirineu, cel variable a la resta amb algunes estones de sol i temperatures més suaus. Aniran arribant nuvolades per ponent i a partir del migdia s'espera una nova tongada de ruixats amb tempesta i calamarsa que durant la tarda avançaran per l'interior del país. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Com us dèiem, està en marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent a les preguntes del fiscal i tractant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil, que el situa com a centre de la trama que va beneficiar-se de l'adjudicació de contractes públics. Denis Enveja, molt bon dia.
3: Bon dia. José Luis Ábalos no ha tardat ni 10 minuts en referir-se als informes de la UCO, i a mostrar-se sorprès pel que considera que són contradiccions. Assegura que és impossible que conegués l'empresari Víctor Daldamà quan diu la Guàrdia Civil que ho va fer, perquè aquell dia, assegura, es trobava a Londres de viatge amb la seva família. Escoltem-lo.
4: Releyendo los informes de la UCO, que eso sí que lo tengo, es la propia UCO la que dice que yo estaba en Londres en esa fecha. Así es que me sorprende esa contradicción, que por un lado la UCO me sitúe en un vuelo que tampoco sé por qué. Es de interés de la UCO mi vida privada, ¿no? En ese caso fue un viaje que hice con mi exmujer y mis hijos a Londres.
3: Ábalos també intenta desacreditar Víctor Daldamà, rebaixant el seu paper d'intermediari en el cas d'un viatge oficial a Mèxic que l'empresari s'atribueix i que situa com l'inici de la seva relació amb l'exministre i amb Koldo García. També considera Ábalos de falsa una suposada carta que Daldamà assegura que vincula l'exministre amb l'opositor veneçolà Juan Guaidó. Per tant, queda clar de moment que l'estratègia d'Ábalos passa per desmuntar una a una les proves que l'incriminen i que el situen com al cap d'una trama corrupta, però també a desacreditar la credibilitat de Víctor Daldamà, qui s'ha convertit en una acusació més, segons diuen les defenses d'Ábalos i de Koldo.
0: Perfecte, Dani, doncs connectem amb tu d'aquí mitja horeta. Fins ara.
3: D'acord, fins ara.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I continuem amb altres notícies. L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra a l'estret d'Hormuz. Així ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després que de l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret.
5: El que volem sobretot és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir, un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. En el seu missatge, Truth Social, Trump també ha indicat que les darreres converses amb l'Iran són molt positives. Ara mateix, el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi al conflicte. Divendres, Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però, en canvi, després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara, ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequi el bloqueig de l'estret per asseure's a negociar i que se centra, sobretot, a posar fi a aquest conflicte. A tot això, primeres crítiques de destacats correligionaris republicans de Donald Trump contra la decisió del president de treure d'Alemanya 5.000 dels 36.000 soldats nord-americans estacionats. En concret, han alçat la veu Roger Wicker i Mike Rogers, republicans com Trump i que presideixen respectivament el Comitè de Forces Armades del Senat i de la Cambra de Representants. En una declaració conjunta, tots dos polítics han dit que reduir ara la presència nord-americana a Alemanya és contrària a la contenció de Rússia i suposa enviar un senyal equivocat a Vladimir Putin. També li diuen al president que el que hauria de fer és enviar aquests 5.000 soldats cap a l'est, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna i al suport decreixent al president Zelensky. Però Donald Trump sembla reblar el clau i des de Florida ha advertit als seus socis de l'OTAN que la retirada de tropes nord-americanes serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. El president nord-americà, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran i per unes recents declaracions del canceller alemany Friedrich Merz, ha llançat aquesta nova amenaça de matinada a peu d'helicòpter.
6: Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
7: Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Parlem ara també de la guerra a Ucraïna. Almenys 4 morts i 16 ferits per l'impacte d'un míssil rus a la regió ucraïnesa de Kharkiv. Rússia, a més, ha llançat més de 150 drons per tot el territori ucraïnès, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses antiaèries. Les restes dels aparells, però, han causat danys en habitatges i indústries d'una desena de localitats. En paral·lel, un dron llançat per l'exèrcit ucraïnès ha impactat contra un gratacels del centre de Moscou, molt a prop de la plaça Roja, on dissabte que ve està prevista la desfilada militar del Dia de la Victòria, en què se celebra el triomf soviètic en la Segona Guerra Mundial. El Kremlin ha reduït la desfilada militar d'aquest any justament pel risc d'atacs per part d'Ucraïna.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts i arribarem a 3:15. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula totalment el crim amb arma blanca de dissabte a Esplugues de Llobregat d'un mòbil jihadista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha afirmat que la investigació de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles està sota secret d'actuacions després de la detenció del presumpte autor d'aquesta agressió.
8: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: I pel que fa al tiroteig a primera hora del matí avui, a la Rambla Catalana de l'Hospitalet de Llobregat, la consellera ha confirmat que s'han disparat 5 trets sense ferir a ningú. Núria Parlon ha explicat que la hipòtesi principal estaria vinculada amb el tràfic de drogues.
8: Estem encara en plena investigació i acaben d'instruir totes les diligències. Tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
0: La policia també investiga un crim amb arma blanca la nit de dissabte a diumenge. El suposat autor seria un menor. Els fets van passar al carrer de la Cera, al barri del Raval. Mentrestant, els Mossos investiguen també un altre apunyalament, en aquest cas d'un menor, a la zona del Fòrum, que va quedar ferit greu. Parlem de mobilitat, us ho dèiem en el sumari. Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos. Unes obres en el tram de l'R13 entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera i el desviament de trens amb origen i destí Lleida. Demà s'ha de recuperar el servei normal a tota la línia R4, d'altra banda, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, i ja no caldrà fer transport a Terrassa. I també demà l'R3 recupera el servei de trens entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament, i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Fixem-nos ara en un altre punt de Rodalies. Avui desgavellen la represa del servei de passatgers, en aquest cas a la línia R15 entre Móra la Nova i Reus. Els passatgers i la plataforma d'usuaris de la zona denuncien falta d'informació. Anem cap a Móra la Nova. Jordi Barranca.
9: Tres mesos i mig després tornen a circular trens de passatgers per aquesta estació d'aquí de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. Els problemes prop als usuaris no han acabat.
10: I avui suposadament anava el tren. Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
11: Tant de bo. Bueno, avui ja no ha anat puntual. Ahir vam trucar a Renfe i ens van dir que havia d'arribar una a les 8:22, però clar, no ha arribat en aquesta hora. I en teoria anàvem amb autobús, segons ens ha dit una gent ahir a la tarda.
9: I és que hi ha descoordinació entre els horaris publicats en paper i l'estació, amb els que surten a la pantalla informativa de DIF, respecte als que estan publicats a la web de Rodalies. Avui, per exemple, en surten 3 en direcció a Tarragona i en tornen 4, quan a la web de Rodalies en surten 4 per sentit. Amb tot això, la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat assegura que no s'ha restablert el servei al 100% i avisa en Josep Caçador, portaveu.
12: Una cosa molt clara, si no arriba a haver el col·lapse a nivell de Catalunya, esta línia no l'arreglen. I ara el que estem esperant és a veure si realment la fiquen en marxa. En marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
9: I per si no n'hi hagués prou, asseguren que encara hi ha limitacions temporals de velocitat actives a tot el tram que passa pel Priorat.
0: Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2026. És una 2025, volíem dir, és una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya, que fa aquesta comparativa.
13: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana. I ara marxem cap a Ponent. Aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya en aquests darrers anys. Les previsions són bones perquè la primavera està deixant molt poca pluja i, a diferència de l'any passat, tampoc hi ha hagut pedregades. Lleida, Juliol Becar.
14: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simones, director d'Afrucat.
15: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat en les últimes campanyes.
14: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones.
0: I precisament avui es posa en marxa a Seròs el Segrià l'alberg que coordina la Generalitat per a persones temporeres que arriben a treballar aquesta campanya de la fruita. Aquest any l'equipament funcionarà durant tot l'estiu fins al setembre, després que la temporada passada només estigués actiu 2 mesos. Pere Joan Álvarez.
16: L'Albert té capacitat per a 40 persones i estarà obert des d'avui fins a finals de setembre. És una de les novetats d'aquesta campanya perquè per primer cop durant els mesos d'estiu hi haurà 2 alberts públics per a persones temporeres funcionant. El servei s'ofereix per a aquelles persones que estan buscant feina i s'hi poden estar un màxim de 10 dies. Per accedir-hi cal que estiguin derivades per l'Oficina Única d'Atenció a Persones Temporeres de Lleida i el trasllat fins a Seròs el farà el Consell Comarcal del Segrià. Núria Gil, delegada del Govern a Lleida, destaca que la voluntat és que l'equipament es consolidi per a properes campanyes.
17: Aquesta és la idea, no? Aquesta continuïtat per poder salvar la mesura de lo possible doncs, tota aquesta gent que ve a treballar, que quan arribi encara no té contracte i que necessite per no optar en unes condicions mínimes.
16: A partir del juny també obrirà portes l'alberg que habilita la paeria, un dels pavellons de la fira que estarà obert fins al setembre.
0: I ara ens situem a la capital catalana. 500 persones van participar ahir en la Kidical Mass de Barcelona per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants. La marxa ciclista va rebre el suport de diferents col·lectius com Bicibus Eixample o Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Casar és una de les portaveus de l'organització.
18: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
0: La cinquena edició d'aquesta marxa va començar a la plaça del doctor Letamendi i va acabar a les Glòries després de recórrer 7 quilòmetres pel centre de la ciutat. Tres quarts d'onze, moment d'aturar-nos, fer un cop d'ull a les carreteres, transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Doncs hores ara força tranquil·litat a la xarxa viària. Les retencions de primera hora a la Corona de Barcelona i a les principals vies que connecten amb la capital ja han anat desapareixent. En aquests moments només destaquem circulació amb retencions encara en alguns trams de la ronda litoral d'entrada a Barcelona, des de Sant Adrià de Besòs i fins a la Barceloneta, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, i a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua, direcció Tarragona, i en aquesta mateixa via a Tarragona, cap a Amposta, on per obres hi ha ara només un carril obert. Pel que fa al transport públic, recordem que Renfe informa que a poc s'està ja recuperant la freqüència de pas dels trens a la línia R2 Sud, que aquest matí ha quedat afectada per una incidència a Sitges. És tot de moment.
1: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
20: Les temperatures aquesta matinada han baixat una miqueta respecte a l'anterior, amb un ambient una mica més fresc i hagut més clarianes. Ahir no es baixava dels 17 graus en molts sectors de la costa. Avui els 16 han sigut els valors més alts i de manera més localitzada. Barcelona, l'Estartit, per exemple, en general, 13-14 graus. A l'interior, entre els 8 a 12-13. I al Pirineu trobem ja un valor clarament negatiu, amb un grau sota zero avui, a la cota 2.500. Feia dies que no tornaven les glaçades d'alta muntanya i doncs aquesta setmana sembla que l'ambient de principis de primavera acompanyarà el Pirineu amb un descens de la cota neu dels 2.400 als 2.000 metres entre avui i demà. Estem en una situació de temps insegur, una pertorbació, un embussament d'aire fred ens creuarà entre avui i demà, i malgrat les clarianes que en aquests moments hi ha en molts indrets, hi ha hagut ruixats i, a més, han de guanyar més terreny a partir d'aquest migdia. Per tant, compte aquesta tarda, perquè hi haurà ruixats i tempestes, sempre amb una distribució molt irregular, però estenent-se més o menys des de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, de pressió central, Prepirineu, cap al Pirineu Oriental. No és impossible que arribin en alguns sectors de la costa, però en principi és aquesta àrea interior del país on poden ser localment intensos aquests fenòmens, hi ha avisos en aquest sentit, de poder superar els 20 o 30 litres per metre de mitja hora i anar acompanyats de tempesta i amb calamar-se. Temperatures poc per sobre dels 20 graus i amb tendència a baixar aquests propers dies amb un ambient més habitual per l'època, més fresc. Demà a la tarda tindrem una nova tongada de ruixats i tempestes, sobretot una mica més extens, al nord-est del país.
1: Resca Info. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe. 012, la millor resposta.
21: Va tot bé?
22: Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
21: Això és violència masclista.
23: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
24: I de tu, i de tu.
1: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
24: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
25: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
26: 170.000 turistes.
27: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
28: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 minuts i arribarem a les 11. Continuem amb més notícies. Parlem ara de la Fèria d'Abril de Catalunya, que un any més ha acollit una bona mostra de cultura andalusa al Parc del Fòrum de Barcelona. Gairebé un centenar de casetes s'han convertit durant els últims 10 dies en el punt de trobada d'amants de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya asseguren que ha estat una edició històrica i recorden que s'ha incrementat l'aforament perquè hi pogués haver fins a 40.000 persones al mateix temps. Daniel Salinero, el president de la FECAC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu amb la quantitat de gent que ve, quasi que és un miracle, no? El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
0: Enguany se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però després de converses amb l'Ajuntament, la FECAC ja ha avançat que l'any que ve el renovaran. I ara tornem a Lleida, que va posar ahir el punt final als 4 dies de celebració de la Fira de Titelles. Malgrat l'amenaça de pluja, la 37a edició d'aquest certamen va mantenir la xifra dels 40.000 espectadors. Alba Mor.
3: La Fira de Titelles ha viscut aquest diumenge la quarta i última jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions i una massiva presència de públic en els diferents espectacles. L'eix comercial ha estat un dels punts de trobada més rellevants, que malgrat la caiguda d'algunes gotes, diferents actuacions han aplegat un nombrós públic. El codirector de la Fira de Titelles, Oriol Ferrer, en destaca algunes.
4: Tots són destacats perquè cada una de les propostes és singular i és per mèrits propis. Nosaltres a la Fira sempre ho diem, apostem per la qualitat més que per la quantitat. Però sí que és cert que sempre hi ha espectacles que potser pel seu format, com és el de la plaça Sant Joan, la companyia París Benares, que són francesos, està doncs, generant moltes converses perquè és un gran titella de dimensions molt grans, un espectacle també que veu de la dansa amb el Teatre de Titella està sorprenent molt. Però també peces petites, com Ortiga, que està a la Saleta, amb un aforament molt reduït de 50 persones, molt pròxim d'aquests espectacles que pots sentir respirar pràcticament els titellaires.
3: A banda de l'eix comercial, la cita cultural s'ha repartit en altres espais a l'aire lliure, com la plaça dels Apòstols de Turó de la Seu Vella, i en interiors, com l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i l'Aula de Teatre. Durant 4 dies, l'esdeveniment ha ofert 95 actuacions de 29 espectacles elaborats per 27 companyies.
0: S'ha acabat ara sí la temporada d'esquí Masella. Està l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana. Ens ho explica des d'Alp el Joaquim Albalater.
5: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de 500.000 de visitants i gruixos excepcionals de neu. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
6: Molt contents. Més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb nevades excepcionals durant el mes de desembre, gener i febrer. Amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, gruixos d'un acumulat de més de 5 metres de neu.
5: Masella va ser la primera estació a obrir el 26 de novembre i ha estat l'última tancat, tal com han fet les últimes temporades. De fet, ja pensen a ser els primers també l'hivern que ve.
6: Acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, que estem ja començarem a treballar per obrir el primer dia de novembre que les condicions ens ho permetin.
5: La resta d'estacions del Pirineu català van tancar fa gairebé un mes al final de la Setmana Santa, també amb xifres excepcionals. Tant les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat com Baqueira Baret han superat aquest hivern el 1 milió de visitants.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic, un cop enllestides les obres, que van començar fa 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: L'Ajuntament aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. L'actuació consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar les restes que florin, a més d'intervenir per la conservació de les restes aparegudes anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com a atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a uns 800 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques singulars. De fet, la seva situació és un dels elements que el fa més peculiars, perquè des d'allà es pot dominar el poble i gran part del Camp de Tarragona. Ho explica l'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco.
8: Això també li proporciona un caràcter estratègic de guaita sobre el territori. Cal recordar que el castell de l'Albiol, junt al castell de Siurana, controlaven el que, és, que eren els extrems de les muntanyes de Prades.
7: El castell data del segle X, però era una fortalesa sarraïna i s'han trobat estructures d'època romana. Des de l'alcaldia s'aspira a poder obrir el castell al públic i fer-hi un centre d'interpretació.
0: Esports. Montserrat Raia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs ho han tornat a fer i per sisena vegada consecutiva el Barça disputarà la final de la Champions femenina contra l'Olympic de Lió francès. Les blaugranes van aconseguir ahir en superar el Bayern de Múnich per 4-2 i amb un 5-3 al global de l'eliminatòria de semifinals. Va marcar dos gols Alexia Putellas, un Salma Parayuelo i un altre Eva Payor. Davant, més de 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Una de les joves jugadores blaugranes, Clara Serra Jordi, ahir va ser titular.
10: Bueno, pues, sobretot molt agraïda per l'oportunitat i la veritat que per mi pues, un somni aquí rodejada d'aquesta afició poder disfrutar d'aquest partit al Camp Nou per mi ha estat un plaer.
9: Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos de baixa per lesió. Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials, amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club.
11: Molt contenta, evidentment, molt orgullosa. Al final et prepares per arribar a aquests partits. Crec que l'equip té un mèrit brutal. Fer tantes finals europees és molt, molt, molt difícil. Crec que no som conscients, amb el temps ho valorarem i molt orgullosa de formar part.
9: I Pere Romeu, l'entrenador del Barça, dona valor a la identitat de l'equip en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: És que a nosaltres això és el que ens fa forts. Vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit.
9: La final de la Champions, Barça-Lió, es jugarà el 23 de maig a Oslo. Les jugadores del Barça tindran al davant l'equip dirigit per l'extècnic blaugrana Jonathan Giralte. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge davant a Madrid. El clàssic que jugarà al Camp Nou, els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. Álvaro Arbeló, entrenador blanc.
13: Le reservaba un poco, no quería jugármela que no estuviese en el clásico y por eso ha sido el cambio, porque otra vez un partido más que ha hecho un gran trabajo ayudándonos también atrás, que es algo que siempre le agradezco a Vini, ese trabajo que hace ayudando al equipo, ayudando cuando se junta con nuestro medio campo.
9: Mentrestant, l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 a les 9 del vespre. El jugador blanc i blau, Ramon Terrats, té clar que la situació és complicada, però diu que continuaran lluitant.
14: A veure, com ja he dit, no és fàcil, no? Però hem de ser optimistes, hem de ser positius. A dins tenim molt clar doncs, el que hem de fer. Seguirem lluitant, seguirem donant la cara.
9: El Barça és líder de la classificació de primera divisió amb 88 punts, el Madrid és segon a 11 punts, l'Espanyol és 13 amb 39 punts, el Girona 16 amb 38, els blanc-i-blaus estan a 5 punts del descens i els de Mitchell a 4.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En bàsquet, l'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina, que jugarà contra València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés, 89-63 a la tornada de quarts de final, i després de l'empat de l'Anna de Sentim, la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
17: I think the score...
26: El marcador fa semblar que ha estat fàcil. No vam quedar contentes amb el partit d'anada, així que avui estàvem ultramotivades per jugar davant de la nostra afició, compartint aquesta passió pel bàsquet amb ells. I s'ha reflectit en el marcador, però els play-offs mai són fàcils.
9: A la Lliga CB, el Barça va guanyar el Gran Canària 91-69 i el Manresa va superar el València 104-102. Dani Pérez, jugador del Baxi.
29: Un equip com nosaltres, si no està al 100%, doncs, no pot competir, no?

0: a Los Angeles Lakers i San Antonio Spurs amb Minnesota Timberwolves. Direm també que en ciclisme el francès Paul Seixas, la gran revelació de la temporada, ha anunciat que disputarà el Tour.
1: 3CAT Info.

0: En punt les 11 del matí. A les primeres respostes del judici pel cas de les mascaretes, l'exministre José Luis Ábalos desacredita la investigació policial que el situa al capdavant de la trama. Ábalos també ha ironitzat sobre el moment en què va conèixer un altre dels acusats, l'empresari Víctor de Aldama. L'Iran atacarà l'exèrcit nord-americà si entra en l'estret d'Hormuz. És la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells atrapats en aquest punt d'accés al Golf Pèrsic. Crítiques dels usuaris per errors en els horaris a la represa del servei de la R15 entre Móra la Nova i Reus. També denuncien que hi ha trams de limitació de velocitat. En paral·lel, una incidència a Sitges ha obligat els trens de la R2 Sud a circular per via única durant 2 hores i unes obres deixen sense convois la R13 a Valls durant 2 mesos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, nega al mòbil jihadista de l'assassinat d'una dona aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Parlon assegura que aquest vincle s'ha fet servir de manera malintencionada i que les línies d'investigació del crim continuen encara obertes. La consellera d'Educació titlla d'exagerat el debat generat pel pla pilot que comporta presència de Mossos d'Esquadra a centres educatius. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niu insisteix que no hi ha marge de millora salarial dels mestres i professors, que aquesta setmana comencen les mobilitzacions i vagues de la recta final de curs. Primeres accions de protesta i evidències als carrers de Girona per la vaga indefinida dels treballadors d'escombreries de la ciutat es queixen del bloqueig en el conveni col·lectiu després d'un any i mig de negociacions. La vaga pot afectar de ple un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat, Temps de Flors. Avui comença la collita de la cidera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Tot apunta que serà bona perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades. I la pluja no aconsegueix deslluir el retorn a Barcelona de l'último de la fila. 30 anys després, Manolo García i Quimi Portet van repassar els grans èxits de la seva carrera en un concert a l'Estadi Olímpic que repetiran dijous d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça jugarà contra el Lió la final de la Champions femenina el 23 de maig a Oslo. Les blaugranes ahir van eliminar el Bayern 4-2, 2 gols d'Alexia, un de Salma i un de Bayor en un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. El Barça masculí pot ser campió de Lliga diumenge al Camp Nou només amb un empat contra el Madrid. Els blancs van imposar-se 0-2 ahir a l'Espanyol, que suma 17 partits sense guanyar. I en bàsquet, l'Uni Girona jugarà les semifinals pel títol contra València i van superar el Leganés 89-63.
0: Aquesta tarda guanyaran terreny els ruixats, localment amb tempesta i calamarsa i sobretot a l'interior del país. Les zones més afectades seran les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida i del prelitoral al Pirineu o nord de Girona. Núvols amb temperatures poc per sobre dels 20 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem en marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent a les preguntes del fiscal i tractant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil que el situa com el cap de la trama que es va beneficiar de l'adjudicació dels contractes públics. De seguida connectarem a Madrid per saber-ne més detalls amb el nostre company Dani Sainz d'IAJA. De moment, passem a l'exterior. L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra l'estret d'Hormuz. Així ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després de l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui els vaixells

0: de diversos països que han quedat atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i de gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret.
1: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Aquesta matinada a l'estret s'ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. En el seu missatge a Truth Social, Trump també ha indicat que les darreres converses amb l'Iran són molt positives. Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centra sobretot a posar fi al conflicte. I mentrestant, una cinquantena de països encapçalats per la Unió Europea estan reunits a Yerevan, la capital d'Armènia, en una cimera que busque respostes al desordre mundial alimentat pels Estats Units de Donald Trump. En una de les primeres intervencions, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat el paper d'Europa com a garant dels drets internacionals creat després de la Segona Guerra Mundial.
2: Europa ha d'estar a l'avantguarda de la defensa de l'ordre internacional basat en normes i ancorat a la Carta de les Nacions Unides com a pilar principal del multilateralisme.
0: Al seu torn, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia ara que ha anul·lat la desfilada militar del 9 de maig i ha exigit la presència europea a les negociacions de pau.
3: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha dit que Europa i el Canadà no estan condemnats a patir aquest nou ordre mundial que ha qualificat de brutal. El Canadà és el primer cop que participa en una reunió de la Comunitat Política Europea creada el 2022 pel president francès Emmanuel Macron a motiu de la invasió russa d'Ucraïna.
4: 3CAT Info.
0: Ara si marxem cap a Madrid, us dèiem que està en marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent a les preguntes del fiscal i mirant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil que el situa com el cap de la trama que es va beneficiar de l'adjudicació de contractes públics. Dani Sainz de Aján, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ábalos està carregant contra les proves de la UCO i també contra el testimoni de Víctor Daldama. Per una banda, diu que la Guàrdia Civil es contradiu quan apunta que va conèixer l'empresari alhora que el situen en un viatge a Londres amb la seva família, però també afirma que no hi ha cap prova que el Dama pagués el pis de la seva exparella com a suborn més enllà de la seva paraula i creu que s'ha coaccionat a Jessica per a declarar en contra d'ell.
6: Y dijo que no conocía al señor Daldama. Cuando yo la conocí por él. Estoy convencido de perder. Permítame el atrevimiento. Por una persona que la quise. Ella no dice eso si no se la ha coaccionado.
5: I manté que és fals que Jessica no anés a treballar com ella mateixa va dir. Ara bé, també assumeix que la va ajudar a trobar feina en una de les empreses públiques dependents del Ministeri de Transports.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: 11 i 9 minuts de retorn a casa d'Esgavell en la represa del servei de passatgers a la línia R15 entre Móra la Nova i Reus. Els passatgers i la plataforma d'usuaris de la zona denuncien falta d'informació. Móra la Nova, Jordi Barranca.
7: 3 mesos i mig després tornen a circular trens de passatgers per aquesta estació d'aquí de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. Els problemes, però, pels usuaris no han acabat.
8: I avui suposadament anava el tren. Jo he vingut a agafar el normal a les 8.22, però ara diuen que és a les 9.30.
9: Tant de bo. Bueno, avui ja no ha anat puntual. Ahir vam trucar a Renfe i ens van dir que havia d'arribar una a les 8.22, però, clar, no ha arribat en aquesta hora. I en teoria anàvem amb autobús, segons ens ha dit una gent ahir a la tarda.
7: I és que hi ha descoordinació entre els horaris publicats en paper i l'estació amb els que surten a la pantalla informativa de DIF respecte als que estan publicats a la web de Rodalies. Avui, per exemple, en surten 3 en direcció a Tarragona i en tornen 4, quan a la web de Rodalies en surten 4 per sentit. Amb tot això, la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat assegura que no s'ha restablert el servei al 100% i avisa en Josep Caçador, portaveu.
4: Una cosa molt clara, si no arriba a haver el col·lapse a nivell de Catalunya, esta línia no l'arreglen. I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa. En marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que sigui que es tingui que pagar.
7: I per si no n'hi hagués prou, asseguren que encara hi ha limitacions temporals de velocitat actives a tot el tram que passa pel Priorat.
0: Demà també es recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicent de Calders. Però el que us volem dir també és que Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos. Unes obres en el tram de la R3 entre la Palma de Picamoixons i Sant Vicent de Calders ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera i el desviament dels trens amb origen i destí a Lleida, Tarragona, Manel Sastre.
10: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels que hi ha entre la Plana, Picamoixons i Roda de Barà. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu amb busos per carretera per tots els usuaris de les estacions entre Valls i Sant Vicenç de Calders. El primer autobús, segons explica l'Anna Maria, una de les usuàries, no ha passat i lamenta el pèssim servei i els constants talls de línia.
11: I ara em trobo això, que el de les 7:30 que anava directe, no hi va. Però el que no pot ser és cada dia amb aquest incompliment de normes. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
10: Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris de Valls, creu que el pla de transport alternatiu es pot millorar amb autobusos que vagin directes a Barcelona sense passar pel Prat.
12: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
10: Els trens de l'R13, amb origen i destí a Barcelona i Lleida, es desvien per Reus i d'aquesta manera allarguen el temps de circulació.
0: Encara sobre el trànsit ferroviari matí complicat a l'R2 Sud, una incidència a les instal·lacions de Sitges ha fet que durant més de 2 hores els trens hagin hagut de circular per via única. Això ha provocat retards de més de 3/4 d'hora amb molts usuaris esperant a les estacions. La incidència s'ha resolt i la circulació s'ha restablert abans de les 10, però els trens encara passen fora del seu horari habitual.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula del tot el crim amb arma blanca de dissabte d'Esplugues de Llobregat d'un mòbil jihadista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha afirmat que la investigació de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles està sota secret de les actuacions després de la detenció del presumpte autor de l'agressió.
14: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Pel que fa al tiroteig a primera hora del matí avui a la Rambla Catalana de l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa, la consellera ha confirmat que s'han disparat 5 trets, però que no hi ha cap ferit. Núria Parlon ha explicat que la hipòtesi principal estaria vinculada amb el tràfic de drogues.
14: Estem encara en plena investigació i acabem d'instruir totes les diligències. Tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Insisteix que és un pla pilot i que al desembre s'avaluarà per decidir si s'estén o no a la resta de Catalunya. Després de la polèmica dels últims dies, el departament descarta tornar a actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals perquè els conflictes que es produeixen a l'entorn dels centres es traslladen a dins i que l'objectiu del pla és veure si la incorporació d'agents és una eina eficaç.
15: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Sobre l'acord firmat amb 2 dels sindicats per la millora del sistema educatiu, La consellera insisteix que no té precedents. Diu que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es puguin tornar a augmentar els sous.
15: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
0: Sobre la convocatòria de vagues entre maig i juny per part dels sindicats contraris a l'acord, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu, també amb les famílies. Hem arribat així a un quart de 12 del migdia. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs, hores d'ara destaquem que unes obres estan provocant uns 3 quilòmetres de circulació amb congestió a la P7 a Tarragona. Només hi ha un carril obert i que un accident talla un carril a la BB-5101 a Cardedeu i provoca circulació intensa en tots dos sentits. En general, però, parlem en aquests moments de tranquil·litat a bona part de la xarxa viària, tret d'alguns punts amb circulació més densa a la ronda litoral d'entrada a Barcelona, des de Sant Adrià de Besòs i fins a la Barceloneta, i també a la P7, entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua, en direcció a Tarragona. És tot de moment.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
17: Continuen arribant ruixats per la franja de Ponent, des de l'Aragó, que van creuant sobretot les comarques de Lleida i també cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. Els ruixats d'aquest matí s'han endinsat, fins i tot han arribat a la zona del Ripollès, Catalunya Central, però molt debilitats, de manera aïllada. I mentrestant, a les comarques de Girona, gran part del sud de Barcelona, domina el sol o les grans clarianes. Però, en definitiva, el temps ha de complicar-se més. Per tant, no ens podem refiar aquestes clarianes, perquè el risc de ruixats va a més, sobretot a partir d'aquest migdia, amb una nova tongada de ruixats i tempestes que s'estendran per l'interior del país. De les quantitats de precipitació d'aquest matí, destacarem els 7 litres per metre quadrat a Massoteres, a l'Urgell, molts registres entre 3, 4, 5 litres, per exemple, 5 a Maials o també 5 a Tornabous, 3 a Lleida, 2 a Viella, 4 al Pont de Suert. Fins i tot també han arribat a acumular aquests 3 litres per metre quadrat a Cardona o també aquests 3 a la Seu d'Urgell. Bé, a partir d'aquest migdia, doncs, les nuvolades han de créixer amb força, sobretot des de les Terres de l'Ebre, Serra Prelitoral, Depressió Central, Pla de Lleida, Prepirineu i avançant en direcció cap a l'extrem nord-est del país, cap al nord de les comarques de Girona. De fet, en totes aquestes àrees hi ha avisos d'intensitat de pluja, mitjores poden superar els 20 o 30 litres per metre quadrat i localment amb tempesta i també calamarsa. Molta precaució, per tant, en aquestes àrees al llarg de la tarda. A la resta no és impossible algun ruixat, però en principi serien fenòmens més puntuals, sempre amb domini dels núvols i amb unes temperatures que amb aquestes clarianes poden arribar a pujar una mica per sobre dels 20 graus, però poc més. Els valors més alts potser tocant els 25. Bé, a la nit l'encarem amb una millora transitòria, amb obertura de clarianes, potser no acabi de fer net del tot, però poques pluges esperem, i demà a la tarda tindrem una nova tongada de ruixats i tempestes, igualment amb certa intensitat, entre les comarques de Barcelona i Girona, amb temperatures que encara baixaran una miqueta més. De fet, avui la cota de neu en el Pireu pot baixar dels 2.400 als 2.200 metres i demà fins als 2.000 metres.
13: Tresca Info. Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
18: 120.000 euros! Va, que convido jo.
13: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
21: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
22: Se'n va, obligat forçosament, a treballar pels nazis...
21: Hòstia!
22: ...a la zona ocupada.
21: Ostres, això no ho he sabut mai.
19: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: 3CAT Info.
0: Més coses... Concentració aquest matí amb botzines i xiulets davant la deixalleria de Girona dels treballadors que fan la recollida d'escombraries a la ciutat. Això després que avui han començat una vaga indefinida. La plantilla de l'empresa que fa el servei, Girona Més Neta, es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu després d'un any i mig de negociacions i reclama, entre d'altres, una pujada del sou de l'IPC. Girona, Fèlix Martín.
1: Encara fins ahir diumenge a la mitjanit hi van haver reunions per intentar arribar a un acord entre les dues parts que no ha estat possible. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa Girona Més Neta, encarregada del servei, els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
2: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
1: Mentrestant, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha fet públic aquest dilluns al matí a primera hora un comunicat en el qual diu que els gironins no es mereixen aquesta vaga i exigeix una entesa entre empresa i treballadors. Lamenta que l'hagin convocat, diu, amb la voluntat d'afectar els veïns i veïnes de la ciutat i també la convocatòria del temps de flors que ha de començar dissabte vinent. Els serveis mínims que s'han fixat preveuen la recollida de l'orgànic només 2 dies per setmana i els envasos i el plàstic només 1 dia a la setmana. La neteja a centres mèdics, escoles de menjador i mercat es farà amb normalitat i la dels carrers 2 cops per setmana.
0: Aquesta setmana comença la collita de cirera a la zona del Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Les previsions són força bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades. Lleida, Júlia Albacar.
3: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, per tant, es parla d'una campanya normal. Sentim 3 productors, Jordi Martínez, del Macelles, Manel Teixidor, de la Granja d'Escarp i Josep Antoni Camats, de Corbins.
23: L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra i suposo que això ha estat una clau.
24: La cosa pinta bé. Quan a producció, bueno, podem estar parlant d'uns volums normals.
25: Són dates de recol·lecció de cirera una mica prèvies a l'habitual, però cap cosa excepcional. S'ha ajuntat que enguany doncs, hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
3: El conreu de la cirera ha augmentat a Catalunya i s'espera que en els propers anys es pugui arribar a produir fins a 20.000 tones. Manel Simón, director d'Afrucat, destaca les zones on més s'està plantant cireres.
26: El sector està apostant pel cultiu de la cirera. Bàsicament en la Vall de l'Ebre, tant a l'Aragó, Lleida, Ribera d'Ebre.
3: I per què cireres?
26: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporten molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat en les últimes campanyes.
3: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es va arribar a les 16.000 tones.
0: I ara música.

0: El último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
2: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
1: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de força amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
3: Porto el meu fill, que té 16 anys, que també l'agrada. Això continua.
1: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
0: L'Ajuntament de l'Albiol al Baix Camp avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic un cop enllestides les obres, que van començar fa 20 anys. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
4: L'Ajuntament aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. L'actuació consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar les restes que florin, a més d'intervenir per la conservació de les restes aparegudes anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com a atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a uns 800 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques singulars. De fet, la seva situació és un dels elements que el fa més peculiars, perquè des d'allà es pot dominar el poble i gran part del Camp de Tarragona. Ho explica l'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco.
5: Això també li proporciona un caràcter estratègic de guaita sobre el territori. Cal recordar que el castell de l'Albiol, junt al castell de Siurana, controlaven que eren els extrems de les muntanyes de Prades.
4: El castell data del segle X, però era una fortalesa sarraïna i s'han trobat estructures d'època romana. Des de l'alcaldia s'aspira a poder obrir el castell al públic i fer-hi un centre d'interpretació.
0: Esport. Montse, Raia, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ho han tornat a fer i per sisena vegada consecutiva. El Barça disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique de Lió francès. Les blaugranes ho van aconseguir ahir en superar el Bayern de Múnich per 4-2 i amb un 5-3 al global de l'eliminatòria de semifinals. Ahir van marcar dos gols Alexia Putellas, un Salma per a Lluelo i un altre Eva Payor. Davant, 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Per a Lluelo va ser escollida millor jugadora del partit.
7: Sí que es verdad que el equipo, el Bayern, tapaba mucho dentro y sí que es verdad que el partido seguramente iba a estar la ventaja por fuera. Pues muy contenta de aportar al equipo y en un día así importantísimo. Creo que hemos hecho un trabajo todas excepcional, tanto en defensa como en ataque, y hemos conseguido este resultado. También ha habido momentos de sufrir, pero es lo que ha tocado y estamos en esa final que no es nada fácil.
6: Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos de baixa per lesió. Amb els seus dos gols, Alexia igual a César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials, amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club.
8: Sí, ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
6: Pere Romeu, l'entrenador del Barça, dona valor a la identitat de l'equip i parla d'aquesta final contra l'Olympique dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez. Sentim Romeu en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
6: La final de la Champions, Barça-Lió, jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge davant a Madrid, el clàssic que es jugarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. Arbeloa diu que vol reservar brasiler per al clàssic.
10: L'he reservat un poc, no quería jugármela que no estuviese en el clàssic y por eso ha sido el cambio, porque otra vez un partido más que ha hecho un gran trabajo, ayudándonos también atrás, que es algo que siempre le agradezco a Vini, ese trabajo que hace ayudando al equipo, ayudando cuando se junta con nuestro medio campo.
6: Mentrestant, l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 a les 9 del vespre. Manuel González, tècnic blanc i blau.
11: Y le está gustando a todos los equipos, no va a ser fácil para nosotros, lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
6: El Barça és líder de la classificació de primera amb 88 punts, a Madrid segon a 11 punts, l'Espanyol 13 amb 39 a 5 del descens ara mateix, el Girona 16 amb 38 és a 4 punts del descens.
12: 3CAT Info.
6: En bàsquet, l'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina, que jugarà contra el València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés, 89-63, a la tornada a quarts de final i després de l'empat a l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
13: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
6: A la Lliga CB, el Barça va guanyar Gran Canària 91-69 i el Manresa va superar València 104-102. Direm també que en ciclisme Tadej Pogacar ha guanyat el Tour de Romandia i a la Vuelta Femenina Noemí Roeg és la primera líder després de guanyar la primera etapa. La Suïssa es va imposar ahir a l'esprint i en futbol internacional l'Inter de Milà s'ha proclamat campió de la Lliga Italiana després de superar 2-0 a Parma. 21ena Lliga per a l'Inter, que en suma 3 de les últimes 6. I també direm que en motor, al Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paola Ramos va guanyar la segona cursa de la temporada a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que a falta de 3 voltes, però al final va remuntar i es va posar líder a l'última volta.

0: Dos quarts de 12 del matí, fins a aquesta hora us hem explicat les primeres respostes en el judici pel cas de les mascaretes de l'exministre José Luis Ábalos, que desacredita la investigació policial que el situa al capdavant de la trama. Parlarem també del judici pel cas Kitchen. L'exdirector del CNI nega taxativament que els seus agents fessin seguiments a Luis Bárcenas. De l'exterior, l'Iran atacarà l'exèrcit nord-americà si entra l'estret d'Hormuz. És la resposta de Teheran a l'anunci de Trump d'escortar des d'avui els vaixells atrapats en aquest punt d'accés al Golf Pèrsic. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, nega el mòbil jihadista de l'assassinat d'una dona aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. I a partir d'ara us explicarem que el jutge allarga com a mínim fins demà la detenció dels líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals. Els seus advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia els acusa, sense acusació formal, això sí, de tenir vincles amb Hamas. 6 de cada 10 catalans volen mantenir o augmentar la despesa en defensa. Això segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que puja el sentiment, constata que puja el sentiment europeista, especialment entre els joves. I ha arrencat el macrojudici contra 18 independentistes acusats de boicotejar un acte convocat per l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana el 2018 a la Universitat de Barcelona. I en Esports Montse parlem de nou del Barça femení,
1: que jugarà contra el Lió la final de la Champions el 23 de maig a Oslo. Ahir van eliminar el Bayern 4-2. El Barça masculí pot ser campió de Lliga al Camp Nou diumenge contra Madrid amb un empat. L'Espanyol suma 17 partits sense guanyar després de caure ahir amb els blancs 0-2.
0: Aquesta tarda guanyaran terreny els ruixats, localment amb tempesta i calamarsa, i sobretot a l'interior del país. Les zones més afectades seran les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, del Prelitoral, al Prepirineu o nord de Girona. Núvols amb temperatures poc per sobre dels 20 graus de temperatura.

0: De seguida parlem del judici per les mascaretes, però fem atenció ara que l'exdirector del CNI ha negat taxativament que els seus agents fessin seguiments a Luis Bárcenas a la presó ni que passessin informació sobre l'extresori a la trama Kitchen, i ha deixat clar que el CNI no ha col·laborat mai amb un operatiu il·legal. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Félix Sanz Roldán era el director del CNI quan als anys que s'investiga l'activitat de la trama Kitchen va espiar i robar informació sensible a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. L'ha proposat com a testimoni l'excomissari José Manuel Villarejo, amb qui existeix una enemistat manifesta. Sanz Roldán fins i tot es va arribar a querellar contra Villarejo. Algunes parts han intentat implicar el CNI a la causa. Ho ha fet Villarejo, que ha posat el focus en els serveis d'intel·ligència i ha assegurat que van col·laborar amb ells per robar documentació a Bárcenas. En la mateixa línia, Luis Bárcenas, davant del tribunal, va relatar que a la presó el van seguir i va apuntar als serveis d'intel·ligència. Però Sanz Roldán ha negat amb rotunditat que el govern de Rajoy li fes cap encàrrec.
2: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
1: Un interrogatori que ha estat interromput en diverses ocasions pel tribunal per acotar les preguntes perquè la llei de secrets oficials l'empara i podia no entrar al detall.
0: Gràcies, Tània. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I us dèiem que està en marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent les preguntes del fiscal i mirant de desacreditar les acusacions de la Guàrdia Civil i de l'empresari Víctor de Aldama, però també de la seva exparella Jessica Rodríguez, a qui creu que se l'ha coaccionat. Tornem a Madrid, Anissa Inceaja, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ábalos està explicant que no hi ha cap prova que Aldama pagués el pis de la seva exparella com a suborn, com va afirmar durant el judici. Més enllà de la paraula de l'empresari, creu que s'ha coaccionat a Jessica per a declarar en contra d'ell.
4: Dijo que cobraba sin ir a trabajar sin que nadie le preguntara eso. Y dijo que no conocía al señor de Aldama. Cuando yo la conocí por él, estoy convencido de perder. Permítanme el atrevimiento, por una persona que la quise. Ella no dice eso si no se la coacciona.
3: De fet, ha negat que la seva exparella cobrés d'una empresa pública sense anar a treballar i també ha negat tenir cap relació amb Clàudia Montes, l'ex Miss Astúries, a qui també s'hauria endollat.
4: No he traído ningún roce de nada, ni nada. Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
3: L'exministre també ha tractat de desacreditar la Guàrdia Civil, assegura que es contradiu quan diu que va conèixer Aldama alhora que el situen de viatge amb la seva família. Diu Ábalos que s'ha estudiat els informes de la UCO de dalt a baix a la presó, però s'ha queixat tenir accés a les seues conversacions que es guarden als dispositius mòbils que no l'han lliurat.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Dani. Fins ara.
3: Adéu, bon dia.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra l'estret d'Hormuz. Així ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després de l'anunci de Donald Trump d'escortar des d'avui als vaixells de diversos països que han quedat atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret.
6: El que volem sobretot és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres Trump va qualificar el pla d'insatisfactori, però en canvi després ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centri sobretot a posar fi al conflicte. Doncs bé, en aquest context geopolític, el 62% dels catalans volen mantenir o augmentar la despesa en defensa. Així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, sobretot entre els joves. Barcelona, Jordi Baró.
7: Radiografia dels catalans sobre la despesa dels països de la Unió Europea en defensa, només amb un 26% a favor d'augmentar-la i un 36% perquè es mantingui al nivell actual. Hi ha, però, una amplíssima majoria que creu que cal una única política europea de seguretat. L'enquesta del CEO i del Parlament Europeu també ha detectat que puja el percentatge dels qui se senten molt o bastant europeistes a Catalunya. La franja on més ha crescut és la dels joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
8: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provenents tant de Trump com de Putin. En un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
7: Ara bé, a la vegada que puja el sentiment europeista a Catalunya, l'enquesta detecta que hi ha cada vegada menys interès per la política europea i que una majoria dels ciutadans continua desconeixent les institucions europees. El 54% no en sap mencionar cap, la més desconeguda al Banc Central Europeu.
5: 3CAT Info.
0: L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. L'èxit es basa a anticipar-se les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Barcelona, Mònica Mas.
9: Bon dia. De mitjana, aquests pacients tenen més de 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per més d'una malaltia i tenen molta fragilitat. Amb un seguiment constant, s'ha vist que es descompensen menys i, per tant, trepitgen menys als hospitals. El doctor Jordi Assesat és metge de família.
10: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos, 2 vegades, i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les tres branques que hem consensuat a nivell del territori.
9: Segons la complexitat d'aquests pacients, es deriven si són menys greus al seguiment des de l'atenció primària o un hospital de dia, o si la seva malaltia pulmonar o cardíaca és més greu, se'ls tracta directament a Vall d'Hebron. El programa ha fet seguiment a 129 persones.
5: 3CAT Info.
11: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
12: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: 3CAT Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula del tot el crim amb arma blanca de dissabte a Esplugues de Llobregat d'un mòbil jihadista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha afirmat que la investigació de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles està sota secret de les actuacions després de la detenció del presumpte autor de l'agressió.
13: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Pel que fa al tiroteig, a primera hora del matí avui a la Rambla Catalana de l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa, la consellera ha confirmat que s'han disparat 5 trets, però que no hi ha cap ferit. Parlon ha explicat que la hipòtesi principal estaria vinculada amb el tràfic de drogues.
13: Estem encara en plena investigació i acabem d'instruir totes les diligències, tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
0: La magistrada acorda l'internament en règim tancat del menor detingut per la mort violenta d'un adult aquest cap de setmana al carrer de l'Estera, Ciutat Vella, Barcelona. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Els Mossos també investiguen el cas de l'atac molt greu amb arma blanca a la zona del Fòrum. La víctima és un menor i en aquest cas no hi ha, de moment, cap detingut. I aquest matí ha arrencat el macrojudici contra 18 independentistes acusats de boicotejar un acte convocat per l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana el 2018 a la Universitat de Barcelona. Els seus advocats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, però el jutge va considerar que no entraven dins dels supòsits d'aquesta dispensa. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebetlle.
14: S'enfronten individualment a penes de 2 anys i mig de presó pels delictes de coaccions i contra les llibertats fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. També se'ls demana que paguin una multa de 6.500 euros cadascú, així com el lloguer de la sala de la universitat de 726 euros. Els encausats van formar part del centenar llarg de persones que el juny del 2018 van impedir la celebració d'un acte de Societat Civil Catalana a les aules del recinte històric de la Universitat de Barcelona. El fiscal, en el seu escrit d'acusació, remarca que van provocar un clima de pànic i de violència per bé que no va resultar ferida cap persona. Inicialment el cas es va arxivar, però l'Audiència de Barcelona va reordenar la seva reobertura i que se'ls portés a judici. La vista està pautada durant 22 dies i els acusats declararan al final. El judici ha arrencat amb les qüestions prèvies.
0: Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, segons Avança el Matí de Catalunya Ràdio. La companyia va obrir vora de 25.000 expedients durant el 2025, que és una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un tercer del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
15: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
16: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
17: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
16: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: 3 quarts de 12. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara tenim diverses incidències actives a les carreteres. Unes obres estan provocant uns 3 quilòmetres de circulació amb retencions a l'AP7 a Tarragona. Hi ha un carril tallat i unes obres també tallen un carril a l'AP7, però en aquest cas en el tram entre Subirats i Granada en direcció Girona. Aquí hi ha uns 3 quilòmetres de retenció. I encara una altra incidència, en aquest cas un accident que talla des de fa una estona un carril a la BB5101 a Cardedeu, tot i que no veiem que estigui provocant problemes greus a la circulació. A la resta de la xarxa viària, tranquil·litat, tret d'alguns punts amb circulació més densa a la ronda litoral d'entrada a Barcelona en diversos trams, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta i a la P7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua en direcció Tarragona. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Les temperatures aquesta matinada han baixat una miqueta respecte a l'anterior, amb un ambient una mica més fresc i hagut més clarianes, i no es baixava dels 17 graus en molts sectors de la costa. Avui els 16 han sigut els valors més alts i de manera més localitzada. Barcelona l'ha estartit, per exemple, en general 13-14 graus, a l'interior entre els 8 a 12-13, i al Pirineu trobem ja un valor clarament negatiu, amb un grau sota zero avui a la cota 2.500. Feia dies que no tornaven les glaçades d'alta muntanya, i doncs aquesta setmana sembla que l'ambient de principis de primavera acompanyarà el Pirineu amb un descens de la cota neu dels 2.400 als 2.000 metres entre avui i demà. Estem en una situació de temps insegur, una pertorbació, un embussament d'aire fred ens creuarà entre avui i demà, i malgrat les clarianes que en aquests moments hi ha en molts indrets, hi ha hagut ruixats i a més han de guanyar més terreny a partir d'aquest migdia. Per tant, compte aquesta tarda perquè hi haurà ruixats i tempestes, sempre amb una distribució molt irregular, però estenent-se més o menys des de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, depressió central, Prepirineu, cap al Pirineu Oriental. No és impossible que arribin en alguns sectors de la costa, però en principi és aquesta àrea interior del país on poden ser localment intensos aquests fenòmens, hi ha avisos en aquest sentit, de poder superar els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora i anar acompanyats de tempesta i amb calamar-se. Temperatures poc per sobre dels 20 graus i amb tendència a baixar aquests propers dies amb un ambient més habitual per l'època, més fresc. Demà a la tarda tindrem una nova tongada de ruixats i tempestes, sobretot una mica més extens al nord-est del país.
0: 3CAT Info. Dijous estrenem Movistar Plus, la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, fluixa en propostes originals. Marc Garriga.
3: The sky is darkening and the beast is close at hand.
4: Hello?
5: Dijous arriba a Movistar Plus la sèrie basada en la novel·la de William Golding, El senyor de les mosques, un llibre que s'havia dut al cinema en un parell d'ocasions, però mai fins ara s'havia adaptat en format sèrie. Tot i que es va publicar per primer cop als anys 50, l'obra segueix absolutament vigent. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer.
6: Your legend is the identities we use when we work undercover.
5: L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7, també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, preqüela del Silenci dels Anyells, i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma. A més, Netflix estrena la segona temporada de la inquietant sèrie danesa El Caso Hartung i Prime Video la continuació del thriller d'espionatge Citadel.
7: Humans, for the most part, are inept creatures.
8: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
5: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, la més destacada és Criatures Luminoses, a Netflix, a partir de divendres. Una cinta sobre dues persones que busquen un sentit a la seva vida i que es coneixen al torn de nit de neteja de l'aquàrium d'una localitat nord-americana. En el repartiment hi ha Sally Field, guanyadora de dos Oscars i coneguda per ser la mare de Forrest Gump, Louis Pullman, vist a Top Gun Maverick, Joan Chen, Kathy Baker i Alfred Molina, que li posa veu en la versió original al Pop Marcellus, que és el narrador de la història.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
2: Hola, Fèlix.
1: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
2: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
1: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
2: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
3: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial. Vale? I aquí teníem un gran dilema que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui doncs, que pot anar a visitar doncs, l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Olors, que pot anar a visitar la Serra.
2: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants al municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
4: El Clot del Dimoni és com es coneixia aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
2: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
5: Tenim coses que s'han d'exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
2: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any 1 miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
6: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys. No? I a part de passar per tots els pobles, el bosc també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
2: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
7: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
2: Per acabar, una dada, el Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
1: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. Al Catalunya al dia, parlem de tu.
8: I de tu, i de tu.
0: Sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
8: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
9: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
10: 170.000 turistes.
11: El projecte ha reduït dimensions.
12: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
13: Esports.
14: Montse, Raia, bon dia.
15: Hola, bon dia. El Barça jugarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique de Lyon francès. És la sisena vegada consecutiva que les blaugranes es classifiquen per una final de la Champions. Ho van aconseguir ahir en superar el Bayern de Múnich per 4-2 amb un 5-3 al global de l'eliminatòria de semifinals. Van marcar dos gols, Alexia Putellas, un salmà per a Lluelo, escollida millor jugadora del partit, i un altre, Eva Payor. Davant 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Sentim una de les capitanes del Barça, Irene Paredes.
16: Sí, creo que la victoria es merecida, pero bueno, pues al final es un equipo que aprieta, fuerte... Creo que hemos encarado el partido muy, muy bien. Ese gol, además con error mío, pues duele porque parecía que podíamos encarrilar un poco el partido. Creo que hemos tenido ocasiones muy claras.
15: Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos de baixa per lesió.
17: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
15: Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club, però no va aclarir res sobre el futur. Les blaugranes es trobaran a la final l'Olympique de Lyon, dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez. La final de la Champions es jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge davant a Madrid, el clàssic que jugarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. El tècnic blanc Álvaro Arbeloa respon així quan li pregunten per l'absència d'Mbappé amb molèsties i que mentre era de baixa marxés uns dies a Itàlia.
18: Como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que no hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia...
15: El Barça és líder de primera amb 88 punts, el Madrid segon a 11 punts, l'Espanyol 13 amb 39 punts a 5 del descens i el Girona 16 amb 38 a 4 del descens. En bàsquet, l'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina que jugarà contra el València. Les de Roberto Iñiguez van superar ahir el Leganés 89-63 a la tornada a quarts de final i després de l'empat de l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
19: Que és una final, no? que és molt important.
20: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
15: L'Uni Girona jugarà l'anada de play-off de semifinals dijous a València i la tornada diumenge a Fontejau. A la Lliga CB, el Barça va guanyar Gran Canària 91-69 i el Manresa va superar València 104-102. Direm també que amb motor al Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paola Ramos va guanyar la segona cursa de la temporada a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que falta 3 voltes, però al final va remuntar i es va posar líder a l'última volta.
21: La cursa he tractat de pensar una mica al principi, no va tallar gaire i més de cara a les 4-3 últimes voltes comença a tirar cap endavant. I és el que he fet, no? L'última volta

0: En marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent a les preguntes del fiscal i mirant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil, que el situa com a cap de la trama que es va beneficiar de l'adjudicació de contractes públics. Anem a Madrid. Dani Sánchez Aja.
1: Ábalos està explicant que no hi ha cap prova que el demà pagués el pis de la seva exparella com a suborn, com va afirmar durant el judici. Més enllà de la paraula de l'empresari, creu que s'ha coaccionat a Jessica per a declarar en contra d'ell.
2: Dijo que cobraba sin ir a trabajar sin que nadie le preguntara eso. Y dijo que no conocía al señor de Aldama. Cuando yo la conocí por él, estoy convencido de perder. Permítanme el atrevimiento por una persona que la quise. Ella no dice eso si no se la coacciona.
1: De fet, ha negat que la seva exparella cobrés d'una empresa pública sense anar a treballar i també ha negat tenir cap relació amb Clàudia Montes, l'ex Miss Astúries, a qui també s'hauria endollat.
2: No he tenido ningún roce de nada, ni nada. Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir. Si es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
1: L'exministre també ha tractat de desacreditar la Guàrdia Civil, assegura que es contradiu quan diu que va conèixer Aldama alhora que el situen de viatge amb la seva família. Diu Ábalos que s'ha estudiat els informes de la UCO de dalt a baix a la presó, però s'ha queixat tenir accés a les seues conversacions que es guarden als dispositius mòbils que no l'han lliurat.
0: L'exdirector del CNI ha negat taxativament que els seus agents fessin seguiments a Luis Bárcenas a la presó ni que passessin informació sobre l'extresorer a la trama Kitchen. I ha deixat clar que el CNI no ha col·laborat mai amb cap operació il·legal. Madrid, Tania Tàpia.
3: Félix San Roldán era el director del CNI durant els anys en què s'investiga l'activitat de la trama Kitchen per espiar i robar informació sensible a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. L'ha proposat com a testimoni l'excomissari José Manuel Villarejo, amb qui existeix una enemistat manifesta. San Roldán fins i tot es va arribar a querellar contra l'excomissari. Algunes parts han intentat implicar el CNI en la causa. Ho ha fet Villarejo, que ha posat el focus en els serveis d'intel·ligència i ha assegurat que van col·laborar amb ells per robar documentació a Bárcenas. En la mateixa línia, Luis Bárcenas, davant del tribunal, va relatar que a la presó el van seguir i li van robar fins i tot material manuscrit i va apuntar als serveis d'intel·ligència. Però San Roldán ha negat amb rotunditat que el govern de Rajoy li fes cap encàrrec.
4: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido.
3: Un interrogatori que ha estat interromput en diverses ocasions pel tribunal per acotar les preguntes perquè la llei de secrets oficials l'empara i podia no entrar al detall.
0: Són les 12:07. L'Iran adverteix que atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra a l'estret d'Hormuz. Les forces armades iranianes han respost així a l'anunci de Trump d'escortar des d'avui els vaixells de diversos països atrapats en aquest enclavament estratègic pel comerç de petroli i gas. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per a la reobertura de l'estret.
5: El que volem sobretot és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Aquesta matinada, a l'estret s'hi ha registrat un atac contra un petrolier que no ha deixat ferits, el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant documents per posar fi a la guerra. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts. L'exèrcit nord-americà ha lliurat al Pakistan, que fa de mediador, els 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià confiscat. Al sud del Líban, mentrestant, continua els atacs a Israel que han causat 2 morts més. Amb aquest escenari i l'anunci de l'OPEP que augmentaran la producció, el preu del petroli Brent se situa al voltant dels $110 al barril. I una cinquantena de països encapçalats per la Unió Europea estan reunits a Yerevan, la capital d'Armènia, en una cimera que busca respostes al desordre mundial alimentat pels Estats Units de Donald Trump. En una de les primeres intervencions, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat el paper d'Europa com a garant del dret internacional creat després de la Segona Guerra Mundial.
6: Europa ha d'estar a l'avantguarda de la defensa de l'ordre internacional basat en normes i ancorat a la Carta de les Nacions Unides com a pilar principal del multilateralisme.
0: El

0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia ara que ha anul·lat la desfilada militar del 9 de maig. També ha exigit la presència europea a les negociacions de pau.
1: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
0: Per la seva banda, el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha dit que Europa i el Canadà no estan condemnats a patir aquest nou ordre mundial que ha qualificat de brutal. El Canadà és el primer cop que participa en una reunió de la Comunitat Política Europea creada l'any 2022 pel president francès Emmanuel Macron amb motiu de la invasió russa d'Ucraïna. I el 70% dels catalans vol mantenir o reduir la despesa en defensa. Així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, sobretot entre els joves. Barcelona, Jordi Baró.
2: Radiografia dels catalans sobre la despesa dels països de la Unió Europea en defensa, només amb un 26% a favor d'augmentar-la i un 36% perquè es mantingui al nivell actual. Hi ha, però, una amplíssima majoria que creu que cal una única política europea de seguretat. L'enquesta del CEO i del Parlament Europeu també ha detectat que puja el percentatge dels qui se senten molt o bastant europeistes a Catalunya. La franja on més ha crescut és la dels joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
3: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provenents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
2: Ara bé, a la vegada que puja el sentiment europeista a Catalunya, l'enquesta detecta que hi ha cada vegada menys interès per la política europea i que una majoria dels ciutadans continua desconeixent les institucions europees. El 54% no en sap mencionar cap, la més desconeguda al Banc Central Europeu.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula totalment el crim amb arma blanca de dissabte a Esplugues de Llobregat d'un mòbil jihadista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha afirmat que la investigació de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles està sota secret de les actuacions després de la detenció del presumpte autor de l'agressió.
4: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Pel que fa al tiroteig a primera hora del matí, avui, a la Rambla Catalana de l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa, la consellera ha confirmat que s'han disparat 5 trets, però que no hi ha cap ferit. Núria Parlon ha explicat que la hipòtesi principal estaria vinculada amb el tràfic de drogues.
4: Estem, doncs, encara en plena investigació i acabem d'instruir totes les diligències. Tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
0: La policia també investiga un crim amb arma blanca la nit de dissabte a diumenge. El suposat autor seria un menor. Els fets van passar al carrer de la Cera, al barri del Raval de Barcelona. A més, els Mossos d'Esquadra investiguen un altre apunyalament, en aquest cas d'un menor que va quedar ferit greu a la zona del Fòrum de Barcelona. La magistrada acorda l'internament en règim tancat del menor detingut per la mort violenta d'un adult aquest cap de setmana al carrer de la Cera, Ciutat Vella, en parlàvem fa un moment. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Els Mossos també investiguen el cas de l'atac molt greu amb arma blanca a la zona del Fòrum. La víctima és un menor i en aquest cas no hi ha de moment detinguts. En aquesta línia, el Partit Popular de Catalunya ha demanat la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant d'un cap de setmana negre amb 3 crims, 2 de mortals a l'àrea de Barcelona. El secretari general del PP, Santi Rodríguez, ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents.
5: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: La compareixença del president de la Generalitat que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Insisteix que és un pla pilot i que al desembre s'avaluarà per decidir si s'estén o no a la resta de Catalunya. Després de la polèmica dels últims dies, el departament descarta tornar a actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals perquè els conflictes que hi ha a l'entorn dels centres es traslladen a dins i que l'objectiu del pla és veure si la incorporació d'agents és una eina eficaç.
6: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Sobre l'acord signat amb dos dels sindicats per a la millora del sistema educatiu, la consellera Niubó insisteix que no té precedents. Diu que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es puguin tornar a augmentar els sous.
6: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que, torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
0: Sobre la convocatòria de vagues, entre maig i juny, per part dels sindicats contraris a l'acord, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant en el sistema educatiu, també amb les famílies. Passa un minut d'un quart d'una.

0: Moment de saber com estan les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara un accident està provocant retencions a l'AP7 entre la Granada i Vilafranca del Penedès en direcció Girona i un altre accident, en aquest cas a la C31 a Vilanova i la Geltrú, obliga a donar pas alternatiu. Normalitzada ja la situació a la BB-5101 a Cardedeu, on fins fa poca estona un altre accident tallava un carril. També recordem que unes obres segueixen provocant uns 3 quilòmetres de circulació amb retencions a la P7 a Tarragona i un carril tallat, i en general a la resta de la xarxa viària, trànsit de moment fluid, sense restriccions destacades.
0: El temps. Amb Francesc Mauri.
2: La tarda ens portarà una temperatura una mica més alta que la d'ahir i amb inestabilitat, sobretot a tot l'interior de Catalunya i punts del Pirineu i Prepirineu. Ruixats irregulars que localment poden tenir intensitat elevada i que podrien ser especialment forts en alguns sectors de la Catalunya central, del prelitoral i, sobretot, també al voltant de les Terres de l'Ebre, especialment les interiors. No es descarta la calamar-se en algunes d'aquestes precipitacions. A la línia de la costa central, Costa Brava, no és impossible, però difícilment hi hauria ruixats. Demà al matí, sol i núvol, situació d'espera, més sol al terç sud, tot i algunes nuvolades a punts de muntanya, i a la tarda, de nou, ruixats i alguna tempesta, preferentment a prop de la zona prelitoral i també del Pirineu i Prepirineu.
3: Tresca Info.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de Trescat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a Trescat Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Al Catalunya al dia parlem de tu.
6: I de tu, i de tu.
5: Sí, sí, i de tu també.
6: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
5: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
7: I no quedarà pagesia i un dels...
5: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
8: 170.000 turistes.
9: El projecte ha reduït dimensions.
10: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
5: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Desgavellen la represa del servei de passatgers a la línia R15 entre Móra la Nova i Reus. Els passatgers i la plataforma d'usuaris de la zona denuncien falta d'informació. Móra la Nova, Jordi Barranca.
11: 3 mesos i mig després tornen a circular trens de passatgers per aquesta estació d'aquí de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. Els problemes prop als usuaris no han acabat.
12: I avui suposadament anava el tren. Jo he vingut a agafar el normal a les 8.22, però ara diuen que és a les 9.30.
13: Tant de bo. Bueno, avui ja han anat puntual. Ahir vam trucar a Renfe i ens van dir que havia d'arribar una a les 8.22, però clar, no ha arribat a aquesta hora. I en teoria anàvem amb autobús, segons ens ha dit una gent ahir a la tarda.
11: I és que hi ha descoordinació entre els horaris publicats en paper i l'estació amb els que surten a la pantalla informativa de DIF respecte als que estan publicats a la web de Rodalies. Avui, per exemple, en surten 3 en direcció a Tarragona i en tornen 4, quan a la web de Rodalies en surten 4 per sentit. Amb tot això, la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat assegura que no s'ha restablert el servei al 100% i avisa en Josep Caçador, portaveu.
14: Una cosa molt clara, si no arriba a haver el col·lapse a nivell de Catalunya, esta línia no l'arreglen. I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
11: I per si no n'hi hagués prou, asseguren que encara hi ha limitacions temporals de velocitat actives a tot el tram que passa pel Priorat.
0: I encara parlant de trens, Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos. Unes obres en el tram de la R13 entre la plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera i els desviaments dels trens amb origen i destí a Lleida. Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa. I també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres del desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies torna a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. I ara anem cap a Girona. Concentració aquest matí amb botzines i xiulets davant la deixalleria de Girona dels treballadors que fan la recollida d'escombraries a la ciutat. Això després que avui han començat una vaga indefinida. La plantilla de l'empresa, que fa el servei Girona Més Neta, es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu després d'un any i mig de negociacions i reclama, entre d'altres, una pujada del sou equivalent a l'IPC. Girona, Fèlix Martín.
3: Encara fins ahir diumenge a la mitjanit hi van haver reunions per intentar arribar a un acord entre les dues parts que no ha estat possible. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa Girona Més Neta, encarregada del servei, els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
8: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que, en alguns dels casos, no ha ni de ser política.
3: Mentrestant, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha fet públic aquest dilluns al matí a primera hora un comunicat en el qual diu que els gironins no es mereixen aquesta vaga i exigeix una entesa entre empresa i treballadors. Lamenta que l'hagin convocat, diu, amb la voluntat d'afectar els veïns i veïnes de la ciutat i també la convocatòria del temps de flors que ha de començar dissabte vinent. Els serveis mínims que s'han fixat preveuen la recollida de l'orgànic només 2 dies per setmana i els envasos i el plàstic només 1 dia a la setmana. La neteja a centres mèdics, escoles de menjador i mercat es farà amb normalitat i la dels carrers 2 cops per setmana.
0: És un quart i mig d'una. L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'MPOC, o la insuficiència cardíaca. L'èxit es basa a anticipar-se les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. És una crònica des de Barcelona de la Mònica Mas.
10: Bon dia. De mitjana, aquests pacients tenen més de 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per més d'una malaltia i tenen molta fragilitat. Amb un seguiment constant s'ha vist que es descompensen menys i, per tant, trepitgen menys els hospitals. El doctor Jordi Assesat és metge de família.
15: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
10: Segons la complexitat d'aquests pacients, es deriven si són menys greus el seguiment des de l'atenció primària o un hospital de dia, o si la seva malaltia pulmonar o cardíaca és més greu, se'ls tracta directament a Vall d'Hebron. El programa ha fet seguiment a 129 persones.

0: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona. Marta Vives.
1: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
2: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
1: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
3: Porto el meu fill, que té 16 anys, que també l'agrada. Això continua.
1: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
0: Esports. Montserrat, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique de Lió francès. És la sisena vegada que es classifiquen per a la final de forma consecutiva. Les blaugranes ho van aconseguir ahir en superar el Bayern de Múnich per 4-2 i amb un 5-3 al global de les semifinals. Va marcar dos gols Alexia Putellas, un Salma Parayuelo i un altre Eva Payor. Davant, 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos inactiva per lesió.
5: Bé, molt feliç. En primer lloc, per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo, feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més.
4: Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club, però no va voler aclarir res. El Barça es trobarà a la final l'Olympique de Lió francès, dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez. Sentim Alexia Putellas.
6: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
4: La final de la Champions de futbol femenina jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega. Pel que fa al Barça masculí, es pot proclamar campió de Lliga aquest diumenge davant el Madrid, el clàssic que jugarà al Camp Nou. Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria de Madrid ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. Mentrestant, l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 a les 9 del vespre. Ramon Terrats, jugador de l'Espanyol.
7: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos els 3 punts.
4: El Barça és líder de la classificació a primera divisió amb 88 punts. A Madrid és segon a 11 punts. L'Espanyol 13 amb 39 punts, a 5 del descens ara mateix, mentre el Girona és 16 amb 38 punts, a 4 del descens.
8: 3CAT Info.
4: En bàsquet, l'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina, que jugarà contra el València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés 89-63 a la tornada dels quarts de final i després de l'empat a l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
9: I think the score... El marcador fa semblar que ha estat fàcil. No vam quedar contentes amb el partit d'anada, així que avui estàvem ultramotivades per jugar davant de la nostra afició, compartint aquesta passió pel bàsquet amb ells. I s'ha reflectit en el marcador, però els play-offs mai són fàcils.
4: A la Lliga ACB, el Barça va guanyar Gran Canària 91-69 i el Manresa va superar el València 104-102. A l'NBA, els Detroit Pistons han superat Orlando Magic al 7è partit i els Cleveland Cavaliers també han eliminat els Toronto Raptors. Ja han quedat definides les semifinals de conferència. A l'est, Pistons contra Cavaliers i Knicks contra Filadèlfia. A la conferència oest de l'NBA, Oklahoma City Thunder contra Los Angeles Lakers i San Antonio Spurs amb Minnesota Timberwolves. I d'aquí mitja hora a la una se sortejaran els play-off d'ascens i descens de segona i tercera ref de futbol masculina. El Reus Redis, que jugarà per pujar a primera federació, li poden tocar el Logroñés, el Conca, l'Ourense o l'Àguiles de Múrcia.

0: Són dos quarts d'una. L'exministre José Luis Ábalos ha desacreditat la investigació policial que el situa al capdavant de la trama del cas de les mascaretes. En les seves primeres respostes del judici, també ha ironitzat sobre el moment en què va conèixer un altre dels acusats, l'empresari Víctor de Aldama. Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, ha negat que els seus agents seguissin Luis Bárcenas a la presó i que passessin informació sobre l'extresorer a la trama Kitchen. També ha estat molt contundent en assegurar que el CNI no ha col·laborat mai amb un operatiu il·legal. I l'Iran atacarà l'exèrcit dels Estats Units si entra a l'estret d'Hormuz. Ho avisen les forces armades iranianes en un comunicat hores després que Donald Trump anunciés que escortaran els vaixells de diversos països que hi han quedat atrapats. I a partir d'ara també ens fixarem que els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuaran detinguts almenys fins demà. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els ha acusat formalment. Ha començat el macrojudici contra 18 independentistes acusats de boicotejar un acte de societat civil catalana l'any 2018 a la Universitat de Barcelona. Els seus advocats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, però el jutge va considerar que no complien els supòsits per fer-ho. I a l'Albiol, el Baix Camp avança en la restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic, un cop enllestides les obres que van començar fa 20 anys.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Bon dia. El Barça jugarà contra el Lyon a la final de la Champions de futbol el 23 de maig a Oslo. Ahir van eliminar el Bayern 4-2 i el Barça masculí pot ser campió de Lliga al Camp Nou contra el Madrid amb un empat. L'Espanyol suma 17 partits sense guanyar després de caure ahir amb el Madrid 0-2.
0: I pel que fa al temps, temperatura aquesta tarda amb valors 2 o 3 graus més elevats que ahir. Guanyaran terreny els ruixats, localment amb tempesta i calamarsa i sobretot a l'interior del país. Les zones més afectades seran les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida i del prelitoral fins al Prepirineu. Alguns podran ser localment intensos. Passen 3 minuts de 2:15 del migdia. L'armada de l'Iran assegura que ha impedit l'entrada d'un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz i ha obligat a fer marxa enrere. Segons una agència local, la patrullera nord-americana hauria rebut l'impacte de dos projectils i ha canviat el rumb. L'Iran havia advertit que atacaria qualsevol vaixell que intentés entrar a l'estret després que Trump anunciés aquesta matinada que escortarien els mercants bloquejats en aquest enclavament estratègic per al comerç de petroli i gas. Aquesta matinada, a l'estret, ja s'hi havia registrat un atac contra un patruller que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. I malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant documents per posar fi a la guerra. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts. I l'exèrcit nord-americà ha lliurat al Pakistan, que fa de mediador, als 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià confiscat. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per a la reobertura d'Hormuz.
3: El que volem sobretot és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: I al sud del Líban, mentrestant, continuen els atacs d'Israel que han causat 2 morts més. Amb aquest escenari i l'anunci de l'OPEP que augmentaran la producció, el preu del petroli Brent se situa al voltant dels $110 al barril. Mentrestant, l'Iran ha aplicat 3 noves penes de mort dins de la seva campanya de repressió contra els manifestants en les protestes del gener contra el règim. Els 3 homes penjats a la forca havien estat condemnats per instigar o llançar objectes explosius durant les protestes en què va morir un agent de les forces de seguretat. A 2 dels exacusats se'ls acusava també de ser agents del Mossad, els serveis secrets d'Israel. L'Iran ha accelerat l'aplicació de la pena de mort, tant de detinguts en les protestes del gener com de presos de llarga durada després dels atacs dels Estats Units i Israel que van iniciar la guerra a l'Orient Mitjà. I a Ucraïna, almenys 4 morts i 16 ferits per l'impacte d'un míssil rus a la regió ucraïnesa de Kharkiv. Rússia, a més, ha llançat més de 150 drons per tot el territori ucraïnès, la majoria dels quals han estat interceptats per les defenses antiaèries. Les restes dels aparells, però, han causat danys en habitatges i indústries d'una desena de localitats. En paral·lel, un dron llançat per l'exèrcit ucraïnès ha impactat contra un gratacels del centre de Moscou, molt a prop de la plaça Roja, on dissabte que ve està prevista la desfilada militar del Dia de la Victòria, en què se celebra el triomf soviètic en la Segona Guerra Mundial. El Kremlin ha reduït la desfilada militar d'enguany justament pel risc d'atacs per part d'Ucraïna. Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuaran detinguts almenys fins demà. Un tribunal de la ciutat d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Salf Abukesek, barceloní d'origen palestí, i del brasiler Thiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els ha acusat formalment. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la dona de Saif Abukesek, Sali Issa, ha dit que aquestes detencions tenen com a objectiu dissuadir altres membres de continuar amb la missió cap a Gaza.
1: Són dos persones que tenen molta influència en la flotilla i con este acto Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
0: Issa es reunirà demà amb el Ministeri d'Afers Estrangers per analitzar els passos a seguir perquè Israel alliberi els dos detinguts. El ministre José Manuel Álvarez preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els activistes detinguts. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ha dit que els 27 no estan actuant amb prou contundència davant de les agressions d'Israel.
4: És una vergonya sense precedents a l'actitud d'Israel davant de ciutadans també europeus, no? I la manca de resposta per part de la Unió Europea. La Unió Europea hauria d'haver ja suspès l'acord d'associació que té amb Israel. És un dels seus grans socis comercials i és la seva eina de pressió davant del que està succeint.
0: En marxa al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos com a acusat del cas de les mascaretes. Ha començat responent a les preguntes del fiscal i mirant de desacreditar la investigació de la Guàrdia Civil, que el situa com a cap de la trama que es va beneficiar de l'adjudicació de contractes públics. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Ábalos està explicant que no hi ha cap prova que el demà pagués el pis de la seva exparella com a suborn, com va afirmar durant el judici, més enllà de la paraula de l'empresari, creu que s'ha coaccionat a Jessica per a declarar en contra d'ell.
6: Dijo que cobrava sin ir a trabajar sin que nadie le preguntara eso. Y dijo que no conocía al señor de Aldama. Cuando yo la conocí por él, estoy convencido de perder. Permítanme el atrevimiento, por una persona que la quise. Ella no dice eso si no se la coacciona.
5: De fet, ha negat que la seva exparella cobrés d'una empresa pública sense anar a treballar i també ha negat tenir cap relació amb Clàudia Montes, l'ex Miss Astúries, a qui també s'hauria endollat.
6: No he tenido ningún roce de nada, ni nada. Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
5: L'exministre també ha tractat de desacreditar la Guàrdia Civil, assegura que es contradiu quan diu que va conèixer el Dama alhora que el situen de viatge amb la seva família. Diu Ábalos que s'ha estudiat els informes de la UCO de dalt a baix a la presó, però s'ha queixat ni accés a les seues conversacions que es guarden als dispositius mòbils que no l'han lliurat.
0: Continuem a Madrid. L'exdirector del CNI ha negat taxativament que els seus agents fessin seguiments a Luis Bárcenas a la presó ni que passessin informació sobre l'extresorer a la trama Kitchen. I ha deixat clar que el CNI no ha col·laborat mai amb cap operació il·legal. Tània Tàpia.
7: Félix San Roldán era el director del CNI durant els anys en què s'investiga l'activitat de la trama Kitchen per espiar i robar informació sensible a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. L'ha proposat com a testimoni l'excomissari José Manuel Villarejo, amb qui existeix una enemistat manifesta. San Roldán, fins i tot, es va arribar a querellar contra l'excomissari. Algunes parts han intentat implicar el CNI en la causa. Ho ha fet Villarejo, que ha posat el focus en els serveis d'intel·ligència i ha assegurat que van col·laborar amb ells per robar documentació a Bárcenas. En la mateixa línia, Luis Bárcenas, davant del tribunal, va relatar que a la presó el van seguir i li van robar fins i tot material manuscrit i va apuntar als serveis d'intel·ligència. Però San Roldán ha negat amb rotunditat que el govern de Rajoy li fes cap encàrrec.
8: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido.
7: Un interrogatori que ha estat interromput en diverses ocasions pel tribunal per acotar les preguntes perquè la llei de secrets oficials l'empara i podia no entrar al detall.
0: Falten 4 minuts per arribar a 3:15 del migdia. Els responsables de Societat Civil Catalana defensen davant del jutge que l'acte que van intentar fer a la Universitat de Barcelona el 2018 era de caire cultural i no polític. Avui ha arrencat el judici contra 18 independentistes acusats d'impedir l'acte per biaix ideològic. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebetlle.
9: Josep Rossinyol, president de l'entitat espanyolista el 2018, ha explicat que era un acte sobre el Quixot per posar en valor la cultura espanyola. Ara bé, admès això.
10: Básicamente visualizar que en Cataluña había una parte de la población que no estaba a favor del proceso independentista y que cualquier proceso político debía hacerse por los cauces constitucionales.
9: Tant ell com el responsable llavors d'actes de l'entitat han afirmat que la universitat no va avisar els Mossos, tot i el xivarri de la protesta i les consignes contra els organitzadors. Han parlat d'empentes i que van tirar a terra alguns companys. El responsable de seguretat de la universitat ha dit que, com que era un espai llogat, la qüestió de seguretat depenia dels organitzadors, no de la universitat. L'acte finalment es va suspendre i no es va fer. Els testimonis han indicat que cap dels manifestants va poder entrar dins de la sala.
0: El govern espanyol prepara un dispositiu amb més de 13.000 efectius policials per la visita del Papa Lleó XIV al mes vinent. La Conselleria d'Interior concretarà a les pròximes hores quina quantitat de Mossos formaran part de l'operatiu que, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, serà un dels més importants dels últims anys a Espanya. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara el dispositiu que preveu el Ministeri de l'Interior estarà format per 11.000 agents de la Policia Nacional i 2.200 guàrdies civils. Queda per veure, com deies, el nombre de Mossos d'Esquadra que hi destinarà la Generalitat. Sigui com sigui, la visita del Papa, que durarà 7 dies, va del 6 al 12 de juny, suposa un repte per a la seguretat de l'Estat. Sobretot, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, perquè s'organitzaran actes a diferents indrets de l'Estat, entre ells, recordem, Madrid, Catalunya i les Illes Canàries.
12: Que tenga lugar en distintos territorios, evidentemente complica o genera una complejidad mayor a lo que es garantizar su normal desarrollo.
11: A més, la visita del Pontífex a Madrid coincideix amb els concerts multitudinaris de Bad Bunny, una coincidència que el ministre reconeix que no ajuda a l'organització d'aquest dispositiu.
12: No lo dificultan, lo que es cierto es que no lo facilitan. Pero bueno, tenemos los medios, tenemos el músculo necesario y preciso para atender todos los eventos que van a tener lugar.
11: A la reunió celebrada al Centre Tecnològic de Seguretat de Madrid també hi ha participat per videoconferència el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
0: Gràcies, Cristian. Bon dia.
11: Bon dia a vosaltres.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Cada hora, Endesa detecta 3 casos nous de frau elèctrica a Catalunya, o el que és el mateix, 67 casos nous cada dia, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total que es detecta en el conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya, que fa aquesta comparativa. alternativa.
14: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Àngel Rubianes, cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar.
15: Les plantacions, de fet, continuen, però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació i que realment el que provoca és una competència deslleal.
0: Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats. Són 3:15. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara pendents de l'accident que hi ha hagut entre la Granada i Olèrdola a la P7 en direcció Girona. En aquests moments s'estan retirant ja els 3 vehicles implicats, però encara es registren uns 5 quilòmetres de retencions. I encara se segueix donant també pas alternatiu a la C31 a Vilanova i la Geltrú degut a un altre accident que ha passat ja fa uns minuts. A la resta de la xarxa viària, trànsit en general fluid, tret d'algunes excepcions, però que són habituals en aquesta hora. A la Ronda Litoral, per exemple, cap al Nus de la Trinitat, veiem ara trànsit dens a Montjuïc i a la P7 entre Barberà i Santa Perpètua cap a Tarragona. És tot de moment.
0: El temps. Crònica de Francesc Mauri.
17: Aquesta tarda la inestabilitat es vol manifestar en moltes comarques. La zona, però, de la Costa Brava i Costa Barcelona quedarien lliures de ruixats. No és impossible, però la probabilitat és bastant baixa. I, en canvi, a gran part de l'interior, Costa Sud i també Prepirineu i alguns punts del Pirineu, ruixats i tempestes irregulars localment amb una certa intensitat i fins i tot intensitat forta i possibilitat de calamar-se en algunes àrees de l'interior, de les Terres de l'Ebre, del Prepirineu i la Catalunya central. De cara a demà es repetiran els ruixats i algunes tempestes de tarda, però hi ha difícilment el Pla de Lleida, no se n'esperen a la costa catalana i, en tot cas, a la zona prelitoral i el Prepirineu, mentre que al matí sol i núvols hauran conviscut.
18: Tresca Info. Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
19: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
20: Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
21: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
20: Perquè la ciència fa avançar el món.
21: La poma de Newton.
20: També a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic un cop enllestides les obres que van començar fa 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: L'Ajuntament aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. L'actuació consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar les restes que florin, a més d'intervenir per la conservació de les restes aparegudes anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a uns 800 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques singulars. De fet, la seva situació és un dels elements que el fa més peculiars, perquè des d'allà es pot dominar el poble i gran part del Camp de Tarragona. Ho explica l'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco.
23: Això també li proporciona un caràcter estratègic de guaita sobre el territori. Cal recordar que el castell de l'Albiol, junt al castell de Siurana controlaven el que, és, que eren els extrems de les muntanyes de Prades.
22: El castell data del segle X, però era una fortalesa sarraïna i s'han trobat estructures d'època romana. Des de l'alcaldia s'aspira a poder obrir el castell al públic i fer-hi un centre d'interpretació.
0: I aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simón és director d'Afrucat.
2: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporten molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
1: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones.
0: Dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, que és fluixa en propostes originals. Marc Garriga.
3: The sky is darkening and the beast is close at hand.
4: Dijous arriba a Movistar Plus la sèrie basada en la novel·la de William Golding, El senyor de les mosques, un llibre que s'havia dut al cinema en un parell d'ocasions, però mai fins ara s'havia adaptat en format sèrie. Tot i que es va publicar per primer cop als anys 50, l'obra segueix absolutament vigent. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer.
24: Your legend is the identities we use when we work undercover.
4: L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7, també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma. A més, Netflix estrena la segona temporada de la inquietant tant sèrie danesa El Caso Hartung i Prime Video la continuació del thriller d'espionatge Citadel.
25: Humans, for the most part, are inept creatures.
26: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
27: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
4: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, la més destacada és Criatures Luminoses, a Netflix a partir de divendres. Una cinta sobre dues persones que busquen un sentit a la seva vida i que es coneixen al torn de nit de neteja de l'aquàrium d'una localitat nord-americana. En el repartiment hi ha Sally Field, guanyadora de dos Oscars i coneguda per ser la mare de Forrest Gump, Louis Pullman, vist a Top Gun Maverick, Joan Chen, Kathy Baker i Alfred Molina, que li posa veu en la versió original al Pop Marcellus, que és el narrador de la història.
19: Trescat Info.
28: Trescat Info.
0: S'ha acabat, ara sí, la temporada d'esquí. Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana. Alp. Joaquim Albalate.
29: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de mig milió de visitants i gruixos excepcionals de neu. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
30: Molt contents. Més de mig milió de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb nevades excepcionals durant el mes de desembre, gener i febrer, amb una neu impecable, i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, gruixos d'un acumulat de més de 5 metres de neu.
29: Masella va ser la primera estació a obrir el 26 de novembre i ha estat l'última tancat, tal com han fet les últimes temporades. De fet, ja pensen a ser els primers també l'hivern que ve.
30: Acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, que estem, ja començarem a treballar per obrir el primer dia de novembre, que les condicions ens ho permetin.
29: La resta d'estacions del Pirineu català van tancar fa gairebé un mes. Al final de la Setmana Santa, també amb xifres excepcionals. Tant les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat com Baqueira Baret han superat aquest hivern el 1 milió de visitants.
0: I un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de cultura andalusa al Parc del Fòrum a Barcelona. Gairebé un centenar de casetes s'han convertit durant els últims 10 dies en el punt de trobada dels amants de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa.
5: Esports.
0: Amb la Montserrat, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ho han tornat a fer i per sisena vegada consecutiva el Barça disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique de Lió francès. Les blaugranes ho van aconseguir ahir en superar el Bayern per 4-2 i amb un 5-3 al global de les semifinals. Van marcar dos gols Alexia Putellas, un Salma Parayuelo i un altre Eva Payor. Davant 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: És que a nosaltres això és el que ens fa forts. Vull dir, nosaltres, la nostra identitat és el que ens fa anar a qualsevol tipus de camp i de terreny de joc a intentar dominar el partit. Llavors nosaltres, això és el que ens aproxima a la victòria. Nosaltres, si ens allunyem d'això, segurament estem més a prop de fer un mal partit.
6: Amb els seus dos gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club, però no va aclarir res. Una Alexia que parlava així sobre el partit que havien viscut.
8: Són màgiques, no sé com ho fem, però sempre que juguem a l'Spotify Camp Nou és algo màgic. Encara me'n recordo del primer partit amb tot el públic, perquè el primer que vam jugar va ser amb el Covid, però després els rècords amb 90.000 persones, les dues eliminatòries seguides. Després bueno, em va tocar viure-ho des de fora per la lesió que vaig tenir, però ara de nou un altre cop des de dins, i és que és algo brutal.
6: Les blaugranes es trobaran a la final de la Champions al Lió, dirigit per l'exblaugrana Jonathan Giraldez, una final que jugarà el 23 de maig a Oslo, Noruega. A Barça femení oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff a partit contra el Llevant. En aquest partit l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip de la cantant Olivia Rodrigo, que durà l'equip masculí al clàssic de diumenge.
5: 3CAT Info.
6: Un clàssic al Camp Nou diumenge, on el Barça masculí pot proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes en tenen prou amb un empat. A Madrid va superar ahir 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. I els blanc i blaus es poden situar a només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 aquest vespre a les 9. Justament el pròxim partit de l'Espanyol serà contra el Sevilla. Manolo González, tècnic blanc i blau.
9: Y no he visto el equipo agarrotado, he visto el equipo que ha ido por el partido, que ha sido valiente y que hemos tenido situaciones para ponernos por delante, que era una de las claves del encuentro. Cuando vas a remolque contra un equipo de este nivel, lógicamente el partido se complica mucho. Pero el equipo creo que hasta el 0-2 ha remado para igualarlo y poder ganarlo.
6: El Barça és líder de primera amb 88 punts, el Madrid segon a 11 punts, l'Espanyol 13 amb 39 a 5 del descens i el Girona 16 amb 38 a 4 del descens. En bàsquet, l'Uni Girona es classifica per a les semifinals de la Lliga Femenina, que jugarà contra el València. Les de Roberto Íñiguez van superar ahir el Leganés per 89 a 63 a la tornada als quarts de final i després de l'empat a l'anada. Sentim la jugadora de l'Uni, Laura Cornelius.
10: Yeah, of course. I mean, Valencia is a great team.
11: Evidentment, el València és un gran equip. No serà fàcil, però si volem ser campiones hem de guanyar tothom. El primer partit és allà i hem de saber competir. Després tornarem a Fontejau davant la nostra afició amb l'esperança de guanyar i disputar la final.
6: A la Lliga CB, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir avui la seva situació de baixa. A les xarxes socials assegura que es troba bé i està sa i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava més. Altres dos jugadors del Barça, Jan Veseli i Tomas Satoranski, van ser baixes anteriorment per anomalies cardíques. Sense Clyburn, el Barça va guanyar i el Gran Canària 91-69 a la Lliga CB i el Manresa va superar València 104-102. En uns minuts a la una, sorteig del play-off d'ascens i descens de segona i tercera rep de futbol masculina al Reus, que intenta pujar a Primera Federació, li poden tocar Logroñés, el Conca, l'Ourense o l'Àguiles de Múrcia. També a la una, sorteig de la fase final de la Copa d'Handbol a Alacant, amb la presència del Barça com a únic equip català. I en motor, al Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paula Ramos va guanyar la segona cursa de la temporada a Hongria. La tarragonina tancava un grup de 4 fins que falta de 3 voltes, però al final va remuntar i es va posar líder a l'última volta de la cursa.
5: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
12: Hi ha dies que no és fàcil explicar l'actualitat, plantejar per què, tractar d'establir connexions, buscar respostes, en definitiva. Avui és un d'aquests dies. Ha estat un cap de setmana funest, amb dues persones mortes per arma blanca i dos successos

0: Qui és el presumpte assassí i quines motivacions tenia per matar aquesta dona? La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha sortit al pas per negar que tingui cap vincle amb el terrorisme islamista i ha apuntat a la manipulació que l'extrema dreta fa de casos com aquest.
1: Això s'ha volgut dir, va generar por i fomentar l'odi.
0: L'altra víctima mortal va ser al barri del Raval de Barcelona la matinada de dissabte a diumenge. El suposat autor seria menor. La consellera admet que fets com aquests, que s'han anat acumulant els últims dies, fan difícil alinear les xifres objectives amb la percepció de seguretat que pot tenir la ciutadania.
1: Òbviament, quan passen fets com el d'aquest cap de setmana, és difícil defensar les dades públicament. Les dades són bones, ara hem de treballar amb les percepcions. Aquests fets no ens ajuden pas.
2: Catalunya al dia.
0: De seguida en parlem de tot plegat en un dia en què, Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
0: Serem també a Girona per saber com van les primeres hores de la vaga indefinida dels treballadors de la recollida d'escombraries en aquesta ciutat.
3: Es queixen que després d'un any i mig de negociacions el conveni col·lectiu continua bloquejat.
4: L'empresa ha perdut la perspectiva de la importància de la nostra feina i potser cal que la ciutadania, l'Ajuntament i l'empresa comencin a valorar la feina que fem i es veurà aquests dies.
3: L'alcalde, de la seva banda, lamenta que la protesta castigui els veïns i el temps de flors, que ha de començar dissabte.
0: També han començat una vaga indefinida els treballadors d'Avis, l'empresa de lloguer de cotxes, i aquest matí s'han manifestat davant de la seu de la companyia a Barcelona. I qui també ha protestat avui són una dotzena d'alcaldes del Pallars Sobirà.
3: Reclamen que es faci el túnel del Port de la Bonaigua per poder-los connectar amb la Vall d'Aran.
5: Sempre acabem gastant només els diners amb rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
0: I atenció, els amants de les cireres, avui han començat la collita al Baix Segrià i la notícia és que serà una collita normal.
3: Sí, perquè de moment no hi ha hagut ni tronades ni pedregades que hagin perjudicat el creixement de les cireres. Al contrari, les condicions meteorològiques les han beneficiat.
6: L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra.
7: La cosa pinta bé. Quan a producció podem estar parlant d'uns volums normals.
8: S'ha ajuntat que enguany hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
0: 13.000 tones se'n preveuen collir aquest any a Catalunya i en els propers anys aquesta xifra augmentarà perquè s'estan plantant molts cirerers. Dit això, comprovem com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs atenció, sobretot a qui hagi de circular per la P7 entre la Granada i Olèrdola, direcció Girona. Hi ha ara uns 5 quilòmetres de retencions degut a un accident. Ja s'estan retirant els 3 vehicles implicats i restriccions també a la P7 tant en els dos sentits de la marxa, a l'Ametlla de Mar, on per obres hi ha un carril tallat.
0: I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia també tindrem esports, que explicarem avui. Montserrat, bon dia.
10: Bon dia. Sisena final de la Champions, seguida per al Barça femení de futbol. Les blaugranes jugaran contra l'Olympique de Lió de l'extècnic del Barça, Giraldez, després d'eliminar el Bayern, 4-2, la final el 23 de maig a la capital noruega, Oslo. L'Uni Girona jugarà aquesta setmana les semifinals pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet contra el València, dijous allà i diumenge a Girona. Això després d'eliminar el Leganés als quarts. La M Lleida perd la categoria després d'una última jornada dramàtica. La derrota de les lleidatanes es va sumar a la victòria dels dos equips que tenia per sota la classificació de la primera ref femenina de futbol. I aquest migdia es fa el sorteig de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera ref masculina. Els possibles rivals del Reus són el Conquense, l'Ourense, l'Àguiles o el Logroñés.
0: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i pràcticament 5 minuts. Comencem.
2: Catalunya al dia.

Doncs això que us dèiem, ha estat un cap de setmana negre. Han deixat dos morts amb armes blanques a l'àrea de Barcelona. La policia continua investigant la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i a Barcelona també s'investiga un mort més, a més d'un ferit greu. La consellera d'Interior, Núria Parlò, no veu cap relació entre el crim de dissabte a Esplugues i el terrorisme islamista. Aquesta tarda l'Ajuntament d'aquest municipi del Baix Llobregat ha convocat una concentració per aquesta mort violenta d'una dona al mig del carrer, a plena llum del dia. Va ser dissabte. Anem, doncs, cap allà. David Àngela, bon dia.

0: Aviam.
1: Hola, bon dia.
0: Què en sabem d'aquest succés?
1: Doncs que tot i per les xarxes, però la versió d'un crim jihadista, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha negat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio i ho atribueix a una campanya interessada.
2: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
1: Aquest matí insistien que l'autor del crim d'aquesta jove d'origen asiàtic dissabte al barri residencial de Finestrelles, a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu, era un home d'origen àrab i que havia fet crits que van interpretar com a religiosos. Mentrestant, segons els Mossos d'Esquadra, el detingut passarà demà a disposició judicial. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat una concentració a les 6 avui a la tarda davant del consistori com a mostra de repulsa dels fets. Aquest matí, diversos rams de flors i algunes espelmes al carrer de Joan Miró recordaven la víctima al lloc on hi va haver l'agressió mortal.
0: Gràcies, David. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Aquesta mort a Esplugues de Llobregat és una de les dues agressions, com us dèiem, agressions mortals amb arma blanca que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i Rodalia. L'altra mort violenta va ser la d'un home que va ser apunyalat al carrer de la Cera, a Ciutat Vella. Quim.
3: En aquest cas, el presumpte autor de l'agressió mortal és un menor. Després d'interrogar-lo, la jutgessa que porta el cas ha acordat el seu internament en règim tancat en un centre de menors. La magistrada instrueix la causa per un delicte d'homicidi. I els Mossos també investiguen un altre atac amb arma blanca a la zona del Fòrum aquest cap de setmana. La víctima és un menor que va ser atacat per un grup d'una vintena de joves. El noi va quedar ferit greu. Per aquest cas no hi ha, de moment, cap detingut.
0: A tot això, el Partit Popular de Catalunya ha demanat la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, de Salvador Illa, davant d'un cap de setmana amb tres agressions, dues de mortals, com us dèiem, a l'àrea de Barcelona. El secretari general del PP, Santi Rodríguez, ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents.
4: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: La compareixença del president de la Generalitat que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria.

0: hora, Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. És una xifra rècord fins ara. Catalunya és el lloc de l'Estat on més fraus es detecten i representa un terç del total dels que registren el conjunt d'Espanya. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, i quin és el perfil de l'abonat que comet això, comet aquest frau?
1: Doncs els que s'emporten el volum més gran són indústries, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers, també plantacions de marihuana, ho expliquen declaracions al Matí de Catalunya Ràdio Àngel Rubianes, cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar.
2: Les plantacions, de fet, continuen, però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació i que realment el que provoca és una competència deslleial.
1: Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats. Ho ha explicat també el Matí de Catalunya Ràdio el responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya, que ha fet aquesta comparativa.
3: Les noves tecnologies, no?, que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
1: En total, l'any passat es van defraudar 485 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar.
0: Seguim amb altres qüestions. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat aquest matí al jutjat per la investigació oberta sobre la concessió d'una parada al mercat. I per què? Doncs perquè es va adjudicar una empresa on hi ha el seu fill, en forma part. Carbonell ha defensat la seva innocència afirmant que el procediment es va fer correctament. Més detalls des de Vilanova, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel. Mira, els fets es remunten al 2023 i fa poc una denúncia anònima a l'UDEF va provocar aquesta investigació judicial per prevaricació. L'alcaldessa Carbonell ha dit que ella va signar un decret, com fa en altres parades del mercat, que queden buides i algú s'interessa per elles.
5: Les parades dels mercats, que estan regulades i que ho es fan a través de promoció econòmica, diguem, dels ajuntaments, el que interessa és que els mercats funcionin i estiguin vius i les parades estiguin obertes, no? I dins d'aquesta feina es va donar una llicència temporal amb una empresa que formava part del meu fill. Del que se m'acusa és que s'ha fet expressament per donar, i això en cap cas és així, perquè s'han donat llicències temporals abans i després que amb aquesta empresa, perquè segueixen parades, malauradament, segueixen parades tancades al mercat municipal, i del que es tractava és això de dinamitzar, i s'ha fet el procediment que s'ha fet absolutament igual a tothom.
4: A ell aquest cas li sap especialment greu per aquest motiu.
5: Aquí hi ha una persecució i aquesta segona realment em fa més mal, perquè aquí ja toca la família i això ja per mi ja és més greu. Però tot i així jo defensaré davant d'on faci falta que les coses es fan ben fetes a l'Ajuntament de Sitges.
4: I veu persecució política i creu que no és casualitat que els dos casos que té oberts s'hagin denunciat davant del mateix grup de la Policia Nacional.
5: Casualment és el mateix grup policial que fa un temps va venir i em van manillar. O sigui, no sé, jo entenc que això és una persecució política gairebé.
4: Recordem que el 2023 ella va ser detinguda i emmanillada per un cas d'unes subvencions a una empresa del tercer sector. Aquest cas fa temps que està aturat i no se sap si anirà o no a judici oral.
0: I també ha començat el judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana a la Universitat de Barcelona. Això va passar el 2018. Els testimonis de l'entitat que han declarat avui han assegurat que es tractava d'un acte cultural, no polític, i han carregat contra els Mossos perquè no van impedir aquesta protesta. Anem ara cap a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebetlle, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs ara fa uns minuts ha acabat aquesta primera sessió del judici. Es reprendrà demà. De moment, el que deies, els testimonis han explicat que era un acte sobre el Quixot amb un especialista francès de renom mundial. Tots han parlat de crits i empentes. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana, present a l'acte, ha elevat el to així.
7: Imagínense, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora, una señora, usted verá aquí una jubilada que viene aquí, ah, yo no sé, yo no sé. Esa, hace 8 años, una leona, una persona que te atacaba verbalmente, te miraba, vete de aquí, desaparece.
6: Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
8: Amnistia, demanem que s'apliqui l'amnistia, és evidentment independentista i és una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
6: De moment, els jutges han descartat que se'ls apliqui l'amnistia, però el que porta aquesta vista ho decidiran la sentència. S'enfronten individualment a penes de 2 anys i mig de presó pels delictes de coaccions i contra les llibertats fonamentals. També se'ls demana que paguin una multa cadascun de 6.500 euros. Finalment, els organitzadors van suspendre aquest acte i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
0: Des de la Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle. Gràcies, bon dia.
6: Bon dia.
0: I ara que hem arribat a 1:15 del migdia, parlem d'un nou dia de problemes a les línies de tren de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha fet que durant més de 2 hores els trens de l'R2 Sud hagin tingut retards importants que no han quedat solucionats fins a les 10 del matí. Recordem que a l'R2 Sud s'hi fan obres de millora de la infraestructura entre el Garraf i Sitges que limiten l'oferta de la línia i afecten els trens regionals. Mentrestant, a la línia R13, Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per unes obres, en aquest cas, entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: A veure, en què consisteixen aquests treballs i, al final, com ha anat el dia?
9: Doncs sí, aquestes són unes obres urgents, bàsicament per consolidar 4 túnels que hi ha entre la plana de Picamoixons i Roda de Barà. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera per tots els usuaris de les estacions que hi ha entre la plana, Valls i Sant Vicenç. Però el dia no ha començat gaire bé i el primer autobús, segons explicava l'Anna Maria, una de les usuàries, no ha passat.
10: I ara em trobo això, que el de les 7:30, que anava directe, no hi va. Però el que no pot ser és cada dia amb aquest incompliment de normes. Ara fins al juliol hem d'estar així, però de què anem? És que hauríem de tallar en altres assants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
9: Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris de Valls, creu que el pla del transport alternatiu es pot millorar amb autobusos directes a Barcelona sense passar pel Prat.
11: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
9: Els trens de l'R13, amb origen i destí a Barcelona i Lleida, es desvien per Reus i allarguen el temps del trajecte.
0: Gràcies, Manel. Hi ha hagut desgavell també en la represa del servei de passatgers de la línia R15 entre Móra la Nova i Reus. Els passatgers i la plataforma d'usuaris de la zona denuncien falta d'informació. Anem cap a Móra la Nova ara. Jordi Barranca, bon dia.
12: Hola, Estel, bon dia.
0: Perquè els horaris dels trens no estaven clars, no?
12: No, gens ni mica. Els impresos en paper no estaven actualitzats i els de la pantalla de l'estació de DIF no coincidien amb els de la web de Rodalies.
13: I avui suposadament anava el tren. Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
14: Tant de bo. Bueno, avui ja no ha anat puntual. Ahir vam trucar a Renfe i ens van dir que havia d'arribar una a les 8:22, però clar, no ha arribat en aquesta hora. I en teoria anàvem amb autobús, segons ens ha dit una gent ahir a la tarda.
12: El tren que ha sortit a 9:45 ja ho ha fet amb 6 minuts de retard. A primera hora, però, la situació ha estat pitjor perquè el tren de 9:45 ha sortit, sí, puntual, però sense esperar l'autobús que cobreix el trajecte fins a Riba-Roja d'Ebre, que ha arribat 10 minuts tard. En paral·lel, la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre Priorat afirma que no és una represa normal del servei aquesta i, a més, també llancen aquesta advertència. Josep Caçador, portaveu.
15: Una cosa molt clara, si no arriba a haver el col·lapse a nivell de Catalunya, esta línia no l'arreglen. I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa. En marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que tingui que pagar.
12: Tot plegat mentre es mantenen encara algunes limitacions de velocitat en el tram fins a Reus.
0: I demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte 9 de maig.

0: Catalunya al dia.
1: 10 minuts i mig i 2:15, la consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica que s'ha generat al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Ella insisteix que és una prova i que al desembre decidiran si s'estén o no a tot Catalunya. Sobre la convocatòria de vagues entre maig i juny per part dels sindicats contraris a l'acord que van firmar Comissions Obreres i la UGT amb el departament, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu, també amb les famílies. Sara Canyete, bon dia.
2: Bon dia. Desencallar, desescalar, tot és vàlid. En aquests moments, en el sector educatiu...
1: Però vaja, el text deia desescalar, que quedi clar.
2: En tot cas, en aquesta entrevista amb la consellera d'Educació al Matí de Catalunya Ràdio, ella ha explicat que algunes de les direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que diu que es produeixen al voltant del centre i que hi acaben entrant, i que ara estudien si aquesta pot ser una resposta. Després de la polèmica dels últims dies, però, el departament ens ha comunicat que deixa d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla.
3: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra, d'aquests agents de convivència, com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
2: Sobre l'acord de millora del sistema educatiu, Niubó també insisteix que si el context econòmic és favorable, per tant, si hi ha nou pressupost, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es pugui augmentar més el sou.
3: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que, torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
2: I, per tant, demana als sindicats contraris que reprenguin les negociacions per aplicar-lo.
1: Perquè tot això, les noves tongades de mobilitzacions comencen ja, no?
2: La primera vaga al conjunt de Catalunya és dimarts vinent. Aquesta setmana, de moment, hi ha previstes accions. No ho podem concretar més en aquests moments, ho hem demanat als centres educatius. I dijous, una vaga de la primera etapa del 03.
1: De 03, molt bé. Gràcies, Sara, bon dia.
2: Bon dia.
1: Seguim parlant de conflictes laborals. Avui ha començat una vaga indefinida la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. I aquest era l'ambient de la concentració que aquest matí han fet els treballadors davant de la deixalleria municipal. Han fet crits, han xiulets. Reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei un increment salarial de l'IPC, també la regulació adequada dels torns de feina i la incorporació d'una part del personal que estan en situació eventual des de fa anys, segons denuncien. Doncs per explicar-ho bé, tot plegat, connectem amb Girona. Fèlix Martín, es nota que ha començat la vaga als carrers, aquesta vaga de recollida d'escombraries?
4: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha força bosses acumulades al centre de bars i locals comercials que no s'han recollit aquesta matinada o aquest matí. El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat s'han quedat curts.
5: Per tant, ens posem molt el focus en la fracció orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres. Però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
4: A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana, tant en els barris on hi ha contenidors com els que es fa la recollida porta a porta. El portaveu dels treballadors en vaga, Gregori Soto, ha explicat aquest matí que l'enfrontament no és amb l'Ajuntament de Girona, sinó amb l'empresa Girona Més Neta i concreta reivindicacions.
6: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el passaplantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
4: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
1: Doncs també han començat una vaga indefinida els empleats d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis, a la central de Barcelona. A més, s'han manifestat aquest matí contra l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'empresa per acomiadar 132 treballadors. Ha seguit aquesta protesta en Joan de Castro.
7: El 14 d'abril, l'empresa de lloguer de vehicles Avis va presentar aquest ERO, justificant-lo amb qüestions productives, tècniques i organitzatives. Uns motius que, segons el delegat de la CGT, Raúl Sánchez, són una excusa per externalitzar la feina.
0: La veritat és que s'estan portant mica en mica tot el que és la producció que fem aquí, que són trucades, e-mails per fer reserves, per fer també atenció al client, s'ho estan portant a Bulgària i a Filipines.
7: Tot i que tècnicament només hi ha 132 afectats, més de 240 empleats s'han adherit a la vaga, ja que molts d'ells preveuen que poden ser els següents. Així ho vaticina l'afectada i gerent d'oficina, Rosabel Sánchez.
8: Si no ens fan fora ara a tothom, és perquè han de fer la formació. Una vegada estiguin totes les persones formades fora, doncs el resta anirà fora.
7: Un altre dels motius de protesta són els termes de l'ERO, ja que recompensarà pagant 20 dies per any amb límit de 12 mesos, unes condicions que els sindicats consideren molt dolentes per a treballadors que porten més de 30 anys a la feina.
1: Més coses. Els opositors al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, fan un pas més i creen una plataforma. Denuncien opacitat i falta d'informació. De moment s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Jordi Barranca, quins arguments defensen per estar en contra d'aquest projecte de gigafactoria?
9: Com és dit, se centren molt en allò que no es coneix i també posen el focus en els recursos que requeriria la seva posada en marxa. Recursos com ara l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT aquí a Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
10: La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
9: Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial, així com es diu l'entitat, també posa en dubte les grans xifres que envolten el projecte.
10: Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen fer a Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball, comptant la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
9: Els impulsos són bàsicament a Terres de l'Ebre, tot i que ja hi ha persones i entitats també de la comarca del Priorat interessades.
11: Catalunya al dia.

0: Doncs vinga, som-hi, que ja és mes de maig i aquest mes arriben les primeres fruites de temporada, les cireres. A la zona del Baix Segrià comencen aquesta setmana la collita i, a més, és una de les zones del país on més han augmentat les plantacions de cirerers. Per tant, de cara als pròxims anys, encara hi haurà més volum de cireres. Lleida, Juli Albacar, la campanya aquest any es preveu amb els volums de producció habituals. Per tant, serà una campanya normal.
1: Sí, bon dia, perquè de moment ja no hem tingut ni tronades ni pedregades que hagin afectat el creixement de les cireres. Sentim tres productors, Jordi Martínez, d'Almacelles, Manel Teixidor, de la Granja d'Escarp i Josep Antoni Camats, de Corbins.
2: L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra i suposo que això ha estat una clau.
3: La cosa pinta bé. Quan a producció, bueno, podem estar parlant d'uns volums normals.
4: Són dates de recol·lecció de cirera una mica prèvies a l'habitual, però cap cosa excepcional. S'ha ajuntat que enguany doncs, hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
1: Tot i que amb la collita ja en marxa, molts llocs respiren més tranquils, però tocarà estar igualment molt pendents del cel fins que no s'acabi la campanya.
3: El problema de la cirera sempre, més que la pedra, és l'aigua, el que ens fa més por. La pedra, evidentment, també, però sí, de moment les pedregades les han, fins avui estem lliures.
1: En general, a Catalunya es preveu collir unes 13.000 tones, un 11% més que l'any passat. Una xifra, però, que en els propers anys es preveu que augmenti, perquè s'estan plantant cada cop més cireres. Manel Simón és director d'Afrucat, la patronal de la fruita.
5: El sector està apostant pel cultiu de la cirera. Bàsicament en la Vall de l'Ebre, tant a l'Aragó, Lleida, Ribera d'Ebre.
1: I per què es planten més cireres? Doncs per això.
5: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
1: I ja que parlem de fruites primerenques, l'Albert Coc també arrenca campanya ja esta primera setmana de maig amb una producció molt similar a l'any passat quan es va arribar a les 16.000 tones.
0: Gràcies, Júlia. I amb les primeres collites també creix la demanda de mà d'obra i la necessitat d'acollir les persones que arriben amb l'aspiració de trobar feina a la campanya de recollida de la fruita. Avui ja s'ha posat en marxa l'alberg que coordina la Generalitat a Seròs, al sud del Segrià, i que té capacitat per 40 persones. I, Estela Busoms, fins quan estarà obert aquest alberg?
6: Hola, bon dia, Estel. Doncs fins a finals de setembre, i la novetat aquest any és que funcionarà ininterrompudament durant tot l'estiu, a diferència de l'any passat, que només va obrir 2 mesos, al principi i al final de la campanya, per complementar el dispositiu de llei de ciutat. Aquesta vegada, per tant, estaran operatius alhora l'allotjament de Seròs i el de la capital del Segrià, que obrirà el juny. El servei s'ofereix per a aquelles persones que arriben a la comarca a l'espera de ser contractades per collir fruita i s'hi poden estar un màxim de 10 dies. Núria Gil, delegada del govern a Lleida, destaca que la voluntat és que l'equipament de Seròs es consolidi per a pròximes campanyes.
7: En principi, aquesta és la idea, no? Aquesta continuïtat per poder salvar la mesura de lo possible doncs, tota aquesta gent que ve a treballar, que quan arribi encara no té contracte i que necessite per no optar en unes condicions mínimes.
6: Les persones que s'allotgen a Seròs les deriven des de l'Oficina Única d'Atenció a Persones Temporeres de Lleida i del trasllat se n'encarrega el Consell Comarcal del Segrià.

0: Són 2:15. Lleida estrenarà un nou recinte firal d'aquí 4 anys. És un nou espai que duplicarà els metres quadrats del recinte actual, tindrà 6 pavellons, un pàrquing soterrat i preveu generar 400 llocs de treball. Pere Joan Álvarez, el nou recinte s'anirà desenvolupant de manera progressiva, no?
1: Sí, sí, el que es preveu és que d'aquí 4 anys estigui fet un pavelló i tota la urbanització del recinte, que tindrà 116.000 metres quadrats. Tot seguit i de forma paral·lela s'aniran construint la resta de pavellons. Les obres començaran l'any que ve, tot plegat representarà una inversió d'uns 100 milions d'euros. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que el nou recinte, que s'ubicarà als terrenys de l'antiga hípica al costat del Canal de Seròs, impulsa l'economia de Lleida i consolida la segona ciutat firal del país.
2: Un impacte sobre l'activitat econòmica, noves ocupacions, noves oportunitats en el marc de l'emprenedoria, més volum econòmic, impacte sobre el comerç local, etcètera, no? I sobre quan dic el comerç i el turisme.
1: Un cop fet el trasllat a l'antiga ubicació, s'hi construiran habitatges i s'ampliarà la zona verda dels Camps Elisis. D'altra banda, el patronat de la Fira ha nomenat el nou director de l'entitat. L'escollit ha estat l'enginyer informàtic Eduard Martín Lineros, que és professor de la Universitat de Lleida i de la UOC i que actualment treballa a la Fundació Mobile World Capital a Barcelona.

0: Doncs ara sí que ben entrat el mes de maig, s'ha acabat la temporada d'esquí. La Masella ha estat l'última estació que ha tancat portes, ho ha fet aquest cap de setmana. Anem, doncs, cap a Alp. Joaquim Albalater, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I ho ha fet amb una tradició.
1: Doncs sí, amb els esquiadors fent l'última baixada de l'any en banyador. I és que ja fa setmanes que molta gent pensa més en la platja que en la neu, però encara quedaven esquiadors amb ganes de tancar una temporada excepcional, com explica la responsable comercial de Masella, Maite Martí.
2: Molt contents. Més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb nevades excepcionals durant el mes de desembre, gener i febrer. Amb una neu impecable, gruixos d'un acumulat de més de 5 metres de neu.
1: Masella ha tancat gairebé un mes més tard que la resta i havien estat els primers d'obrir les pistes el 26 de novembre i ja pensen fer-ho igual també l'hivern que ve.
2: Acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre, que estem, ja començarem a treballar per obrir el primer dia de novembre, que les condicions ens ho permetin.
1: S'acaba, doncs, la millor temporada dels últims anys, amb xifra rècord a bona part de les estacions. Tant les de Ferrocarrils de la Generalitat com Baqueira Baret han superat el 1 milió de visitants.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I quan passen pràcticament 4 minuts de 2:15, repassem les notícies més vistes a l'app i al web de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Què passa per on avui?
4: Mira, molts successos aquest cap de setmana i, per tant, algunes de les notícies més llegides. Aquest detingut per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per un app de cites és una de les informacions més vistes. Crec que passava a la comarca del Garraf, n'hem estat parlant aquests dies. També un altre menor detingut, en aquest cas, per la mort violenta d'un home al barri del Raval de Barcelona, també n'hem parlat.
0: Sí.
4: I, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra, doncs, que s'han fet càrrec de la investigació, que està sota secret de sumari. També hem escoltat la consellera Parlon parlar-la a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info.
0: Molt bé. Alguna recomanació més,
4: Marc? Mira, sí, recomanació avui. Saps que a la web del 3Cat Info tenim un apartat que es diu Estils de vida.
0: Sí.
4: No sé si l'has vist mai. És un apartat en el qual, doncs, tractem temes, en fi, que també preocupen molta gent.
0: De la nostra rutina,
4: doncs,
0: diària.
4: Sí. Avui no sé com dorms tu, però com la falta de son afecta
0: no
4: mares i pares? Aquesta és la pregunta que fem ara, Estils de vida. Aleshores, important, gairebé són 700 hores de son que es perden. És una hora i mitja de mitjana, diguem, durant l'edat en què... Sí, durant l'edat en què, doncs, hi ha més problemes de son per part de nens i nenes. I això, doncs, que és una qüestió crònica que pot arribar a tenir conseqüències físiques, emocionals, etcètera, etcètera. Aquí trobareu casos, trobareu consells i, en fi, veureu que moltes vegades no sou els únics que patiu aquest tipus de problemes.
0: No, això per descomptat que no, em llegiré els consells, doncs.
4: Doncs sí, ho podeu fer a la web i a l'app del 3Cat Info.
0: Molt bé, Marc, fins demà.
4: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
3: Catalunya al dia.

0: El govern estudiarà reforçar les línies d'autobusos interurbanes amb més demanda i no descarta crear-ne alguna de nova. En 3 anys tocaria renovar una gran part de la flota de vehicles perquè siguin menys contaminants. És un pla que s'ha presentat a Granollers i ha estat la Marta Vallès. Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, el que s'ha explicat és que ha crescut de manera molt important el nombre de viatgers de transport públic per carretera i especialment després de la crisi de Rodalies. Per això, el pla de xoc es presenta com una eina per reforçar les línies que tenen més demanda. Ho han explicat moltes vegades aquí, al Catalunya al Dia, per exemple, línies de Mataró-Barcelona, gent que viatja cada dia dempeus o que es queda a la parada perquè el bus ja va ple. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, posa alguns exemples de les línies que tindran reforços.
2: Molts corredors que fa temps que t'estan demanant. Igualada-Barcelona, Vilafranca-Barcelona, Manresa-Universitat Autònoma o Barcelona-Cerdanyola-Universitat Autònoma. Millora els accessos universitaris. Calella-Blana, serveis hospitalaris. N'hi ha un altre que diu municipis del Maresme amb centres hospitalaris Can Ruti. Una demanda que tenim molt clara, per exemple, de la línia Arenys Can Ruti. Hi ha una gran oferta que farem en l'àmbit territorial del Vallès i del Maresme. Mataró-Barcelona, Barcelona-Barberà-Sabadell.
1: No es descarta tampoc crear alguna línia nova si es detecta que hi ha una demanda important d'aquest servei. D'altra banda, la consellera Sílvia Paneque també ha explicat que de cara al mes de gener de 2029 els operadors d'autobusos hauran de fer una forta inversió perquè cal renovar les flotes perquè siguin menys contaminants.
0: És per tot lo de la descarbonització que comentàvem l'altre dia. Moltes gràcies, Marta Vallès, des de Granollers. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: I seguim parlant de transports. Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat avui per reclamar la construcció del túnel del Port de la Bonaigua per garantir la connexió entre aquesta comarca i la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Des del Port de la Bonaigua, Pau Rovira, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia. Sí, gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Isus, reclama una solució estructural com el túnel.
5: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó que a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
4: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Josep Rossell, denuncia un greuge territorial.
6: Hem de traslladar això a la consellera de Territori, a la Paneque, perquè doni explicacions i per veure quines propostes poden oferir des de la conselleria. Sempre acabem gastant només els diners amb Rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
4: Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: Doncs ens quedem aquí al Pallars Sobirà perquè els veïns del poble de Mencuí, al terme de Soriguera, tindran per fi una carretera d'accés asfaltada. Això després d'anys depenent d'una pista de terra que complicava molt la mobilitat, sobretot a l'hivern. Les obres, Pau, ja estan en marxa i han de posar fi a una de les principals dificultats del dia a dia d'aquest nucli.
4: Exacte. El camí d'uns 3 quilòmetres i mig és l'única via d'entrada a aquest nucli de Soriguera. Fins ara, el seu estat feia molt difícil circular-hi en episodis de neu, gel o pluja i obligava els veïns a extremar precaucions o fins i tot a quedar incomunicats puntualment. Amb l'asfaltatge es garanteix així un accés més segur i continu durant tot l'any, facilitant també l'arribada de serveis bàsics i millorant la qualitat de vida dels veïns, que feia temps que reclamaven aquesta actuació. Josep Ramon Font de Villa, alcalde de Soriguera.
7: Un camí que si neve no pots treure la neu perquè si no es converteix tot en... les màquines llevaneus no hi poden anar. I si tires sal, a la sal es desfà amb aigua i queda tot en fang, o sigui que encara és pitjor. I al final, clar, el seu sistema per arribar a casa era molt complicat. molt complex, perquè era un camí. I al final, després de tota una vida, doncs, ha aconseguit ara fer una carretera. Clar, per ells canvia la vida totalment. De siguer el segle XV a siguer el segle XXI.
4: Les obres tenen un pressupost de 700.000 euros.
0: Doncs hem recollit unes quantes demandes per millorar les infraestructures. Catalunya té clarament un dèficit d'inversió. En els últims 6 anys és de prop de 50.000 milions d'euros aquest dèficit. Això segons constata un informe de Foment del Treball que cita l'àmbit ferroviari com el principal on l'Estat ha executat molt per sota de la inversió que estava prevista. Des de Barcelona, Joan García.
3: Bon dia. L'Estat és qui presenta un dèficit d'inversió no executada més alt, amb 11.000 milions d'euros, amb un grau d'execució del 60%. Adif no va arribar a executar el 50% de la inversió que havia pressupostat a Catalunya aquests últims 6 anys. Per la seva banda, la Generalitat registra un grau d'execució pròxim al 89%. Davant d'aquest panorama, la patronal Foment del Treball reclama unitat a les forces polítiques catalanes al Parlament perquè les necessitats que té Catalunya en infraestructura per fer prosperar també les seves empreses siguin ateses a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
8: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. Com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
3: Foment del Treball qualifica d'indignant i intolerable aquesta falta d'execució en la inversió.

0: 3 minuts, haurem arribat a 3:15. Us expliquem ara que els treballs per localitzar una fossa franquista al centre de Reus no han detectat indicis sobre la seva existència. La prospecció amb georradar impulsada per la Generalitat es va dur a terme arran d'una investigació que ubicava una fossa amb víctimes de la repressió franquista en un pou d'una antiga fàbrica d'aquesta ciutat de Reus. Ens ho expliquen des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo. Clara, què passarà doncs a partir d'ara?
1: Hola, bon dia. Doncs de moment la Generalitat i l'Ajuntament descarten fer una excavació arqueològica en no haver aconseguit localitzar l'indret exacte del pou que estava situat a prop d'un camp de concentració de presoners de guerra. Tot i així, des del consistori diuen que han demanat a la Generalitat nous estudis. Montserrat Flores és regidora de Bon Govern.
2: Aquesta tècnica era molt bona, però en aquest cas concret no ha estat suficient. Els hem demanat que puguin investigar, saber si hi ha alguna altra tècnica per poder aclarir una cosa que la documentació ens portava cap a llocs molt concrets, no? I en canvi, doncs, a veure si d'alguna altra manera podíem arribar a esbrinar-ho.
1: La investigació arrenca del testimoni d'Anton Maria Batlle, l'antropòleg Salvador Palomar primer, i posteriorment els historiadors Cristian Muñoz i Joan Olivella van investigar-ho. Aquests últims van aconseguir unes primeres coordenades per localitzar aquest espai. Olivella també creu que caldria treballar amb altres tècniques de prospecció.
3: Jo crec que això, doncs, basta per intentar-ho amb altres programes de sondeig i després, doncs, a veure, potser, doncs, pressionar la Generalitat per dir, escolta, les coordenades que nosaltres sapiguem amb un marge d'error de 2 metres de diàmetre que fa el pou, bueno, provar d'excavar.
1: En tot cas, Generalitat i Ajuntament restaran pendents de nous indicis i, mentrestant, es preveu senyalitzar l'espai per preservar la memòria d'aquells fets.
4: Catalunya al dia.

0: era una cançó que ens trasllada directament a l'estiu i a una de les imatges icòniques de la Costa Brava que ha immortalitzat algun anunci, que és la de les cases blanques de Cadaqués amb l'església al mig. Però la veritat és que la façana de la parròquia, també blanca, ara ja no és tan blanca, és cada vegada més groguenga. Fa anys que no s'hi fa res, li cal una rehabilitació i per això des de l'Ajuntament i el Bisbat de Girona estan acabant de perfilar una campanya amb la qual busquen el suport econòmic dels veïns. Doncs per explicar-nos-ho des de la delegació de Girona, Fèlix Martín, com s'ha rebut això al poble, a Cadaqués, què en pensen?
1: Doncs que es pinti l'església de Santa Maria, molt bé, però a l'hora de pagar...
2: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
1: És Hugo Escoche, veí de Cadaqués, escriptor i columnista, que fa temps que demana la millora. D'altres veïns tenen resposta a la pregunta que feia. N'han parlat a 3CatInfo, la Ladi, l'Ester i en Carles.
3: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és el mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
4: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
5: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
1: Es calcula que caldrien uns 200.000 euros. L'Ajuntament ha anunciat els preparatius de la campanya conjunta amb el bisbat de Girona, amb el lema, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'església. Però, de moment, no volen fer comentaris.

0: Hem canviat radicalment de registre per parlar de la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana, que tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, a Beethoven i a Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Rattle i de cantants com Nadine Sierra, Cecilia Bartoli o Juan Diego Flores. Òscar Callau.
1: El Palau ha dissenyat una temporada de concerts que presenta la música com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. El concert inaugural del 28 de setembre, dirigit per Xavier Puig, tindrà el repertori el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven i Lobos Omnes i el Nigre Sum del mateix Casals, però hi haurà més recitals consagrats a la pau. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
2: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem, de Jordi Savall.
1: El Palau també recordarà els 150 anys del naixement de Casals amb 7 concerts més repartits en diferents cicles. Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
3: La figura de Pau Casals és molt polièdrica i hi havia moltes maneres d'acostar-se amb ell com a solista de violoncel, com a director d'orquestra, com a home de pau i també com a compositor.
1: Pel que fa a Beethoven, el Palau s'afegeix a la celebració de les grans sales de concerts d'Europa pels 200 anys de la seva mort amb una integral de sinfonies.
0: Molt bé, gràcies, Òscar Callau. I el Cineclub Torrellenc celebra 50 anys. Van néixer el 1976, just després de la dictadura, i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original per als amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. La història ens expliquen en Josep Lluís Santiso i la Laia Claret.
4: Anem un matí a Torroella i entrem al Cinema Montgrí, una joia de sala amb més de 300 butaques que d'aquí un any i mig celebra 100 anys. I aquí ens hi esperen Jordi Bellapart, president del Cineclub, i Josep Colomer, membre de la Junta i coordinador del cinquantenari. Va ser fa mig segle quan el que era una secció del Casal del Montgrí pren força i neix el Cineclub.
5: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort del dictador, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, d'obrir-se nous camps, activar el que seria la democràcia.
4: De fet, a Torroella sempre s'hi ha respirat cinema i va arribar a haver tres sales, per tant, tots dos han viscut des de petits la màgia del setè art. El relat d'en Jordi us sonarà.
6: Jo tenia un tio que aquest sí que li agradava el cine. Devia tenir 10 anys o així, i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
7: Un projeccionista, doncs, que hi havia.
6: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs, home, potser una mica més gran, doncs, però jo era aquell.
8: Alfredo!
9: Totó, passeu aquí, que hem de parlar tu i jo. Jo vaig començar a treballar en aquesta feina als 10 anys.
4: Per tots dos, arribar als 50 anys suposa un luxe.
5: Per nosaltres suposa un èxit i molta satisfacció, perquè arribar als 50 anys, que no t'ho has proposat, però que hi arribes, ostres, doncs hem fet una cosa interessant, una cosa important. Donar vida a un cinema et donarà més satisfacció que no pas mal de caps.
4: En Josep especifica que la mitjana d'edat dels socis del Cineclub és alta i un dels reptes és que els joves vagin al cinema perquè no tenen l'hàbit de fer-ho. De fet, treballen amb els alumnes de l'institut per buscar complicitat.
5: Aquest és el gran, la qüestió del moment. I la feina pendent a fer, aconseguir que això, que la gent jove s'animi. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit d'assistir, de veure-ho en una sala.
10: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
5: sí,
10: no?
5: Sí, sí. Per exemple, ens varen demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
4: A la sala hi programen estrenes, però també versions originals i clàssics. Per commemorar els 50 anys han fet una exposició amb la història, la del Cineclub i la seva, que és indivisible. I és que, en poques paraules, en Jordi té clar què és per ell el cinema.
6: És la meva vida.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia Claret, per aquest reportatge amb el muntatge musical de Josep Lluís Santiso. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic un cop enllestits els treballs que van començar fa 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, ara s'aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. I consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar les restes que aflorin, a més de les trobades anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com a atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a uns 800 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques singulars. De fet, la seva situació és un dels elements que el fa més peculiar, perquè des d'allà es pot dominar el poble i gran part del Camp de Tarragona. Ho explica l'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco.
12: Això també li proporciona un caràcter estratègic de guaita sobre el territori. Cal recordar que el castell de l'Albiol, junt al castell de Siurana, controlaven el que, és, que eren els extrems de les muntanyes de Prades.
11: El castell era, a més, una fortalesa sarraïna i conserva parts d'època romana. Des de l'alcaldia s'aspira a poder obrir el castell al públic i fer-hi un centre d'interpretació.
0: I Móra d'Ebre té en marxa un projecte de transformació del seu castell, també. L'objectiu és apropar-lo a la ciutadania i, per tant, que es converteixi en un actiu, també turístic, pel municipi. La primera fase s'ha centrat en la millora de l'accessibilitat. El que es busca és consolidar els murs de llevant, els que donen al riu, també són els més castigats els últims anys pel temporal. Sentim a Rubén Viernes, que és l'alcalde de Móra d'Ebre.
13: La idea és que pugui començar el més aviat possible. Volem que tots aquests projectes que estan vius doncs puguin ser una realitat. I sí que és veritat, sobretot els caps de mur, que és on passa l'aigua. Els darrers anys no era tan preocupant, però en aquests darrers anys, amb tot el que és les danes i tots els temporals que estem venint, sobretot els de llevant, que són els que fan mal.
0: I data exacta perquè comencin aquests treballs ara mateix encara no n'hi ha. De moment sí que s'ha fet és millorar l'accés i la reobertura del recinte. Tot plegat, l'objectiu del projecte revitalitzar l'espai, convertir-lo en un actiu pel municipi, un recinte que va quedar pràcticament esfondrat després de la Guerra Civil i ara hem vist on era una residència de famílies com els Entensa.
14: Esports.
0: Sis minuts per les dues del migdia. En dediquem 5 a parlar d'esports, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho han tornat a fer per 6ª vegada consecutiva. El Barça disputarà la final de la Champions femenina de futbol i es trobarà l'etern rival, que és l'Olímpic de Lió francès.
15: La nova fita de les blaugranes va arribar després de superar el Bayern de Múnich ahir per 4-2 amb un 5-3 al global de l'eliminatòria de semifinals. Van marcar 2 gols Alexia Putell, un salma per a Lluelo, escollida millor jugadora del partit, i una altra Eva Payor. Davant 60.000 espectadors complien el Camp Nou. Una de les capitanes, Aitana Bonmatí, parlava de màxima emoció per tornar a ser al Camp Nou i més pel fet que reapareixia després de 5 mesos de baixa per lesió.
16: La veritat que pell de gallina i molt feliç. He tingut una estoneta avui per començar a agafar ritme després de 5 mesos i gràcies a tothom que ha format part del camí, gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
15: Amb els seus 2 gols, Alexia iguala César com a segona màxima golejadora de la història del Barça en partits oficials amb 232 gols. La capitana blaugrana va marxar emocionada del Camp Nou quan va ser substituïda, fent inevitables els dubtes sobre la seva continuïtat al club.
17: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
15: Les blaugranes es trobaran a la final de la Champions al Lió, dirigit per l'extècnic de Barça, Jonathan Giraldez, el 23 de maig a Oslo, a Noruega. Aquest dimecres el Barça oferirà el títol de la Lliga F a l'afició en el partit contra el Llevant a l'estadi Johan Cruyff. En aquest partit, les jugadores del Barça estrenaran la samarreta amb el logotip de la cantant Olivia Rodrigo, la mateixa que lluirà el Barça masculí diumenge al Clàssic contra Madrid.
0: Doncs justament en aquest Clàssic, el Camp Camp Nou, el Barça masculí es pot proclamar campió de Lliga.
15: Els blaugranes en tenen prou amb un empat diumenge. El Madrid va superar 0-2 l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. El tècnic blanc Álvaro Arbeloa parla del bon rendiment del brasiler coincidint amb l'absència d'Mbappé amb molèsties.
14: No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia.
15: Mentrestant, l'Espanyol es pot situar només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34 a les 9 del vespre. Justament és contra el Sevilla amb qui juguen el dissabte. Ramon Terrats, jugador de l'Espanyol.
18: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos els 3 punts.
15: El Barça és líder de la classificació de primera divisió amb 88 punts. El Madrid és segon a 11 punts. L'Espanyol 13è amb 39 punts, a 5 del descens ara mateix. El Girona 16è amb 38, és a 4 del descens.
0: Aquesta hora pendents també del sorteig de la Copa d'Handbol amb la presència del Barça com a vigent campió.
15: Un sorteig que s'ha fet fa només uns minuts i que ha propiciat que el Barça jugui contra el Recoletas Atlètic Valladolid en quarts de final de la Copa. El partit serà el dia 5 de juny a Alacant. Els blaugranes han sortit al sorteig com a caps de sèrie, com a actuals campions. I aquesta és la primera valoració que ha fet el porter del Barça Atlètic d'handbol, Filip Saric, present al sorteig a Alacant.
19: Sí, bueno, és un rival important i és un de l'equip casual que sempre pelea per estar per arriba. Real, com ha dit tota la gent, és un partit, però nosaltres saldrem amb totes les ganes a per tots els partits que queden.
15: En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, assegura que es troba bé. En un missatge a les xarxes, el jugador assegura que, tot i els problemes que el tindran allunyat de les pistes les pròximes 4 setmanes, està bé de salut i aprofitarà per carregar piles. El nord-americà va ser baixa d'última hora en el partit de Barça i el Palau contra Gran Canària, que va guanyar els blaugranes 91-69, també victòria del Manresa contra València 104-102. I acabem amb motor, el pilot d'enduro, Josep García, ha completat un cap de setmana on s'ha imposat al Mundial i també a la categoria Enduro 1 a les proves disputades a Oliana. El pilot de Súria ha aconseguit aquestes dues proves del Mundial. García lidera la general d'aquest Mundial d'Enduro amb 11 punts d'avantatge i Enduro 1 amb una diferència encara més gran.
20: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Demà dimarts es fa a la Fundació Tàpies, al carrer Aragó de Barcelona, l'última projecció de Lope Driss, Viatge per les Terres de Ponent. És una pel·lícula de Carles Agmor, d'Àngel Jové i Benet Rossell, del 1989. Amb una barreja de cinema, acció i escriptura, l'obra documenta un recorregut per la Franja de Ponent, on es presenta el paisatge com un espai on s'entrecreuen realitat, memòria i llenguatge. La projecció, a més, s'acompanya de la conferència de la comissària de l'exposició Àngel Jové de Intacto, que s'exhibeix al mateix museu, a la Fundació Tàpies, i també d'un col·loqui amb els tres artistes. Fins demà, que acabeu de passar un bon dilluns i gràcies per escoltar-nos.
21: Enfrontament militar directe entre l'Iran i els Estats Units pel control de l'estret d'Hormuz. Bon dia, són les dues.
22: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
21: L'Iran ha disparat aquest matí contra un vaixell de guerra nord-americà que pretenia entrar a l'estret d'Hormuz, Joan Bota.
23: És l'incident més greu entre els dos països des que va entrar en vigor l'actual alto al foc. Els Estats Units neguen cap dany. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que el seu país escortaria els vaixells atrapats al Golf Pèrsic. L'Iran ha replicat advertint que ho consideraria una violació de la treva. El preu del petroli ha tornat a pujar immediatament.
21: En aquest context, la Unió Europea reuneix avui a Armènia una cinquantena de països

0: Ja després d'un cap de setmana en què hem tingut quatre actes violents molt mediàtics.
1: Hi ha hagut un apunyalament mortal a Barcelona, un de molt greu al Fòrum, un tiroteig aquest matí a l'Hospitalet i sobretot el crim d'una dona que va morir degollada dissabte a Esplugues, que l'extrema dreta ha volgut vincular falsament al jihadisme. Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, denuncia.
2: Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: Precisament també al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra en algunes escoles per millorar, diu, la convivència.
1: Niubó diu que no actualitzaran més la llista de centres que rebutgen participar-hi i que a finals d'any avaluaran els resultats de la iniciativa.
3: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
1: A la mateixa entrevista, per cert, i a les portes d'un mes de vagues a l'educació, Niubó ha descartat altra vegada apujar els sous a mestres i professors.
0: I a Madrid, l'exministre socialista José Luis Ábalos es desvincula del cas de les mascaretes i desacredita la investigació de la Guàrdia Civil que el situa com el cap d'una trama per aconseguir contractes públics.
1: Tot i això, l'ex número 3 del PSOE anticipa que l'acabaran condemnant a presó.
0: Més detalls des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Una per una, Ábalos respon a les acusacions de Víctor Daldama, que diu que són una farsa, ni pagava el pis de la seva exparella, ni va tenir influència en els contractes de mascaretes als quals ha reivindicat. També sosté que la investigació de la Guàrdia Civil sobre el seu patrimoni és esbiaixada. Ara bé, el que més li dol a Ábalos és que la seva vida privada s'ha airejat i que els mitjans hagin dit aquesta sentència.
5: Porque claro, en este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final, si es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Barça jugarà la sisena final de la Champions femenina consecutiva.
6: Les blaugranes van celebrar la classificació davant d'un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. La final es juga a Oslo el 23 de maig amb l'Olímpic de Lió i al Catalunya Migdia parlarem de les opcions de desplaçament que està valorant el club. I pel que fa a l'equip masculí, el Barça haurà d'esperar el clàssic per guanyar la Lliga i celebrar-la. La victòria ahir del Madrid davant l'Espanyol endarrereix les opcions de certificar el títol. Els blanquiblaus, per cert, que estaran avui molt pendents del partit que juga el Sevilla, rival directe per la permanència amb la Real Societat.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs atenció que hagi de circular per la P7 entre la Granada i Olèrdola en direcció Girona perquè hi ha uns 5 quilòmetres de retencions degut a un accident que ha passat ja fa un parell d'hores. De fet, s'estan retirant ja els 3 vehicles implicats i circulació densa també a l'entorn de Barcelona, l'habitual d'aquesta hora. Destaquem la ronda de dalt de sortida cap al Nus de la Trinitat.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Encetem la setmana. Què ens espera aquesta setmana? A veure.
9: Doncs allò de palmaig cada dia un raig, més o menys serà això. El que passa és que, per exemple, dimecres aquest raig serà poca cosa i fins i tot amb bastant sol, en tot cas de tarda al Pirineu, també demà al Pirineu i al prelitoral. I, en canvi, avui a la tarda, per exemple, moviment. Ara mateix hi ha ruixats i tenen vigorositat, cauen amb intensitat entre l'Anoia, el Bages, algun punt de la Selva, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, 7 litres a Blancafort, a la Conca de Barberà o a Massoteres, a la Segarra. De moment és poca cosa, però comencen a tenir empenta. Per tant, doncs, avui, el dia en què els ruixats i tempestes poden abraçar més punts i que localment poden tenir una certa intensitat. El termòmetre, bastant estable.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Incident armat amb un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha impedit el pas de la patrullera nord-americana i que l'ha fet tornar enrere. Una agència iraniana assegura que dos míssils iranians han impactat contra el vaixell, però el comandament militar nord-americà ho nega. El preu del petroli Brent ha tornat a enfilar-se després d'aquest episodi per damunt dels $110 al barril, Vicent Mifsud.
10: Aquest incident passa quan...

0: Estem a punt de fer un mes d'alto el foc a l'Orient Mitjà i després que Donald Trump anunciés de matinada que enviarà la seva armada a protegir els petroliers i mercants bloquejats a Hormuz. L'alt comandament nord-americà diu que l'operació continua en marxa i l'Iran insistix que atacaran qualsevol vaixell que intenti passar l'estret. De fet, un petrolier ha rebut l'atac amb drons aquesta matinada, segons ha denunciat els Emirats Àrabs. És el segon vaixell atacat en 24 hores. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents en les últimes hores per buscar una sortida negociada a la guerra. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts i l'exèrcit nord-americà ha alliberat 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià que havien interceptat fa uns dies. La majoria ja han tornat a casa a través del Pakistan, que fa de mediador. El president francès Emmanuel Macron, mentrestant, ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per a la reobertura d'Hormuz.
1: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: I encara queda un front al sud del Líban. Mentrestant, continuen els atacs d'Israel que han causat 2 morts més.
2: Doncs, mentrestant, Europa i el Canadà es volen constituir com una alternativa al caos mundial que desencadena Donald Trump i les guerres a l'Iran i a Ucraïna. Una 50 de líders europeus s'han reunit a Yerevan, la capital d'Armènia, per buscar una estratègia comuna que els faci menys dependents dels Estats Units i de la Xina. Eva Pineda.
3: La cimera es fa en el marc de la Comunitat Política Europea, una iniciativa creada fa 4 anys pel president francès Emmanuel Macron arran de la invasió russa d'Ucraïna. Com a primer convidat no europeu, el primer ministre canadenc Mark Carney, que ha assegurat que una altra realitat és possible.
4: Sabem que la nostàlgia no és una estratègia, però no creiem que estiguem destinats a sotmetre'ns a un món de transaccions aïllat i brutal. I reunions com aquestes apunten a un camí millor al davant.
3: A l'ombra de l'anunci dels Estats Units de retirar 5.000 soldats d'Alemanya, Macron ha destacat la importància de treballar plegats, europeus i canadencs, per deixar de pagar el cost de la sobredependència.
5: Quan parlem del paraigua americà en termes de seguretat defensiva, siguem sincers, aquest és l'elefant a l'habitació. Però si en Marc és aquí és perquè se sent més a prop dels europeus i perquè tots estem junts i creiem que hem d'estar més units.
3: Sobre la guerra a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia perquè segui a negociar la i considera cabdal que Europa participi en el diàleg.
6: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
3: A més, el del Canadà, la reunió hi assisteixen a la pràctica totalitat de països europeus, tret de Rússia i Bielorússia.
2: Mentrestant, els dos activistes de la flotilla Global Summit capturats per Israel continuaran detinguts almenys fins demà després de la decisió d'un tribunal de prorrogar-los la presó preventiva. Saif Abukeshet, barceloní d'origen palestí, i el brasiler Thiago Ávila estan detinguts a la ciutat portuària d'Ashkelon. La fiscal assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha presentat cap acusació formal, Cèlia Cernadas.
7: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la dona de Saif Abukeshet, Sali Issa, ha dit que aquestes detencions tenen com a objectiu dissuadir altres membres de continuar amb la missió cap a Gaza.
8: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
7: El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha considerat que la Unió Europea hauria de ser més contundent davant les agressions d'Israel.
9: La Unió Europea hauria d'haver ja suspès l'acord d'associació que té amb Israel. És un dels seus grans socis comercials i és la seva eina de pressió davant el que està succeint.
2: Més coses. Passen 11 minuts de les dues. El 70% dels catalans vol mantenir o reduir la despesa en defensa. Així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, especialment entre els joves, Jordi Baró.
5: El CEO i l'Eurocambra han demanat als catalans que es posicionin en el debat sobre si els països de la Unió Europea han d'augmentar la despesa en defensa, i les opinions estan molt repartides. Un 36% a favor de mantenir els nivells actuals i un 34% de prioritzar altres polítiques. En qualsevol cas, el grup més minoritari són els que volen augmentar la despesa en defensa un 26%. Sí que hi ha un consens ampli a favor d'una única política de defensa europea. L'enquesta s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió a la Unió Europea i detecta també que gairebé 6 de cada 10 catalans es consideren europeistes. La franja on aquest sentiment és més present és entre els joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
10: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provenents tant de Trump com de Putin. En un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
5: Tot i la pujada en el sentiment europeista, l'enquesta detecta que un 90% dels catalans creu que la seva veu compta poc o gens a la Unió Europea i que cada vegada hi ha menys interès per la política europea. A més, una majoria dels ciutadans continuen desconeixent les institucions europees. El 54% no en sap mencionar cap.
2: Doncs precisament sobre la indústria de defensa, avui la Cambra de Barcelona ha presentat un informe en què afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Segons aquest document, això generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana i es crearien 10.000 llocs de treball fins any 2030, Mireia Sala.
11: Són càlculs de l'informe de la Cambra de Comerç sobre el potencial de les tecnologies duals, és a dir, que poden tenir tant usos civils com militars. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, aposta pel sector de la defensa.
12: La robotització, que els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se amb d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
11: L'estudi identifica 812 empreses que fan una activitat o tenen potencial en tecnologies de doble ús.
2: Més coses. El govern nega que el crim de dissabte a Esplugues de Llobregat tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. Mentrestant, l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat ha convocat una concentració aquesta tarda per l'assassinat d'una jove veïna de la localitat. Esplugues, David Àngela.
13: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha negat cap relació dels fets amb el terrorisme islamista i veu en aquesta versió una campanya interessada. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. Fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
13: Els veïns insistien aquest matí que els fets que van tenir lloc al barri de Finestrelles, a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu, els va protagonitzar un home d'origen àrab que feia crits invocant Allah mentre agredia amb un ganivet de grans dimensions una jove d'origen asiàtic i veïna del municipi. Aquest matí encara hi havia diversos rams de flors i espelmes al carrer de Joan Miró, on va caure mortalment la jove.
2: I la Conselleria d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius catalans. Insisteix que només és una prova i que al mes de desembre decidiran si s'estén a tot Catalunya. Sobre l'acord amb els sindicats i la convocatòria de vagues entre els mesos de maig i de juny per part dels sindicats contraris, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu també amb les famílies, Sara Canyete.
15: Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que hi ha al voltant dels centres i que ara estudien si aquesta pot ser una resposta després de la polèmica dels últims dies, però el departament deixa d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla.
16: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
15: Sobre l'acord de millora del sistema educatiu, firmat amb dos dels sindicats, Niubó insisteix que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es pugui augmentar més els sous.
16: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
15: I demanar als sindicats contraris a l'acord que reprenguin les negociacions per aplicar-lo.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa, res, un minut, i de seguida l'actualitat judicial, que avui ve especialment carregada.
17: Catalunya migdia.
18: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
2: Catalunya migdia. Passant dos minuts d'un quart. Qui va ser home fort de Pedro Sánchez s'asseu avui davant dels jutges del Tribunal Suprem. Des de fa 4 hores, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, declara pel cas de les mascaretes. Ábalos s'ha presentat com a víctima d'un judici mediàtic i està intentant desacreditar les versions de la Guàrdia Civil i de l'empresari Víctor de Aldama, que el situen com el cap d'una trama de cobrament de comissions. Madrid, Dani Sainz de Aja.
19: Bon dia. Un Ábalos, a voltes irònic, a voltes desafiant a preguntes del fiscal, ha carregat contra Víctor Aldama per sostenir una farsa, una atura, ha dit, amb acusacions genèriques que atribueix als seus intents d'esquivar la presó. L'exministre reconeix que l'empresari podia saber, a través de Coldo García, la necessitat del ministeri de trobar mascaretes, però el desvincula de les seues decisions.
20: Mi única obsessió, mi única preocupació és que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien, pero que tuviéramos el material ya.
19: També assegura que el comissionista no li pagava res, tampoc el lloguer de la seva parella, Jessica Rodríguez, qui creu que va declarar coaccionada per Aldama. Ábalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva intimitat l'ha convertit en carn de mem i ha dictat sentència.
20: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Si es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo... con condena clara.
19: L'exministre, per qui demanen fins a 30 anys de presó, també apunta contradiccions en els informes de la Guàrdia Civil i considera esbiaixada la investigació sobre el seu patrimoni.
20: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Ese es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
19: Acabada la seva declaració, les parts faran els seus informes finals i el judici quedarà vist per sentència.
2: I a l'altre gran judici d'aquests dies, el de l'operació Kitchen, que afecta en aquest cas el Partit Popular, l'exdirector del CNI ha negat que els seus agents participessin en l'operatiu per espiar i robar informació a l'extresorer popular Luis Bárcenas. Hauria estat, assegura, il·legal. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
21: Bon dia. Bárcenas va relatar al judici com l'espiaven a la presó i li robaven fins i tot notes manuscrites. Sospitava del CNI. També el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que a les portes de l'audiència els ha apuntat en alguna ocasió. Però el que n'era el director aquells anys, Félix San Roldán, ho ha negat amb rotunditat.
22: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
21: El CNI depenia políticament de Soraya Sáenz de Santa María, que també en va desvincular tant el govern de Rajoy com els serveis d'intel·ligència. Avui ha testificat també Javier Pérez Dolcet, empresari, que ha portat gravacions entre l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i Villarejo, parlant de la trama Kitchen. L'empresari diu que Martínez li ha reconegut que l'operació el sobrepassava. Ell acatava ordres de superiors.
23: Manifestó que recibía instrucciones de alguien, el señor Francisco Martínez.
24: Bueno, claramente sí.
23: ¿De quién en concreto?
24: Venía de diferentes vías, el ministro por un lado, María Dolores de Cospedal por otro, Fernández Díaz.
21: I que Martínez es penedés de no haver dimitit el primer dia que li van demanar que hi participés.
2: Més judicis. Arriben a judici els aldarulls de fa 8 anys a la Universitat de Barcelona i que van impedir a l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana fer-hi un acte. 18 independentistes s'enfronten a penes de 2 anys i mig de presó. Els testimonis que han declarat avui al jutjat han parlat de crits, empentes i consignes contra Societat Civil Catalana. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle, bon dia.
0: Bon dia. Ningú ha parlat d'agressions ni de ferits. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana present a l'acte, es va sentir amenaçat de mort per la consigna pim pam pum que no en quedi ni un.
1: Imagínense, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora, esa hace 8 años, una leona, una persona que te atacava verbalmente, te mirava, vete de aquí, desaparece.
0: Tots els testimonis d'avui de Societat Civil Catalana han indicat que era un acte cultural per parlar del Quixot i han negat que fos polític. Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques, però el jutge ho va rebutjar. Ho han tornat a sol·licitar avui i el magistrat ha dit que ho resoldrà en sentència. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
3: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
0: Finalment, els organitzadors van suspendre l'acte d'ara fa 8 anys i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
2: I una cosa més abans de la publicitat. Cada hora, Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. Es tracta d'una xifra rècord fins ara. Catalunya, de fet, és el lloc de tot l'estat on més fraus es detecten i representa un terç del total del conjunt espanyol, Mònica Mas.
4: Els que s'emporten el volum més gran són indústries, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya.
6: Les noves tecnologies, no?, que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
4: En total, l'any passat es van defraudar 486 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida un altre matí complicat. Un altre més a Rodalies.
17: Catalunya migdia.
25: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
26: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
25: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
26: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
27: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
28: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
29: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
30: Ostres.
29: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
31: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
32: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
33: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, nou dia de problemes a les línies de trens de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha generat retards importants als trens de l'R2 Sud entre les 8 i les 10 d'aquest matí, que s'han afegit als que generen les obres de millora entre Garraf i Sitges. Mentrestant, des d'avui, Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens durant dos mesos per unes obres i l'R15 ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però amb molts problemes. Tarragona, Manel Sastre.
5: Bon dia. En el cas de l'R13, unes obres urgents en els túnels que entra a la plana de Picamoixons i Roda de Barà han obligat a posar autobusos fins al juliol. Els primers viatgers s'han queixat de descoordinació i Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, creu que alguns busos podrien fer trajectes directes.
7: I ara em trobo això, que el de les 7:30 que anava directe, no hi va. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
8: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat.
5: Matí de desgavell també a l'R15, que després de 3 mesos sense trens de passatgers avui ha reobert el tram Reus-Móra la Nova, encara amb trams amb limitació de velocitat i amb els usuaris resignats i indignats perquè se'ls vulgui cobrar el bitllet a partir de dissabte.
9: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
10: Bueno, avui ja no ha anat puntual.
11: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
5: El tram Móra a Riba-roja, però es continua fent amb autobusos.
2: Demà també es recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders i també demà l'R3 recuperarà el servei entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus, el tram sud, per les obres de desdoblament i al nord tampoc no circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. I precisament sobre això, sobre les infraestructures, Catalunya arrossega un dèficit d'inversió en infraestructures els últims 6 anys de prop de 50.000 milions d'euros. Ho constata un informe de Foment del Treball que assenyala precisament l'àmbit ferroviari com el més desatès de tots. Barcelona, Joan Garcia.
12: Bon dia. L'Estat és qui presenta un dèficit d'inversió no executada més alt, amb 11.000 milions d'euros, amb un grau d'execució del 60%. Adif no va arribar a executar el 50% de la inversió que havia pressupostat a Catalunya aquests últims 6 anys. Per la seva banda, la Generalitat registra un grau d'execució pròxim al 89%. Davant d'aquest panorama, la patronal Foment del Treball reclama unitat a les forces polítiques catalanes al Parlament perquè les necessitats que té Catalunya en infraestructura per fer prosperar també les seves empreses siguin ateses a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
13: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. Com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures s'agreuja any rere any.
12: Foment del Treball qualifica d'indignant i intolerable aquesta falta d'execució en la inversió.
2: D'aquí un minut i mig seran 2:45 de la tarda. L'Hospital de la Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EMPOC, o la insuficiència cardíaca. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
2: I com s'ho han fet?
4: Doncs l'èxit es basa en anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Són persones fràgils, que de mitjana tenen més de 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per diverses patologies. Des de l'Àrea Integral el de Salut de Barcelona Nord els fan un seguiment constant, de manera que quan es descompensen menys i, per tant, acudeixen menys als hospitals. El doctor Jordi Assesat és metge de família i explica com ho fan.
14: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
4: Si són menys greus, el seguiment tant de l'EMPOC com de la insuficiència cardíaca es fa des de l'atenció primària. Si són més complexos, des de l'hospital de dia, i si la seva malaltia requereix més expertesa, se'ls dirigeix directament a Vall d'Hebron. El programa, 4 anys després de posar-se en marxa, ha millorat notablement la qualitat de vida d'aquests pacients, tant pel nivell de dolor, la mobilitat, l'autonomia o l'ansietat i la depressió.
2: En punt, 2:45 de la tarda. Els opositors al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, fan un pas més i creen una plataforma. Denuncien opacitat i falta d'informació. De moment, s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Tortosa, Jordi Barranca.
0: L'opacitat del projecte és una de les queixes centrals dels contraris que ara han constituït la plataforma Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial. També posen el focus en l'aprofitament de recursos com l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT que a les Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
1: La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
0: I posen en dubte també les grans xifres que envolten el projecte.
1: Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen una Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball contra la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
0: Els impulsors són bàsicament ebrencs, tot i que també hi ha persones i entitats al Priorat interessades.
2: I avui ha començat una vaga indefinida la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. Els treballadors reclamen millores laborals i econòmiques. Des de l'Ajuntament creuen que els serveis mínims dictats per la Generalitat són insuficients. Girona, Fèlix Martín, i és que ja hi ha bosses acomunades al centre de la ciutat.
3: Sí, sí que n'hi ha. Són deixalles dels bars i locals comercials que aquesta matinada no s'han recollit. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat han quedat curts.
15: Per tant, posem molt el focus en la fracció orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: A més de la recollida comercial, els serveis mínims per aquesta vaga a Girona només preveuen la recollida de la brossa orgànica dos dies per setmana. Els treballadors que han començat la protesta indefinida reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina i la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
2: Passant gairebé 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
16: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
18: Per Barcelona.
16: És la cursa al Cort Inglés.
18: Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
16: El 100% del que es recollí anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
18: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.
0: Catalunya migdia.
8: Passant 4 minuts de 2 quarts, potser molts encara esteu en un núvol. El último de la fila va convertir ahir a la nit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona, Marta Vives.
9: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
10: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
9: Això, tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat generacions.
11: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
9: Una festa col·lectiva amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí. Temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
8: Doncs vinga, dijous, segona oportunitat per aquells que no ho veu viure ahir a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys. Més música. La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la seva programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, a Beethoven i a Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Rattle i cantants com Nadine Sierra, Cecília Bartoli o Juan Diego Flores. Òscar Callau.
12: El Palau ha dissenyat una temporada de concerts que presenta la música com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. N'és un bon exemple el concert inaugural del 28 de setembre dirigit per a Xavier Puig, però hi haurà més recitals consagrats a la pau, com Humanity in War o el concert Pro Pacem de Jordi Savall. Els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim l'organista Juan de la Rubia.
13: Per un organista fer la integral de l'obra de Bach, que són pràcticament 300 peces per a orgue, això inclou corals, preludis, fugues, tocates, passacalles, tota una sèrie de música que es tocarà sencera a l'orgue de Sant Felip Neri, que és un instrument excepcional.
12: Pel que fa a Beethoven, el Palau s'afegeix a la celebració de les grans sales de concerts d'Europa pels 200 anys de la seva mort amb una integral de sinfonies. Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma una xifra rècord de concerts.
8: I ara, cinema. El Cine Club de Torroella celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona el Cinema Municipal Montgrí en programació continuada. Tenen més de 150 socis i un repte de futur, atreure el públic jove. Laia Claret.
14: El Cine Club neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
15: Es decideix fer un Cine Club l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
14: A Torroella hi va arribar a haver 3 sales de cinema. Qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
16: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine. Un
17: projeccionista, doncs, escrivint.
16: Tu has vist la pel·lícula del Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs, home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
14: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
15: Aquest és el gran, la qüestió del moment. I la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure en una sala.
1: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
15: sí, sí,
1: no?
15: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
14: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
8: I ara, un altre tipus de cinema.
6: The sky is darkening. And the beast is close at hand.
8: Perquè avancem les estrenes més destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana i comencem amb una nova adaptació del Senyor de les Mosques. La primera, però, que es fa en format sèrie, Margarriga.
2: Arriba dijous a Movistar Plus i demostra com l'obra de William Golding continua absolutament vigent 70 anys després de publicar-se. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix, també dijous, una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els càrtels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, preqüela del Silenci dels Anyells i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma, i arriben les segones temporades de la danesa El Caso Hartung a Netflix i del thriller d'espionatge Citadel a Prime Video.
0: Catalunya migdia.
8: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
8: Començareu amb la nova classificació del Barça femení per una nova final de Champions.
17: Setena final que jugaran les blaugranes i, atenció, sisena final consecutiva.
18: Xiula el final, frapar! El Barça és a Oslo, acaba de golejar el Bayern, 4-2, Barça 4, Bayern 2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
19: A terra, Payor, que no podia dir ni fava, la jugadora, la davantera del Barça.
17: Ahir vam viure en directe a Catalunya Ràdio amb la TDG la classificació del Barça per la final d'Oslo a Champions femenina, jugaran contra l'Olímpic de Lió i van superar el Bayern de Múnich. La final es juga a Oslo i ara el club estudia opcions per facilitar el desplaçament de l'afició blaugrana fins a aquesta final, però diversos factors compliquen una mica la mobilització dels milers de seguidors que en els últims anys han acompanyat sempre el femení a les finals europees, Ruth Vilà.
20: La primera, que el desplaçament fins a Noruega és molt llarg per fer per carretera, duraria diversos dies i, per tant, el que cal és mirar avions. I ara mateix els preus dels vols regulars estan al voltant dels 250 euros i, a més, caldria dormir a Oslo després del partit. Veurem què pot fer el club i quina demanda hi ha d'entrades, perquè la UEFA va anunciar que posaria a la venda 24.700 entrades per l'estadi d'Olavol, que és un estadi mitjà. I, en principi, els clubs que juguen aquesta final només rebran 2.500 entrades cadun. La resta d'entrades ja les ha anat venent la UEFA directament al públic en general, amb uns preus que van des dels 20 euros fins als 70.
17: Doncs tots els que vulgueu ser a Oslo haureu d'estar molt atents al que aquests dies ens anirà explicant la Ruth Vilà a Catalunya Ràdio per saber, doncs, finalment, quines opcions de desplaçament oferirà el club per anar a aquesta final de Champions a Oslo, una final que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió després de superar ahir el Bayern de Múnich per 4-2 i amb gran protagonisme per Alexi.
20: La capitana va fer dos gols i va marxar entre llàgrimes en el moment que Romeu la va substituir. Alexia va explicar que havia deixat sortir les emocions d'un partit com el d'ahir i que la setmana havia estat complicada perquè l'anada no va ser el seu millor partit. Sentim l'Alexia Putellas en declaracions a TV3.
21: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
20: Aquesta és la setena final del Barça, després de Budapest, de Göteborg, de Turí, a Eindhoven, Bilbao, Lisboa i ara Oslo, la sisena consecutiva. I, a més, les bones notícies se li acumulen ara al Barça, perquè ahir també va tornar Aitana Bonmatí, després de 5 mesos de baixa, va poder disputar uns minuts i, per tant, ara agafarà ritme de cara també a aquesta final.
17: Doncs el Barça femení, que disputarà aquesta final de la Champions, i el masculí, que té el títol de Lliga a tocar.
3: compte que combina amb Bellingham, Vinícius, el xuta Vinícius i el golaç. Vaya golaç. Una nova combinació entre Bellingham i Vinícius, molt semblant a la del primer gol.
20: Els dos gols de Vinícius al camp de l'Espanyol ahir van endarrerir la celebració del títol de Lliga del Barça i ara tot està enfocat, Ramon Salmurri, al clàssic de diumenge.
4: Sí, perquè l'empat o victòria de l'Espanyol li hagués donat el títol al Barça, un títol des del sofà, però la victòria del Madrid ha posat en remull la celebració, deixa un clàssic, per tant, per recordar, perquè la victòria o l'empat del Barça el diumenge al Clàssic li valen per ser campió. Ara mateix el Barça té 11 punts sobre el Real Madrid. En queden 12 en joc. El Barça va ensenyar al Sadar que comença ja a sentir-se campió i li toca refermar-ho jugant a casa, al Camp Nou i en un clàssic, un escenari absolutament inèdit en la història d'aquest duel particular entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Un partit que es converteix en una cita per la història per part del Futbol Club Barcelona. A més, Hansi Flick va recuperant efectius, Koundé que no va jugar a Pamplona, més temps i rodatge per Rafinha i Bernal i ha guanyat un punt d'encert al Nou amb Lewandowski i Ferran marcant el Sadar. Per tant, tots els al·licients damunt la taula perquè el Barça tingui el cap en fresc en la prèvia d'un clàssic.
20: Doncs el Madrid que va guanyar Cornellà i deixa l'Espanyol en una situació delicada. Ara en parlarem de l'Espanyol i del partit que juga avui, que estarà molt pendent, l'Espanyol. Però els blancs que s'estalvien amb la victòria d'ahir al passadís del Barça i, de fet, matemàticament segueixen tenint opcions pel títol de Lliga, però l'ambient al voltant del club blanc no és de títol de Lliga, precisament, i ha empitjorat més encara després de les últimes notícies sobre Mbappé, Jan Ortuzar.
22: Un Mbappé que és baixa per lesió i no s'esperava a Cornellà al Prat, però on tampoc se l'esperava l'afició madridista era a Sardenya. El jugador francès se l'ha vist a un iot i, segons informa l'AS, va tornar a Madrid tan sols 12 minuts abans que comencés l'Espanyol-Madrid. Aquests últims dies d'Mbappé, molt comentats a les xarxes, han molestat els despatxos de Valdebebas. Encara això, les últimes informacions afirmen que el davanter es faran més proves aquesta setmana per veure si estarà disponible davant el Barça i, de fet, avui se l'ha vist per la ciutat esportiva. L'entrenador madrileny, Álvaro Arbeloa, ha parlat de la possible presència del francès pel que queda de Lliga.
23: Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona y con Carvajal igual.
22: Un Dani Carvajal que no hi serà al clàssic per culpa d'una lesió que ha patit a la falange i que, si no hi ha cap gir de 180 graus, tampoc hi serà al Mundial.
3: S'acaba aquest partit. L'Espanyol ha plantat cara, ha competit com a mínim fins als gols del Madrid. Després ja s'ha anat diluint, evidentment, amb el marcador en contra.
20: Doncs l'Espanyol, que després d'aquesta derrota d'ahir contra el Madrid, suma ja 17 jornades sense guanyar i haurà d'estar molt pendent, com dèiem, aquest vespre a les 9, que juga el Sevilla-Reial Societat. És el partit que tanca la jornada d'aquest cap de setmana, la 34 de primera, perquè en cas de victòria de l'equip andalús, Biel Cadilla, els blanquiblaus poden situar-se només 3 punts del descens.
24: Exacte, un descens que ara mateix marca el Sevilla, 18è amb 34 punts, tot i que si guanya aquesta nit sortirà de la zona vermella i superarà l'Alavés a la classificació, mentre que l'Espanyol és 13è amb 39 punts i precisament el pròxim partit dels pericos serà dissabte que ve al Sánchez-Pizjuán, un enfrontament que ja es veu com una final, com reconeixia ahir Omar El Hilali.
25: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos y la semana que viene es un partido para mí o para todos el más importante de la temporada.
24: Omar, que precisament va ser un dels protagonistes del partit d'ahir pel duel que va mantenir en Vinícius, autor dels dos gols de l'equip blanc. Al minut 25, l'àrbitre Gil Manzano va treure una vermella directa a El Hilali per una entrada sobre Vinícius que després el VAR li va fer rectificar. Un altre dels protagonistes va ser Roberto, el davanter blanquiblau que no marca des del 21 de març, va estar especialment desencertat de cara a porteria. Després de dissabte que ve a Sevilla, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club a casa, viatjarà a Pamplona, al camp de l'Osasuna i acabarà la Lliga a l'RCD Stadium contra la Reial Societat.
20: I estem parlant de l'Espanyol, però la situació del Girona no és gaire millor que la de l'Espanyol, perquè, de fet, si mirem els punts de la classificació, el Girona té 38 punts, que és un punt menys que l'Espanyol. Això vol dir que també han d'estar molt pendents d'aquest partit del Sevilla i si aconsegueix la victòria o no, Eduard Solà.
5: A Girona també estaran molt pendents, com dius, del Sevilla, equip que marca el descens i que es podria costar només un punt del Girona, que podria acabar la jornada amb només dos punts respecte al descens. Això després de la derrota de divendres passat a Montilivi de Mano a Mallorca, la tercera consecutiva a la Lliga i que ha fet que l'equip de Michel hagi quedat encallat amb 38 punts. Fa un mes, el dilluns 6 d'abril, el Girona va guanyar a Villarreal i va acabar la trentena jornada amb 8 punts d'avantatge respecte al descens. Del Bernabéu, tot i empatant, va sortir amb 6 i aquest avantatge còmode l'ha dilapidat amb les 3 derrotes consecutives davant el Betis, el València i el Mallorca. El Girona no perdia 3 partits seguits des de començaments de temporada. Ara el Girona ha de jugar al camp del Rayo, rebre la Real Societat, jugar al camp de l'Atlètic Madrid i tancarà la Lliga rebent l'Elche a Montilivi. L'objectiu, arribar als 42 punts.
20: I encara primera, un apunt més, Marcelino García Toral no continuarà sent l'entrenador del Villarreal la temporada que ve, ho ha confirmat el club aquest migdia a través d'un comunicat. L'anunci just al cap de 2 dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar a la Champions. Tot indica que les dues parts no s'han posat d'acord per assolir la renovació. I l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la primera federació de futbol. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid, Carles Vila.
7: L'anada jugarà aquest cap de setmana a l'estadi municipal de Reus. L'Ourense va acabar la tercera posició del grup primer, mentre que els Roig i Negres, després de guanyar i a Terrassa, van finalitzar la Lliga regular com a quarts del seu grup. Marc Carrasco és el tècnic de Reus.
9: Sabem que és un equip que ve amb una progressió d'ascensos de diferents categories. Aquest any ha debutat també a la segona federació i ha fet uns registres boníssims, pràcticament no sortint del play-off en tota la temporada. I a partir d'aquí hem de conèixer una mica el rival. Ara ens toca el cos tècnic analitzar, saber una mica, preguntar, però per la nostra part doncs, seguir treballant com ho hem fet fins al dia d'avui amb la nostra identitat com a equip i com a grup.
7: Amb només 5 anys, el Reus Redis ha aconseguit pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació i ara té l'opció de lluitar per un altre ascens.
20: I encara dos apunts més de futbol internacional. A Itàlia, l'Inter de Milà s'ha convertit en el nou campió de la Sèrie A a 3 jornades del final, Jan.
22: Els milanesos estan 12 punts per sobre del Nàpols i han aconseguit el tercer títol de Lliga dels darrers 6 anys. Les grans figures de l'Inter aquesta temporada han estat Lautaro Martínez i Marcus Thuram, amb 16 i 13 gols respectivament. Mentrestant, a la Premier, partit clau amb un Manchester City-Everton de cara a definir el títol de Lliga. L'Arsenal és líder amb 76 punts i el City segon amb 70, però amb dos partits menys. La diferència de gols entre els dos equips està empatada, així que la diferència general serà decisiva a l'hora de proclamar el campió. Per ara, l'Arsenal està per sobre a una diferència de 4 gols.
20: I a Corea, un equip femení nord-coreà jugarà un partit a Corea del Sud per primera vegada després de 8 anys sense visites esportives, Maria Chesena.
10: Sí, és una imatge poc habitual, perquè ja és estrany que Corea del Nord enviï delegacions esportives fora del país i encara més al sud. El motiu d'aquest viatge és la Lliga de Campions Femenina de la Confederació Asiàtica de Futbol, on el Naegu Hyang nord-coreà disputarà les semifinals contra el conjunt del país veí, el Suwon, en equip d'una ciutat del sud de Seul. Aquest duel previst pel 20 de maig suposa el retorn per primera vegada des del 2018 d'una delegació esportiva nord-coreana a Corea del Sud. Però si ens fixem només en el futbol femení, ens hem de remuntar 12 anys enrere durant els Jocs Asiàtics d'Incheon el 2014. L'enfrontament arriba en un context on el president sud-coreà Lee Jae-myung ha intentat reiniciar els diàlegs, tot i que les autoritats nord-coreanes continuen rebutjant els apropaments. Mentre totes les mirades se centren en aquest duel, l'altra semifinal la jugaran el Melbourne City, australià, i el Tokyo Verds i Veletza, japonès. La final serà el 23 de maig.
20: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: I el Barça serà el equip local del últim quart de final.
20: I sabrem contra qui, sabrem el rival que es trobarà el Barça als quarts de final de la Copa d'Handbol.
13: Catalunya migdia.
26: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya, tuya.
0: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
2: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
6: Ja som 11 milions dels socis del...
12: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
14: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
12: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
14: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 25 al quilo. Fins al 7 de maig.
15: ¿Cuántas teorías sobre la salud mental y física has escoltado a internet sin saber si realmente son ciertas? A teorías de la relatividad ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
16: Teories de la relativitat amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
28: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
29: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
20: Doncs el Barça d'handbol que jugarà contra el Valladolid als quarts de final de la Copa que es disputa a principis de juny, Marta García.
31: Un dels equips amb tradició en la Sobal i que novament ha arribat a la fase final de la Copa. Això seran els quarts de final, repetint aparellament de la temporada passada, quan el Barça no només va superar els castellans, sinó que va aconseguir el títol que defensa enguany. Ho valora Filip Saric, porter blaugrana.
32: Sí, bueno, és un rival important i és un de l'equip de Sobal que... Siempre pelea para estar por arriba. Al final, como ha dicho toda la gente, es un partido, pero nosotros saldremos con todas las ganas a por todos los partidos que quedan.
31: El Barça, a més, suma en el palmarès un total de 29 títols de Copa, els 12 últims consecutius. Si passen a semis, jugarien contra el guanyador del Nava, que debuta en guany Conca, i per l'altra banda del quadre, l'anfitrió i també debutant l'Alacant, jugarà contra l'Osca. Completa el quadre el Bidasoa Torre la Vega. Alacant acollirà la fase final d'esta Copa d'handbol que se jugarà del 5 al 7 de juny.
20: I el Barça de bàsquet, que seguim parlant de baixes, Aixa i Pasqual en va tenir fins a 4 per afrontar el partit amb el Gran Canària i ara l'últim al de cap és Will Clyburn, Ernest Macià.
33: Sí, Will Clyburn, que té un problema de salut que farà que es perdi tot el que queda de fase regular i són 5 partits, un problema similar al de Satoranski fa uns dies, però bé, Satoranski ja ha tornat i Clyburn tornarà. De fet, ha fet avui un tuit dient que tothom tranquil, que de cara a la part important, sobretot el play-off que comença el mes de juny, el jugador estarà a punt. Però és que no només és Clyburn, Jan Vesely, problemes al genoll, Satoranski, problemes d'esquena, la Provítola segueix recuperant-se. És a dir, són jugadors de 5 titular i que el Barça no els tindrà, alguns d'ells, per fase regular. On atenció, el Barça s'ha trobat amb una sorpresa i és que els dos rivals que tenia per davant han perdut aquest cap de setmana i el Barça està en disposició de ser segon, té només a una victòria al segon lloc, que és el del València, després que ahir el València perdés a Manresa. Aquest que sentim és Joel Parra.
34: De que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per l'afició, després de d'aquests dos anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en la CB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
33: El cap de setmana ens deixa la salvació pràcticament matemàtica del Baxi Manresa, que va guanyar el segon classificat al València a casa. El Lleida es complica la vida, té només ja un coixí de dues victòries respecte al descens, i el Girona l'Ai es cotitza a l'alça, i la Penya, que va haver d'ajornar el seu partit perquè el marcador es va espatllar, no ho van poder arreglar i, per tant, queda tota la segona part pendent, encara sense data.
20: I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona, que ja és a les semifinals i sap ja el rival que es trobarà.
33: Doncs serà el Saragossa. Serà el Saragossa, un dels rivals més forts que es podia trobar. El Girona, recordem, sense Chloe Bibi. I, per tant, doncs, amb la intenció de poder classificar-se per la final sense aquesta baixa i tot i ahir haver fet 11 triples i un 40%, però sense la pólvora que donava l'australiana, que va ser la millor jugadora de la temporada passada.
10: Seguim amb bàsquet, a l'NBA. Aquest cap de setmana s'han acabat de definir les semifinals de la conferència dels play-off, que ja comencen aquesta matinada. I Maria, com han quedat els emparellaments?
3: Ha estat amb uns grans protagonistes els Detroit Pistons, que han signat una gran gesta després de remuntar un 3-1 en contra davant els Orlando Magic. Una victòria que els ha donat la seva primera sèrie de play-off des de l'any 2008. Ara els Pistons es veuran les cares amb els Cleveland Cavaliers, que s'han desfet dels Toronto Raptors. A l'altra banda de l'est hi haurà el duel entre els New York Knicks i els Philadelphia 76ers. A la conferència oest, un dels partits s'enfrontarà l'Oklahoma City Thunder contra els Lakers de LeBron James i l'altra plaça per a les finals la jugaran els San Antonio Spurs i els Minnesota Timberwolves. Les semifinals comencen aquesta matinada, com has dit, Laia, amb el partit entre els New York Knicks i els Philadelphia 76ers.
10: I per acabar, del Serra, alguna cosa més?
4: Doncs la selecció espanyola femenina de waterpolo va aconseguir ahir el bitllet a Sydney, cap a Sydney, per disputar la superfinal de la Copa del Món després d'acabar primer del seu grup. Ara juga la fase de guanyadors, un equip entrenat pel català Jordi Valls, format majoritàriament per catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a Itàlia en aquest primer partit de la segona fase, un quart de nou. També ha de jugar en aquesta fase als Estats Units i als Països Baixos. I d'altra banda, en ciclisme, el francès Paul Seixas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat que participarà en la pròxima edició del Tour de França. Atenció, perquè des del 1937 no participava un ciclista tan jove al Tour. 19 anys.
10: Dondidó. Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 al Tot Costa, més esports, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora de Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat l'enfrontament militar directe entre l'Iran i els Estats Units que hi ha hagut aquest matí pel control de l'estret d'Hormuz. L'armada iraniana ha disparat contra un vaixell de guerra nord-americà que volia entrar al Golf Pèrsic i l'ha obligat a girar cua. És l'incident més greu entre els dos països des que va entrar en vigor l'alto el foc fa gairebé un mes. També hem sentit la consellera d'Interior, Núria Parlon, avui al matí de Catalunya Ràdio, on ha descartat que el crim de dissabte a Esplugues de Llobregat fos un atemptat jihadista. Això després d'unes últimes 48 hores amb diversos fets violents que han tingut molta presència mediàtica. El crim d'Esplugues, un altre a Barcelona, un ferit greu també per apunyalament al Fòrum i un tiroteig sense víctimes aquest matí a l'Hospitalet. I hem connectat amb Madrid, on l'exministre socialista José Luis Ábalos anticipa que el condemnaran pel cas de les mascaretes. Ábalos, que es proclama ell mateix com a innocent, es veu víctima d'un muntatge policial. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
8: Doncs que la negociació dels pressupostos de la Generalitat entre el govern i Esquerra Republicana

0: que vol condicionar, no?
1: Més coses, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra, ha declarat aquest matí al jutjat per la investigació oberta sobre la concessió d'una parada del mercat a una empresa on hi ha el seu fill. L'alcaldessa ha defensat la seva innocència afirmant que el procediment es va fer correctament. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Els fets es remunten al 2023 i fa poc una denúncia anònima a l'UDEF va provocar aquesta nova investigació judicial per prevaricació. L'alcaldessa ha dit que ella va signar un decret, com fan altres parades del mercat que queden buides, i algú s'interessa per elles.
3: Aquí hi ha una persecució i aquesta segona realment em fa més mal, perquè aquí ja toca la família i això ja per mi ja és més greu. Però tot i així jo defensaré davant d'on faci falta que les coses es fan ben fetes, l'Ajuntament de Sitges es fa ben fet i per tant ho seguiré batallant.
2: Carbonell veu persecució política i creu que no és casualitat que els dos casos que té oberts s'hagin denunciat davant del mateix grup de la Policia Nacional. Recordem que el 2023 va ser detinguda i emmanillada per un cas de subvencions a una empresa del tercer sector.
1: Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciències treballen en centres de recerca catalans. El lliurament dels guardons s'ha fet aquest migdia al Palau de Pedralbes de Barcelona en un acte presidit pel rei Felip VI, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. Ho ha seguit des de Barcelona, la Montse Poblet.
4: Bona tarda. Els premis reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. En el seu discurs, el rei ha subratllat la importància de la ciència per resoldre reptes relacionats amb la salut, l'energia o l'organització social en un moment tan complex com l'actual, però ha deixat clar que només amb el talent investigador no n'hi ha prou, calen recursos, reconeixement i suport.
5: El talento por sí solo no basta. Necesita ser acompañado. Apoyado, comprendido, sostenido y reconocido. Con el tiempo hemos aprendido esa lección en España. En las últimas décadas, con oscilaciones debido a las coyunturas, evidentemente ha crecido y se ha consolidado un amplio consenso en torno al valor de la investigación y la innovación y sobre la necesidad de dotarlas de más recursos.
4: Al lliurament dels guardons també hi ha assistit el president Salvador Illa i la ministra de Ciència, Diana Morán.
1: I Movistar Plus roda la sèrie Todo lo Necesario, una creació de Marcel Barrena amb Alberto Marini, inspirada en el segrest de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària a mans d'Al-Qaeda l'any 2009. El director del 47 uneix forces amb el del Balandrau, Fernando Trullols, en aquest thriller polític sobre el captiveri de 267 dies, l'atenció dels familiars, les maniobres dels serveis secrets i el dilema moral de negociar amb els terroristes. La producció compta amb un repartiment de luxe encapçalat per David Verdaguer, Enric Auquer i Marina Sales, que interpreten els cooperants. De la sèrie rodarà al Senegal, Barcelona i Múrcia i tindrà 3 episodis.
6: Són les 3 i 5 minuts.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
6: Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
9: Bona tarda.
6: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
6: Tot bé?
10: Tot bé.
6: Bueno, escolta'm, ho celebro, celebro que estigueu tot bé.
10: I uns plujós, no?
6: Sí. Sí, això diuen, no, que ha plogut, eh? Quan està aquí, vale, tancat aquí dins d'aquestes sí, quatre parets, no saps ni el que passa. I a vegades s'ho vens algú de fora i diu, plou. Ah, carai, no, sí. Ni ho sabia.
8: T'han tapat les finestres.
6: A l'estudi sí, a la redacció no, a la redacció encara es veu al carrer, però a l'estudi sí que cada vegada són més foscos i més tancats. Això són signes del temps, que diria aquell. Va, anem al primer tema, que ja sabeu, ens ve des de fora. I el dilluns és l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
11: Bona tarda.
6: Com estàs tu?
11: Molt bé, també.
6: Doncs ho celebro, escolta'm. Ideal. Esteu tots perfectes, sí? Doncs eufòrics, per ser dilluns.
11: Sí, és un dia meravellós.
6: Carai, un
11: la
6: dia.
11: La pluja m'encanta.
6: Molt bé. Perfecte. Vas una mica contracorrent, però bé, bé, bé.
11: M'agrada molt. Escolta'm,
6: sí, sí.
11: Les meves horticultures, els serà ideal. La
6: així, rai. Mentre no pedregui, eh?
11: Sí, si pedrega ens va malament.
6: No, clar.
11: Llavors el té, surt aquell senyor que ensenya una moneda
6: d'euro. Amb monedes de 50 cèntims o d'un euro. Sí, amb les...
11: la bola aquella, fa il·lusió.
6: Sí, perquè algú va trobar que la manera més fàcil de fer-te una idea de quina mida tenia la pedra que havia caigut és posar-hi una moneda al costat, i ara ningú sí. No ha canviat la mida.
11: No, és com abans que es comptava amb un petricó. Clar. Doncs ara es compta amb estadis del Barça, segons quanta gent, quants estadis del Barça omplies, sí. no de l'Osasuna, del Barça sempre són.
6: I si són mitjans, de Madrid, llavors és o Bernabéus o a quina distància de Madrid.
11: A tantes
6: zones de Madrid. O millor no sé què està, no sé quant de Madrid. Penses, molt bé, doncs escolta'm, nosaltres ho tenim més a prop.
11: Quilòmetre zero. Està solo

0: 4 hores de Madrid. Home. Escolta'm, i resulta que acaba sent a Lleida i dius, home, doncs ho tenim a una hora i poc de Barcelona.
1: Són els inventors del corredor mediterrani passant
0: sí,
1: per Madrid.
0: Per Madrid sí,
1: home,
0: sí.
1: Ideal.
0: Però això ens passa tots una mica, perquè els de Barcelona també, sense acusa, no diré que sense raó, de ser centralistes i que tot centrar-ho en òptica barcelonina.
1: Tu no ets de Barcelona i t'estàs aquí atorgant el
0: pagat
1: original.
0: Treballo en una emissora que té la seva seu a Barcelona i, per tant, se'ns acusa també de és que no, tot allò que passa de la Ronda de Dalt ja no us interessa. Això també se'ns ha dit.
1: Se'ns ha dit.
0: Sí, sí. Jo he vist més enllà de la Ronda de Dalt, però, escolta'm.
1: Exacte, cada dia. Aquí.
0: Sí, sí, i tant, sí, sí, i tant. Sí, sí, i tant. Sí, sí. A veure,
1: jo,
0: què ens vols proposar?
1: Estic seguint el cas Ábalos amb una joia profunda, cada dia, una il·lusió màxima, perquè és un cas que ens ensenya que els catalans sempre serem uns tifes, uns poca penes i uns desgraciats.
0: No en sabem gens.
1: A veure, l'amic i assessor d'Ábalos, que era el ministre de Transport, Koldo García, ha hagut de contestar una pregunta del fiscal extraordinària que diu, què són les xistorres? La resposta d'aquest home, que escolta'm, s'enfronta a 19 anys de presó, ha estat la que sospitava la policia. Són bitllets de 500 euros. De fet, les xistorres en aquest judici ja han triomfat de la boca, ara la sentireu, d'aquesta anònima i sembla honradíssima policia.
2: Koldo le dice a su mujer, recuerda, 40 chistorras, ¿vale? Para llevar hoy. Y le dice, cariño, si los llevo en el chaleco marrón, porque iba a coger un tren ese día, ¿tú crees que me lo harán quitar? Y la respuesta de Koldo, divídelo, maleta, bolso, abrigo y cartera. Dios, por lo tanto, no queda duda de que efectivamente es dinero en efectivo.
1: ¿Dinero en efectivo o...? Trossos de xistorra que tu vols tallar pels teus amics, que per la pudor, coses d'aquestes. Potser vosaltres, tertulians, bé, no em porteu a sobre de bitllets d'aquests. Jo sóc una dona de món, com el Koldo, quan en duc a sobre ho divideixo, faig a l'eco, la bossa Lluís Vuitó, les espardenyes de Beta, m'ho amago una mica, passeig en el casino, que ara quan surti d'aquí espero que obrin, faig una mica de temps i vaig allà i m'ho gasto tot, no? Per vosaltres, pobrissalla, que no els heu vist mai, us diré que són d'un color entre rosa i morat, i és per això que l'admirat Koldo i els seus companyons en diuen xistorres. Què és la xistorra? Un embotit d'aquest color, sobretot quan el cous, que és molt popular al País Basc i Navarra, i aquí vaig. Si a Catalunya tinguéssim una trama tan guai com aquesta, què en dirien fuets dels bitllets? Ja et dic jo que no. Dirien bulls dels de 5 euros, que aquests sí que els heu vist, i que tiren a gris? No. Dirien fricandons dels de 200, que no heu vist, i jo sí? No. No serem un país normal fins que no tinguem lletres normalitzats lingüísticament. Per tant, encoratjo des d'aquí a totes les trames que ens estan escoltant al Catalunya Migdia, que sé que ho estan fent, des de dins o fora de la presó, perquè siguin de quilòmetre zero. Fa molt temps que necessitem trames que tinguin en compte el fet diferencial català. Si en temps de Mortadelo i Filemón, dels bitllets verds, que no eren euros, en deien lechuguinos, demano, sisplau, que ara, alguns bitllets verds que també hi ha, en diguem escaroles de la perruqueta, per favor.
0: Molt bé, doncs és la proposta. Et dic una cosa.
1: Digue'm.
0: Si vols seguir el judici d'Ábalos, aquest matí també era molt sucós. Perquè hi havia dues versions. Una, la que ens interessa als periodistes, que és sobretot la trama de les mascaretes, els contractes, si aquí hi havia o no pagament de favor, si hi havia realment o no... corrupció, i l'altra és un
1: guió
0: perfecte d'una telenovel·la d'aquelles de després de dinar.
1: Fes-me un resumet. Saps allò que posen a Netflix?
0: És un home enamorat a qui la nòvia li fa ghosting just en el moment en què ell s'estava plantejant deixar la seva dona i agafar un pis a la Castellana per instal·lar-se amb la querida, que diries tu.
1: Un picadero, diguéssim.
0: No, volia anar més enllà, perquè ell realment s'havia cregut la relació d'amor amb la Júlia.
3: Saps què passa?
0: És que aquest matí et costava molt centrar-te en els que eren periodístics, que era, escolta'm, les mascaretes, els milions, els contractes, o tirar per aquesta banda, que era molt sucosa,
3: Jo discrepo, És a dir, els periodistes que ens dediquem a la política,
1: tots
3: s'entén amb les relacions personals. I en aquesta part, es barreja molt el que és la premsa del cor amb la premsa política.
4: I d'això com en diuen, la morcilla del cas.
1: No, clar, estava morcillón. Ell deia, estic morcillón. Pobret, pobret.
3: Avui ell mateix ha dit, davant d'un tribunal, vaig descobrir el que volia dir la paraula ghosting.
0: Sí, perquè li feia aquesta l'amiga.
3: Que no et respongui.
1: L'amiga era més jove.
3: Sí, en aquest cas. És
0: l'amiga qui li explica què vol dir ghosting. Sí. Ho diu ell, ho confessa davant
1: del
0: jutge.
1: Clar, perquè ell simplement hagués dit... Bueno, el jutge, que és el que va dir apriete esto, que no funciona. Digue-li ghosting, el jutge, també.
3: Sí. Però en part de la teva dèria, en aquest cas a Catalunya sí que en tenim d'una paraula, i va ser molt polèmica, els missals, la mare superior, sí. És a dir, sí que vam innovar.
0: Era una altra família de paraules.
1: És veritat, era una cosa més de... no tenia a veure amb el color. Tenia a veure amb les creences. Sí. Que això també ho respecto molt, m'agrada molt.
3: També és molt català. Molt. És a dir, quadrava perfectament.
1: Més. Però sí. jo això de dir els bitllets segons el color, que s'ha dit a tot el món, ens falta a nosaltres, això, per favor. I també ens falten trames una mica ambicioses.
3: Els també va bé que no les tinguem. Eh?
1: No. Sí,
5: exacte.
1: Aviam, que no us hauria...
5: Una pregunta, però el tema aquest de l'Àvalos que dèieu, exacte, va ser abans o després de les senyoritas i tot això que feia?
3: Tot és una mica
0: paral·lel.
3: Però aquesta l'estimava.
0: Aquesta és una senyorita que dius tu, però va passar a ser la...
5: No, jo no ho dic, ho diu ell.
0: No, vull dir que va passar a ser una relació. Ell diu extramarital, utilitza molt la paraula extramarital, i que li podia suposar un problema per la seva posició pública, i que ell va intentar en tot moment que això no saltés a la llum pública perquè podia generar una polèmica, llavors fa una pausa i fa... Queda demostrado que no tuve éxito y que no conseguí que no hiciera...
3: Home, realment la va posar en una empresa pública, no sé què l'esperava.
1: És divertit.
0: No, realment, tota la declaració d'aquest matí d'Àvalos és per sucar-hi.
5: Lamentable.
0: I algú com tu que busca històries per desenvolupar en novel·les o en guions, dona per
1: molt. Anem a registrar-ho corrents. La del Louvre, el robatori del Louvre, ja la tenim a punt.
0: Aquesta ja t'havia agradat. Doncs ara tens un altre filó aquí per estirar de José Luis Àvalos.
3: El pitjor
0: Jordi
3: és que això...
0: Que està callat i va com somrient,
3: no sé. No, el pitjor és que tot això és una estratègia de defensa, que és el que fa més gràcia,
5: clar,
3: no? Que realment...
4: Que sigui de despesa pública irregular o il·legal, passi per els sentiments d'aquest senyor.
5: Totalment.
4: No, m'és bastant igual, francament.
1: Qui no posaria un pis amb diner públic?
4: A la Querida, clar, jo ho he fet sempre.
1: Jo segur.
0: I ara, davant d'un micròfon de ràdio, és el millor lloc per passar-ho. Trobo que és molt encertat, sí. Bé, doncs escolta'm, de xistorres va anar a la cosa.
5: Ai, sí. Per tant, l'ús del català l'hem d'extendre tot arreu, no? També...
1: Hem de fer lladres de quilòmetre zero, per favor, sisplau. Emprenedors catalans que feu trames, penseu sobretot en la llengua catalana. Recordem, i amb això ja us deixaré en pau, però recordem quan feien aquella telenovel·la TV3 fa molts anys, que sortia un camell català. Mm. I el camell català venia, la mercaderia. I un dia va dir, tinc aquí mercaderia fina com la melmelada. Jo vaig pensar que l'Institut d'Estudis Catalans subvencioni ara mateix camells catalans, droga catalana, si fem servir
0: melmelada.
1: Molt bé.
0: Doncs la proposta de l'Empar Moliner, que hi hagi lladres de quilòmetre zero.
3: Ajudes públiques.
0: Exacte, ajudes públiques.
1: No, sé jo, sí.
0: No anem estirant, perquè si no acabarem tots
1: La setmana per la llengua, doncs tu, la setmana per la llengua, entrevistes un lladre de quilòmetre zero i que digui...
0: Però amb diners públics.
1: Home, a veure, clar, escolta una cosa.
5: El català s'ha de parlar tot arreu.
1: El català s'ha de parlar també, o sigui, no serem catalans del tot fins que no hi hagi lumpen català.
0: Molt bé. Home, ja anireu bé de lumpen català.
1: La setmana per la llengua, tu què vas fer al Catalunya Migdia?
0: No, vam fer... És que anava sobre nouvinguts. Anaven sobre nouvinguts, sobre nous parlants.
1: Jo al tas vertical vaig fer unes coses sobre el raïm i espigolar.
0: Molt bé.
1: A veure, si no hagués pogut jo portar senyors que roben ampolles de vi, com ho fan? A veure...
0: Doncs podries haver-ho fet, veus?
1: És que és veritat.
0: Per l'any que ve, que hi haurà una altra setmana per la llengua, doncs ja tens la idea feta. En part, gràcies, bona tarda.
1: I ghosting, la propera paraula dels estudis catalans.
0: Passa un minut d'un quart de quatre, una pausa i de seguida anem amb més coses.
6: Catalunya migdia.
7: Canvia tu també de cafetera amb el Renove de MediaMarkt i estalvia't 60 euros en una cafetera superautomàtica de Longhi Magnífica amb dipòsit de llet per 379 euros.
8: Has dit un Renove?
7: MediaMarkt.
8: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
9: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
8: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
9: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
10: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Catalunya migdia.
11: El Desconcert 2026 ja és aquí. La boira m'atrapa. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat sobre aquesta declaració de José Luis Ábalos, que continua i que continuarà en aquest judici. Sabeu que aquests dies n'hi ha dos que s'estan alternant a l'actualitat. Són el de la Kitchen, que esquitxa sobretot el Partit Popular, i el de les mascaretes, que esquitxa el PSOE. Però aquestes últimes hores a Catalunya hem tingut un molt aldarull, sobretot a xarxes socials, per les diferents situacions violentes que hem patit especialment a Barcelona. L'extrema dreta usa habitualment qualsevol cosa per atiar l'odi i la por contra col·lectius formats per persones d'altres ètnies, cultures o religions pel simple fet de ser-ho. I aquest cap de setmana ho ha aprofitat en el cas del trist assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat. Molts perfils dubtosos de xarxes socials, però també perfils reconeguts, han lligat l'assassinat amb el jihadisme pel fet que, segons diuen aquests perfils, l'autor del crim és d'origen marroquí, un supòsit que la policia no ha confirmat. La investigació dels Mossos, de fet, que és qui s'ha fet càrrec del crim, desvincula totalment el mòbil de l'origen jihadista. Ho ha assegurat, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
13: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
0: En les xarxes socials hi ha moltes piulades o moltes publicacions en què s'assegura que l'agressor hauria fet crides jihadistes. Els Mossos d'Esquadra desmenteixen aquesta informació i diuen que cap dels testimonis directes de l'acció no ha explicat en les seves declaracions que hi hagués cap mena de crida d'aquesta mena. La qüestió és que aquest cap de setmana hi ha hagut 3 agressions, 2 amb resultat de mort, i per tant els ciutadans poden tenir sensació d'inseguretat, tot i que la consellera assegura que les dades indiquen un descens de les agressions d'entre un 6 i un 8%. Als 3 incidents del cap de setmana s'hi ha afegit un tiroteig a primera hora d'avui al matí a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Torrassa. Ningú no n'ha resultat ferit i la consellera ha atribuït el fet al tràfic de drogues. A Esplugues, aquesta tarda, l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i tant Aliança Catalana com Vox s'hi han afegit. A més, el Partit Popular ha demanat la compareixença del president Illa al Parlament de Catalunya i Junts per Catalunya ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que surti del despatx i que parli sobre els els episodis violents que hi ha hagut aquest cap de setmana i que afecten i amoïnen a la ciutadania. Estem davant d'una d'aquestes tempestes perfectes en un cap de setmana en què és evident que hi ha hagut 3, si contem el tiroteig aquest matí, 4 episodis violents a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana, i que tot plegat barrejat amb aquestes declaracions de diuen que diuen que m'han dit, creuen, es veu que he sentit, i tot plegat acaba fent el caldo gros i acaba convertint-se en una situació en la que si els mitjans n'informem perquè n'informem, si els mitjans no n'informem perquè ho estem amagant per alguna mena d'ordre superior, que no sé com ho veieu tot plegat.
3: Jo crec que els mitjans fem la nostra feina, i la nostra feina és informar d'això emmarcat en un context concret. És a dir, jo no sóc d'aquells periodistes que defensa que nosaltres ens dediquem a l'objectivitat, perquè no és cert, l'objectivitat per mi no existeix, i menys quan tu has de triar un marc mental en el qual explicar qualsevol notícia. Tu pots explicar aquesta notícia en base al que diuen o en base als fets, que en aquest cas només el saben els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior. Per tant, nosaltres com a mitjans el que hem de fer és triar les fonts fiables, que són aquestes. N'hem de parlar? Sí. S'ha de veure això com una escala de violència a Catalunya? Jo crec que no. És a dir, les dades ens diuen tot el contrari. Per tant, nosaltres no podem fer veure i magnificar unes situacions que no és que no siguin reals, ho són, però s'han d'emmarcar en un context concret. I en aquest cas el context no és el que l'extrema dreta, en aquest cas, vol fer veure que és. D'altra banda, que Vox i Aliança, que són dos partits que fomenten l'odi, condemnin la violència, a mi em sembla d'entrada una contradicció, perquè, de fet, ells viuen precisament i busquen vots precisament de fomentar aquest tipus de violència, aquest tipus de situacions, i, per tant, a mi ni m'agrada ni crec que tampoc, igual que emmarquem en un context, també s'ha d'emmarcar l'extrema dreta dins del que és, i en aquest cas ells només busquen fer més gran aquests 5 episodis, dos amb resultats molt, molt dolents, fatídics, de fet, però ho hem d'emmarcar aquí, i jo crec que els mitjans n'hem de parlar. Crec que aquest debat l'hem tingut durant massa temps, i jo sempre he sigut partidària d'això, de parlar-ne, sí, però sempre emmarcant les situacions en el context en el que es donen.
5: Clar, jo crec que és important, perquè al final és informació, té molt a veure amb comprendre què passa, però comprendre què passa és parlar d'allò que són fets aïllats o d'aquells fenòmens estructurals, per exemple, que tenim, com pot ser, per exemple, la violència masclista, que quan hi ha assassinats de dones, que és la principal causa mortal violenta de les dones, veig que les xarxes no cremen ni bullen tal com ara. Llavors, jo crec que és important explicar, però com molt bé deia la Júlia, contextualitzar. Contextualitzar per què? Perquè estem... cal entendre, o sigui, les dades, ara també deies, Júlia, les dades estan apuntant, que estan baixant els fets delictius. A més, la percepció de la ciutadania pel que fa a la seguretat és bona. Catalunya és un país segur. Vull dir, és que tu mires altres països, un país molt segur. El que passa és que estem davant d'aquest embat, no?, que ara posem sobre la taula, el tema de l'extrema dreta, que al final el tema de generar inseguretat tenen molt clar que és una bossa que està generant vots, no? I al final, ara mateix què està passant? Tots aquests discursos que estan generats, a més això que dèieu, no?, amb comptes sense verificar, però que a més determinats personatges, no?, com pot ser Sílvia Orriols, estan donant credibilitat a aquesta informació, el que fan també és propagar i fer d'amplificació d'aquest tipus de missatges, verifiquen d'alguna manera, i això és terrible, perquè és una irresponsabilitat bestial. I a part, estem criminalitzant tot un col·lectiu de persones que al final l'únic que s'està fent amb tot això és alimentar cada cop més i construir aquests discursos d'odi, que això sí que pot acabar generant més inseguretat, però no perquè estem veient determinats fets, perquè a més sembla que darrere el fet d'Esplugues, no?, avui la consellera ho deia, altres informacions que estan sortint, té alguna cosa molt més complexa, que segurament té a veure amb altres problemàtiques. Llavors, intentar construir un discurs alarmista alimentant la islamofòbia, el racisme, no?, i sobretot alimentant aquesta polarització social, és algo terriblement preocupant.
4: I sí, segurament el context s'ha de mirar quin és el correcte, el precís, per no equivocar-nos. De totes maneres, si per molt que Catalunya sigui una societat segura en general i se senti prou segura i que hagi baixat la percepció d'inseguretat, això és cert fins avui. És a dir, aquests últims dies em sembla que hem d'admetre que la sensació ha canviat, no a nivell general, no de forma definitiva, no dient, escolta, això és un desastre, però sí dient, escolta, si com a mínim no podem dir que aquests últims dies la sensació, quan ho expliques a qualsevol persona de fora, no, és que ha passat això aquests dies últimament a Barcelona, doncs home, anem a mirar què ha passat, exactament, anem a mirar què ha passat, perquè la sensació, i és pura sensació, doncs pot ser que s'alteri. I pel que fa al context, doncs veure si... És a dir, sembla ser que s'han descartat d'entrada els mòbils emocionals familiars masclistes, sembla ser. També s'ha descartat el mòbil jihadista, i això també queda clar. Ara, si el context és una persona amb unes circumstàncies concretes o un tipus de persona, un perfil de persona amb unes circumstàncies concretes, ja no parlo de raça, ja no parlo de religió, ja no parlo d'origen, però sí que parlo d'unes circumstàncies que potser nosaltres mateixos com a societat hem creat, mirem-nos-ho, no passa res.
5: No, i en l'àmbit de la societat tan importants són els fets, ara en Jordi deia, no?, que haurem construït aquesta sensació d'inseguretat. I és important, perquè al final això també determina, això limita la nostra llibertat, si ens sentim insegurs o no, aquesta percepció. Però per això hi ha les dades, per això és tan important posar aquesta objectivitat, per això és tan important que els mitjans expliquin, no?, que al final ha passat això aquest cap de setmana, però tu, per exemple, mires el còmput anual dels homicidis, dels fets delictius, realment podem dir que és un, que Catalunya és un país segur. I hem de, com molt bé dius, analitzar què passa al darrere, ho hem d'entendre, però el que no podem fer és anar pel boc gros amb un tema tan delicat, tan sensible, com és el tema de la seguretat, perquè és un dret fonamental, i per què? I perquè tenim l'extrema dreta, que té molt clar que aquest és el seu gran bastió, no?, d'alguna manera. Per això jo crec que la feina que es fa des dels mitjans és essencial, i sobretot el que dèieu, d'anar a parlar amb fons fiables, no el veí o la veïna que va sentir, o que l'altre li va dir, no, gent que en sap del tema, perquè és que si no és molt difícil contraargumentar, no?, moltes ocasions, perquè un ha sentit, l'altre li ha dit, i...
4: Són casos molt sorprenents.
5: Clar, són casos sorprenents. Evidentment.
4: Una noia a mig del carrer d'agullada.
5: Evidentment, sí, sí.
4: Vosaltres, perquè sí, de debò, no, anem a mirar-ho.
5: Clar.
0: Però quan diem d'anar a buscar fonts fiables, és a dir, hi ha qui diu, no, és que passa un... m'han passat un vídeo en què se sent cridar... Se sent cridar consignes... Els Mossos d'Esquadra diuen que els testimonis directes de l'acció, cap d'ells no ha parlat de cap crida jihadista. Diu, no, és una nena. Sembla ser que és una dona de 40 anys. Vull dir que ja no és una nena, no és una menor d'edat. És a dir, que hi ha tota una sèrie de coses que es donen per segures, que corren, i que llavors és, no, els mitjans no ho diuen perquè ho amaguen. Els mitjans no diuen que és una nena. No, no diuen que és una nena perquè no era una nena.
5: Clar,
0: perquè era una senyora gran. Si vols ja diré que és una nena, però és mentida. Vull dir que al final la gent, i cada vegada ens hi trobem més, no vol que informis.
4: Fixa't,
0: volen
4: que
0: diguis que diguis el mateix, el mateix que ells creuen.
5: Que reforcis el teu marc mental, perquè el nostre marc mental ens ajuda, i és normal, perquè t'ajuda a tenir una concepció del món. Llavors, el que deia en Jordi, no?, que trobis una dona que l'han degollat al mig del carrer, ostres, dins del nostre cervell busquem quina raó pot haver-hi. Hi han determinats missatges que tenen a veure, sobretot amb prejudicis i estereotips, que fan que, ah, això segurament deu ser un atac jihadista. Llavors, això fa que tu, perquè tenim un viatge, el nostre cervell busca aquella informació que d'alguna forma reforça aquell prejudici que tu tens. I això és molt més fàcil cognitivament que no dir, escolta, no, deixa'm escoltar les notícies exactament què m'estan dient. Perquè, a més, en un moment on la desinformació és tan bèstia, tot està carregat de fake news, és molt difícil al final trobar el que tu dius, no? Aquesta informació que contrasta i que et dona prou informació per poder dir, cuidado, que no té res a veure amb allò, aquella primera impressió que jo podia haver tingut.
0: I que després, és veritat, que també els mitjans hem de reflectir el que sabem que és veritat. Per exemple, sabem que hi ha un problema a Catalunya i a tot Espanya amb els reincidents. Perquè sabem que hi ha petits delinqüents que fan petits furs, que per les situacions del sistema tornen al carrer de seguida i que tornen a delinquir. I que els mateixos Mossos d'Esquadra et diuen, no, és que els detenim una vegada i una altra i al cap d'un dia tornen a estar al carrer. I hi ha algunes campanyes per intentar evitar la multireincidència. Però és veritat que hi ha un problema amb els reincidents. Per exemple, hi ha un problema detectat pels Mossos i confessat i explicat mil vegades amb el tràfic de, per exemple, marihuana. Que la marihuana no és tan perillosa com l'heroïna, però com que és tan bèstia el cultiu i el tràfic de marihuana, que fa que hi hagi violència al voltant d'aquest cultiu de marihuana. I això és evident que a Catalunya, i de fet a tot l'arc mediterrani, tenim aquest problema. I això no podem amagar-ho. I això és veritat. I els Mossos d'Esquadra ens ho diuen. Vull dir que no hi ha una voluntat d'amagar o de fer creure que tot és de color de rosa. No és de color de rosa. Tenim problemes, alguns d'ells de seguretat. Per exemple, això que dic, el multireincident o el tràfic i el cultiu de marihuana. Que, a més, sabem que hi ha xarxes que s'hi estan lucrant i que estan desenvolupant tota una sèrie de violència per intentar defensar el seu negoci. I que aquí els Mossos d'Esquadra diuen que no tenen prou eines per desmantellar-ho tot. I això s'ha de poder dir. I això no ho hem d'amagar, perquè això és real i és veritat. Ara, d'aquí a passar a que sembli que estiguem en una mena de narcoestat, en el que estiguem poc menys que com a la Colòmbia de fa no sé quants anys, hi ha un punt intermig, em fa la sensació.
3: No, i de fet també expliquem què és el que es fa des dels mitjans davant de tot això. En el cas de la multireincidència, canviar la llei, reforçar jutjats, vull dir, tot això s'està fent. És a dir, jo no tinc la sensació que hi hagi més violència i s'estigui fent menys, al revés. De fet, la situació que tenim al 26, quan jo era petita, crec recordar que hi havia bastanta més violència de la que hi ha ara, en aquest sentit, no? Però potser no hi havia xarxes socials, no hi havia una extrema dreta tan pendent de buscar el que consideren que és l'origen de l'atacant, que això també és altament discutible, perquè tu quan ets català, segons qui. El teu origen quan es determina? El determino jo quan considero que tu has comès un delicte. Llavors sí que te'l marco. Quan no m'interessa, no te'l marco.
4: És un
3: aquí també,
4: sí, sí.
3: Qui és català i qui no és català. Sí. Comencem per aquí, no?
4: Perquè portem molts anys parlant d'això.
3: Ah, sí, però sí, precisament sí. Als partits d'extrema dreta, quan els interessa, és una cosa o una altra, no? I en aquest cas, directament, difonent fins i tot fotografies de persones a les que assenyalen que no sabem, perquè no estan verificades, que siguin els atacants. És a dir, estem en aquest moment, és gravíssim.
5: O el que diu l'Òscar, posant vídeos, que dius, però és que això no té res a veure amb aquest episodi, no? I et colen un altre vídeo d'uns fets que van passar fa 5 anys a no sé on. I no només això, hi ha alguns estudis molt interessants que expliquen que la gent que s'informa a través de les xarxes socials i no dels mitjans tradicionals és gent que està molt més polaritzada i és gent que vota molt més aquests partits i que té, sobretot, tot aquest estigma, no?, vinculat amb el tema de la inseguretat, la immigració. Per tant, compte on ens informem, no? Perquè al final les xarxes, no?, el que deia, no hi ha cap espai, no hi ha cap filtre. Com a mínim dius, bueno, escolta, no sé, t'ho explica Catalunya Ràdio, doncs com a mínim hauran buscat, hauran verificat i saben aquesta informació. El que passa que estem en aquest context que al final et dona la sensació que tot pot ser mentida. I això és terrible, no? Perquè aquest context de desinformació et genera una sensació d'inseguretat que et fa, bueno, costa molt tenir...
4: Això pel que fa a la gent que en parla i la gent que opina i els partits polítics, i estic completament d'acord. Una altra cosa és, si en aquest país es donés el cas, que no dic que sigui cert, es donés el cas que hem creat una bossa de persones o uns barris especialment problemàtics perquè no els hem gestionat bé, que és una altra qüestió, aleshores posem-nos-hi. Sí, sí. Si hem aconseguit això, posem-nos-hi. Però no adjudico a cap raça, ni a cap origen, ni res, però sí que les bosses de pobresa o les bosses de desesperació existeixen de vegades perquè sempre han existit i de vegades perquè no hem fet les coses prou bé.
3: Sí, però el 80% dels delictes que hi ha a Catalunya és per robatoris. Uh-huh. És a dir, no són perquè t'apunyalen pel carrer. Vull dir, això també és el que hem de tenir en compte quan parlem de context. Sí. I moltes vegades tenen a veure, com deies ara, amb situacions de vulnerabilitat. Mm. Per tant, això com es resol? No resol només amb policia, ja, en aquest cas.
5: Bueno, i un concepte bàsic és una societat més igualitària, és una societat molt més segura, no? Al final també és el que dius, anar treballant, no? Al final entendre que hi ha al darrere quins problemes estructurals tenim. Ara, d'un fet aïllat, fer-ne una categoria i alimentar aquesta forma tan irresponsable, aquests discursos d'odi, que això sí que pot acabar derivant amb accions, fins i tot a vegades globals, contra determinades comunitats, això sí que són aquests caldos de cultiu que o ho frenem, o això sí que ens pot portar a una situació de tensió social molt bèstia.
4: A banda que Catalunya sempre... I parlo només de Catalunya, ha donat una mina... Ha volgut donar la imatge de ciutat integradora i de societat que és capaç de no fer aquest tipus de distincions per origen. I a mi sembla que això és fonamental. Mm. És un tresor. Va anar molt bé en el seu moment, em sembla que hauria de continuar anant bé, i si ho trenquem... Jo penso que la idea de Catalunya mateix queda bastant tocada.
0: I després hi miro la Júlia, perquè som els dos periodistes, diguem-ne, de la taula, però també jo crec que els mitjans no hem solucionat bé el debat sobre com informem d'aquests episodis.
3: No,
0: perquè per a vegades amb la idea de, per no donar ales a segons qui, no informem de segons què, potser és equivocat. I potser n'hem de parlar amb el que sabem.
3: Sí, jo moltes vegades no tinc tant la sensació que no informem, perquè crec que sí que ho acabem fent, sinó quines històries prioritzem, que potser va més amb això, no? Amb si avui tu havies d'obrir o no amb aquesta notícia o havia de ser la vuitena. Doncs depèn. Un dia potser és la primera i un altre dia potser és la vuitena. També depèn de la resta d'actualitat. És a dir, això és el que, quan parlava abans del context, també té a veure amb això. Nosaltres sí que tenim una feina, com deia abans, de la nostra... El fet de ser subjectius té més a veure amb això, amb què tries, que no pas en no explicar-ho. Jo crec que els mitjans ho expliquem. Ara, expliquem el que és veritat. Tampoc que no ens demanin els oients o els lectors del diari, en aquest cas, que expliquem el que ells volen.
0: Allò del biaix de confirmació, no?
3: Clar,
0: és a dir, explica'm allò que jo crec.
5: Totalment.
0: Perquè si no t'ho estàs inventant, m'estàs amagant informació, algú t'està dient què és el que has de dir, no ets premsa lliure perquè no t'atreveixes a dir... No, escolti'm, jo dic el que tinc confirmat, el que no tinc confirmat no puc dir.
3: Bueno, perquè no és que estaríem fent malament la nostra feina.
5: Sí. No, i el biaix de confirmació és que cognitivament és molt senzill. Mm. El que és difícil és pensar, no, que ha passat alguna cosa que tu potser ni t'imagines o que penses que no és tan probable. Aquí és on hi ha la dissonància cognitiva i t'has de treballar internament. Aquesta és una. I l'altra és que jo crec que, com que tot allò que té a veure amb la paciència en la nostra societat ha anat caient, volem informació ja, saber-ho tot ja. I a vegades és dir, ostres, deixa treballar els investigadors, ja ens ho... I necessitem com respostes ràpides i dona la sensació que la veritat és qui ocupa primer l'espai. I això això és terrible, no? Perquè al final qualsevol relat val, però he sigut el primer de dir-ho, no? I de dinamitar-ho a la xarxa.
3: No, i de fet això també té una manca de responsabilitat davant de les víctimes.
5: Totalment.
3: En aquest cas, la família, no? D'aquesta noia d'Esplugues. És a dir, si cada vegada els hi han d'anar arribant informació que no està verificada, això genera un patiment que és, a part de ser mentida, és completament innecessari. I a part, realment, qui té les fonts, en aquest cas som els periodistes, i per això ho expliquem, expliquem el que ens diuen. Nosaltres no podem entrevalorar si és així o no. El que podem fer és una feina d'investigació que en aquest cas passa per fonts fiables sempre, perquè s'està parlant de crims, que són coses molt serioses.
0: Són 2:15 de 4 de la tarda. En tot cas, seguirem parlant d'aquests episodis i segur que en tindrem d'altres en el futur i que tornarem a tenir aquesta mena de tempesta perfecta que jo deia que ha passat aquest cap de setmana. Ho seguirem informant també com sapiguem. Que no vull dir que sigui perfecta, però en tot cas ho intentem fer. Passen 7 minuts de 2:15, una pausa i de seguida més coses.
14: Catalunya migdia.
15: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen al

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
2: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
4: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
7: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
1: Catalunya migdia.
8: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
9: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
8: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
9: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
8: I sabem celebrar els bons moments.
9: Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
8: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
9: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
10: Que bé.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La tarda dona molt de joc.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
11: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat sobre aquests episodis de violència que ha tingut el cap de setmana. I ara anem amb una enquesta que s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. I 40 anys després, gairebé 6 de cada 10 catalans, el 60% es considera europeista. La franja on aquest sentiment és més present és entre els joves de fins a 24 anys. Tot i això, un 90% dels enquestats creu que la seva veu compta poc o gens a la Unió Europea. Una altra de les grans qüestions que revela aquesta enquesta, feta pel CEO i per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, és que el 33% dels ciutadans catalans, és a dir, un de cada tres, creu que la Unió Europea hauria de coordinar l'arribada i la concessió d'asil als migrants que volen arribar a Europa. I gairebé la mateixa proporció, un 30%, és partidari de reforçar el control de fronteres exteriors de la Unió Europea. També s'ha preguntat als catalans si la Unió Europea ha d'obrir o no les seves relacions comercials amb altres llocs del món. 3 de cada 4 persones entrevistades creuen que convé incrementar les seves relacions econòmiques i comercials amb altres regions del món, 74%. I a l'enquesta encara hi ha una altra qüestió d'interès sobre plataformes digitals o xarxes socials. El 88%, pràcticament 9 de cada 10, creu que caldria regular l'activitat de les grans plataformes digitals i fins un 92% creu que cal protecció pels usuaris davant de continguts il·legals a les plataformes. A més, el 87% dels ciutadans són partidaris de limitar les xarxes socials als menors de 16 anys. Són d'aquelles enquestes que es fan, en aquest cas per 40 anys, que es pregunta una mica per tot i que acaben traient algunes conclusions que poden ser interessants o fils per on estirar, que no sé en quin de tots us voleu agafar o si voleu anem per parts.
12: A mi m'ha sorprès que pugi tant l'europeisme.
11: Entre els joves, a mi, especialment.
12: Sí,
11: també.
12: També. O sigui, les dues, és a dir, des del 24 fins ara, 29 punts, és molt, i que sobretot els joves, no?, que sempre se sent la cantarella, no?, de que cada vegada són més propers a l'extrema dreta, tal, defensin tant aquesta integració europea, que per mi encara és molt, molt poc sòlida, però em sorprèn que s'hi abonin. Per tant, alguna mena de resultat positiu també els hi deu arribar de la Unió Europea.
11: Tot i que els últims anys, ha quedat molt en evidència que la construcció europea és més econòmica que una altra
12: totalment,
11: cosa.
12: Totalment,
11: ha estat incapaç de tenir una veu única amb la guerra ucraïna, ha estat incapaç de tenir una veu única a la guerra Orient Mitjà, ha estat incapaç de fer front a les amenaces de Donald Trump de manera única. Vull dir que ha quedat molt evident que la construcció europea
12: per
11: una mica entelèquia. Eh?
12: Per això sorprèn, no?, que pugi tant. A mi aquesta és la dada amb la que m'he quedat principalment. en podem destacar d'altres, sobretot també del tema de la defensa, que a mi pràcticament és el que més em preocupa, perquè al final hi ha un 26% de persones que defensen que s'augmenti la despesa militar. Uh-huh. Això encara és així. I després, si ho sumem, arriba un 62%, perquè hi ha un 36% que defensa que s'ha de mantenir tal com està. Per tant, si ho sumem, encara és més elevat, no? Sincerament, tenint en compte avui com estem amb les guerres, puc entendre que hi hagi aquesta percepció, entre moltes cometes, d'inseguretat que faci que la gent justifiqui un augment de la despesa militar. Però, sincerament, crec que, primer, ni fa falta, i segon, a què la dedicaríem? Si el que estem demanant és que hi hagi un projecte europeu comú, Espanya ja està portant el que li toca. Per tant, em sorprèn que també es demani, no?, des d'aquestes mateixes persones encastades, que Espanya encara faci més. Això sí que també m'ha sorprès bastant.
10: Clar, jo no sé si el tema dels joves, perquè després deia un 90% diuen que compta poc, no? Sí, sí. Al final, la seva opinió, per tant, és
11: que com... Se senten europeus, però no pintem res.
10: Llavors, tinc la sensació que potser té més a veure amb la construcció d'una identitat col·lectiva, de, com que a la xarxa del final han fet tot aquest procés de globalització, que a més, entre els joves veiem com baixa molt també el sentiment de nacionalisme català, per exemple, no? Que hi ha com aquesta dificultat, no? O aquesta... allunyament, potser, del que suposa, no?, de la independència de Catalunya, i potser senten com més reforçats amb aquest, amb a través de les xarxes, amb aquest projecte que té més a veure amb algo col·lectiu, més global, que els dona una posició davant d'un món, val?, complexa, on hi han grans amenaces i on es van com posicionant al final, sembla que al final hi hauran tres o quatre actors, no?, a nivell mundial. Tinc la sensació que deu anar una mica per aquí, perquè no pinta res. Al final, no?, et sents... el que deia l'Òscar, vull dir, Europa al final és una aliança d'un mercat comú i ja està, vull dir, al final no prenem cap, pràcticament cap decisió. Sí que és cert que hi havia uns valors, no?, amb la suposada Europa, que potser sí que en alguns els vincula, però és curiós. El que deies de la despesa militar també és preocupant, perquè al final sembla que aquesta cultura, no?, aquesta cultura de la guerra va com capilaritzant a tot arreu i és preocupant, no?, que inundi i que faci que la gent, en lloc de dir no, la despesa que hem de realment enfortir és tota aquella despesa social per intentar acabar amb les desigualtats o no, temes de defensa, que dius, bueno, a veure... I llavors hi ha un altre tema que per mi i bueno, perquè em dedico també a aquests temes, que tot i que 9 de cada 10, no?, diu que esteu estan a favor de regular i de protegir els usuaris de determinats continguts, no?, de les xarxes, i que el 87% limitaria l'accés als menors a les xarxes, sembla que costa la vida fer alguna cosa en les tecnològiques. I crec que al final això és algo que està clamant al cel, perquè al final això que està ja tingui unes conseqüències bestials. Estem veient que quasi tothom està d'acord en fer això, no? Mm. Però costa molt fer front en aquestes grans tecnologies, no? Jo crec que d'alguna manera, bueno, són punts aquells de referència que penso que al final i s'estan fent coses, però ens costa molt posar aquestes limitacions i em dóna la sensació que ja no parlem de futur, sinó actualment ja estem veient unes conseqüències terribles en el benestar, en la salut mental, en les addiccions de la gent jove i gent adulta també, no? I crec que això clama al cel, és una petició claríssima.
11: Sobre això, la primera part que deies, sobre el fet de la despesa militar, aquí deu haver molt l'efecte Donald Trump. És a dir,
10: Totalment. Els
11: europeus durant molts anys han, entre cometes, subcontractat
10: la política
11: de defensa dels Estats Units. I és allò de, no, nosaltres no necessitem, no. O fins i tot...
13: La Segona Guerra Mundial la van subcontractar bastant.
11: Sí, sí. No, i des de llavors. Sí. És a dir, durant molts anys és allò, no, escolta, nosaltres no cal que tinguem una política unitària perquè ja vindrà el tiet americà, que vindrà i ens farà el cop de mà. I ara veuen que un dia aquest no ens ajuda. Mm. És més, igual ens perjudica.
12: Ens amenaça, no, de fet.
11: Per tant, potser sí que hem de tenir alguna mena de...
10: Exèrcit
11: propi o capacitat de defensa, perquè si no ja veus... No.
10: El que passa que conjuntament, crec que la despesa conjunta de tots els països europeus és bastant superior.
11: Sí, sí.
10: Al final és una mica... El que passa que és el que tu dius, no anem a una. Clar. Potser si anéssim a una, ja hi ha prou despesa militar. El que passa és que hi ha aquesta cosa estranya, que és Europa, que al final, és que tu dius, va bàsicament de mercat, al final cadascú juga la seva partida i no ens en sortim.
11: Fixa't, les eleccions europees, la gent és el que menys seriosament es pren.
10: Totalment.
11: La gent té la sensació que vota una cosa
10: sí,
11: que... Bueno,
10: que no és important.
11: Sí, sí.
13: És que l'equilibri és difícil i Europa és prou complexa. Europa és un lloc on cada dues hores en cotxe t'ha canviat el paisatge, l'idioma, la cultura, les tradicions, tot, la cultura, tot. I per tant, o es gestiona de forma complexa o malament. És a dir, ningú s'aixeca amb la mà al pit quan sent la novena de Beethoven. ningú. És molt maca, eh? Però és l'himne d'Europa i no...
10: Millor que alguna d'altres,
13: no ens afecta. Sí. Jo penso que ja s'haurà d'actualitzar això, és a dir, el que és el tractat europeu que ja s'ha anat actualitzant i que ha anat integrat amb perspectiva d'integració, i penso que déu-n'hi-do el bé que s'ha fet, té algunes coses que ha de vigilar. És a dir, si no vigiles una mica et passen brèxits, perquè jo puc entendre perfectament que hi hagi persones que diguin em queda tan lluny, és a dir, el que es pugui decidir sobre això, les xarxes digitals, o el medi ambient, o la despesa de defensa, jo puc estar d'acord que això s'hagi decidit a nivell europeu. Ara, m'està costant seguir el fil entre el meu vot i el que es decideix. Quan costa tant seguir el fil conductor entre el teu vot i el que s'acaba decidint, aleshores és quan patim. I per això suposo, perquè és molt difícil, els estats, les sobiranies, reservar alguns espais de decisió. És a dir, Pedro Sánchez no té el mateix discurs que la resta de líders d'estats europeus. I segurament s'haurà de deixar algun espai per això, s'haurà de deixar algun espai perquè els estats puguin dir la seva amb algunes coses, però en alguns altres àmbits, com és medi ambient, com és, per exemple, drets fonamentals, per exemple, protecció dels menors, coses que diguis, pot haver-hi una Constitució Europea on allò bàsic, purament bàsic, quedi especialment protegit, per exemple, ens podem posar d'acord amb el reconeixement de les identitats no estatals, per exemple. Jo entenc que a la Unió Europea li feia angúnia el tema, ara que ja has entrat, amb el tema de l'autodeterminació de Catalunya. Entenc que li fes angúnia. Ara, et fa angúnia això, però els meus drets fonamentals polítics, els drets dels polítics, els has de protegir. I, per tant, per això hi ha els tribunals i per això hi ha moltes instàncies on no pots acudir. El català a Europa. El català a Europa, ens el reconeixereu o no? És que si no el reconeixeu mínimament com a identitat, com a nació, com a llengua, a mi Europa, ja ho dic, a mi no m'interessa, eh? A mi no, només per tenir una comunitat econòmica, francament, trobo que és un negoci que em pot interessar des d'un punt de vista purament mercantil, però jo no he vingut a la vida només a fer negoci. I per tant, Europa ha de trobar aquests equilibris, que és filar molt prim i és molt complexa i em sembla que hi ha prou experts com per treballar-hi, però és que si no ho fa bé i si no actualitza el seu tractat, que em sembla que té ara mateix possibilitats d'actualitzar-lo, li pot tornar a passar uns quants brèxits.
11: Perquè a més, la sensació que tinc és que Europa no ha venut bé els seus èxits i en canvi sí que s'han venut molt els seus fracassos o les seves decisions que costen d'entendre. És a dir, poso exemples. Segurament no s'ha posat prou en valor com d'eficaç va ser el fet d'estar dins de la Unió Europea a l'hora de fer front a la pandèmia i els efectes econòmics post-pandèmia, sí, amb totes les ajudes econòmiques que han suposat per la pràctica majoria dels estats membres de la Unió Europea una recuperació econòmica molt més ràpida que si no haguessin estat dins de la Unió Europea. Això em sembla que és un evident èxit del fet d'estar-hi endins. En canvi, que això no tothom ho ha percebut igual, en canvi sí que els taps de les ampolles que no es poden desenganxar. Les regulacions, per exemple, que afecten els nostres els agricultors o els ramaders. És a dir, tota la part dolenta, entre cometes, que ve d'Europa és molt explotada, molt explicada i, per tant, es retreu molt. La part positiva, aquesta passa com més desapercebuda. I això és un problema que Europa no sap rendibilitzar.
13: Excepte Eurovisió. Que és quan més o menys... Que
11: això tu poses en el positiu o en el negatiu.
12: No està per donar lliçons. No, però per això crec que sorprèn la part d'aquells joves ho valorin tant. Llavors penso, amb què poden haver connectat? Jo crec que sobretot amb el tema de la vacunació, d'altra banda amb espai Schengen, i el tema de viatjar. És a dir, per ells això és important.
13: Erasmus,
12: i suposo que
13: els trens,
12: bueno,
13: sí, sí.
12: És a dir, moltes més coses que amb això. Potser sí que es va fer una propaganda molt més efectiva fa molts més anys, no? Jo crec que el problema l'hem tingut més últimament, que hi ha vegades que hi ha gent que diu, però Europa què fa exactament? És a dir, es van allà a reunir i què decideixen, no? I llavors és quan ens toca sobretot els periodistes explicar, bé, bueno, amb això no s'han posat d'acord, amb això tampoc, però crec que sí que hi va haver una època on Europa s'havia explotat molt bé els acords als que arribava, molt més materials i molts més tangibles, sobretot per a aquesta gent jove, i crec que d'aquí ve aquest resultat d'aquesta enquesta, i no tant amb altres problemes que potser els hi queden molt més lluny.
10: Bueno, i també és cert que jo crec que les generacions d'ara, una cosa que és tan tan senzilla, però alhora que tan complexa també és l'ús de les llengües. O sigui, l'ús que tenen i el coneixement que tenen amb l'anglès, per exemple, que els hi facilita, a més el que tu deies, la possibilitat de viatjar, la possibilitat de, no, d'anar als Erasmus, que nosaltres, les nostres generacions, era algo dificilíssim. A més, som d'unes generacions que, bueno, xapurregem aquell anglès que podem, però que no és com ells, que a més les xarxes. Jo crec que els connecta amb aquesta possibilitat que heu de viatjar, però sobretot això, jo crec que els hi construeix com una identitat col·lectiva d'uns espais on es poden moure de forma habitual i que és molt fàcil que un hagi fet això, no? Hagi sortit un temps amb una beca, amb no sé què, i que a més, ja et dic, jo crec que en un món que s'està polaritzant tant, també necessiten trobar com un espai, i en canvi hi ha altres generacions que potser, no sé, ara penso en l'1 d'octubre, que també segurament esperàvem algunes respostes d'Europa i va ser absolutament decepcionant, que, no, moltes generacions hi ha alguns fets, la llengua, que segurament marquen aquest nivell d'adhesió, i que jo a vegades he de fer l'esforç, i ostres, que Europa significa allò que deien dels drets humans, perquè a vegades dius, bueno, però quin sentit té tot plegat, no? Llavors, el que vosaltres dèieu, no?, que en aquell moment es va fer bandera i propaganda d'Europa, ara mateix a vegades costa entendre exactament què fem tots plegats aquí, no?
11: Falten 6 minuts per arribar a les 4. Potser us penseu que us lliuraríeu de parlar sobre la guerra, però ni que sigui queden 6 minuts per saludar el Francesc Garriga. Per tant, escolta, els Estats Units i l'Iran estan en un cul de sac des de fa dies, no aconsegueixen desencallar ni la guerra ni tampoc les converses de pau. És una mena de bucle d'amenaces, contraamenaces, acusacions, desmentiments, atacs, contraatacs, que sempre acaben deixant la qüestió molt a l'aire. Avui l'Iran assegura que ha atacat un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. El comandament militar nord-americà ho nega. Tot això just hores després que el president Donald Trump ha anunciat que els Estats Units guiaran els vaixells atrapats per la guerra, els que són dins del Golf Pèrsic, cap a l'oceà a través de l'estret d'Hormuz. L'Iran insisteix que atacaran qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret, encara que siguin vaixells de guerra nord-americans que estiguin, doncs, acompanyant aquests patrullers atrapats en aquella zona. En paral·lel a això, que podria fer pensar en un escenari de guerra oberta, continuen intercanviant-se documents, les delegacions dels Estats Units i de l'Iran a través del Pakistan, i fent una mena de negociacions de pau que, depèn de com es lleva Donald Trump, un dia diu que van superbé i un altre dia diu que està a punt d'aniquilar l'Iran perquè no va bé. No sé si teniu la sensació d'estar en una mena de cul de sac, de que ja fa moltes setmanes que això s'arrossega i no veure-hi el final.
12: I sobretot, que crec que és el més preocupant, a mi em passa una mica ja que aquest tipus d'amenaces ja no m'impacten gaire. I crec que això és problemàtic. És a dir, no? I quan hi ha un moment que un president dels Estats Units es dedica a fer cada dia un comentari, una nova amenaça, recordem que va amenaçar fins i tot amb cometre un genocidi directament sobre Iran. És a dir, fins aquí hem arribat, no? Finalment va dir que no em feia res.
13: La paraula
12: que
13: no la va fer servir, però...
12: No, evidentment.
13: Destruir una civilització sencera, no està mal.
12: Llavors, ara, als Estats Units ja se'n foten d'ell directament perquè ja han passat del taco, no?, aquesta paraula que el que vol dir és allò de que sempre es fa enrere, al nacho, que és ja una nova nomenclatura, que el que ve dir és que amb l'estret d'Hormuz no se'n surt. Clar, tinc la sensació que això s'està enquistant de forma bastant exquisita, per dir-ho així, i que se li compliquen molt les eleccions. Les eleccions del novembre són determinants pel seu mandat i tinc la sensació que si no resol Hormuz acabarà malament.
11: Això a nivell seu personal, sí, però sí. És veritat que cada vegada més economistes avisen, compte que si l'estret d'Hormuz no s'obre de manera força imminent ara ja, la situació econòmica pot ser dantesca, perquè no hi haurà fertilitzants, segons quins productes no aniran bé, i per tant la crisi pot ser molt més grossa del que podia semblar quan començava la guerra, que tothom pensava que seria un conflicte curt i no llarg, com s'està demostrant.
13: I també Trump, amb aquestes declaracions que fa cada dia, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, que deia jo ja signaria un tractat de pau, etc., però és que Iran no ha pagat un preu prou elevat. I... a mi em va sonar a derrota. Em va sonar a Trump acceptant que Iran no... Vaja, se dirà amb algunes cosetes, però que no es considera perdedor d'aquesta guerra.
11: I sí, si escoltes els primers objectius de Donald Trump, és evident que no se'n sortirà, que volia acabar amb el règim i canviar el règim.
13: Però si l'altre dia dir-ho de forma explícita al president d'Alemanya, de dir estan sent humiliats per l'Iran. És a dir, a mi em sembla que a nivell de relat, per molt que s'arribi un tractat de pau, a nivell de relat em sembla que Trump no serà capaç de revertir la sensació d'un negoci de les cabres terrible, que no li ha anat gens bé, i que haurà de, em sembla, acabar aquest conflicte d'una manera no triomfal, em sembla, pels indicis que pel que es pot endevinar entre línies del que ell va dient i del que va fent i sobretot de la pèrdua d'aliats que va sofrint. Si Alemanya també s'atreveix amb ell i si Pedro Sánchez també fa el milhomes contra ell i si ara resulta que els Estats Units vol entrar a discutir sobre bases militars i també sobre Ceuta i Melilla, doncs realment no sé per què es ficaven en aquest embolic.
10: Clar, jo crec que aquesta continuïtat del conflicte, no?, evidència aquesta ineficàcia i incapacitat, no?, de les vies més diplomàtiques, i al final tinc la sensació que, amb el que dèieu, no?, que és com que Trump, aquesta sensació d'haver perdut la partida, i ara és com que bàsicament està intentant lluitar en aquesta construcció de com joc de percepcions, no?, com un joc psicològic d'amenaces constant per evidenciar que construeix aquesta imatge de poder, per tant jo segueixo amenaçant, i d'alguna forma el que intenta, jo crec que és com ocupar la narrativa, no?, en el sentit de que l'altre cregui que també té el poder, però no només l'altre, sinó d'alguna forma també tota l'audiència global. Jo crec que necessita sortir d'Hormuz l'abans possible, però necessita fer-ho des d'un lloc que pugui d'alguna forma donar la sensació que, el que deia en Jordi, ha perdut, però ell ha de donar la sensació que ha valgut la pena estar allà, com a mínim, no?, d'alguna forma. Llavors, són declaracions fortes, però hi ha com aquest joc psicològic constant, no?, que el que fa al final és igual el que estigui passant, perquè crec que estem en el moment en el que és igual el que passi. Sí. L'important
13: és com venguis el peix.
10: El que tu dius.
14: Sí. El relat.
10: El joc de les percepcions. El relat que constant és la percepció de la gent, no? I això és terrible, perquè és que al final ja no saps ni què està passant, Hormuz. L'únic que haurem de pagar entre tots i totes.
14: Sí, això sí que ho sabem.
10: Segurament.
12: I algú es farà ric, també.
14: Ja s'ha fet. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
12: Gràcies.
14: Ho deixem aquí, són pràcticament les 4, queden 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. L'Iran anuncia que ha impedit el pas d'un vaixell de guerra dels Estats Units per l'estret d'Hormuz i l'ha fet recular. Els Estats Units neguen que cap dels seus vaixells hagi rebut impactes de míssil, com assegurava una agència iraniana, i el comandament nord-americà diu que han facilitat el pas de dos vaixells comercials. L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici sobre la compra de mascaretes. Durant la seva compareixença al Suprem, encara en marxa, l'exdirigent socialista ha negat haver orquestrat un entramat de comissions il·legals, com apunten tant la policia com l'empresari Víctor de Aldama. Arrenca el judici contra 18 independentistes que van boicotejar un acte de l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana a la Universitat de Barcelona el 2018. Els testimonis de l'entitat que han declarat avui han assegurat que es tractava d'un acte cultural no polític. Ningú va resultar ferit arran de la protesta. La consellera d'Interior nega el mòbil jihadista de l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat dissabte passat enmig del carrer. El detingut passarà a disposició judicial demà i aquesta tarda hi ha convocada una concentració de rebuig a l'acció violenta. Cada hora Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. Es tracta d'una xifra rècord. Fins ara, Catalunya és el lloc de l'Estat on més fraus es detecten. Nou dia de problemes a Rodalies. Una incidència a Sitges ha generat aquest matí retard.

0: aquest matí retards importants als trens de l'R2 Sud, el mateix dia que començava el tall de 2 mesos de la línia R13 entre Valls i Sant Vicenç de Calders. La recuperació de la línia R15 entre Reus i Móra la Nova ha atret pocs usuaris que s'han queixat del retard del servei.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda. A les 9 del vespre es tanca la 34a jornada de primera amb el Sevilla Reial Societat. Un triomf del conjunt andalús situaria el Girona a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3, a 4 jornades per acabar. El jugador del Barça de bàsquet, Will Clyburn, assegura que es troba bé tot i està 4 setmanes de baixa per un motiu que no s'ha fet públic, mentre que el Barça d'handbol s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, una competició que jugarà entre el 5 i el 7 de juny a Alacant.
0: I només ens falta el temps, tarda de ruixats i de tempestes a l'interior del país, localment amb calamarsa. La zona de menys precipitació serà al litoral i l'ambient serà suau, amb màximes a l'entorn dels 25 graus.
1: Trescat Info.
0: Ara passen tot just 4 minuts de les 5. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré fins les 6. Comencem.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: I ho fem en plana internacional. Incident armat amb un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha impedit el pas de la patrullera nord-americana i que l'ha fet tornar enrere, segons ha anunciat la televisió estatal. Una agència iraniana assegura que 2 míssils han impactat contra el vaixell nord-americà. El comandament militar dels Estats Units ho nega i diu que continuen amb la seva missió de protecció de la navegació comercial que ha permès a 2 vaixells comercials si els nord-americans sortir ja per l'estret. L'Iran insisteix que atacaran qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret. Els Emirats Àrabs han denunciat l'atac amb drons d'un petrolier aquesta mateixa matinada, en què no hi ha hagut ferits. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents de les últimes hores per buscar una sortida negociada a aquesta guerra. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts i l'exèrcit nord-americà ha alliberat els 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià que havien interceptat ara fa uns dies. La majoria ja han tornat a casa seva a través del Pakistan, que fa de mediador. El president francès, Emmanuel Macron, ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: I al sud del Líban, mentrestant, continuen els atacs d'Israel, que han causat 2 morts més. Amb aquest escenari, el preu del petroli Brent ha tornat a enfilar-se per damunt dels 110 dòlars al barril. I Europa i el Canadà es volen constituir com l'alternativa al caos mundial desencadenat per Donald Trump i les guerres de l'Iran i d'Ucraïna. Una 50ena de líders europeus s'han reunit a Yerevan, la capital d'Armènia, per buscar una estratègia comuna que els faci menys dependents dels Estats Units i també de la Xina. La cimera es fa en el marc de la Comunitat Política Europea, una iniciativa creada ara fa 4 anys del president francès Emmanuel Macron, arran de la invasió russa d'Ucraïna. Com a primer convidat no europeu, el primer ministre canadenc, Mark Carney, que ha assegurat en una altra realitat és possible.
4: Sabem que la nostàlgia no és una estratègia, però no creiem que estiguem destinats a sotmetre'ns a un món de transaccions aïllat i brutal, i reunions com aquestes apunten a un camí millor al davant.
0: I a l'ombra dels Estats Units de retirar 5.000 soldats d'Alemanya, Macron ha destacat la importància de treballar plegats, europeus i canadencs, per deixar de pagar el cost de la sobredependència.
3: Quan parlem del paraigua americà en termes de seguretat defensiva, siguem sincers, aquest és l'elefant a l'habitació, però si en Marc és aquí és perquè se sent més a prop dels europeus i perquè tots estem junts i creiem que hem d'estar més units.
0: I sobre la guerra d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia perquè segui a negociar la pau i considera cabdal que Europa participi en el diàleg.
5: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
0: A més del Canadà, la reunió hi assisteixen la pràctica totalitat dels països europeus, tret de Rússia i Bielorússia.
1: Trescat Info.
0: Més qüestions. Reprèn el Tribunal Suprem la declaració de l'exministre.

0: ministre socialista José Luis Ábalos pel judici del cas de les mascaretes, on se l'acusa del cobrament de comissions. Al matí, i en respostes al fiscal, Ábalos ha desvinculat l'empresari Víctor de Aldama de la decisió de comprar mascaretes i ha carregat contra la Guàrdia Civil per fer una investigació que considera esbiaixada. Anem, doncs, fins a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
1: L'exministre ha acabat el seu interrogatori al matí amb el fiscal clarament indignat pels informes de la Guàrdia Civil que assenyalen un suposat enriquiment vinculat al cobrament de comissions. Ábalos ha justificat cadascun dels moviments en efectiu i ha qüestionat la investigació.
2: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
1: L'altre objectiu de la seva defensa és desacreditar Víctor de Aldama. Diu que el relat de l'empresari és fals, una impostura amb acusacions genèriques que atribueix als seus intents d'esquivar la presó. Sí que reconeix que Aldama podia saber a través de Coldo García que la necessitat del Ministeri de trobar mascaretes era urgent, però el desvincula de les seues decisions.
2: Mi única obsessió, mi única preocupació és que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien, pero que tuviéramos el material ya.
1: També assegura que el comissionista no li pagava res, tampoc el lloguer de la seva parella, Jessica Rodríguez, qui creu que va declarar coaccionada per Aldama. Ábalos lamenta la manera com s'ha airejat la seva intimitat, l'han convertit en car de mem, ha dit, i han dictat sentència.
2: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
1: Un cop el ministre acaba esta tarde de respondre les defenses, demà serà el torn dels informes finals i el judici quedarà vist per sentència.
0: I a l'altre gran judici, el de l'operació Kitchen, que afecta en aquest cas al PP, l'exdirector del CNI ha negat que els seus agents participessin de l'operatiu per espiar l'extresorer Luis Bárcenas i robar-li informació. Hauria estat, assegura, il·legal. Tornem doncs ara fins a Madrid, Tania Tàpia.
3: Bárcenas va relatar al judici com l'espiaven a la presó i li robaven fins i tot notes manuscrites. Sospitava del CNI. També el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que a les portes de l'audiència els ha apuntat en alguna ocasió. Però el que n'era el director aquells anys, Félix Sanz Roldán, ho ha negat amb rotunditat.
4: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
3: El CNI depenia políticament de Soraya Sáenz de Santa María, que també en va desvincular tant el govern de Rajoy com els serveis d'intel·ligència. Avui ha testificat també Javier Pérez del CET, empresari, que ha portat gravacions entre l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i Villarejo, parlant de la trama Kitchen. L'empresari diu que Martínez li ha reconegut que l'operació el sobrepassava. Ell acatava ordres de superiors.
5: Manifestó que recibía instrucciones de alguien, el señor Francisco Martínez.
6: Bueno, claramente sí.
5: ¿De quién en concreto?
6: Venía de diferentes vías, el ministro por un lado, María Dolores de Cospedal por otro, Fernández Díaz.
3: I que Martínez es penedés de no haver dimitit el primer dia que li van demanar que hi participés.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern nega que el crim de dissabte a Esplugues de Llobregat tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. Mentrestant, l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat ha convocat una concentració aquesta mateixa tarda per l'assassinat d'una jove veïna de la localitat. El detingut ha de passar a mans del jutge a les properes hores. Esplugues de Llobregat, David Àngela.
8: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha negat cap relació dels fets amb el terrorisme islamista i veu en aquesta versió una campanya interessada. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
8: Aquest matí encara hi havia diversos rams de flors i espelmes al carrer de Joan Miró, on va caure mortalment la jove.
0: La Guàrdia Civil ja està inspeccionant el mercat que va interceptar aquest mateix cap de setmana al sud de les Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones, la més gran de la història. El vaixell és al port de les Palmes de Gran Canària i la policia està fent el recompte del carregament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que es tracta d'un dels cops policials més importants que s'ha fet fins ara.
10: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per a aquesta operació. El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone per anar cap a Líbia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Nou dia de problemes a les línies de tren de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha generat retards importants als trets de l'R2 Sud entre les 8 i les 10 d'aquest matí, que s'han afegit als que generen també les obres de millora entre el Garraf i Sitges. Mentrestant, des d'avui, Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar també sense trens durant dos mesos per unes obres de l'R15 que ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però amb molts problemes. Tarragona, Manel Sastre.
11: En el cas de l'R13, unes obres urgents en els túnels que hi ha entre la plana de Picamoixons i Roda de Barà han obligat a posar autobusos fins al juliol. Els primers viatgers s'han queixat de descoordinació i Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, creu que alguns busos podrien fer trajectes directes.
12: I ara em trobo això, que el de les 7:30, que anava directe, no hi va. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
13: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat.
11: Matí de desgavell també a l'R15, que després de 3 mesos sense trens de passatgers avui ha reobert el tram Reus-Móra la Nova, encara amb trams amb limitació de velocitat i amb els usuaris resignats i indignats perquè se'ls vulgui cobrar el bitllet a partir de dissabte.
14: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
15: Bueno, avui ja no ha anat puntual.
16: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
11: El tram Móra a Riba-roja, però, es continua fent amb autobusos.
0: Demà també es recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, i també demà l'R3 recuperarà el servei entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus amb tram sud per les obres de desdoblament, i al nord tampoc circulen els trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest mateix dissabte, 9 de maig. És un quart de 6. Moment per fer un cop d'ull a la mobilitat. Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Doncs ja sense incidències a les carreteres, però sí amb cues habituals d'hora punta. L'autopista P7 una mica més plena del que és habitual a la zona de Sant Cugat, en Bellaterra, Barberà, en sentit nord, perquè hi havia un accident fa una estona a l'altura de Barberà, ja tots els carrils oberts a la circulació. En sentit contrari, aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona. La C-59 a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit sud, fins al punt d'enllaç amb la C-17, la mateixa C-17 a l'altura de Parets del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona, la C-60 a la Roca del Vallès i Argentona, en direcció Mataró, els accessos a Barcelona, C-58 i C-33, entre Montcada i Torrebaró, en direcció d'entrada, després que han retirat un vehicle avariat al nus de la Trinitat, l'autopista B-23, aturada al tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, i pel que fa a les rondes, també hi ha força plenes a aquesta hora, ronda de dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. El transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalies, poden circular amb retards després que han retirat un tren avariat a l'estació de Caldes d'Estrac. Més informació al punt de 2:15.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
17: Bona tarda.
7: El temps.
0: La previsió meteorològica d'en Néstor Gómez.
18: Tarda de ruixats i de tempestes, especialment cap a l'interior del país, Catalunya central, Prepirineu, Pirineu oriental, i localment també poden arribar aquestes precipitacions a punts de la façana costanera. Unes pluges que al llarg de la tarda continuaran actives, especialment a la meitat oest del país, i que al llarg del vespre-nit aniran escombrant tota Catalunya en direcció a les comarques de Girona. Tot això per donar pas a una nit i matinada en les quals les precipitacions ja només quedarien circumscrites a l'Empordà i amb tendència de matinada a marxar del tot. Unes precipitacions precipitacions que ja han deixat al voltant de Torelló 23 litres per metre quadrat, a Òdena 17 litres, al igual que a Sant Salvador de Guardiola, a l'Espluga de Francolí 13 litres, o també destaquem els 15 litres de Blancafort. Tot això amb una jornada a la qual les temperatures es mantenen suaus, ni de bon tros tan altes com la setmana passada que arribàvem als 30, però tot i així s'han acostat i molt a la xifra dels 25 graus a Navata, 24 graus de temperatura màxima a Caldes de Montbui, Santa Coloma de Farners, a Girona o a Torroja del Priorat. Unes màximes que continuaran pujant una miqueta més, especialment cap a Ponent, on poden assolir valors de 25 a tot estirar 26 graus. De cara a demà, doncs, tindrem dues cares. Un matí, amb boires matinals cap a la Catalunya Central, Pla de Lleida, cap al sector de l'Unyà, alguns núvols cap a la façana costanera, preferentment del delta de l'Ebre, i a partir ja del migdia aproximadament ja començarem a tenir les primeres precipitacions. Unes precipitacions que podrien arribar a punts de la costa central, però sobretot durant la tarda a les comarques del prelitoral, on poden ser localment intenses. Unes precipitacions que també arribaran cap a les terres de l'Ebre, sobretot a les comarques de l'interior, algunes també cap al Pirineu més occidental, i unes tempestes, les del prelitoral, que poden anar acompanyades de calamar, salvapedra. Demà les temperatures cap avall, amb prou feines, les més altes del dia arribaran a acostar-se a la xifra dels 24 graus.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou, irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
0: És un quart i mig de sis. Més qüestions. El govern espanyol amplia un mes, fins al 4 de juny, el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents de trens de Gelida i Ademús de Còrdoba el gener passat. El termini finalitzava avui mateix, però el Ministeri de Transports ho ha allargat un mes més. Els ajuts van dirigits als ferits dels accidents, també als familiars de les víctimes mortals, i les persones que ja han fet la sol·licitud no cal que ho facin un cau més. A l'accident de Gelida va morir un maquinista en pràctiques i cinc persones més van quedar ferides de gravetat. El d'Ademús hi va haver 46 víctimes mortals i 193 ferits.
7: 3Cat Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Insisteix que només és una prova i que al mes de desembre decidiran si s'estén a tot Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que hi ha al voltant dels centres i estudien si aquesta pot ser una resposta. Després de la polèmica dels últims dies, el departament deixa d'actualitzar la llista de centres que ha rebutjat participar en aquest pla.
21: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Sobre l'acord amb els sindicats i la convocatòria de vagues entre maig i juny per part dels sindicats contraris, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu, també amb les famílies. Insisteix que si el context econòmic és favorable, n'accelerarà el desplegament, però descarta que es puguin augmentar més els sous.
21: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que, torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament, després de 25 anys congelat.
0: I també demana als sindicats contraris que reprenguin les negociacions per aplicar-lo. Canviem ara radicalment de qüestió. El govern espanyol desplegarà més de 13.000 efectius policials per la visita del Papa Lleó XIV del mes vinent. La Conselleria d'Interior, present a la reunió de coordinació, detallarà en les pròximes hores la quantitat de Mossos d'Esquadra que participaran en l'operatiu, un dels més importants dels últims anys a Espanya. Madrid, Cristian Roldán.
1: El dispositiu comptarà amb 11.000 agents de la Policia Nacional i 2.200 guàrdies civils. La visita del Papa del 6 al 12 de juny suposa un repte de seguretat, perquè, com destaca el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, inclou actes a diferents punts de l'Estat, com Madrid, Catalunya i les Canàries.
2: Que tenga lugar en distintos territorios evidentemente complica o genera una complejidad mayor a lo que es garantizar su normal desarrollo.
1: Pel que fa a l'alerta antiterrorista, el govern espanyol mantindrà el nivell 4 sobre 5 i només preveu augmentar aquest llindar en cas que es detectin amenaces greus, imminents i específiques. El ministre assegura que tenen tots els fronts coberts.
2: Son amenazas plurales. Está la amenaza terrorista, pero también están los radicalismos, también hay otros movimientos, como movimientos sociales, que pueden aprovechar el momento para hacerse oír.
1: Tot i que l'agenda de la visita del Papa encara no està tancada de forma oficial, ja ha transcendit que el pontífex oficiarà una missa a la Sagrada Família de Barcelona el 10 de juny i que també visitarà el monestir de Montserrat.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La periodista i escriptora bielorussa i Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martín Barón han rebut avui a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional. A la cerimònia, que s'ha fet al Saló de 100 de l'Ajuntament de la capital catalana, tots tres guardonats han alertat sobre el perill que corre avui la llibertat de premsa davant de l'auge dels líders autocràtics i també de la violència que avança a diferents punts del món. I en aquest mateix sentit, Alexievich s'ha preguntat en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat la representació institucional de l'acte, en què també s'han recordat els 50 anys d'existència del diari El País. Illa ha reivindicat el periodisme darrere el qual hi ha un compromís i una vocació que són necessaris, més necessaris que mai, i Collboni ha anunciat que es posarà en marxa un observatori contra la desinformació per contrastar amb dades les notícies falses sobre la ciutat de Barcelona. I abans dels esports, encara una darrera qüestió. Mor als 87 anys l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea, el primer del franquisme. Va presidir el govern basc el 1980 fins al 1985, sota les sigles del Partit Nacionalista Basc, el PNB. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata, que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu.
7: Esports.
0: Moment pels esports. Ricard Isidro, bona tarda.
22: Bona tarda. El Girona i l'Espanyol estaran molt pendents avui del Sevilla Reial Societat, que jugarà a les 9 del vespre i que tancarà la 34a jornada de Lliga. De fet, un triomf del Sevilla, que és 18è amb 34 punts, situaria el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. L'equip de l'Ostiarra, per la seva banda, és 9è i, tot i tenir assegurada la presència a la Conference League com a avançador de la Copa del Rei, encara té opcions d'entrar en posicions d'Europa League. Recordem que aquest cap de setmana es disputarà la 35a jornada de Lliga amb el clàssic Barça-Madrid com a plat fort, que jugarà diumenge a les 9 del vespre. Un empat serveix a l'equip blaugranà per proclamar-se campió de Lliga per segona vegada consecutiva. Una última hora és la baixa al Madrid per aquest partit de Ferland Mendy. Els serveis mèdics del Real Madrid li han diagnosticat una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. Està pendent d'evolució, però tot indica que serà baixa al clàssic d'aquest diumenge. L'Espanyol, per la seva banda, jugarà dissabte, un quart de 5 de la tarda, al camp del Sevilla, mentre que el Girona tancarà la jornada dilluns vinent visitant el Rayo Vallecano.
7: 3CAT Info.
22: El Barça, de la seva banda, ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Lliga de Campions, que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. Es viatjaria en vol xàrter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general. Això sí, sense l'entrada al partit. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parlava així d'aquesta final al Club de la Mitjanit.
23: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
22: El Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, exentrenador del Barça. Per cert, el conjunt femení oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres, demà passat, a l'estadi Johan Cruyff, el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que durà l'equip masculí també al clàssic de diumenge, dins de l'acord amb el patrocinador principal del club, Spotify. Més futbol, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. I tornant a la primera divisió masculina, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent. L'anunci és just al cap de dos dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar a la Champions. Tot indica que les dues parts no s'han posat d'acord per assolir la renovació.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
22: El jugador del Barça de bàsquet, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que es troba bé i està sa i que simplement està seguint unes pautes mèdiques que li han donat al club. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava res més. En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, fa aquesta valoració del sorteig.
4: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido, un 6-0 alternan defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1, y bueno, le tenemos el recuerdo reciente que nos ganó en Liga la temporada pasada.
22: Si el Barça, vigent campió de la competició, guanyés l'equip castellà, s'enfrontaria al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca a les semifinals. Les altres eliminatòries de quart són Alacant, Osca i Bidasoa, Torrelavega.
3: 3Cat Info.
22: En ciclisme triomfa l'esprint per a la belga Shari Bossuit, de l'AG Insurance Sou del Team, a la segona etapa de la Vuelta Femenina a Espanya, després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes, a Galícia. L'alemanya Francisca Koch aconsegueix el lideratge de la General a l'acabar segona amb el mateix temps que Bossuit, que és segona a la classificació a 6 segons. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons respectivament del mallot vermell. La Vuelta Femenina es disputarà fins dissabte entre Galícia i Astúries.

0: Són 5:45 i, com sempre, a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a la mobilitat. Com ho tenim, Mariluz García? Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs destaquem les cues a l'AP7 a Sant Cugat i a Bellaterra en sentit nord, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció sud. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, per la B23 des d'Esplugues i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: I d'altres titulars d'aquesta hora, l'Iran anuncia que ha impedit el pas d'un vaixell de guerra dels Estats Units per l'estret d'Hormuz i l'ha fet recular. Els Estats Units neguen que cap dels seus vaixells hagi rebut impactes de míssils, com assegurava una agència iraniana. El comandament nord-americà diu que ha facilitat el pas de 2 vaixells comercials. L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici sobre la compra de mascaretes durant la seva compareixença al Suprem. Encara en marxa, l'exdirigent socialista ha negat haver orquestrat un entramat de comissions il·legals, com apunten tant la policia com l'empresari Víctor Rialdama. I des d'ara fins les 6 en punt també us explicarem altres notícies, com la indústria de defensa té potencial per duplicar el seu pes de Catalunya els pròxims 5 anys. Segons un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, el sector podria generar 1.000 milions d'euros cada any. També que l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. Els explicarem com ho han fet. I més de la meitat dels guardonats amb els premis d'investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. El lliurament dels guardons s'ha fet aquest migdia al Palau de Pedralbes de Barcelona. I en esport, Ricard Isidro, què explicarem?
2: Doncs que a les 9 del vespre es tanca la 34a jornada de primera amb el Sevilla Reial Societat. Un triomf del conjunt andalús situaria el Girona a 2 punts al descens i l'Espanyol a 3, a 4 jornades per acabar la Lliga.
0: I avui tarda de ruixats, també de tempestes a l'interior del país, localment amb calamarsa. La zona amb menys precipitació serà al litoral, l'ambient serà suau, amb màximes a l'entorn dels 25 graus. Ara passen 5:45. Més notícies. Incident armat amb un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha impedit el pas de la patrullera nord-americana i que l'ha fet tornar enrere, segons ha anunciat la televisió estatal. Una agència iraniana assegura que 2 míssils han impactat contra un vaixell nord-americà. El comandament militar dels Estats Units ho nega i diu que continuen amb la seva missió de protecció de la navegació comercial que ha permès a 2 vaixells comercials nord-americans sortir per l'estret. L'Iran insisteix que atacaran qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret. Els Emirats Àrabs han denunciat l'atac amb drons d'un petrolier aquesta mateixa matinada, en què no hi ha hagut ferits. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents en les últimes hores per buscar una sortida negociada a aquesta guerra. Teheran estudia la resposta de Washington de la seva proposta de 14 punts i l'exèrcit nord-americà ha alliberat els 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià que havien interceptat fa uns dies. La majoria ja han tornat a casa a través del Pakistan, que està fent de mediador. El president francès, Emmanuel Macron, ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per la reobertura d'Hormuz.
3: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Al sud del Líban, mentrestant, continuen els atacs d'Israel, que han causat 2 morts més. Amb aquest escenari, el preu del petroli Brent ha tornat a enfilar-se per damunt dels 110 dòlars al barril. Més qüestions. El 70% dels catalans vol mantenir o reduir la despesa en defensa. Així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, sobretot entre els joves. El CEO i l'Eurocambra han demanat als catalans que es posicionin en el davant sobre els països de la Unió Europea que han augmentat la despesa en defensa. I les opinions estan molt repartides. Un 36% a favor de mantenir els nivells actuals i un 34% de prioritzar altres polítiques. En qualsevol cas, el grup més minoritari són els que volen augmentar-la, un 26%, i sí que ha posat un consens ampli a favor d'una única política de defensa europea. L'enquesta s'ha fet a motiu dels 40 anys de l'adhesió de la Unió Europea i detecta que gairebé 6 de cada 10 catalans es considera europeistes. La franja on aquest sentiment és més present és entre els joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
4: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
0: Tot i la pujada del sentiment europeista, l'enquesta detecta que un 90% dels catalans creu que la seva veu compta poc o gens a la Unió Europea i que cada vegada hi ha menys interès per la política europea. A més, també una majoria dels ciutadans continuen desconeixent les institucions europees. El 54% no en sap mencionar cap. I justament sobre la indústria de defensa, avui la Cambra de Barcelona ha presentat un informe en què afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en només 5 anys. Segons el document, això permetria crear 10.000 llocs de treball i moure 1.000 milions d'euros. Són càlculs de la Cambra sobre el potencial de les tecnologies duals, és a dir, que poden tenir tant usos civils com també militars. El seu president, Josep Santacreu, ho veu com una oportunitat, ara que no es pot ignorar.
5: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
6: La robotització, que els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi identifica 812 empreses que fan una activitat o tenen potencial en tecnologies de doble ús. 3CAT Info. 3CAT Info. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió en infraestructures entre els anys 2009 i 2025 de prop de 50.000 milions d'euros. Ho constata un informe de Foment del Treball que cita l'àmbit ferroviari com el principal, on l'Estat ha executat molt per sota la inversió prevista. Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de forces polítiques al Parlament per fer valer els interessos de Catalunya a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
7: Instem, en aquest cas, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: L'Estat espanyol és l'administració pública amb un percentatge d'execució més baix a Catalunya, no arriba al 60%. El grau d'execució a ADIF, concretament, és del 48,5%. La Generalitat ha executat el 89% de les obres previstes i les administracions locals el 85%. La proposta d'unitat política que fa Foment arriba just després que el Congrés hagi tombat el Consorci d'Inversions que impulsava el PSC i Esquerra per tal de garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. 3CAT Info. 3CAT Info. Es reprèn al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre socialista José Luis Ábalos pel judici del cas de les mascaretes, on se l'acusa del cobrament de comissions. Al matí, i en respostes al fiscal, Ábalos ha desvinculat l'empresari Víctor de Aldama de la decisió de comprar mascaretes i ha carregat contra la Guàrdia Civil per fer una investigació que considera esbiaixada. Tornem fins a Madrid. Dani Santeaja.
8: L'exministre ha acabat el seu interrogatori al matí amb el fiscal clarament indignat pels informes de la Guàrdia Civil que assenyalen un suposat enriquiment vinculat al cobrament de comissions. Ábalos ha justificat cadascun dels moviments en efectiu i ha qüestionat la investigació.
9: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
8: L'altre objectiu de la seva defensa és desacreditar Víctor de Aldama. Diu que el relat de l'empresari és fals, una impostura amb acusacions genèriques que atribueix als seus intents d'esquivar la presó. Sí que reconeix que Aldama podia saber a través de Coldo García que la necessitat del Ministeri de trobar mascaretes era urgent, però el desvincula de les seues decisions.
9: Mi única obsessió, mi única preocupació és que tuviéramos equipos de protecció ya. I no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
10: però que tuviéramos el material ja.
8: També assegura que el comissionista no li pagava res, tampoc el lloguer de la seva parella, Jessica Rodríguez, qui creu que va declarar coaccionada per Aldama. Ábalos lamenta la manera com s'ha airejat la seva intimitat, l'han convertit en car de mem, ha dit, i han dictat sentència.
10: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
8: Un cop el ministre acaba esta tarde de respondre les defenses, demà serà el torn dels informes finals i el judici quedarà vist per sentència.
11: 3CAT Info.
0: L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. L'èxit es basa en anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Són persones fràgils que de mitjana tenen uns 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per diverses patologies. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord els fan un seguiment constant de manera que es descompensen menys i, per tant, acudeixen menys també als hospitals. El doctor Jordi Acezat és metge de família i ens explica com ho fan.
12: L'èxit d'aquest programa està en la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: I si són menys greus, el seguiment tant de l'EMPOC com de la insuficiència cardíaca que es fa des de l'atenció primària. Si són més complexos, des de l'hospital de dia, i si la seva malaltia requereix més expertesa, se'ls dirigeix directament a la Vall d'Hebron. El programa, 4 anys després de posar-se en marxa, ha millorat ja notablement la qualitat de vida d'aquests pacients, tant pel nivell de dolor com la mobilitat, l'autonomia, l'ansietat o la depressió. Més qüestions. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. El lliurament dels guardons s'ha fet aquest migdia al Palau de Pedralbes de Barcelona en un acte presidit pel rei Felip VI, que ha reivindicat el paper de la ciència per tal de resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. Barcelona, Montse Poblet.
13: Els premis reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. En el seu discurs, el rei ha subratllat la importància de la ciència per resoldre reptes relacionats amb la salut, l'energia o l'organització social en un moment tan complex com l'actual, però ha deixat clar que només amb el talent investigador no n'hi ha prou, calen recursos, reconeixement i suport.
14: El talento por sí solo no basta. Necesita ser acompañado, apoyado, comprendido, sostenido y reconocido. Con el tiempo hemos aprendido esa lección en España. En las últimas décadas, con oscilaciones debido a las coyunturas, evidentemente ha crecido y se ha consolidado un amplio consenso en torno al valor de la investigación y la innovación y sobre la necesidad de dotarlas de más recursos.
13: Entre els guardonats que treballen en centres de recerca català, Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili en Ciència i Tecnologia Química o Marcos Fernández, Premi de Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer aquesta crida als joves.
15: Son unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante, porque nos tenemos que mover.
13: Al lliurament dels guardons també hi ha assistit el president Salvador Illa i la ministra de Ciència, Diana Morán.
0: I abans d'obrir àrea de servei, els expliquem una darrera qüestió. Mor als 87 anys l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea, el primer després del franquisme. Va presidir el govern basc de 1980 fins al 1985, sota les cicles del PNB, el Partit Nacionalista Basc, i més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Nascut a Pamplona, Garaikoetxea va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent del nacionalisme basc. També va condemnar sempre la violència d'ETA, de qui va celebrar que anunciés que abandonava la via armada, i ho va dir el 2011 en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Garaikoetxea també va ser eurodiputat a finals dels 80. Tres quarts en punt de sis, moment per saber com tenim la mobilitat aquesta tarda. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs amb cues habituals d'hora punta, les principals entrades a Barcelona i també a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també a l'altura de Sant Cugat i a Bellaterra en sentit nord, aquí també aturats a la calçada lateral la B30. Les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, a C59 entre Palau-Sueta i Caldes de Montbui en totes dues direccions a causa d'obres. C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. La B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat. B23 de Sant Just d'Esvern a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia A2 a l'altura de Cornellà en totes dues direccions. La B20, la Pota Sud i la C32 entre Sant Boi i Viladecans, sobretot en direcció Castelldefels, i les dues rondes de Barcelona amb cues habituals en sentit Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
11: El temps.
0: Tots els detalls amb la crònica que ens en fa en Néstor Gómez.
17: Tarda de paraigua ben a la vora, perquè de precipitacions en tenim i en tindrem durant les pròximes hores a bona part de les comarques de l'interior del país i fins i tot poden arribar a punts a la façana costanera. Cap a les comarques de l'interior, especialment les de Lleida, Prepirineu, Catalunya Central, àrees també de l'interior de les Terres de l'Ebre, poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa. Destaquem la presència d'unes precipitacions que a l'entorn d'Osona, especialment cap al nord, han deixat més de 20 litres per metre quadrat. És el cas, per exemple, de Sant Pere de Torelló, amb 26 litres per metre quadrat, a Blancafort, cap a la Conca de Barberà, 15 litres, o també els 13 de l'Espluga de Francolí. Tot això en un dia prou suau, en la qual la temperatura s'ha acostat i molt a la xifra dels 25 graus, gairebé 25 a Navata. Tenim 24 graus de temperatura màxima a Santa Coloma de Farners, a Girona i a Torroja del Priorat. De cara a demà, doncs, continuarem parlant d'un temps amb aquestes dues cares, un matí prou tranquil, amb boires matinals a les planes interiors, des de la Catalunya Central al Pla de Lleida, passant per l'Unyà, i destaquem les precipitacions, que demà, en comptes de situar-se cap a l'interior, se situaran més cap a punts del prelitoral, i en aquesta zona podrien anar acompanyades de tempesta, calamars i fins i tot de pedra. Demà, amb tot i la presència del sol o estones que podem tenir al matí, demà les temperatures tendiran a baixar i les màximes més altes rondaran entre els 22 a 23 graus.
11: 3CAT Info.
18: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
19: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
20: Se'n va, obligat forçosament, a treballar pels nazis...
19: Hòstia!
20: ...a la zona ocupada.
19: Ostres, això no ho he sabut mai.
21: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
22: República Democràtica del Congo. El cos dels minerals de sang.
23: Telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, armes, bateries... La gran majoria dels dispositius que ens acompanyen funcionen amb coltan, l'anomenat mineral de sang, per les vides que costa als països d'origen. La República Democràtica del Congo acumula entre el 60 i el 80% de les reserves mundials. Només aquest any, més de 700 persones han mort en l'enfonsament de mines al Congo, la majoria a explotacions artesanals sense seguretat ni supervisió estatal. Són xifres que es repeteixen cada temporada de pluges i que se sumen a un conflicte que en 30 anys ha deixat més de 6 milions de morts.
24: Roland Ngoy, activista congolès, va haver de marxar del seu país perseguit per fer oposició al govern. Ara fa 8 anys que viu a Catalunya.
25: Que les condicions d'explotació, d'extracció, no se respeten. La zona d'extracció no està ben assegurada para que, si passa algo, que haya un nivell de socorrismo rápido, ¿no? Y en estos movimientos perdemos mucha gente, no es la primera vez. Pero como estas empresas pagan directamente en los bolsillos de los corruptos políticos que tenemos ahí, no hay ningún cambio.
23: La República Democràtica del Congo pateix una crisi econòmica profunda que incentiva l'explotació minera. El Banc Mundial calcula que més del 80% de la població congolesa viu amb menys de 3 dòlars al dia.
24: Carme Altayó, directora de la Fundació Solidaritat Castelldefels-Cassando, que dona suport a projectes de cooperació amb el Congo.
2: Per què la gent se'n va a les mines? Per què la gent treballa en aquestes condicions i arrisca la seva vida anar-se'n a una mina on sap que perilla i que no sap si realment podrà sortir d'allà amb el que vol, que són diners, perquè potser els grups armats li prenen el mineral i els recursos que tingui? Perquè és l'única opció que tenen, l'única alternativa que veuen en un país on no hi ha cap altre tipus d'activitat econòmica que els hi permeti. Per tant, els joves se n'anen allà arriscant-se i sabent que aquest procés és corrupte i que hi ha els seus mateixos militars, els seus mateixos comerciants els estan explotant, però no hi ha altra manera.
3: L'est del Congo és una de les regions més inestables del món, amb més d'un centenar de grups armats que lluiten pel control del territori i dels seus recursos des de fa 30 anys. Entre un 60 i un 70% de la producció minera surt clandestinament cap a Ruanda, que es converteix així en el principal país exportador de coltan del món. Allà el mineral es refina, se'n canvia l'etiquetatge i es ven a un preu més alt, ja en forma de tàntal, que és el que s'utilitzarà per fabricar els dispositius electrònics.
2: Tots els telèfons mòbils porten condensadors de tàntal i tots probablement porten un percentatge de coltan procedent de l'explotació del Congo. Però això, a partir del moment en el que el coltan mineral es converteix en tàntal, metall, ja no podem saber-ho. Per tant, les empreses, en el moment en què elles compren el tàntal o els components electrònics fabricats amb aquest tàntal, ja no poden certificar de cap manera si això procedeix d'unes mines o d'unes altres.
3: El refinament del coltan és el que realment li dona el valor per treure'n un benefici econòmic, però la manca de control i transparència fa gairebé impossible saber-ne l'origen. Les regulacions nord-americanes i europees no garanteixen la traçabilitat de la cadena. Organitzacions locals i internacionals denuncien una falta de control que alimenta el comerç il·legal i reforça els grups rebels.
2: No es fan les analítiques corresponents. Es podria fer? Sí. Què suposaria això? Inversió per part de les empreses, inversió per part dels governs i una normativa reguladora molt més exigent. No només controlen la part final de la cadena, sinó des de l'inici, i que s'incidís sobre els importadors de matèries primeres, que aquí és on està la clau. I això no s'ha fet perquè no hi ha un interès.
3: L'extracció mineral es concentra a la regió del Kivu, una zona controlada per la milícia M23 que ha anat ocupant la zona oriental amb violència extrema i el finançament il·legal del coltan. El govern congolès acusa Ruanda de donar-li suport, però el seu president ho nega i afirma que només respon a amenaces de les milícies hutus vinculades al genocidi del 94. En aquest context, el desembre es firmava l'acord de pau entre la República Democràtica del Congo i Ruanda, impulsat pels Estats Units. El pacte vol posar fi a les hostilitats entre els dos països i acabar amb el finançament dels grups armats. Així ho anunciava el president nord-americà Donald Trump.
4: The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, Republic of the
3: Un acord que ha generat molta controvèrsia.
25: No podemos firmar un acuerdo con un agresor, 30 años de violencia, de muerto, de asesinato, que nos sentemos sin pensar a las víctimas y hablar de la paz, sin dignidad, sin justicia.
3: El conflicte al Congo és una de les 8 guerres que Trump assegura haver solucionat. L'acord també obre la porta a facilitar l'accés de les empreses nord-americanes als minerals de la regió, un element clau en la competició geopolítica amb la Xina present al sector miner congolès des de fa dècades.
25: Que no és un acord de paz, perquè aquí han entrat cada uno para buscarse la vida. El president que quiere eternizarse en el poder buscando apoyo de Estados Unidos, el president ruandés que siempre ha robado el Congo, que ya lo va a hacer ahora mismo oficialmente, y Estados Unidos que está buscando un liderazgo absoluto en tema de minerales estratégicos.
3: Ara, la població congolesa espera que l'acord de Washington es tradueixi en millores reals. Però, mentrestant, la violència continua. Segons l'ONU, el 70% de les violacions de drets humans les cometen grups armats, sobretot l'M23, i el 30% les forces de seguretat de l'Estat.
22: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
0: Info. Falten 6 minuts ara per les 6 de la tarda. Moment pels esports.
11: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Txell. Avui el Sevilla Reial Societat tancarà la 34a jornada de Lliga a les 9 del vespre. D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona i l'Espanyol, que són rivals directes del conjunt andalús a la zona baixa de la classificació. De fet, un triomf del Sevilla, que és 18è amb 34 punts, situaria el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. L'equip donostiarra, per la seva banda, ara mateix és 9è a la classificació i, tot i tenir assegurada la presència a la Conference League, té opcions encara d'entrar en posicions d'Europa League. Recordem que aquest cap de setmana es disputarà la 35a jornada de Lliga amb el clàssic Barça-Madrid com a plat fort. Es jugarà diumenge a les 9 del vespre. Un empat serveix a l'equip blaugrana per proclamar-se campió de Lliga matemàticament. Ferland Mendy, per cert, al Real Madrid és dubte seriós per una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. L'Espanyol, per la seva banda, jugarà dissabte a un quart de 5 de la tarda al camp del Sevilla, mentre que el Girona tancarà la jornada dilluns vinent visitant el Rayo Vallecano.
6: 3CAT Info.
5: El Barça, per cert, ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Lliga de Campions, que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. Es viatjaria en vol xàrter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general. Això sí, sense l'entrada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parlava així de la final davant l'Olímpic de Lió al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
5: El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de la Lliga a l'afició aquest dimecres, demà passat, a l'estadi Johan Cruyff, al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit, l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que durà l'equip masculí també al clàssic de diumenge, dins de l'acord amb el patrocinador principal del club, Spotify. També en futbol, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la Primera Federació de Futbol. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest mateix cap de setmana en un horari per confirmar i el de tornada el següent a Galícia. I tornant a la primera divisió masculina, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent. L'anunci és just al cap de 2 dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar la Lliga de Campions.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: Pel que fa al bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que es troba bé i que està sa, i que simplement està seguint unes pautes mèdiques que li han donat al club. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no s'havia concretat encara res més.
6: 3CAT Info.
5: En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, fa aquesta valoració del sorteig.
8: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo juego más rápido. Un 6-0 alternan defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó en Liga la temporada pasada.
5: Si el Barça, vigent campió de la competició, guanyés, l'equip castellà s'enfrontaria a les semifinals al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca. Les altres eliminatòries són Alacant-Osca i Bidasoa-Torrelavega. Pel que fa al ciclisme, triomf a l'esprint per la belga Xari Bossuit, de l'AG Insurance Sud del Team, a la segona etapa de la Vuelta Femenina d'Espanya, després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau des Vinyes, a Galícia. L'alemanya Francisca Koch, de l'FDJ, aconsegueix el lideratge de la General a l'acabar segona, amb el mateix temps que Bossuit, que és segona a 6 segons. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons del mallot vermell. La Vuelta Femenina es disputa fins dissabte entre Galícia i Astúries. També en ciclisme, el francès Paul Seixas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat avui que participarà també en la pròxima edició del Tour de França. Té només 19 anys i és el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. La ronda francesa aquest any començarà a Barcelona el dia 4 de juliol. I la selecció espanyola femenina de waterpolo començarà aquest vespre en la segona fase de la Copa del Món, enfrontant-se a Itàlia a partir d'un quart de 9 del vespre. En aquesta fase de campions, l'equip espanyol també s'haurà d'enfrontar als Estats Units i als Països Baixos. L'equip espanyol està entrenat pel català Jordi Valls i està format majoritàriament per jugadores catalanes.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit d'equip viari endavant.
2: Destaquem les cues a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C58 i C33 de Montcada a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt aturada des de Cornellà fins al Velòdrom d'Horta en sentit Besòs.
1: Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort violenta d'una jove veïna de la localitat. El govern nega que el crim de dissabte tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. El detingut ha de passar a mans del jutge en les properes hores. La policia alemanya informa de dues persones han mort i dues més han quedat ferides en un atropellament al centre de la ciutat de Leipzig, al centre est del país. Segons alguns mitjans, el vehicle ha circulat a gran velocitat per una zona de vianants. La policia parla d'un incident confús, però evita parlar encara d'incident deliberat. Els Emirats Àrabs Units informen d'un gran incendi en una zona industrial petroliera a causa d'un atac amb drons de l'Iran. Les autoritats d'Abu Dhabi han interceptat avui 3 míssils procedents de la República Islàmica. Teheran diu que ha impedit el pas d'un vaixell de guerra dels Estats Units per l'estret d'Hormuz i l'ha fet recular. Washington assegura que ha permès el pas de 2 vaixells comercials. José Luis Ábalos es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici sobre la compra de mascaretes. Davant del Tribunal Suprem, l'exministre de Transports i exdirigent socialista ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega contra la Guàrdia Civil per fer una investigació que considera esbiaixada. Mor als 87 anys l'exlendakari Carlos Garaikoetxea, el primer ministre després del franquisme. Va presidir el govern basc el 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Euskal Kartasuna, del corrent socialdemòcrata que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Primer dia de vaga indefinida en la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona que amenaça d'afectar la celebració del temps de flors a partir de dissabte, un esdeveniment que reuneix milers de persones. Des de l'Ajuntament creuen que els serveis mínims dictats per la Generalitat són insuficients. Continuen les negociacions entre l'empresa i els treballadors que reclamen l'increment de

0: Cap a aquesta hora, d'aquí mitja hora, tres quarts, hi ha dues convocatòries més, una de Vox i l'altra d'Aliança Catalana per la politització d'aquest cas. Recordem que la consellera Núria Parlon ha negat qualsevol vinculació d'aquest assassinat amb un crim jihadista.
1: Voluntats del govern de la Generalitat, Diputació de Barcelona, alcaldes i alcaldesses, portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament d'Esplugues, regidors, regidores. Ens trobem avui en aquesta plaça compungits, tristos i molt dolguts pels fets que van passar el dissabte passat a la nostra ciutat. Ho fem?
2: Hem perdut la connexió en aquests moments amb...
1: La Brutal.
2: Ara l'hem recuperat.
1: Justa, mort al barri de Finestrins. Veïnes, Esplugues de Llobregat, amàries d'un desaprensiu. I ho fem per expressar el nostre condol, la nostra estima i la nostra escalf pels familiars i amics. Ho fem també, com sempre hem fet a la nostra ciutat, per mostrar el nostre rebuig amb contundència a qualsevol forma de violència. Som una ciutat pacífica i volem continuar sent així. I per tant, doncs, amb el mateix esperit d'escalf, de condol cap a la víctima, cap a la família, amb la mateixa contundència volem expressar, com deia, el nostre rebuig cap a la violència. Així doncs, farem un minut de respecte, un minut de condol i un minut de rebuig a qualsevol violència. Gràcies.
0: Era la declaració de l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sans.
2: Gràcies, David Àngel. Ara, en aquests moments, doncs, comença aquest minut de silenci, com dèiem, a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que tot seguit anirà seguit d'una declaració institucional dins de l'Ajuntament per part de l'alcalde, acompanyat, com deia el David Àngel, del conseller de la presidència, el Albert Dalmau. Recordem, es tracta de l'acte de rebuig del... que es fa a la ciutat després que aquest dissabte va morir una jove de la ciutat, veïna de la localitat. El govern nega que el crim de dissabte, recordem-ho, tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. Ara l'alcalde parlava de ciutat pacífica i que continuaran sent, i que volen continuar sent aquest tipus de ciutat, una ciutat on la violència no hi té cabuda, deia, i també recordar que el detingut ha de passar a mans del jutge en les properes hores. Dèiem, doncs, que aquesta concentració s'està fent ara, a aquesta hora. No sembla que plogui, tot i que és veritat que és una tarda, doncs, grisosa a la majoria de localitats del país, encapçalada per l'alcalde de la ciutat i també del conseller de la presidència, Albert Dalmau. En qualsevol cas, el que farem és, d'aquí uns minuts, quan aquesta declaració institucional es faci ja dins de l'Ajuntament, aquí a 3cat Info, i tornarem per sentir-la en directe. Són els aplaudiments. Doncs, després d'aquest minut de silenci, com dèiem, tornarem cap a Esplugues de Llobregat amb el David Àngela i el suport tècnic d'en Xavier Cussó d'aquí a uns minuts.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara relacionat amb la seguretat, explica que Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els reclama més recursos i lideratge.
4: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
2: En una línia similar, al Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents i ha demanat la compareixença al Parlament del president Illa.
5: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
2: La compareixença del president de la Generalitat, que demana el Partit Popular, s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria. I en clau internacional, però, també us expliquem que la policia alemanya informa que dues persones han mort i dues més han quedat ferides greus en un atropellament al centre de la ciutat de Leipzig, al centre est del país. Segons alguns mitjans, el vehicle ha circulat a gran velocitat per una zona de vianants. L'emissora local MDE

0: ha explicat que diversos testimonis han dit que hi havia diversos cossos coberts amb llençols i també n'hi havia alguns que podrien haver rebut ganivetades. Es dona la circumstància que en l'última dècada la ciutat ha anat prohibint progressivament la circulació de cotxes al nucli antic. La policia admet que encara hi ha confusió, però evita parlar d'incident deliberat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Emirats Àrabs Units informen d'un gran incendi en una zona industrial petroliera a causa d'un atac amb drons de l'Iran. Hi ha almenys 3 ferits de nacionalitat índia en l'atac a la planta de Fujairah. Segons informen les autoritats d'Abu Dhabi, que avui ja han interceptat 3 míssils procedents de la República Islàmica. Els atacs del règim dels ayatolars contra aquest país del Golf Pèrsic aliat dels Estats Units es produeix el mateix dia que hi ha hagut un incident armat amb un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha impedit el pas de la patrullera nord-americana i que l'ha fet tornar enrere. Una agència iraniana assegura que 2 míssils iranians han impactat contra el vaixell, però el comandament militar nord-americà ho nega. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents en les últimes hores per buscar una sortida negociada a la guerra. Teheran estudia la resposta de Washington i la seva proposta de 14 punts, i l'exèrcit nord-americà ha alliberat els 22 membres de la tripulació d'un petrolier iranià que havien interceptat fa uns dies. La majoria ja ha tornat a casa a través del Pakistan, que fa de mediador. El president francès Emmanuel Macron ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per a la reobertura d'Hormuz.
2: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
0: Al sud del Líban, mentrestant, continuen els atacs d'Israel que han causat 2 morts més. La tensió a l'estret d'Hormuz enfonsa les borses i torna a disparar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'encareix més d'un 5% i ja supera els $114. El nerviosisme s'ha traslladat als mercats i els principals parquets europeus han tancat en baixades al voltant del 2%. L'IBEX 35 ha reculat un 2,4% i ha liderat les pèrdues a Europa en la pitjor sessió en 2 mesos. Els valors bancaris han estat els més castigats pels inversors.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: 6:10, ha acabat al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes. Ábalos insisteix que no va cobrar comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Ha seguit aquest judici i la sessió d'avui també des de Madrid el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de Luco sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor de Aldama i nega el cobrament de comissions.
4: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Coldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
3: També ha volgut deixar clar que ell i Coldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
4: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único es la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
3: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
4: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
3: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
0: Ho explicarem a 3CAT Info com ho hem estat fent fins ara. Amb tu, gràcies, Dani Sainz, a Madrid. Bona tarda.
3: A vosaltres, gràcies. Bona tarda.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Estem pendents de la declaració institucional que ha de fer l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, en aquests moments a les portes de l'Ajuntament de la ciutat per la mort aquest cap de setmana d'una veïna de la localitat de manera violenta. En qualsevol cas, us podem explicar abans no comença aquesta declaració que mor als 87 anys l'ex el lendakari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Euskal Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata, que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Ara sí, anem al Prat del Llobregat, on sentirem el David Àngela, que ens explicarà aquesta declaració, Esplugues de Llobregat, perdoneu, on sentirem, com dèiem, David Àngela, aquesta declaració institucional de l'alcalde.
5: Hola, bona tarda. Som al vestíbul de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i ara, en breu, estem esperant que els mitjans estiguin a punt, les televisions i la resta de companys de mitjans radiofònics, perquè l'alcalde Eduard Sanz doncs, faci aquesta declaració.
6: Bona tarda a tots i a totes i gràcies per assistir a aquest minut de silenci. En aquest cas, des de l'Ajuntament d'Esplugues i davant dels fets que van succeir aquest passat dissabte, on una veïna de la nostra ciutat doncs, va morir per una brutal i injusta agressió per part d'un indesitjable, doncs, l'Ajuntament va decidir convocar 2 dies de dol a la nostra ciutat i aquest minut de silenci. Aquest minut de silenci, sobretot, per facilitar a la ciutadania expressar col·lectivament i conjuntament la seva condol a les famílies, a la família, als allegats d'aquesta persona, d'aquesta veïna d'Esplugues, i tot el nostre escalf i el nostre recolzament. I per una altra banda, doncs també de forma contundent, i com sempre hem fet a la nostra ciutat, som una ciutat pacífica, doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar. I, en tot cas, doncs, com deia, nosaltres es mostrar de forma contundent i pacífica aquest rebuig a la violència i continuar treballant pel que seria la cohesió social en la nostra ciutat. Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanya en altres casos i que treballem més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte. No permetrem, col·lectivament som una ciutat que majoritàriament ho tenim molt clar i per tant continuem treballant per la nostra seguretat dels nostres carrers i places, però també en contundència per aquesta cohesió i per evitar qualsevol discurs d'odi, de segregació.
7: Bueno, pues muy buenas tardes.
5: Ara fa la mateixa explicació, les mateixes paraules en castellà pels mitjans de fora i de fora Catalunya.
0: David, veiem que està acompanyat, com dèiem, per el conseller de la presidència, Albert Dalmau, també per la número 2 del partit i presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. No sé si també l'acompanyen d'altres autoritats del país en aquesta declaració institucional.
5: Al costat també té l'exalcaldessa d'Esplugues del Llobregat, Pilar Díaz, que aquí li va fer el relleu arrel de les últimes eleccions municipals, i altres càrrecs del PSC del Baix Llobregat i també regidors de municipis veïns d'aquí, de Cornellà i del voltant. I estem ara està fent aquestes explicacions en castellà i estem esperant que el conseller de presidència segurament també faci una declaració institucional.
0: Deia l'alcalde que possiblement la persona que va atacar aquesta víctima mortal patia un possible brot psicòtic, ha dit, una informació que avançava. En qualsevol cas, encara la investigació està sota secret de sumari, en aquest cas.
5: Segurament demà es podrà saber alguna cosa més, perquè demà es preveu que aquesta persona detinguda passi a disposició judicial i llavors el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després de que el jutge ja hagi pogut parlar, decretarà alguna mesura que no sabem si serà, per exemple, un ingrés a presó o un ingrés en un centre sanitari, que llavors indicaria que segurament aquesta persona doncs, tenia alguna patologia mental.
0: David, també apuntaves que a banda d'aquesta concentració, evidentment convocada per l'Ajuntament, n'hi havia dues més per 6:45 de la tarda, convocades per una per Aliança Catalana i una altra per Vox, és així?
5: De fet, Vox, pel que ens havien dit, hi havia una convocatòria gairebé cap a 6:45 aquí mateix a la plaça de la Vila, i la d'Aliança Catalana era el barri de Finestrelles on es va produir aquest assassinat. El que passa que també hem vist que hi ha hagut crits i gent increpant els representants polítics d'aquests perfils.
0: Ara sí que qui es posa al capdavant dels mitjans és el conseller de la presidència, Albert Dalmau, el sentim.
8: Primer, les primeres paraules en nom del govern de la Generalitat, del president de la Generalitat i del conjunt del govern i de tota la societat catalana, expressar el nostre condol, la nostra solidaritat amb la víctima, amb aquesta ciutadana d'Esplugues, que va ser brutalment assassinada, i que avui volem traslladar aquesta mostra d'escalf, de solidaritat i de condol als seus familiars, a les seves amistats, als seus companys i a tota la ciutadania d'Esplugues en aquest moment que ho he dit que és de dolor. En segon lloc, permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia. Per tant, un missatge, ho he dit, d'agraïment i de confiança al cos dels Mossos d'Esquadra i a totes les persones que cada dia vetllen per la seguretat dels catalans i de les catalanes. En tercer lloc, permetin-me enviar un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats. Saben que el govern està desplegant tota la contundència, està augmentant en més de 5.000 agents al cos de Mossos d'Esquadra, està desplegant més de 200 noves unitats judicials en aquesta lluita contra el delicte, contra la violència i per preservar la convivència als carrers, a les ciutats, als nostres pobles i viles, i per tant també aquesta defensa, no?, de la convivència, de la cohesió social a totes les ciutats del nostre país. Les persones que cometen delictes o actes violents han de saber que els hi caurà tot el pes de la llei, que seran perseguides i seran detingudes, com ha estat el cas terrible que s'ha viscut aquest cap de setmana a Esplugues del Llobregat. I, per tant, volia enviar-los aquest missatge, també en castellà per als mitjans que ho han demanat. En primer lugar, permítanme...
5: Doncs fins aquí les paraules i les reflexions que ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, aquí al vestíbul de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
0: David Àngela, des d'Esplugues, gràcies. Bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Nou dia de problemes a les línies de tren de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha generat retards importants als trens de la R2 Sud entre les 8 i les 10 del matí, que s'han afegit als que generen les obres de millora entre Garraf i Sitges. Mentrestant, des d'avui, Valls a l'Alt Camp s'ha tornat a quedar sense trens durant 2 mesos per unes obres i l'R15 ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però amb molts problemes. Tarragona, Manel Sastre.
9: Hi ha un refrany que dice...
10: En el cas de l'R13, unes obres urgents en els túnels que entra a la plana de Picamoixons i Roda de Barà han obligat a posar autobusos fins al juliol. Els primers viatgers s'han queixat de descoordinació i Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, creu que alguns busos podrien fer trajectes directes.
11: I ara em trobo això, que el de les 7:30, que anava directe, no hi va. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en altos a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
12: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat.
10: Matí de desgavell també a l'R15, que després de 3 mesos sense trens de passatgers avui ha reobert el tram Reus-Móra la Nova, encara amb trams amb limitació de velocitat i amb els usuaris resignats i indignats perquè se'ls vulgui cobrar el bitllet a partir de dissabte.
13: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
14: Bueno, avui ja han anat puntual.
15: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
10: El tram Móra a Riba-roja, però es continua fent amb autobusos.
0: I demà també es recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, i també demà l'R3 recuperarà el servei entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
1: 3CAT Info.
0: 6:23, investiguen la mort d'una dona interna a la presó de Ponent. Es descarta que hagi estat un suïcidi. S'està intentant esclarir si estaria relacionat amb una possible sobredosi accidental. Lleida, Julià Albacar.
9: Els fets van passar ahir a la tarda. Segons ha avançat el diari El Caso.cat i ha confirmat el Departament de Justícia, es descarta que hagi estat un suïcidi i de moment s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per saber la causa concreta de la mort. Segons apunten fonts penitenciàries, la dona havia mantingut un vis-a-vis al matí, durant el qual possiblement s'hauria introduït droga al cos. Hores més tard s'hauria trencat l'embolcall i això li hauria provocat una sobredosi accidental. Es tracta d'una pràctica que les mateixes fonts expliquen que és una forma habitual a les presons per introduir droga. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida a un intern acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país.
0: I a Girona ha començat avui la vaga indefinida de recollida d'escombraries. Reclamen millores laborals i econòmiques. L'Ajuntament creuen que els serveis mínims dictats per la Generalitat són insuficients, Fèlix Martín.
16: Ja hi ha força bosses acumulades al centre de bars i locals comercials que no s'han recollit aquesta matinada o aquest matí. El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat s'han quedat curts.
17: Per nosaltres posem molt el focus en la fracció orgànica, també doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
16: A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana, tant en els barris on hi ha contenidors com els que es fa la recollida porta a porta. El portaveu dels treballadors en vaga, Gregori Soto, ha explicat aquest matí que l'enfrontament no és amb l'Ajuntament de Girona, sinó amb l'empresa Girona Més Neta i concreta reivindicacions.
18: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el passaplantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
16: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
0: Esports. Fins a 6:45, Ricard Isidro, bona tarda.
19: Bona tarda, Marc. El Girona i l'Espanyol estaran molt pendents avui del Sevilla Real Societat, que jugarà a les 9 del vespre i que tancarà la 34a jornada de Lliga. De fet, un triomf del Sevilla, que és 18è amb 34 punts, situaria el Girona a 2 punts al descens directe i l'Espanyol a 3. L'equip d'Olustiarra, per la seva banda, és 9è i, tot i tenir assegurada la presència a la Conference League, té opcions d'entrar en posicions d'Europa League. Recordem que aquest cap de setmana es disputarà la 35a jornada de Lliga amb el clàssic Barça-Madrid com a plat fort. Es jugarà diumenge a les 9 del vespre. Un empat serveix a l'equip blaugrana per proclamar-se campió de Lliga matemàticament. Ferlan Mendy, al Madrid, és dubte seriós per una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. L'Espanyol, per la seva banda, jugarà dissabte a 4:45 al camp del Sevilla, mentre que el Girona tancarà la jornada dilluns vinent visitant el Rayo Vallecano.
0: 3CAT Info.
19: El Barça femení ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip a la final de la Lliga de Campions, que s'ha de disputar a Oslo, Noruega, el 23 de maig contra l'Olímpic de Lió. Es viatjaria en vol xàrter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general, això sí, sense l'entrada a la final. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parlava així de la final al Club de la Mitjanit.
20: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
19: El Barça, d'altra banda, oferirà el títol de la Lliga Femenina a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit, l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que també durà l'equip masculí, en aquest cas el clàssic de diumenge, dins de l'acord amb el patrocinador principal del club, Spotify. També en futbol, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la Primera Federació. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. I tornant a la primera divisió masculina, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent. L'anunci és just al cap de 2 dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a disputar la Lliga de Campions. Tot indica que les dues parts no s'han posat d'acord per assolir la renovació.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
19: En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat al club. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava res més.
1: 3CAT Info.
19: En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, fa una valoració del sorteig fet avui a Madrid.
2: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alternan defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, le tenemos el recuerdo reciente que nos ganó en Liga la temporada pasada.
19: Si el Barça, que és el vigent campió d'aquesta competició, guanyés l'equip castellà, s'enfrontaria al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca. Les altres eliminatòries de quart són Alacant-Osca i Bidasoa-Torrelavega. Pel que fa al ciclisme, triomfa l'esprint per la belga Xari Bossuit de l'Insurance del Team a la segona etapa de la Vuelta Femenina a Espanya, després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau des Vinyes, a Galícia. L'alemanya Francisca Koch, de l'FDJ, aconsegueix el lideratge de la General a l'acabar segona amb el mateix temps que Bossuit, que ara és segona a la General a 6 segons. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons del mallot vermell. La Volta femenina es disputarà fins dissabte entre Galícia i Astúries. I el ciclista francès Paul Sechas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat avui que participarà també a la pròxima edició del Tour de França. Té només 19 anys i és el ciclista més jove que participa en el Tour en els últims 89 anys.

0: 2:15 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Cop d'ull als principals temes que us estem explicant. Actualitzem, però, la situació del trànsit a aquesta hora. Equip viari, endavant.
2: Les retencions més destacables a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, a C58 i C33 de Montcada, a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: Ho ampliem d'aquí uns minuts. També parlem de seguida amb Esplugues de Llobregat. Concentració en aquesta ciutat per condemnar la mort violenta d'una jove veïna de la localitat. El govern nega que el crim de dissabte tingui cap relació amb el terrorisme jihadista i la principal hipòtesi, segons ha dit l'alcalde, és que l'agressor va patir un brot psicòtic. De seguida connectarem amb l'equip que hi tenim allà, amb el David Àngela i el Xavier Cussó. També us parlarem que la policia alemanya ha detingut el conductor de l'atropellament d'aquesta tarda a Leipzig, al centre est del país, en què ha mort almenys dues persones i dues més han quedat ferides greus. D'aquesta manera s'ha acabat la situació d'amenaça al centre de la ciutat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici sobre la compra de mascaretes davant del Tribunal Suprem. L'exministre del Transports i exdirigent socialista ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega contra la Guàrdia Civil per fer una investigació que considera esbiaixada. Tot això ho ampliem de seguida, però la propera mitja hora en aquest bloc informatiu també us parlarem que el Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyol a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hauria provocat la mort de 3 persones. Segons ha informat la companyia, les víctimes són un matrimoni holandès i una dona amb nacionalitat alemanya. L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges més icòniques del poble. I passarem pel Cineclub de Torroella, que celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona Cinema Municipal Montgrí amb una programació continuada.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Ricard, quins temes hi posarem?
3: Doncs un partit de futbol, el Sevilla Reial Societat, que començarà a les 9 del vespre i que tancarà la 34a jornada de primera. Un partit del qual n'estaran molt pendents el Girona i l'Espanyol. I és que si avui el Sevilla guanyés, situaria el Girona a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3, quan només quedarien 4 jornades per acabar la competició.
0: I els ruixats d'avui ens acompanyaran fins a la mitjanit i es desplaçaran cap a les comarques de Girona. El dimarts es llevarà amb sol i boires a l'interior. A la tarda, en canvi, hi haurà ruixats al Pirineu i amb pluges localment intenses des de l'Empordà fins al Montsià. Les temperatures baixaran lleugerament. Passant pràcticament 3 minuts de 6:45 de la tarda, concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. Tot plegat ens ho amplia i explica millor des de la unitat mòbil amb el Xavier Cussó, el David Àngela. Bona tarda, David.
4: Hola, bona tarda. Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una quarantena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri de Finestrelles, aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
5: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
4: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
6: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
4: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat. Ara mateix aquest col·lectiu de persones xineses estan aquí a una de les sales del vestíbul de l'Ajuntament i seria probable que poguessin tenir una trobada amb l'alcalde d'Esplugues de Llobregat.
0: David Àngela, Xavier Cussó, des d'Esplugues de Llobregat. Gràcies, bona tarda.
4: Que vagi bé, bona tarda.
0: Més qüestions. La policia alemanya ha detingut el conductor de l'atropellament d'aquesta tarda a Leipzig, a l'est del país, en què han mort almenys dues persones i dues més han quedat ferides greus, segons un mitjà del país. D'aquesta manera s'acaba la situació d'amenaça al centre de la ciutat. El vehicle hauria circulat a gran velocitat per una zona de vianants. Una emissora local que cita testimonis ha explicat que hi havia diversos cossos coberts amb llençols i que n'hi havia alguns que podrien haver rebut ganivetades. Es dona la circumstància que en l'última dècada la ciutat ha anat prohibint progressivament la circulació de cotxes al nucli antic. Encara no se sap si l'acció ha estat deliberada. Passen 5 minuts a 7:15 de la tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha acabat al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes. Ábalos insisteix que no va cobrar comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de l'UCO sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor de Aldama i nega el cobrament de comissions.
8: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de col, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
7: També ha volgut deixar clar que ell i Koldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
8: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único es la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
7: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
8: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
7: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
0: I a l'altre gran judici, el de l'operació Kitchen, que afecta en aquest cas al Partit Popular, l'exdirector del CNI ha negat que els seus agents participessin de l'operatiu per espiar l'extresorer Luis Bárcenas i robar-li informació. Hauria estat segura i legal. Tania Tàpia.
9: Bárcenas va relatar al judici com l'espiaven a la presó i li robaven fins i tot notes manuscrites. Sospitava del CNI. També el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que a les portes de l'audiència els ha apuntat en alguna ocasió, però el que n'era el director aquells anys, Félix Sanz Roldán, ho ha negat amb rotunditat.
10: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
9: El CNI depenia políticament de Soraya Sáenz de Santa Maria, que també en va desvincular tant el govern de Rajoy com els serveis d'intel·ligència. Avui ha testificat també Javier Pérez Dolcet, empresari, que ha portat gravacions entre l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i Villarejo, parlant de la trama Kitchen. L'empresari diu que Martínez li ha reconegut que l'operació el sobrepassava. Ell acatava ordres de superiors.
11: Manifestó que recibía instrucciones de alguien, el señor Francisco Martínez.
12: Bueno, claramente sí.
11: ¿De quién en concreto?
12: Venía de diferentes vías, el ministro por un lado, María Dolores de Cospedal por otro, Fernández Díaz.
9: I que Martínez es penedés de no haver dimitit el primer dia que li van demanar que hi participés.
0: I arriben a judici els aldarulls de fa 8 anys a la Universitat de Barcelona que van impedir a l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana fer-hi un acte. 18 independentistes s'enfronten a penes de 2 anys i mig de presó. Els testimonis que han declarat avui han parlat de crits, empentes i consignes contra Societat Civil Catalana. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebetlle.
13: Ningú ha parlat d'agressions ni de ferits. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana present a l'acte, es va sentir amenaçat de mort per la consigna pim-pam-pum, que no en quedi ni un.
14: Imagínense, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora. Esa, hace 8 años, una leona, una persona que te atacaba verbalmente, te miraba, vete de aquí, desaparece.
13: Tots els testimonis d'avui de Societat Civil Catalana han indicat que era un acte cultural per parlar del Quixot i han negat que fos polític. Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques, però el jutge ho va rebutjar. Ho han tornat a sol·licitar avui i el magistrat ha dit que ho resoldrà en sentència. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
15: Ja demanem que s'apliqui l'amnistia, és evidentment independentista. I per, és una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
13: També es demana als acusats que paguin una multa de 6.500 euros cadascun. Finalment, els organitzadors van suspendre l'acte d'ara fa 8 anys i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
0: I el govern espanyol amplia un mes fins al 4 de juny el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents de trens de Gelida i Adamut a Còrdoba el gener passat. El termini finalitzava avui mateix, però el Ministeri de Transports ho ha allargat un mes més. Els ajuts van dirigits als ferits dels accidents i als familiars de les víctimes mortals. Les persones que ja han fet la sol·licitud no cal que facin cap pas més. A l'accident de Gelida va morir un maquinista en pràctiques i 5 persones van quedar ferides a gravetat. Al d'Adamus hi va haver 46 víctimes mortals i 193 ferits.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyols a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hauria provocat la mort de 3 persones. Segons han informat la companyia, les víctimes són un matrimoni holandès i una dona de nacionalitat alemanya. L'embarcació que va sortir del port argentí d'Ushuaia el 20 de març anava en direcció a Cap Verd, però les autoritats li han prohibit atracar per motius de seguretat pública nacional. La destinació final del creuer són les Illes Canàries i ara mateix la companyia treballa amb la possibilitat que els 88 passatgers i els 66 tripulants desembarquin a les Palmes de Gran Canària o a Tenerife, on s'hauran de sotmetre a anàlisis mèdiques. A banda dels 3 morts, l'empresa ha informat que un passatger també va ser traslladat a Sud-àfrica per rebre tractament i que 2 membres de la tripulació també tenen símptomes respiratoris i que requereixen atenció sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i derivar en malalties respiratòries greus. L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EMPOC, o la insuficiència cardíaca. L'èxit es basa a anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Són persones fràgils, de mitjana tenen una edat de 80 anys o més i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per diverses patologies. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord el fan un seguiment constant, de manera que es descompensen menys i, per tant, acudeixen menys als hospitals. El doctor Jordi Acezcat, que és metge de família, explica com ho fan.
16: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: Si són menys greus el seguiment tant de l'EMPOC com de la insuficiència cardíaca es fa des de l'atenció primària, si són més complexos des de l'hospital de dia i si la seva malaltia requereix més expertesa, se'ls dirigeix directament a Vall d'Hebron. El programa, 4 anys després de posar-se en marxa, ha millorat notablement la qualitat de vida d'aquests pacients, tant pel nivell de dolor, la mobilitat, l'autonomia o l'ansietat i la depressió. La Guàrdia Civil ja està inspeccionant el mercant que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones, el més gran de la història. El vaixell és al port de les Palmes de Gran Canària i la policia està fent el recompte del carregament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que es tracta d'un dels cops policials més importants que s'han fet fins ara.
17: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per a l'operació. El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone per anar cap a Líbia.
1: 3CAT Info. Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
18: L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
1: El que havia de ser un creuer de somni
19: Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
20: Es va convertir en un viatge a l'infern.
21: El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
22: Aquile Lauro.
20: Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
1: 3CAT Info.
0: Hem arribat així a 3:15 de la tarda, moment a 3CAT Info d'actualitzar la situació del trànsit, també els transports públics i també la previsió meteorològica. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es comença a reduir la circulació a l'àrea de Barcelona, però ara hi ha una nova cua a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció d'entrada per alguna possible incidència. També aturants a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en tots dos sentits. La B23, al tram final d'entrada a Barcelona, des d'Esplugues fins a l'avinguda Diagonal. Els accessos des del nord, a C58 i C33, amb cua entre Montcada i Torrebaró per accedir a les rondes. La C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, C59 amb aturades a l'altura de Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, l'AP7 entre Bellaterra i Barberà en sentit nord. Aquí també hi ha alguna possible incidència. Provoca cua també a l'altura de Santa Perpètua fins a Barberà en direcció Tarragona i afecta també de retruc al lateral la B30 amb aturades des de Bellaterra fins a Barberà en direcció Girona. A les rondes de Barcelona queda cua a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles en sentit Besòs, a l'altura de Roquetes, direcció Llobregat, i la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià en direcció al Nus de la Trinitat i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, encara aturats entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins a pràcticament plaça Espanya de Barcelona, especialment en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
23: De cara a les properes hores continuarem parlant de ruixats. Ruixats que a mesura que vagin passant les hores s'aniran concentrant cap al nord del país, preferentment també de cara als vols del vespre-nit, cap a darrera hora del dia, cap als vols de mitjanit, fins i tot a les comarques de Girona. I d'aquí ja marxaran mar endins, de manera que tindrem una propera nit i matinada força plàcida. Tot i així, els ruixats de la tarda han sigut localment intensos en moment en els quals descarregava. Destaquem, per exemple, Manresa amb 30 litres per metre quadrat, Sant Pere Torelló amb 29, destaquem també Blancafort amb 15 litres o Amer amb 18 litres per metre quadrat. Unes pluges que ben segur haurem d'anar actualitzant a mesura que vagi avançant les pròximes hores. I tot això avui, perquè de cara a demà ens llevarem amb el cel pràcticament serè, amb molt de sol al sud del país i amb moltes boires a les planes interiors. Unes boires també fruit de la pluja d'avui. I tot això, aquestes boires aniran marxant, però a partir del migdia el que tindrem seran grans nuvolades que de nou tornaran a descarregar ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu i atenció a tot el sector del prelitoral, perquè poden ser demà localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. I tot això en aquest dimarts en el qual baixarà la temperatura. Si avui les més altes han arribat als 25 graus a Navata, cap al sector de l'Empordà, de cara a demà les més altes no passaran dels 22 o 23 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Més qüestions. D'aquí a 12 minuts arribarem a les 7 de la tarda. L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble enmig de les cases. Fa anys que no s'hi fa res, cada vegada és més groguenca i cal fer-ne la rehabilitació. Molts veïns qüestionen que siguin ells els que hagin de pagar una part d'aquesta rehabilitació. Girona, Fèlix Martín.
24: Que es pinti l'església de Santa Maria, molt bé, però a l'hora de pagar...
25: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
24: És Hugo Escoche, veí de Cadaqués, escriptor i columnista, que fa temps que demana la millora. D'altres veïns tenen resposta a la pregunta que feia. N'han parlat a 3CAT Info, l'Aladi, l'Ester i en Carles.
26: Lo greu és el que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és el mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
27: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
28: Els particulars no ens ajuden a
25: a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
24: Es calcula que caldrien uns 200.000 euros. L'Ajuntament ha anunciat els preparatius de la campanya conjunt amb el bisbat de Girona. Amb el lema, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'església. Però de moment no volen fer comentaris.
0: Amb l'arribada de les primeres collites també creix la demanda de mà d'obra i la necessitat d'acollir les persones que tenen l'aspiració de trobar feina a la campanya de la fruita. Avui s'ha posat en marxa l'alberg que coordina la Generalitat a Seròs, al sud del Segrià, amb 40 places. El primer dia s'hi han derivat 3 persones des d'altres punts de la comarca Lleida-Estela-Bosoms.
3: Estarà obert fins a finals de setembre i la novetat aquest any és que funcionarà ininterrompudament durant tot l'estiu, a diferència de l'any passat, que només va obrir 2 mesos, al principi i al final de la campanya, per complementar el dispositiu de Lleida Ciutat. Aquesta vegada, per tant, estaran operatius alhora l'allotjament de Seròs i el de la capital del Segrià, que obrirà al juny. El servei s'ofereix per a aquelles persones que arriben a la comarca a l'espera de ser contractades per collir fruita i s'hi poden estar un màxim de 10 dies. Segons Núria Gil, delegada del Govern a Lleida, la voluntat és que l'equipament de Seròs es consolidi per a properes campanyes.
4: Aquesta és la idea, no? Aquesta continuïtat per poder salvar la mesura de lo possible, doncs, tota aquesta gent que ve a treballar, que quan arriba encara no té contracte i que necessite per pernoctar en unes condicions mínimes.
3: Aquest dilluns ja s'han instal·lat els 3 primers usuaris, una dona i 2 homes, derivats pel Consell Comarcal del Segrià, que també s'encarrega del transport. Estaven en altres equipaments i s'ha considerat que a Seròs tenen ara més possibilitats de trobar feina. El dispositiu preveu que la majoria de les persones que s'allotgin a Seròs les derivin des de l'Oficina d'Atenció a Persones Temporeres de la ciutat de Lleida.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Cineclub de Torroella celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona el cinema municipal Montgrí amb una programació continuada. Tenen més de 150 socis i un repte de futur: atraure públic jove. Josep Lluís Santiso i la Laia Claret ens expliquen la història.
5: Anem un matí a Torroella i entrem al cinema Montgrí, una joia de sala amb més de 300 butaques que d'aquí un any i mig celebra 100 anys. I aquí ens hi esperen Jordi Bellapart, president del Cineclub, i Josep Colomer, membre de la Junta i coordinador del cinquantenari. Va ser fa mig segle quan el que era una secció del Casal del Montgrí pren força i neix el Cineclub.
6: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort del dictador, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, d'obrir-se nous camps, activar el que seria la democràcia.
5: De fet, a Torroella sempre s'hi ha respirat cinema i va arribar a haver 3 sales, per tant, tots dos han viscut des de petits la màgia del setè art. El relat d'en Jordi us sonarà.
7: Jo tenia un tio que aquest sí que li agradava el cine. Devia tenir 10 anys o així, i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
8: Un projeccionista, doncs, que hi havia.
7: Tu has vist la pel·lícula del Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs, home, potser una mica més gran, doncs, però jo era aquell.
10: Alfredo!
22: Totó, passeu aquí, que hem de parlar tu i jo. Jo vaig començar a treballar en aquesta feina als 10 anys.
5: Per tots dos, arribar als 50 anys suposa un luxe.
6: Per nosaltres suposa un èxit i molta satisfacció, perquè arribar als 50 anys, que no t'ho has proposat, però que hi arribes, doncs, ostres, doncs hem fet una cosa interessant, una cosa important. Donar vida a un cinema et donarà més satisfacció que no pas mal de caps.
5: En Josep especifica que la mitjana d'edat dels socis del Cineclub és alta i un dels reptes és que els joves vagin al cinema perquè no tenen l'hàbit de fer-ho. De fet, treballen amb els alumnes de l'institut per buscar complicitat.
6: Aquest és el gran, la qüestió del moment. I la feina pendent a fer, aconseguir que això, que la gent jove s'animi. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit d'assistir, de veure-ho en una sala.
5: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí. Per exemple, ens varen demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
5: A la sala hi programen estrenes, però també versions originals i clàssics. Per commemorar els 50 anys han fet una exposició amb la història, la del Cineclub i la seva, que és indivisible. I és que, en poques paraules, en Jordi té clar què és per ell el cinema.
7: És la meva vida.
0: No parlem de cinema, parlem de sèries, perquè Movistar Plus en roda Todo lo necesario, una creació de Marcel Barrena amb Alberto Marini, inspirada en els segrets de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària a mans del CAI de l'any 2009. El director del 47 uneix forces amb el de Balandrau, Fernando Trullols, en aquest thriller polític sobre el captiveri de 267 dies, l'atenció dels familiars, les maniobres dels serveis secrets i el dilema moral de negociar amb els terroristes. La producció compta amb un repartiment de luxe encapçalat per David Verdaguer, Enric Auqué i Marina Sales, que interpreten els cooperants. La sèrie rodarà al Senegal, Barcelona i Múrcia i tindrà 3 episodis. D'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Temps ja pels esports a 3Cat Info.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. Avui el Sevilla Real Societat tancarà la 34a jornada de Lliga a les 9 del vespre. D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona i l'Espanyol, rivals directes del conjunt andalús a la zona baixa de la classificació. De fet, un triomf del Sevilla, que és 18è en 34 punts, situaria el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. L'equip donostiarra és 9è i, tot i tenir assegurada la presència a la Conference League, té opcions encara d'entrar en posicions d'Europa League. Recordem que aquest proper cap de setmana es disputarà la 35a jornada de Lliga amb el clàssic Barça-Madrid com a plat fort. Es jugarà diumenge a les 9 del vespre. Un empat serveix a l'equip blaugrana per proclamar-se campió de Lliga matemàticament, i Ferland Mendy és dubte seriós al Madrid per una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. L'Espanyol jugarà dissabte a 4:45 de la tarda al camp del Sevilla, mentre que el Girona tancarà la jornada dilluns vinent visitant el Rayo Vallecano.
1: 3Cat Info.
9: El Barça, per cert, ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip femení a la final de la Lliga de Campions, que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. Es viatjaria amb vol xàrter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general. Això sí, sense l'entrada al partit. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parlava així d'aquesta final davant l'Olímpic de Lió, de Jordan Giraldez, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
9: El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de la Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff, al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit, l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que també durà l'equip masculí, però en aquest cas el clàssic de diumenge, dins l'acord amb el patrocinador principal del club Spotify. També en futbol, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la Primera Federació. El sorteig fet aquest migdia a Madrid i el partit d'anada serà a Reus aquest mateix cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. I tornant a la primera divisió masculina, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent. L'anunci és just al cap de 2 dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar la Champions.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
9: Pel que fa al bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica en la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que es troba bé i que està sa, i que simplement està seguint unes pautes mèdiques que li han donat al club. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava res més.
1: 3Cat Info.
9: En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, el tenible blaugrana, fa aquesta valoració del sorteig.
12: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alternan defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
9: Si el Barça, que és el vigent campió de la competició, guanyés l'equip castellà, s'enfrontaria al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca. Les altres eliminatòries de quarts són Alacant-Osca i Bidasoa-Torrelavega. En ciclisme, triomfa l'esprint per la belga Xari Bossuit, de la Jeanne-Sorensó del Team, a la segona etapa de la Volta Femenina a Espanya, després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes, a Galícia. L'alemanya Francisca Koch, de l'FDJ, aconsegueix el lideratge de la General a la que va segona avui, amb el mateix temps que Bossuit, que és segona a la general, a 6 segons. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons del mallot vermell. La Vuelta femenina es disputarà fins dissabte entre Galícia i Astúries. També en ciclisme, el francès Paul Sachas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat avui que participarà també en la pròxima edició del Tour de França. Té només 19 anys i és el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. La ronda francesa, aquest any, recordem-ho, començarà a Barcelona el dia 4 de juliol.
1: 3CAT Info.
9: I afegir que la selecció espanyola femenina de waterpolo comença aquest vespre la segona fase de la Copa del Món enfrontant-se a Itàlia a partir d'un quart de nou del vespre. En aquesta fase de campions, l'equip espanyol també s'haurà d'enfrontar als Estats Units i als Països Baixos. Un equip espanyol que està entrenat pel català Jordi Valls i que està format majoritàriament per jugadores catalanes.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Ara són les 7 en punt. I a aquesta hora comencem, com sempre, fent un cop d'ull a la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem la cua a l'AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord a causa d'un accident que talla 3 carrils a la circulació. També aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat. Autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i la Ronda de Dalt en sentit Besòs.
0: Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una dona de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. José Luis Ábalos es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici de la compra de mascaretes davant el Tribunal Suprem. L'exministre de Transports i exdirigent socialista ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega contra la Guàrdia Civil per fer-ne una investigació que considera esbiaixada. Mort dels 87 anys, l'exlendakari Carlos Garaikoetxea va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc, i més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen d'escalada perillosa els últims atacs de l'Iran contra aquest país del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que han interceptat 3 míssils iranians i que un dron ha causat l'incendi en una zona industrial petroliera. Aquesta sembla la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump de reobrir l'estret d'Hormuz amb l'ajuda dels vaixells de la guerra nord-americans. Hi ha almenys 2 morts i diversos ferits en l'atropellament d'un cotxe en una zona de vianants al centre de la ciutat alemanya de Leipzig. Segons ha confirmat l'alcalde, la policia ha detingut el conductor, però encara no se'n sap la identitat ni els motius de l'incident. La Guàrdia Civil està inspeccionant el vaixell que va interceptar aquest cap de setmana al sud de Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones. Encara estan fent el recompte, però es podria tractar del carregament interceptat de droga més gran de la història.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: A les 9 del vespre es tanca la 34a jornada de primera amb el Sevilla Reial Societat. Un triomf del conjunt andalús situaria el Girona a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3, a 4 jornades per acabar la competició. El jugador del Barça de bàsquet, Will Clyburn, assegura que es troba bé tot i està 4 setmanes de baixa per un motiu que el club no ha fet públic.

0: 3Cat Info.
1: Ara passen just 4 minuts de les 7. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré ben bé fins les 8. Comencem.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar ara en les properes hores a disposició judicial. Unitat Mòbil, Xavier Cussó i David Àngela.
2: Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una quarantena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri de Finestrelles, aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
3: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
2: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
4: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
2: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat.
1: Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els hi reclama més recursos i lideratge.
5: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
1: I en una línia similar, el Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant aquests episodis violents i ha demanat la compareixença també al Parlament del president Salvador Illa.
6: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: La compareixença del president de la Generalitat que demana al PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui també aprovada per majoria. 7 i 7 minuts. S'ha acabat al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes. Ábalos insisteix que no va cobrar comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Anem ara fins a Madrid. Dani Santeaja.
7: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de Luco sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor de Aldama i nega el cobrament de comissions.
8: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Coldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
7: També ha volgut deixar clar que ell i Coldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
8: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
7: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
8: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
7: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
1: I el judici de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP, l'exdirector del CNI, nega de totes que l'organisme

0: formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Zan Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha confirmat el comissari Villarejo.
1: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort als 87 anys l'exendecari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc. Més endavant, però, va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Nascut a Pamplona, Garaikoetxea va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent del nacionalisme basc. També va condemnar sempre la violència d'ETA, de qui va celebrar que anunciés que abandonava la via armada. Ho va dir el 2011 en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Garaikoetxea també va ser eurodiputat a finals dels 80. En un comunicat, l'actual lehendakari Imanol Pradales ha agraït a Carlos Garaikoetxea la seva determinació i lluita per la llibertat d'Euskadi. El defineix com l'arquitecte de l'autogovern i del benestar basc i destaca que va ser el líder del temps més difícils. També assenyala que va ser un home pragmàtic, somiador, sensat i valent i que va ser un honor aprendre d'ell. No et fallarem, diu el lehendakari al final del comunicat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: S'està produint una escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que la flota naval nord-americana obrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants retinguts durant 2 mesos per la guerra. L'anomenat Projecte Llibertat, anunciat ahir a la nit per Donald Trump, ha permès la sortida del golf de 2 vaixells comercials amb la bandera dels Estats Units, segons asseguren les autoritats militars de Washington. L'almirall Brad Cooper admet que la República Islàmica ha atacat amb míssils de creuer vaixells comercials i militars dels Estats Units. Els Emirats Àrabs qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui i diuen que reserven el dret de respondre, i aquest país del Golf, aliat dels Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians i ha patit també un altre atac amb drons a la zona industrial petroliera de l'Emirat de Farujà. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Almenys 2 persones han mort en l'atropellament d'un cotxe en una zona de vianants al centre de la ciutat alemanya de Leipzig, segons ha confirmat el mateix alcalde. Diverses persones haurien quedat ferides en un balanç que encara no és definitiu. Encara no se sap la identitat del conductor, que ja ha estat detingut, això sí, per la policia. Tampoc se sap si l'acció ha estat deliberada, i els fets han passat aquesta tarda en una zona cèntrica de la ciutat, quan el vehicle ha circulat a gran velocitat. Alguns mitjans que citen testimonis expliquen que hi ha diversos cossos coberts amb llençols. En l'última dècada, Leipzig ha anat prohibint progressivament la circulació de cotxes al nucli antic.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Investiguen la mort d'una dona que estava interna a la presó de Ponent. Es descarta que hagi estat un suïcidi i s'està intentant aclarir si els fets estan relacionats amb una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
4: Els fets van passar ahir a la tarda. Segons ha confirmat el Departament de Justícia, es descarta que hagi estat un suïcidi. De moment s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per saber la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona havia mantingut un vis-a-vis durant el qual possiblement s'hauria introduït droga al cos. Hores més tard s'hauria trencat l'embolcall i això li hauria provocat una sobredosi accidental. Es tracta d'una pràctica que les mateixes fonts expliquen que és una forma habitual a les presons per introduir droga. Fa unes setmanes, a la presó de Lleida, es va treure la vida un intern acusat de matar el seu gendre a trets, el 5è suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris catalans.
0: La Guàrdia Civil ja està inspeccionant el mercant que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones, el més gran de la història. El vaixell és al port de les Palmes de Gran Canària i la policia està fent el recompte ara del carregament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que es tracta d'un dels cops policials més importants que s'han fet fins ara.
5: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació. El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone per anar direcció Líbia. I abans de l'àrea de servei, una darrera qüestió. El govern espanyol amplia un mes, fins al proper 4 de juny, el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents de trens de Gelida i Adamuz, a Córdoba, el gener passat. El termini finalitzava avui mateix, però el Ministeri de Transports ho ha allargat un mes més. Els ajuts van dirigir als ferits dels accidents i als familiars de les víctimes mortals, les persones que ja han fet la sol·licitud, però no cal que facin cap pas més. A l'accident de Gelida va morir un maquinista en pràctiques i 5 persones més van quedar ferides de gravetat. Al d'Adamuz hi va haver 46 víctimes mortals i 193 ferits. Ara sí, és un quart de 8, és hora d'actualitzar la situació a les carreteres, també del transport públic. I ho fem amb el nostre equip viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu és l'autopista AP7, perquè hi ha uns 5-6 quilòmetres de cua entre Bellaterra i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord en direcció Girona. I és que aquí hi ha 3 carrils tallats a la circulació a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. Afecta també de retruc al lateral la B30, amb retencions entre Bellaterra i Barberà, també en sentit nord en direcció Girona. A la resta, continua millorant la circulació, però encara queden cues a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà, en tots dos sentits, i alguna possible incidència en aquest punt. La C32 i la B20, la Pota Sud, amb retencions a l'altura de Sant Boi, també en totes dues direccions. La C58, autopista del Vallès, al tram final d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Torre Baró, i la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. A les rondes de Barcelona ja només queda cua a la ronda a dalt, entre Pedralbes i Sarrià, i també a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de la Barcelona en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz.
6: Bona tarda.
0: I del trànsit al temps.
2: El temps.
0: Actualitzem tota la previsió amb en Néstor Gómez.
7: Els ruixats continuen actius ara mateix descarregant a punts de les comarques de Girona, Pirineu, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i deixant precipitacions puntualment intenses. Per exemple, a Manresa, 30 litres per metre quadrat, a Sant Pere Torelló, 29 litres, a Alinyà, 22, Òdena, 21 litres, Sant Salvador de Guardiola, 20 litres, o Amer, 18 litres per metre quadrat. Unes pluges que tindran encara continuïtat durant les properes hores, si bé, a mesura que vagi avançant el vespre i sobretot primeres hores de la nit, s'aniran concentrant cap a les comarques de Girona i ja de matinada aquestes marxaran mar endins per tenir una nit i matinada força plàcida. Tot això per donar pas a un dimarts que es llevarà amb sol a gran part del país, però també amb molts bancs de boira, especialment al Pla de Lleida, a tota la Catalunya central i també cap al sector de l'Unyà. A partir del migdia tornarem a parlar de creixement de nuvolades i demà els ruixats s'esperen al Pirineu, Prepirineu, però sobretot els més intensos a tot el prelitoral. Pràcticament podríem anar des de l'Empordà, passant pels Vallesos, també per punts del Penedès, fins a la Terra Alta i al Montsià, on s'esperen ruixats acompanyats de tempesta en calamar-se, fins i tot no descartem que pugui caure pedra. De cara a dimarts, amb una davallada de les temperatures. Avui han assolit valors de 25 graus en el cas de Navata. Demà, les més altes del dia rondaran la xifra dels 22 o 23 graus.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
8: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
8: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: El govern espanyol desplegarà més de 13.000 efectius policials per la visita del papa Lleó XIV el proper mes de juny. La Conselleria d'Interior, present en la reunió de coordinació, detallarà en les pròximes hores la quantitat de Mossos d'Esquadra que participaran en aquest operatiu, un dels més importants dels últims anys a Espanya. Madrid, Cristian Roldán.
9: El dispositiu comptarà amb 11.000 agents de la Policia Nacional i 2.200 guàrdies civils. La visita del papa del 6 al 12 de juny suposa un repte de seguretat, perquè, com destaca el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, inclou actes a diferents punts de l'Estat, com Madrid, Catalunya i les Canàries.
5: Que tenga lugar en distintos territorios evidentemente complica o genera una complejidad mayor a lo que es garantizar su normal desarrollo.
9: Pel que fa a l'alerta antiterrorista, el govern espanyol mantindrà el nivell 4 sobre 5 i només preveu augmentar aquest llindar en cas que es detectin amenaces greus, imminents i específiques. El ministre assegura que tenen en tots els fronts coberts.
5: Són amenaces plurals. Està la amenaça terrorista, però també estan els radicalismes, també hi ha altres moviments, com moviments socials, que poden aprovechar el moment per hacerse oír.
9: Tot i que l'agenda de la visita del papa encara no està tancada de forma oficial, ja ha transcendit que el pontífex oficiarà una missa a la Sagrada Família de Barcelona el 10 de juny i que també visitarà el monestir de Montserrat.
0: 7 i 19 minuts. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyols a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hauria provocat la mort de 3 persones. Segons ha informat la companyia, les víctimes són un matrimoni holandès i una dona de nacionalitat alemanya. L'embarcació que va sortir del port argentí d'Ushuaia el 20 de març anava a direcció a Cap Verd, però les autoritats li han prohibit atracar per un motiu de seguretat pública nacional. La destinació final del creuer són les Illes Canàries i ara mateix la companyia treballa amb la possibilitat que els 88 passatgers i 66 tripulants desembarquin o a les Palmes de Tenerife, on s'hauran de sotmetre anàlisis mèdiques. A banda dels 3 morts, l'empresa ha informat que un passatger també va ser traslladat a Sud-àfrica per rebre tractament i que 2 membres de la tripulació també tenen símptomes respiratoris i que requereixen atenció sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte amb l'orina o excrements de ratolins infectats i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i arribar també en malalties respiratòries greus.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els opositors al projecte de gigafactoria de la Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, fan un pas més i creen una plataforma. Denuncien opacitat i falta d'informació. De moment s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Anem ara fins a Tortosa, Jordi Barranca.
10: La opacitat del projecte és una de les queixes centrals dels contraris que ara han constituït la plataforma Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial. També posen el focus en l'aprofitament de recursos com l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT i a les Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
11: La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
10: I posen en dubte també les grans xifres que envolten el projecte.
11: Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen la Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball comptant la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
10: Els impulsors són bàsicament ebrencs, tot i que també hi ha persones i entitats al Priorat interessades.
0: I abans dels esports, també els expliquem que dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, fluixa en propostes originals, en té tots els detalls. Marc Garriga.
12: The sky is darkening and the beast is close at hand.
13: Dijous arriba a Movistar Plus la sèrie basada en la novel·la de William Golding, El senyor de les mosques, un llibre que s'havia dut al cinema en un parell d'ocasions, però mai fins ara s'havia adaptat en format sèrie. Tot i que es va publicar per primer cop als anys 50, l'obra segueix absolutament vigent. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha triar els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer.
14: Your legend is the identities we use when we work undercover.
13: L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix, a partir del dia 7, també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells, i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma. A més, Netflix estrena la segona temporada de la inquietud tan sèrie danesa El Caso Hartung i Prime Video la continuació del thriller d'espionatge Citadel.
15: Humans, for the most part, are inept creatures.
16: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
17: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
13: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, la més destacada és Criatures Luminoses, a Netflix, a partir de divendres. Una cinta sobre dues persones que busquen un sentit a la seva vida i que es coneixen al torn de nit de neteja de l'aquàrium d'una localitat nord-americana. En el repartiment hi ha Sally Field, guanyadora de dos Oscars i coneguda per ser la mare de Forrest Gump, Louis Pullman, vist a Top Gun Maverick, Joan Chen, Kathy Baker i Alfred Molina, que li posa veu en la versió original al Pop Marcelo, que és el narrador de la història.
0: Falten 5 minuts per 8:15 i això vol dir moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
18: Bona tarda, Txell. El Girona i l'Espanyol estaran molt pendents del Sevilla Reial Societat, que jugarà a les 9 del vespre i que tancarà la 34a jornada de Lliga. De fet, un triomf del conjunt andalús, que és 18è amb 34 punts, situaria el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. L'equip d'Ostiarra, per la seva banda, és 9è i, tot i tenir assegurada la presència a la Conference League, té opcions encara d'entrar a la zona que donaria accés a l'Europa League.
2: 3CAT Info.
18: El Barça, per la seva banda, ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip femení en la final de la Lliga de Campions, que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. Es viatjaria en vol xàrter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general. Això sí, sense l'entrada a la final. El Barça, d'altra banda, oferirà el títol de la Lliga Femenina a l'afició demà passat dimecres a l'estadi Johan Cruyff al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit, l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que també durà l'equip masculí, en aquest cas el clàssic de diumenge, dins de l'acord amb el patrocinador principal, Spotify. Pel que fa a la Champions masculina, demà sabrem el primer finalista. Serà l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran demà a l'estadi Emirates de Londres amb l'empat a un del partit d'anada. Antoine Griezmann és jugador de l'equip matalassé.
19: Con muchas más ganas y con muchas más alegría, yo creo, porque al final son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Entonces, mañana lo tengo eso, con muchísimas ganas, mucha alegría y lo voy a disfrutar y seguramente mis compañeros también, porque jugar una semis de Champions no está dado a cualquiera.
18: El segon finalista el sabrem dimecres. A Múnich s'enfrontaran el Bayern i el PSG amb la referència del 5-4 de l'anada favorable al conjunt parisenc. També en clau internacional i també en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, ha reconegut l'interès del Barça en el defensa neroazzurro Bastoni. Són declaracions a la RAI.
20: No nascondo que exista un interessamento da parte del Barcellona.
21: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
20: Vull dir de manera que no som contents de tenir-lo amb noi.
18: Més a prop, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació de Futbol. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest mateix cap de setmana i el de tornada al següent a Galícia. I tornant a la primera divisió masculina, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent. L'anunci és just al cap de dos dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar a la Champions. Tot indica que les dues parts no s'han posat d'acord per assolir la renovació.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
18: En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que es troba bé i que està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat al club. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però sense concretar res més.
2: 3CAT Info.
18: En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, fa aquesta valoració del sorteig.
1: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido, un 6-0 alterna en defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1, y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó en Liga la temporada pasada.
18: Si el Barça, que és el vigent campió d'aquesta competició, guanyés l'equip castellà, s'enfrontaria al vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca. Les altres eliminatòries són Alacant-Osca i Bidasoa-Torrelavega.
2: 3CAT Info.
18: Pel que fa al ciclisme, triomfa l'esprint per la belga Xari Bossuit de la Jane Suransó del Team a la segona etapa de la Vuelta Femenina a Espanya, després dels 110 quilòmetres d'avui, entre Lobios i Sant Cibrau d'Esvinyes, a Galícia. L'alemanya Francisca Koch, de l'FDJ, aconsegueix el lideratge de la general a l'acabar segona avui, amb el mateix temps que Bossuit, que és segona a la general a 6 segons. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons del mallot vermell. La Vuelta Femenina es disputa fins dissabte entre Galícia i Astúries.
2: 3CAT Info.

0: Ara són 8:15. Principals titulars d'aquesta hora. Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort violenta d'una jove veïna de la localitat. El govern nega que el crim de dissabte tingui relació amb el terrorisme jihadista. El detingut ha de passar a mans del jutge en les properes hores. José Luis Ábalos es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici sobre la compra de mascaretes. Davant del Tribunal Suprem, l'exministre de Transports i exdirigent socialista ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega contra la Guàrdia Civil per fer una investigació que considera esbiaixada. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen d'escalada perillosa els últims atacs de l'Iran contra aquest país del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que han interceptat 3 míssils iranians i que un dron ha causat un incendi en una zona industrial petroliera. Aquesta sembla la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump de reobrir l'estret d'Hormuz amb l'ajuda dels vaixells de guerra nord-americans. I fins a les 8 en punt també us explicarem altres notícies, com que aquesta setmana comença ja la collita de cirera a la zona del Baix Segrià, un dels punts de Catalunya on més cirerers s'estan plantant. La previsió és que sigui una bona campanya, però ara amb la mirada molt posada al cel per possibles pedregades. També que els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat avui per reclamar la construcció del túnel del Port de la Bonaigua per garantir la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i demanen solucions. I la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven o Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Rattle i cantants com Nadine Sierra, Cecília Bartolí o Juan Diego Flórez. I en esport, Ricard Isidro, què explicarem?
1: Doncs que a les 9 del vespre es tanca la 34a jornada de primera amb un Sevilla-Reial Societat. Un triomf del conjunt andalús situaria el Girona a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3, a 4 jornades, per acabar la competició.
0: I el temps, els ruixats d'avui ens acompanyaran fins a la mitjanit i es desplaçaran cap a les comarques de Girona. El dimarts es llevarà amb sol i boires a l'interior. A la tarda, en canvi, hi haurà ruixats al Pirineu i amb pluges localment intenses des de l'Empordà fins al Montsià. Les temperatures baixaran lleugerament.

0: Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat d'aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar ara les properes hores a disposició judicial. Unitat Mòbil, Xavier Cussó i David Àngela.
1: Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una quarantena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri de Finestrelles, aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
2: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està secret de sumari, és el que es pot avançar.
1: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
3: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
1: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
0: Ha acabat al Tribunal Suprem la declaració de l'exministre José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes. Ábalos insisteix que no va cobrar comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Santeaja.
5: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de l'UCO sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor de Aldama i nega el cobrament de comissions.
6: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Coldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
5: També ha volgut deixar clar que ell i Coldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
6: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único es la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
5: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
6: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
5: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
0: 2:15 de 8 obrim plana internacional perquè s'està produint una escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que la flota naval nord-americana obrirà l'estret d'Hormuz per la circulació dels vaixells mercants retingut durant 2 mesos per la guerra. L'anomenat Projecte Llibertat, anunciat ahir a la nit per Donald Trump, ha permès la sortida del Golf de 2 vaixells comercials amb bandera dels Estats Units, segons asseguren les autoritats militars de Washington. L'almirall Brad Cooper admet que la República Islàmica ha atacat amb míssils de creuer vaixells comercials i militars dels Estats Units. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen, però, d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui i diuen que reserven el dret de respondre-hi. Aquest país del Golf, aliat dels Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians i ha patit també un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia. D'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana ancora a l'estret d'Hormuz ha patit també un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Insisteix que només és una prova i que al desembre decidiran si s'estén a tot Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha explicat amb algunes direccions. Han demanat suports addicionals pels conflictes que hi ha al voltant dels centres i estudien si aquesta pot ser una resposta. Després de la polèmica dels últims dies, el departament deixa d'actualitzar ara la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla.
7: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Sobre l'acord amb els sindicats i la convocatòria de vagues entre maig i juny per part dels sindicats contraris, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu i també amb les famílies. Insisteix que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es puguin augmentar més els sous.
7: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambient d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
0: I demana també als sindicats contraris que reprenguin les negociacions per aplicar-lo. Més qüestions, la negociació dels pressupostos de la Generalitat entre el govern i Esquerra Republicana avança bé, segons el partit d'Oriol Junqueras. L'objectiu de les dues parts és intentar aprovar els comptes del 2026 abans d'aquest estiu, després que descarrilés, recordem, el primer intent pel bloqueig a la negociació de l'IRPF. Isaac Albert és el portaveu d'Esquerra.
8: Les negociacions avancen correctament, en algunes línies millor que en altres, sens dubte. En un moment on el país aprova pressupostos cada 2-3 anys, entendran que és un element important, també per un partit que està a l'oposició i que vol incidir i que vol condicionar, no?
0: Segons Esquerra Republicana, les negociacions estan centrades en les polítiques territorials i de mobilitat, l'educació, la sanitat, la defensa del català i també l'increment de la sobirania de la Generalitat. Més qüestions. La collita de cirera comença ja aquesta setmana a la zona del Baix Segrià, un dels punts de Catalunya on més cirerers s'estan plantant, i la previsió és que sigui una campanya normal, però ara amb la mirada molt posada al cert per possibles pedregades. Lleida, Júlia Albacar.
9: La previsió és arribar a collir-ne unes 13.000 tones a Catalunya, un 11% més que l'any passat, després d'una primavera amb poca aigua i un hivern humit que han ajudat al bon desenvolupament del fruit. Sentim tres productors, Jordi Martínez, del Macelles, Manel Teixidor, de la Granja d'Escarp i José Antoni Camats, de Corbins.
10: L'arrencament del fruiter ha estat molt bo perquè hi ha molta humitat a terra i suposo que això ha estat una clau.
11: La cosa pinta bé. Quan a producció, bueno, podem estar parlant d'uns volums normals.
12: Són dates de recol·lecció de cirera una mica prèvies a l'habitual, però cap cosa excepcional. S'ha juntat que enguany doncs, hi ha hagut suficients hores de fred i una calor anormalment alta.
9: Ara, però, toca estar pendents de possibles episodis de pedregades o precipitacions fortes que puguin afectar els arbres. La cirera és un conreu que va en augment a Catalunya, sobretot en zones com el Baix Segrià, però també la Ribera d'Ebre o l'Aragó. Manel Simón, director d'Afrucat, explica per què.
13: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
9: Esta setmana també comença la collita d'una altra de les fruites més primerenques, l'albercoc, amb una previsió d'arribar a les 16.000 tones, una xifra molt similar a la de la campanya passada.
0: I no deixem Lleida perquè amb l'arribada de les primeres collites també creix la demanda de mà d'obra i la necessitat d'acollir les persones que tenen l'aspiració de trobar feina amb la campanya de la fruita. Avui s'ha posat en marxa l'alberg que coordina la Generalitat a Seròs, al sud del Segrià, amb 40 places. El primer dia s'hi han derivat 3 persones des d'altres punts de la comarca. Estela Busoms.
14: Estarà obert fins a finals de setembre i la novetat aquest any és que funcionarà ininterrompudament durant tot l'estiu, a diferència de l'any passat, que només va obrir 2 mesos al principi i al final de la campanya per complementar el dispositiu de llei de ciutat. Aquesta vegada, per tant, estaran operatius alhora l'allotjament de Seròs i el de la capital del Segrià, que obrirà al juny. El servei s'ofereix per a aquelles persones que arriben a la comarca a l'espera de ser contractades per collir fruita i s'hi poden estar un màxim de 10 dies. Segons Núria Gil, delegada del govern a Lleida, la voluntat és que l'equipament de Seròs es consolidi per a properes campanyes.
15: Aquesta és la idea, no? Aquesta continuïtat per poder salvar la mesura de lo possible doncs, tota aquesta gent que ve a treballar, que quan arribi encara no té contracte i que necessite per pernoctar en unes condicions mínimes.
14: Aquest dilluns ja s'han instal·lat els tres primers usuaris, una dona i dos homes, derivats pel Consell Comarcal del Segrià, que també s'encarrega del transport. Estaven en altres equipaments i s'ha considerat que a Seròs tenen ara més possibilitats de trobar feina. El dispositiu preveu que la majoria de les persones que s'allotgin a Seròs les derivin des de l'Oficina d'Atenció a Persones Temporeres de la ciutat de Lleida.
4: Trescat Info. Trescat Info.

0: Amb la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven o Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Battle i cantants com Nadine Sierra, Cecília Bartolí o Juan Diego Flores. Òscar Callau.
1: El Palau ha dissenyat una temporada de concerts que presenta la música com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana.
2: Aquest any la pau, més necessària que mai, es posa com a rellevància i ha volgut la casualitat que coincidís amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, molt present a la nostra temporada. També tenia uns ideals humanistes Beethoven, de qui celebrem el 200 aniversari. També celebrem el 300 aniversari de l'estrena de la Passió segons Sant Mateu de Bach, que la seva música ens porta molta pau.
1: Pel que fa a Beethoven, el Palau s'afegeix a la celebració de les grans sales de concerts d'Europa pels 200 anys de la seva mort amb una integral de sinfonies.
2: Pràcticament farem totes les grans obres de Beethoven, les grans en el sentit de format, la integral de les sinfonies, les dues misses, l'òpera Fidelio, el triple concert, la fantasia coral. Hi haurà també moltes sonates, obertures, quartets.
1: Els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor amb motiu dels 300 anys de l'estrena de la Passió segons Sant Mateu. Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma una xifra rècord de concerts, com explica Joaquim Uriach, president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
3: Si sumem els 212 de la programació en pròpia, més els 157 de concerts familiars i escolars, tindrem un total de 369 concerts aquesta temporada, amb aquesta idea de qualitat i d'excel·lència.
1: Hi haurà també concerts dedicats a tres músics en el seu centenari, Rosa Sabater, Oriol Martorell i Manel Cabero, i tres compositors convidats, el nord-americà Eric Whittaker i els catalans Marian Márquez i Agustí Charles.
0: Ara són 7:45 tocats, ens aturem un moment, una pausa per fer un cop d'ull a les carreteres, transport públic, també a la previsió meteorològica. Comencem per les carreteres. I tots els detalls els té la nostra companya Mariluz García. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs destaquem que ja s'han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord, en direcció Girona. Queda circulació intensa a la zona i també lentitud a la B30, al lateral, a l'altura de Bellaterra, també en sentit nord, en direcció Girona. A la resta, retencions són molt puntuals a les rondes. La ronda a dalt, a l'altura de Pedralbes i també a Vallcarca, en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc i també a l'altura del Port, en sentit Besòs i a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat. El transport públic ara mateix sense noves incidències. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
4: Bona tarda.
0: El temps. Actualitzem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
5: De cara a les properes hores continuarem parlant de ruixats. Ruixats que a mesura que vagin passant les hores s'aniran concentrant cap al nord del país, preferentment també de cara als vols del vespre-nit, cap a darrera hora del dia, cap als vols de mitjanit, fins i tot a les comarques de Girona. I d'aquí ja marxaran mar endins, de manera que tindrem una propera nit i matinada força plàcida. Tot i així, els ruixats de la tarda han sigut localment intensos en moment en els quals descarregava. Destaquem, per exemple, Manresa amb 30 litres per metre quadrat, Sant Pere Torelló amb 29, destaquem també Blancafort, amb 15 litres, o Amer, amb 18 litres per metre quadrat. Unes pluges que ben segur haurem d'anar actualitzant a mesura que vagi avançant les pròximes hores. I tot això avui, perquè de cara a demà ens llevarem amb el cel pràcticament serè, amb molt de sol al sud del país i amb moltes boires a les planes interiors. Unes boires també fruit de la pluja d'avui. I tot això, aquestes boires aniran marxant, però a partir del migdia el que tindrem seran grans nuvolades que de nou tornaran a descarregar ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu i atenció a tot el sector del prelitoral, perquè poden ser demà localment intenses acompanyades de calamars o pedra. I tot això en aquest dimarts en el qual baixarà la temperatura. Si avui les més altes han arribat als 25 graus a Navata, cap al sector de l'Empordà, de cara a demà les més altes no passaran dels 22 o 23 graus. We have failed, we should, we remain below 1.5.
6: A 3CAT Info.
7: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 7:48, us ho avançàvem al sumari. Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat avui per reclamar la construcció del túnel del Port de la Bonaigua per tal de garantir la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada d'ara fa 2 mesos. Exigeixen solucions urgents i també més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
11: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
12: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita amb urgència una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
11: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Josep Rossell, denuncia un greuge territorial.
13: Hauríem de traslladar això a la consellera de Territori, a la Paneque, perquè dona explicacions i per a veure quines propostes poden oferir des de la conselleria. Sempre acabem gastant només els diners amb rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
11: Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
6: 3CAT Info.
0: Els treballs per localitzar una fossa amb víctimes de la repressió franquista al centre de Reus no detecten indicis sobre la seva existència. La prospecció amb georradar impulsada per la Generalitat es va dur a terme arran d'una investigació que ubicava la fossa en un pou d'una antiga fàbrica de la ciutat. Anem ara doncs fins a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
14: En no haver localitzat el pou amb aquesta prospecció, la Generalitat i l'Ajuntament de Reus descarten fer una excavació arqueològica. Tot i això, des del consistori diuen que han demanat a la Generalitat nous estudis. Montserrat Flores, regidora de Bon Govern, ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info.
15: Aquesta tècnica era molt bona, però en aquest cas concret no ha estat suficient. Els hem demanat que puguin investigar, saber si hi ha alguna altra tècnica per poder aclarir una cosa que la documentació ens portava cap a llocs molt concrets, no? I en canvi, doncs, a veure si d'alguna altra manera podíem arribar a esbrinar-ho.
14: La investigació va arrencar del testimoni d'Anton Maria Batlle, l'antropòleg Salvador Palomar primer i, posteriorment, els historiadors Cristian Muñoz i Joan Olivella ho van investigar i van aconseguir unes primeres possibles coordenades del pou. Olivella ha dit a aquesta emissora que creu que, més enllà del georradar, caldria treballar amb altres tècniques.
16: Jo crec que això passa per intentar-ho amb altres programes de sondeig i després, doncs, a veure, potser doncs, pressionar la Generalitat per dir, escolta, les coordenades que nosaltres capiguem amb un marge d'error de 2 metres de diàmetre que fa el pou, bueno, provar d'excavar.
14: Generalitat i consistori restaran pendents de nous indicis i mentrestant es preveu senyalitzar l'espai per preservar la memòria d'aquells fets.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una obra inèdita de Lita Cavallut s'exposa des d'avui a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista, multidisciplinària, considerada també una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, ha explicat avui la importància del banc exposat.
17: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: El llenç de 290 volem dir, per 400 centímetres i amb tons grisos i negres, s'hi pot veure una nena asseguda i una altra banda al quadre, una dona envoltada d'estudiants i també de llibres.
17: Esta niña representa me representa a mí, representa también la posibilidad de entrar en contacto con una enseñanza. Hay dos libros olvidados, o quizás adrede, dejados, no importa, pero esa niña tiene, a la edad de 13 años, la posibilidad de entrar en contacto con la enseñanza.
0: L'obra titulada Llum reivindica el paper de la Universitat de Barcelona com a creadora de llum i de coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà. I abans dels esports, encara els expliquem que el Cineclub de Torroella celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona el Cinema Mundial Municipal Montgrí amb programació continuada. Tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure el públic jove. Josep Lluís Santissó i Laia Claret ens expliquen la seva història.
18: Anem un matí a Torroella i entrem al Cinema Montgrí, una joia de sala amb més de 300 butaques que d'aquí un any i mig celebra 100 anys. I aquí ens hi esperen Jordi Bellapart, president del Cineclub, i Josep Colomer, membre de la Junta i coordinador del cinquantenari. Va ser fa mig segle quan el que era una secció del Casal del Montgrí pren força i neix el Cineclub.
19: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort del dictador, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, d'obrir-se nous camps, activar el que seria la democràcia.
18: De fet, a Torroella sempre s'hi ha respirat cinema i va arribar a haver tres sales, per tant, tots dos han viscut des de petits la màgia del setè art. El relat d'en Jordi us sonarà.
20: Jo tenia un tio que aquest sí que li agradava el cine. Devia tenir 10 anys o així, i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
21: Projeccionista, doncs, que
20: tu has vist la pel·lícula del Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs, home, potser una mica més gran, doncs, però jo era aquell.
22: Alfredo!
23: Totó, passeu aquí, que hem de parlar tu i jo. Jo vaig començar a treballar en aquesta feina als 10 anys.
18: Per tots dos, arribar als 50 anys suposa un luxe.
19: Per nosaltres suposa un èxit i molta satisfacció, perquè arribar als 50 anys, que no t'ho has proposat, però que hi arribes, ostres, doncs hem fet una cosa interessant, una cosa important. Donar vida a un cinema et donarà més satisfacció que no pas mal de caps.
18: En Josep especifica que la mitjana d'edat dels socis del Cineclub és alta i un dels reptes és que els joves vagin al cinema perquè no tenen l'hàbit de fer-ho. De fet, treballen amb els alumnes de l'institut per buscar complicitat.
19: Aquest és el gran, la qüestió del moment. I la feina pendent a fer, aconseguir que això, que la gent jove s'animi. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit d'assistir, de veure-ho en una sala.
18: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
19: sí,
18: no?
19: Sí, sí. Per exemple, ens varen demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
18: A la sala hi programen estrenes, però també versions originals i clàssics. Per commemorar els 50 anys han fet una exposició amb la història, la del Cineclub i la seva, que és indivisible. I és que, en poques paraules, en Jordi té clar què és per ell el cinema.
20: És la meva vida.
0: Un minutet més tard del que és habitual, moment pels esports.
24: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
25: Bona tarda, Txell. Avui el Sevilla Real Societat tancarà la 34a jornada de Lliga a les 9 del vespre. D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona i l'Espanyol, que són rivals directes del conjunt andalús a la zona baixa de la classificació. De fet, un triomf del Sevilla, que és 18è amb 34 punts, situaria el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. Recordem, d'altra banda, que aquest cap de setmana es disputarà la 35a jornada de Lliga amb el clàssic Barça-Madrid com a plat fort, que jugarà diumenge a les 9 del vespre. Un empat serveix a l'equip blaugrana per proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Ferland Mendy és dubte seriós al Madrid per una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta.
24: 3CAT Info.
25: El Barça femení, d'altra banda, ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip a la final de la Lliga de Campions que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. Es viatjaria en vol xàrter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general, sense l'entrada. Això sí, el Barça, d'altra banda, oferirà el títol de la Lliga Femenina a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff al partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit l'equip està estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que durà també l'equip masculí al clàssic de diumenge dins de l'acord amb el patrocinador principal Spotify. Pel que fa a la Champions masculina, demà sabrem el primer finalista. Serà l'Arsenal o l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran demà a l'estadi Emirates amb l'empat a un del partit d'anada. Diego Pablo Simeone és l'entrenador matalasser.
1: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente solamente el resultado.
25: El segon finalista el sabrem dimecres. A Múnich s'enfrontaran el Bayern i el PSG amb la referència del 5-4 de l'anada favorable al conjunt parisenc. També en futbol, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la Primera Federació. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid i el partit d'anada serà a Reus aquest cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. I tornant a la primera divisió masculina, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà la banqueta de l'equip la temporada vinent.
24: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
25: En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials, assegura que es troba bé i que està sa i que simplement està seguint unes pautes mèdiques que li han donat. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava res més. Pel que fa a l'handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. Si el Barça, vigent campió de la competició, guanyés l'equip castellà, s'enfrontaria el vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca. Les altres eliminatòries són Alacant-Osca i Bidasoa-Torrelavega. I la selecció espanyola femenina de waterpolo començarà aquest vespre la segona fase de la Copa del Món, enfrontant-se a Itàlia a partir d'un quart de nou del vespre. En aquesta fase, l'equip espanyol també s'haurà d'enfrontar als Estats Units i als Països Baixos.
24: Trescat Info.
2: Són les 8, bona tarda. José Luis Ábalos es declara víctima d'una conxorxa mediàtica al judici sobre la compra de mascaretes davant del Tribunal Suprem. L'exministre de Transports i exdirigent socialista ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i carrega contra la Guàrdia Civil per fer una investigació que considera esbiaixada. Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una dona de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. L'Iran ataca països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units anuncien que reobrirà l'estret d'Hormuz per a la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Les autoritats d'Abu Dhabi qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians i diuen que reserven el dret de respondre-hi. Rússia declara un alto el foc a la guerra d'Ucraïna aquest divendres i dissabte, coincidint amb la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El Ministeri de Defensa rus, en un comunicat, amenaça Kiev d'una represàlia sense precedents i intenta aigualir-li la festa. Zelensky qualifica la proposta de poc seriosa. La policia alemanya informa que dues persones han mort i dues més han quedat ferides en un atropellament al centre de la ciutat de Leipzig, al centre est del país. Segons alguns missatges dels mitjans, els vehicles han circulat a gran velocitat per una zona de vianants. La policia parla d'un incident confús, però ja ha detingut el sospitós. Mor als 87 anys Carlos Garaikoetxea, l'endecari del 80 al 85 sota les sigles del PNB, del Partit Nacionalista Basc. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Euskal Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata, que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. La nova llei de la protecció a la infància davant la violència obligarà a escoltar tots els infants i adolescents en qualsevol procediment que els afecti, també als jutjats i sense límit d'edat. Està previst que el govern espanyol aprovi demà la reforma que amplia l'assistència jurídica gratuïta, prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental i activa mesures immediates encara que l'infant no ho sol·liciti. Una prospecció amb georadar no permet localitzar una fossa amb víctimes de la repressió franquista al centre de Reus. Una investigació apuntava que hi havia restes de desenes de represaliats republicans al pou d'una antiga fàbrica de la ciutat.
24: Esports.
25: A les 9 del vespre es tanca la 34a jornada de la primera divisió masculina amb el Sevilla Reial Societat. Un triomf del conjunt andalús situaria el Girona a 2 punts del descens i l'Espanyol a 3, a 4 jornades per acabar. El jugador del Barça de bàsquet, Will Clyburn, assegura que es troba bé, tot i estar 4 setmanes de baixa per un motiu que el club no ha fet públic. I el Barça d'handbol s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, una competició que jugarà entre el 5 i el 7 de juny a Alacant.
2: Els ruixats i les tempestes que hem tingut durant el dia retiraran cap al tard de les comarques cap a Girona. Demà al matí el temps serà assolellat amb bancs de boira a les planes anteriors. En canvi, a partir del migdia apareixeran ruixats al Pirineu i hi haurà pluges localment intenses al prelitoral.
24: 3CAT Info.

0: contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de Luco sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor Daldama i nega el cobrament de comissions.
2: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Coldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
1: També ha volgut deixar clar que ell i Coldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
2: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
1: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
2: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
1: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
0: El judici de l'operació Kitchen contra les excúpules d'interior i el del PP, l'exdirector del CNI, nega de totes que l'organisme formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix San Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha afirmat el comissari Villarejo.
3: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
4: 3CAT Info.
0: Concentració a Esplugues de Llobregat aquesta tarda per condemnar la mort d'una jove de la localitat d'aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. Unitat mòbil a Esplugues, Xavier Cussó i David Àngela.
5: Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una quarantena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri de Finestrell aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
6: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està secret de sumari, és el que es pot avançar.
5: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
7: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat.
0: 8 i 8 minuts.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: S'està produint una escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que la flota naval nord-americana obrirà l'estret d'Hormuz per la circulació dels vaixells mercants retinguts durant 2 mesos per la guerra. L'anomenat Projecte Llibertat, anunciat ahir a la nit per Trump, ha permès la sortida del Golf de 2 vaixells comerciants amb bandera dels Estats Units, segons asseguren les autoritats militars de Washington. L'almirall Brad Cooper admet que la República Islàmica ha atacat amb míssils de creuer vaixells comercials i militars dels Estats Units. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui i diuen que reserven el dret de respondre. I aquest país del Golf, aliat dels Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians i ha patit un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia. D'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana ancorat a l'estret d'Hormuz ha patit un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. Rússia, canviem de qüestió, declara un alto al foc a la guerra d'Ucraïna aquest divendres i dissabte, coincidint amb la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El Ministeri de

0: de Defensa rus, en un comunicat, amenaça Kiev amb una represàlia sense precedents si intenta igualir-li la festa. Zelensky qualifica la proposta de poc seriosa. Moscou, Cristina Solies.
1: Putin finalment ha decidit que aturarà els combats durant 48 hores amb la mirada posada en la desfilada militar de dissabte a la plaça Roja. El Kremlin ja havia anunciat que no s'hi exhibiran ni tancs ni míssils per por dels atacs de drons ucraïnesos, però el president rus intenta assegurar-se amb aquest alto el foc unilateral que Ucraïna no atacarà el cor de Moscou en la seva festivitat més destacada. Ara bé, Volodymyr Zelensky ja ha deixat clar que ningú els ha fet cap proposta oficial i que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
2: Un alto el foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui Merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir fem un alto el foc de 24 hores, això no és seriós.
1: Unes paraules que no han agradat gens ni mica al Kremlin, que ja ha advertit Zelensky que si intenta atacar Moscou pel 9 de maig, llançaran un atac massiu amb míssils de represàlia contra Kiev i fins i tot alerta als civils i diplomàtics que abandonin la capital. Ucraïna ha posat avui la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un edifici residencial a menys de 10 quilòmetres del Kremlin.
0: I almenys dues persones han mort en un atropellament d'un cotxe en una zona de vianants del centre de la ciutat alemanya de Leipzig, segons ha confirmat l'alcalde. Diverses persones haurien quedat ferides en un balanç que encara no és definitiu. El conductor, que ha estat detingut, un home de 33 anys, però no se sap encara si l'acció ha estat deliberada. Els fets han passat aquesta tarda en una zona cèntrica de la ciutat, quan el vehicle ha circulat a gran velocitat. Alguns mitjans que citen testimonis expliquen que hi ha diversos cossos coberts amb llençols. En l'última dècada, Leipzig ha anat prohibint progressivament la circulació de cotxes al nucli antic. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat de Chilicon ha decidit de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saïf Abukashek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Thiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos, interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona d'Abukashek, Sali Issa, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
3: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal.
4: 3CAT Info.
0: Ha mort als 87 anys qui va ser l'endecari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata, que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Nascut a Pamplona, Garaikoetxea va ser una figura clau en la restitució del govern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc. També va condemnar sempre la violència d'ETA de qui va celebrar que anunciés que abandonava la via armada. Ho va dir el 2011 en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Garaikoetxea també va ser eurodiputat a finals dels 80. En un comunicat, l'actual lendakari Manuel Pradales ha agraït a Carlos Garaikoetxea la seva determinació i lluita per la llibertat d'Euskadi. El defineix com l'arquitecte de l'autogovern i del benestar basc i destaca que va ser líder dels temps més difícils. També assenyala que va ser un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, i que va ser un honor aprendre d'ell. No et fallarem, li diu el lendakari al final del comunicat. I abans de l'àrea de serveis, us expliquem que els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquesta obligació es fixava a partir dels 12 anys o en funció de la maduresa. El text, impulsat pel Ministeri de Joventut i Infància, crea un torn d'ofici especialitzat en violència contra la infància i amplia l'assistència jurídica gratuïta per als menors. També estableix que s'activin mesures de protecció immediates davant de qualsevol indici de violència encara que el menor no ho sol·liciti. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
6: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada. Puedo adelantar alguna cuestión, como por ejemplo el derecho a la escucha, que consideramos que es un elemento central para garantizar los derechos de la infancia.
0: En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castiga l'ús de la síndrome d'alienació parental on un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. La reforma permet la intervenció en casos de desprotecció greu i endureix els requisits per treballar amb menors. També impedeix que condemnats per delictes contra la infància exerceixin professions amb contacte habitual amb nens i adolescents. En punt, 9:15 del vespre. Equip Viari, Marilus García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Una nova incidència ja tallada a la carretera G614 a l'altura del terme municipal del Port de la Selva en totes dues direccions a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. A l'àrea de Barcelona només queden petites aturades a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca, en sentit en Besòs, i també a l'altura de Roquetes en direcció Llobregat, en aquest cas a causa d'un vehicle avariat. A la resta, la circulació ja normalitzada. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Durant les darreres hores, les pluges s'han continuat abraçant especialment la meitat oest del país, comarques del Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre i del Pirineu, i s'espera que amb l'arribada de la vespre i nit arribin a punts de la Catalunya central i al Pirineu més oriental. De fet, s'espera que cap als vols de mitjanit arribin a les comarques de Girona i després marxin mar endins. I tot per deixar una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país. Tot i així, déu-n'hi-do les precipitacions d'avui, que han deixat fins a 30 litres per metre quadrat a Manresa, a Torelló o a Linyà, 25 litres per metre quadrat, a Òdena, 21 litres per metre quadrat, o a Sant Salvador de Guardiola, 20 litres. De cara a demà, doncs, tindrem dues meitats clarament diferenciades. Un matí assolellat, amb molts bancs de boira a primera hora del matí a les planes interiors, a la Catalunya central, Pla de Lleida, també cap al sector de l'Unyà, i en canvi, a partir del migdia, veurem créixer aquestes grans nuvolades que tornaran a deixar ruixats al Pirineu, Prepirineu, i sobretot a tot el sector del prelitoral, des de pràcticament l'Empordà fins al Montsià. Els ruixats a les comarques de l'interior, preferentment en sector de muntanya, poden ser localment intenses, acompanyades de calamarsa o pedra. Demà, amb unes temperatures que tendiran a quedar-se una miqueta més curtes. Si avui les més altes s'han arribat pràcticament als 25 graus, en el cas de Navata, demà les més altes amb prou feines arribaran als 22 o als 23 graus.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 12 minuts i mig i arribarem a 9:15 del vespre. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyols a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hi hauria provocat la mort de 3 persones. Segons ha informat la companyia, les víctimes són un matrimoni holandès i una dona de nacionalitat alemanya. L'embarcació, que va sortir del port argentí d'Ushuaia el 20 de març, anava en direcció a Cap Verd, però les autoritats li han prohibit atracar per motius de seguretat pública nacional. Un dels passatgers, a través de les xarxes socials, ha explicat la incertesa que es viu a bord.
9: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines.
0: Visiblement emocionat, com senten, assegura que la tripulació i els passatgers viuen amb molta preocupació el que està passant i que tothom té ganes de tornar a casa. La destinació final del creuer són les Illes Canàries i ara mateix la companyia treballa amb la possibilitat que els 88 passatgers i els 66 tripulants desembarquin o a Les Palmes o a Tenerife, on s'haurà de sotmetre a anàlisis mèdiques. A banda dels 3 morts, l'empresa ha informat que un passatger també va ser traslladat a Sud-àfrica per rebre tractament i que 2 membres de la tripulació també tenen símptomes respiratoris i requereixen atenció sanitària. L'endantavirus és una malaltia que es transmet per contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i que en casos poc freqüents es pot propagar entre persones i derivar en malalties respiratòries greus. Canviem radicalment de qüestió. A Lleida investiguen la mort d'una dona que estava interna a la presó de Ponent. Es descarta que hagi estat un suïcidi i s'està intentant aclarir si els fets estan relacionats amb una sobredosi accidental, Júlia Albacar.
10: Els fets van passar ahir a la tarda. Segons ha confirmat el Departament de Justícia, es descarta que hagi estat un suïcidi. De moment s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per saber la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona havia mantingut un vis-a-vis durant el qual possiblement s'hauria introduït droga al cos. Hores més tard s'hauria trencat l'embolcall i això li hauria provocat una sobredosi accidental. Es tracta d'una pràctica que les mateixes fonts expliquen que és una forma habitual a les presons per introduir droga. Fa unes setmanes a la presó de Lleida es va treure la vida un intern acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris catalans.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat avui per reclamar la construcció del túnel del Port de la Bonaigua per garantir la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions greus urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
11: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que a banda de l'esllavissada del febrer hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
12: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
11: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Josep Rossell, denuncia un greuge territorial.
13: Hauríem de traslladar això a la consellera de Territori, a la Paneque, perquè doni explicacions i per a veure quines propostes poden oferir des de la conselleria. Sempre acabem gastant només els diners amb rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
11: Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: Els treballs per localitzar una fossa amb víctimes de la repressió franquista al centre de Reus no detecten indicis sobre la seva existència. La prospecció amb georradar impulsada per la Generalitat es va dur a terme arran d'una investigació que ubicava la fossa en un pou d'una antiga fàbrica de la ciutat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: En no haver localitzat el pou amb aquesta prospecció, la Generalitat i l'Ajuntament de Reus descarten fer una excavació arqueològica. Tot i això, des del consistori diuen que han demanat a la Generalitat nous estudis. Montserrat Flores, regidora de Bon Govern, ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info.
15: Aquesta tècnica era molt bona, però en aquest cas concret no ha estat suficient. Els hem demanat que puguin investigar, saber si hi ha alguna altra tècnica per poder aclarir una cosa que la documentació ens portava cap a llocs molt concrets, no? I en canvi, doncs, a veure si d'alguna altra manera podíem arribar a esbrinar-ho.
14: La investigació va arrencar del testimoni d'Anton Maria Batlle, l'antropòleg Salvador Palomar primer i, posteriorment, els historiadors Cristian Muñoz i Joan Olivella ho van investigar i van aconseguir unes primeres possibles coordenades del pou. Olivella ha dit a aquesta emissora que creu que, més enllà del georradar, caldria treballar amb altres tècniques.
16: Jo crec que això passa per intentar-ho amb altres programes de sondeig i després, doncs, a veure, potser doncs, pressionar la Generalitat per dir, escolta, les coordenades que nosaltres sapiguem amb un marge d'error de 2 metres de diàmetre que fa el pou, bueno, provar d'excavar.
14: Generalitat i consistori restaran pendents de nous indicis i mentrestant es preveu senyalitzar l'espai per preservar la memòria d'aquells fets.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: 2 minuts i arribaran els esports. La periodista i escriptora bielorussa i el Premi Nobel de la Pau de la Literatura, Svetlana Alexievich, i el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martín Barón ha rebut avui el Premi de Barcelona Ortega y Gasset que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional. A la cerimònia, que s'ha fet al Saló de 100 de l'Ajuntament de la capital catalana, tots tres guardonats han alertat sobre el perill que corre avui la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança als diferents punts del món. En aquest sentit, Aleksejevich s'ha preguntat en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat la representació institucional de l'acte, en què també s'han recordat els 50 anys d'existència del diari El País. Illa ha reivindicat el periodisme d'arrel, al qual hi ha un compromís i una vocació que són més necessaris que mai, i Collboni ha anunciat que es posarà en marxa un observatori contra la desinformació per contrarrestar amb dades les notícies falses sobre la ciutat de Barcelona. I els actors Demi Moore i Stellan Skarsgård i la directora Chloe Zhao són alguns dels membres del jurat que decidiran la Palma d'Or del Festival de Cannes d'aquest any, segons han anunciat els organitzadors aquesta tarda. Pocs dies abans que comenci la 79a edició del festival, el 12 de maig, els organitzadors han presentat el jurat de 9 membres que valoraran les pel·lícules a competició. Com ja es va anunciar fa dies, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook presidirà el jurat. La resta del jurat el formen noms com l'actriu irlandesa etíop Ruth Negga, la directora belga Laura Bondel i el guionista escocès Paul Laverty, entre d'altres. D'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a 9:15 del vespre i, com sempre, a 3cat.info a aquesta hora ens centrem en la informació esportiva.
4: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
17: Bona tarda. L'encapçalem parlant del partit que ha de tancar la jornada 34 de la primera divisió de futbol. Arrencarà a les 9:01 Sevilla-Reial Societat. Arrencarà a les 9, com dèiem, i té afectació indirecta en els dos equips catalans immersos en la zona baixa de la classificació, el Girona i l'Espanyol. I és que d'aquest partit, d'aquest Sevilla-Reial Societat, doncs pot condicionar la situació classificatòria de tots dos, i és que el Sevilla és el tercer per la cua a la classificació, 18è, amb 34 punts, i un triomf dels sevillans, doncs, situaria el Girona 2 punts per sobre dels jocs de descens i l'Espanyol 3 punts per sobre dels jocs de descens. Ara són a 6 i 5 punts respectivament del Sevilla. Això pel que fa aquest partit. A primera encara destaquem que en clau Barça i del rival dels blaugranes diumenge, el Madrid, al clàssic del Camp Nou, que jugarà, com dèiem, a partir de les 9 al Camp Nou diumenge 10 de maig, doncs el jugador blanc, Ferlan Mendy, és molt dubtós per poder jugar aquest partit perquè té una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. Pel que fa al Barça, estrictament parlant, en relació a l'equip femení, doncs el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per acompanyar l'equip a la final de la Lliga de Campions que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. Es viatjaria en vol charter el mateix dia del partit i es tornaria després de la final per 571 euros per als socis i 628 per al públic en general. Sense l'entrada, Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parlava així de la final en declaracions al club de la mitjanit.
18: Evidentment el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
17: El Barça, d'altra banda, oferirà el títol de la Lliga Femenina a l'afició aquest proper dimecres a l'estadi Johan Cruyff al partit de Lliga contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit l'equip estrenarà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que durà l'equip masculí a aquest clàssic de diumenge, dins de l'acord amb el patrocinador principal, Spotify. A la Champions masculina, mentrestant, demà sabrem el primer finalista.
4: 3cat Info.
17: Serà o bé l'Arsenal o bé l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran demà a l'estadi Emirates de Londres al partit de tornada amb empat a un del primer enfrontament a l'estadi Metropolitano. Diego Simeone, el preparador matalassé, s'ha referit a aquest enfrontament en les hores prèvies.
19: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente solamente el resultado.
17: El segon finalista el sabrem dimecres. A Múnich s'enfrontaran el Bayern i el Paris Saint-Germain amb l'anada resolta amb un 5-4, favorable als parisencs. I també en futbol internacional, en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, ha reconegut l'interès del Barça a incorporar el defensa del seu equip, Bastoni. Són declaracions a la RAI.
20: No nascondo que si sia un interessamento da parte del Barcellona.
21: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
20: Vull dir manera e noi siamo contenti di trattenerlo con noi.
17: També en clau internacional, afegim, a casa nostra volíem dir, l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació. El sorteig que s'ha fet aquest migdia a Madrid ha deparat aquest emparellament amb el partit d'anada a Reus aquest proper cap de setmana i el de tornada al següent a Galícia. I afegim que a la primera divisió masculina el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip groguet la temporada vinent. L'anunci és just al cap de dos dies que el Villarreal hagi confirmat la seva classificació matemàtica per tornar a jugar la Lliga de Campions la temporada vinent.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que es troba bé i està sa i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava res més. I en vol, hem sabut també que el Barça s'enfrontarà al Valladolid, als quarts de final de la Copa Masculina, a la fase final que es farà del 5 al 7 de juny a Alacant. Si el Barça, que és el vigent campió, guanyés l'equip castellà, aleshores s'enfrontaria en semifinals al vencedor del duel entre el Nava i el Conca.

0: Hem arribat a 8:45 del vespre, és dilluns 4 de maig, moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. La Fiscalia manté, ho hem sabut fa poca estona, la petició de 24 anys de presó per a l'exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos, de 19 i mig per al seu exassessor Koldo García i de 7 per al comissionista Víctor de Aldama en el cas de les mascaretes. Avui, en la seva declaració, Ábalos s'ha desvinculat d'Aldama, ha qüestionat la investigació de la Guàrdia Civil i ha afirmat que és víctima d'una conxorxa mediàtica. Ho ampliem de seguida. També us explicarem la concentració que hi ha hagut a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una dona de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. També pendents de la informació internacional, l'Iran ataca els països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units anunciessin que reobriren l'estret d'Hormuz per a la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Les autoritats d'Abu Dhabi qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians i diuen que reserven el dret de respondre. I de seguida ampliem aquestes qüestions, però els propers 30 minuts en aquest bloc informatiu també us explicarem d'altres qüestions. Per exemple, cada hora Endesa talla llum a 3 abonats per frau elèctrica a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. D'altra banda, l'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EMPOC o la insuficiència cardíaca. I més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Ho ampliarem tot seguit.
1: Esports.
0: Quan faltin 5 minuts per les 9, ampliarem la informació esportiva, que ara detallem, David.
2: Doncs el detall passa pel partit que ha de començar a les 9 per tancar la jornada 34 a la primera divisió de futbol. Un Sevilla-Reial Societat que pot tenir afectació en la classificació de dos dels catalans, el Girona i l'Espanyol, a la zona baixa de la classificació. El Sevilla és tercer per la cua, últim dels equips que baixaria a segona. Un triomf dels sevillans deixaria l'Espanyol a 3 punts únicament de descens i el Girona a 2.
0: Doncs, com sempre, la prèvia del partit aquí a 3Cat Info, quan falten 5 minuts per les 9, i els ruixats i les tempestes que hem tingut durant el dia es retiraran cap al tard cap a les comarques de Girona. Demà al matí el temps serà assolellat amb bancs de boira a les planes interiors. En canvi, a partir del migdia apareixeran ruixats al Pirineu i hi haurà pluges localment intenses al prelitoral. Pràcticament 3 minuts per sobre de 8:45 del vespre.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem, la Fiscalia, manté la seva petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, 19 i mig pel seu exassessor Koldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama en el cas de les mascaretes. El PP, que lidera les acusacions populars, sol·licita rebaixar la pena d'Aldama a menys de 2 anys per delicte de col·laboració amb la justícia, i les defenses d'Ábalos i Koldo demanen per a ells l'absolució. Avui, en la seva declaració davant el Tribunal, l'exministre de Transports ha retirat i ha reiterat que no va cobrar comissions de l'empresari Aldama i ha carregat una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de Luco sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor d'Aldama i nega el cobrament de comissions.
4: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Koldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
3: També ha volgut deixar clar que ell i Koldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
4: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
3: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
4: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
3: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
0: Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti de cap atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar les properes hores a disposició judicial. Unitat Mòbil Esplugues, Xavier Cussó i David Àngela.
5: Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una quarantena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri de Finestrelles, aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
6: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i per tant s'estan analitzant, tot i que està secret de sumari, és el que es pot avançar.
5: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
7: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: S'està produint una escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que la flota naval nord-americana obrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants retinguts durant dos mesos per la guerra. L'anomenat Projecte Llibertat, anunciat ahir a la nit per Trump, ha permès la sortida del Golf de dos vaixells comercials amb bandera dels Estats Units, segons asseguren les autoritats militars de Washington. L'almirall Brad Cooper admet que la República Islàmica ha atacat amb míssils de creuer vaixells comercials i militars dels Estats Units. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui i diuen que reserven el dret de respondre. I aquest país del Golf, aliat dels Estats Units, ha interceptat tres míssils iranians i ha patit un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha tres treballadors ferits de nacionalitat índia. D'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana, ancorat a l'estret d'Hormuz, ha patit un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. Amb tot, l'atenció a l'estret d'Hormuz enfonsa les borses i torna a disparar el preu del petroli. El barril de Brent s'encareix més d'un 5% i ja supera els $114. El nerviosisme s'ha traslladat als mercats i els principals parquets europeus han tancat amb baixades al voltant del 2%. L'IBEX 35 ha reculat un 2,4% i ha liderat les pèrdues a Europa en la pitjor sessió en dos mesos. Els valors bancaris han estat els més castigats pels inversors. I Europa i el Canadà es volen construir i constituir com a alternativa al caos mundial desencadenat per Donald Trump i les guerres a l'Iran i Ucraïna. Una cinquantena de líders europeus s'han reunit a Yerevan, a la capital d'Armènia, per buscar una estratègia comuna que els faci menys dependents dels Estats Units i la Xina. Les cimeres fan al marc de la Comunitat Política Europea, una iniciativa creada fa 4 anys pel president francès Emmanuel Macron arran de la invasió russa d'Ucraïna. Com a primer convidat no europeu, el primer ministre canadenc Mark Carney ha assegurat que una altra realitat és possible.
8: Sabem que la nostàlgia no és una estratègia, però no creiem que estiguem destinats a sotmetre'ns a un món de transaccions aïllat i brutal, i reunions com aquestes apunten a un camí millor al davant.
0: A l'ombra de l'anunci dels Estats Units de retirar 5.000 soldats d'Alemanya, Macron ha destacat la importància de treballar plegats europeus i canadencs per deixar de pagar el cost de la sobredependència.
9: Quan parlem del paraigua americà en termes de seguretat defensiva, siguem sincers, aquest és l'elefant a l'habitació, però si en Marc és aquí és perquè se sent més a prop dels europeus i perquè tots estem junts i creiem que hem d'estar més units.
0: A més del Canadà, sobre la guerra d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia perquè segui a negociar la pau i considera cabdal que Europa participi en el diàleg.
10: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
0: A més del Canadà, a la reunió hi assisteixen la pràctica totalitat dels països europeus, tret de Rússia i Bielorússia. Almenys dues persones han mort en l'atropellament d'un cotxe en una zona de vianants del centre de la ciutat alemanya de Leipzig. Segons ha confirmat l'alcalde, diverses persones haurien quedat ferides en un balanç que encara no és definitiu. El conductor, que ha estat detingut, és un home de 33 anys, però no se sap encara si l'acció ha estat deliberada. Tot i això, el primer ministre de Saxònia ha dit que el sospitós possiblement té problemes de salut mental. Els fets han passat aquesta tarda en una zona cèntrica de la ciutat quan el vehicle circulava a gran velocitat. Alguns mitjans que citen testimonis expliquen que hi ha diversos cossos coberts amb llençols. En l'última dècada, Leipzig ha anat prohibint progressivament la circulació al nucli antic.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del vespre. Cada hora, Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. Es tracta d'una xifra rècord fins ara. Catalunya és el lloc de l'Estat on més fraus es detecten i representa un terç del total del conjunt d'Espanya. Els que s'emporten el volum més gran són indústries, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocutació, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya.
11: Les noves tecnologies, no?, que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
0: En total, l'any passat es van defraudar 486 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar. I la Comissió dels Mercats i la Competència anuncia 8 nous expedients per irregularitats detectades durant la investigació de l'apagada de l'abril de l'any passat, i ja en suma 60. 6 dels nous expedients que s'han obert per faltes que es consideren greus són a Naturgy. L'energètica va reconèixer la setmana passada que havia rebut 11 advertiments, però assegura que cap d'ells està estrictament i directament relacionat amb el dia de l'incident. La comissió reconeix que la seva investigació afecta el període anterior i posterior a l'apagada i admet que els procediments oberts no signifiquen que s'atribueixin responsabilitats directes en el zero energètic. Arriben a judici els aldarulls de fa 8 anys a la Universitat de Barcelona que van impedir a l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana fer-hi un acte. 18 independentistes s'enfronten a penes de 2 anys i mig de presó. Els testimonis que han declarat avui han parlat de crits, empentes i consignes contra Societat Civil Catalana. Maria Núria Rebetlle.
12: Ningú ha parlat d'agressions ni de ferits. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana present a l'acte, es va sentir amenaçat de mort per la consigna pim-pam-pum, que no en quedi ni un.
13: Imagínense, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora. Esa, hace 8 años, una leona, una persona que te atacaba verbalmente, te miraba, vete de aquí, desaparece.
12: Tots els testimonis d'avui de Societat Civil Catalana han indicat que era un acte cultural per parlar del Quixot i han negat que fos polític. Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques, però el jutge ho va rebutjar. Ho han tornat a sol·licitar avui i el magistrat ha dit que ho resoldrà en sentència. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
14: Hòstia, demanem que s'expliqui l'amnistia, és evidentment independentista. I per, és una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
12: També es demana als acusats que paguin una multa de 6.500 euros cadascun. Finalment, els organitzadors van suspendre l'acte d'ara fa 8 anys i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos en alguns centres educatius. Insisteix que només és una prova i que al desembre decidiran si s'estén a tot Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que hi ha al voltant dels centres i estudien si aquesta pot ser una resposta. Després de la polèmica dels últims dies, el departament deixa d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla.
15: Potser també s'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No, no va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
0: Sobre l'acord amb els sindicats i la convocatòria de vagues entre maig i juny per part dels sindicats contraris, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu, també amb les famílies. Insisteix que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es puguin augmentar més el sou.
15: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
0: Els demana més als sindicats contraris que reprenguin les negociacions per aplicar-ho. En punt 8:45... Àrea de serveis a 3CAT Info, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Encara dos accidents que afecten la circulació. Segons informen des de Trànsit, es manté tallada la J614 al Port de la Selva en totes dues direccions i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, retencions puntuals a l'altura de Roquetes en direcció Llobregat, també a causa d'un accident, segons dades del Servei Català de Trànsit. A la resta de carreteres d'autopistes catalanes, la circulació ja normalitzada i el transport públic també sense noves incidències, segons els diferents superadors.
0: El temps. Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les properes hores encara ens fa parlar de precipitacions, ja que pel vespre les pluges arribaven amb certa intensitat al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre i s'espera que durant les immediates hores arribin també a punts de la Catalunya central i vagin marxant cap a les comarques de Girona. De fet, s'espera que cap als vols de mitjanit aquestes pluges de Girona marxin mar endins per deixar una pas a una nit i matinada prou tranquil·la. Tot i així, aquestes precipitacions han arribat a deixar fins a 30 litres per metre quadrat a Manresa o a Òdena, 21 litres per metre quadrat, a Conesa, 17 litres. Marxen les precipitacions i donarà pas a un dimarts matí tranquil, amb sol, també amb alguns núvols, i sobretot amb molts bancs de boira matinal a primera hora del dia a la Catalunya central, al Pla de Lleida, cap al sector de l'Unyà. Unes boires que ràpidament tendiran a esvair-se, però seran substituïdes a partir del migdia per noves nuvolades que creixeran a punts de muntanya. S'esperen ruixats i tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, però sobretot a tot el sector del prelitoral, des del sector de les Gavarres, des del sector interior de les comarques de l'Empordà, fins pràcticament als ports. Atenció, perquè les tempestes poden ser intenses, acompanyades de calamarsa o fins i tot de pedra. Això farà també que les temperatures es quedin una miqueta més curtes. Deixem enrere les calorades de les darreres setmanes perquè les màximes amb prou feines tendiran a tocar la xifra dels 22 o 23 graus.
18: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Nou dia de problemes a les línies de tren de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha generat retards importants als trens de la R2 Sud entre les 8 i les 10 del matí, que s'han afegit als que generen les obres de millora entre Garraf i Sitges. Mentrestant, des d'avui, Valls a l'Alt Camp s'ha tornat a quedar sense trens durant dos mesos per unes obres de l'R15, que ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però amb molts problemes. Tarragona, Manel Sastre.
19: En el cas de l'R13, unes obres urgents en els túnels que entra a la plana de Picamoixons i Roda de Barà han obligat a posar autobusos fins al juliol. Els primers viatgers s'han queixat de descoordinació i Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, creu que alguns busos podrien fer trajectes directes.
20: I ara em trobo això, que el de les 7:30 que anava directe, no hi va. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui qui vulgui. És patètic.
21: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat.
19: Matí de desgavell també a l'R15, que després de 3 mesos sense trens de passatgers avui ha reobert el tram Reus-Móra la Nova, encara amb trams amb limitació de velocitat i amb els usuaris resignats i indignats perquè se'ls vulgui cobrar el bitllet a partir de dissabte.
22: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
23: Bueno, avui ja no ha anat puntual.
24: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
19: El tram Móra a Riba-roja, però, es continua fent amb autobusos.
0: Demà també recupera el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders i també demà l'R3 recuperarà el servei entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
18: 3CAT Info.
0: Més qüestions d'aquí a 5 minuts i mig. Ens centrem en els esports. Abans us expliquem que l'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades, com una malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EMPOC o la insuficiència cardíaca. L'èxit es basa en anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Són persones fràgils que de mitjana tenen més de 80 anys i que prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per diverses patologies. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord, els fan un seguiment constant, de manera que es descompensen menys i, per tant, acudeixen menys als hospitals. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
2: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica en una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: Si són menys greus els seguiments tant de l'EMPOC com de la insuficiència cardíaca que es fa des de l'atenció primària, si són més complexos des de l'hospital de dia i si la seva malaltia requereix més expertesa, se'ls dirigeix directament a Vall d'Hebron. El programa, 4 anys després de posar-se en marxa, ha millorat notablement la qualitat de vida d'aquests pacients, tant pel nivell de dolor, la mobilitat, l'autonomia o l'ansietat i la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. El lliurament dels guardons s'ha fet aquest migdia al Palau de Pedralbes de Barcelona en un acte presidit pel rei Felip VI, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. Montse Poblet.
3: Els premis reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. En el seu discurs, el rei ha subratllat la importància de la ciència per resoldre reptes relacionats amb la salut, l'energia o l'organització social en un moment tan complex com l'actual, però ha deixat clar que només amb el talent investigador no n'hi ha prou, calen recursos, reconeixement i suport.
4: El talento por sí solo no basta. Necesita ser acompañado, apoyado, comprendido, sostenido y reconocido. Con el tiempo hemos aprendido esa lección en España. En las últimas décadas, con oscilaciones debido a las coyunturas, evidentemente ha crecido y se ha consolidado un amplio consenso en torno al valor de la investigación y la innovación y sobre la necesidad de dotarlas de más recursos.
3: Entre els guardonats que treballen en centres de recerca catalans, Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili en Ciència i Tecnologia Química o Marcos Fernández, Premi de Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer aquesta crida als joves.
6: Son unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante, porque nos tenemos que mover.
3: Al lliurament dels guardons també hi ha assistit el president Salvador Illa i la ministra de Ciència, Diana Morán.
0: Els opositors al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre fan un pas més i creen una plataforma denunciant opacitat i falta d'informació. De moment s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Tortosa, Jordi Barranca.
7: L'opacitat del projecte és una de les queixes centrals dels contraris que ara han constituït la plataforma Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial. També posen el focus en l'aprofitament de recursos com l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT aquí a les Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
25: La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
7: I posen en dubte també les grans xifres que envolten el projecte.
25: Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen fer a Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball comptant la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
7: Els impulsors són bàsicament ebrencs, tot i que també hi ha persones i entitats al priorat interessades.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. 3CAT Info.
26: I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
27: Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
26: Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
27: Hòstia.
26: A la zona ocupada.
27: Ostres, això no ho he sabut mai.
28: Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Ripollet.info.
0: 5 minuts i mig i seran les 9.
1: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
5: Bona tarda. Informació esportiva que arrenquem aquí a la sintonia de 3CAT Info aquesta hora parlant del partit que ha de tancar la jornada a la primera divisió de futbol. La 34ena serà a partir de les 9 en què s'enfrontaran el Sevilla i la Reial Societat en un partit que pot tenir afectació classificatòria en dos dels equips catalans, els que estan immersos en la zona baixa de la classificació, el Girona i l'Espanyol. I és que si aquest partit l'acaba guanyant el Sevilla, que és el 18è amb 34 punts, per tant, l'últim dels tres equips que baixaria a segona ara per ara, aleshores això situaria el Girona a dos punts del descens directe i l'Espanyol a només tres. Aquest partit, com dèiem, el Sevilla-Real Societat arrencarà a partir de les 9 del vespre i l'anirem seguint doncs, en successius blocs informatius aquí a 3CAT Info. D'altra banda, expliquem també que el Madrid, el seu futbolista Fernand Mendy, és molt dubtós per poder jugar al clàssic de diumenge que ve al Camp Nou contra el Barça perquè té una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. Un Barça que, d'altra banda, pel que fa a l'equip femení, ha ofert un pla de viatge per acompanyar el conjunt de Pere Romeu a la final de la Lliga de Campions, que s'ha de jugar a Oslo, Noruega, el 23 de maig. El Barça es va classificar ahir per disputar aquesta final contra l'Olímpic de Lió. De cara a aquest partit pel títol, es viatjaria en vol xàrter el mateix dia de partit i es tornaria després de la final per un total de 571 euros per als socis i 628 per al públic en general. Preu sense l'entrada. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, parlava així d'aquesta final en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
5: El Barça, d'altra banda, oferirà el títol d'aquesta Lliga femenina a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff, al partit de Lliga contra el Llevant, que és un duel pendent de la 27a jornada. A més, en aquest partit, l'equip estrenarà també la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que durà l'equip masculí al clàssic de diumenge dins de l'acord amb el patrocinador principal Spotify.
1: 3CAT Info.
5: Pel que fa a la Champions masculina, demà sabrem el primer finalista. Serà l'Arsenal o bé l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran demà a l'estadi Emirates de Londres amb un marcador d'empat a un del partit d'anada jugat la setmana passada a l'estadi Metropolitano de Madrid. Diego Simeone, el preparador matalasser, assegura que té clar quina pauta de partit hauran de seguir per assolir la classificació.
9: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente, solamente el resultado.
5: El segon finalista el sabrem dimecres. I és que a Múnich s'enfrontaran el Bayern i el Paris Saint-Germain amb 5-4 favorable als parisencs del primer enfrontament. També en clau internacional i en clau de mercat, afegim que el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, ha reconegut l'interès del Barça a fitxar el defensa interista Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
10: No nascondo que si sia un interessamento da parte del Barcellona.
11: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
10: Vull dir de manera que no siamo contenti di trattenerlo con noi.
5: També en futbol, afegim que l'Ourense serà el rival del Reus a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació. El sorteig que s'ha fet aquest migdia a Madrid ho ha deparat així amb el partit d'anada a Reus aquest cap de setmana i el de tornada el cap de setmana següent a Galícia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Un minut encara per afegir en clau poliesportiva que el jugador del Barça de bàsquet Will Clyburn ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials assegura que es troba bé i està sa i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat. El comunicat mèdic del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estaven tractant, però no es concretava res més. En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid, als quarts de final de la Copa que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant en format de fase final. Carlos Ortega, el preparador blaugrana, fa aquesta valoració del sorteig.
12: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido. Un 6-0 alternan defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó en Liga la temporada pasada.
5: Si el Barça, que és el vigent campió, guanyés, l'equip castellà aleshores s'enfrontaria en semifinals del vencedor de l'eliminatòria entre el Nava i el Conca.
28: Trescat Info.

0: Les 9 en punt. José Luis Ábalos ha negat haver cobrat comissions per l'empresari Víctor de Aldama i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica durant la declaració que ha fet aquest dilluns al judici per la compra de mascaretes. L'exministre de Transports socialista també ha carregat contra la Guàrdia Civil perquè considera que la investigació és esbiaixada. L'Iran ataca països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units anunciessin que reobrirà l'estret d'Hormuz per la circulació dels vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Les autoritats d'Abu Dhabi qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians i diuen que reserven el dret a respondre-hi. I Rússia declara un alto al foc a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte, coincidint amb la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El ministre de Defensa rus, en un comunicat, amenaça Kiev d'una represàlia sense precedents si els intenta aigualir la festa. Zelensky qualifica la proposta de poc seriosa. Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una dona de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracta d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. Mor als 87 anys Carlos Garaycoetxea, lehendakari del 1980 al 1985 sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc. Més endavant va estripar el carnet de la formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. La nova llei de la protecció de la infància davant la violència obligarà a escoltar tots els infants i adolescents en qualsevol procediment que els afecti també als jutjats i sense límit d'edat. Està previst que el govern espanyol aprovi demà la reforma que amplia l'assistència jurídica gratuïta, prohibeix l'anomenada síndrome d'alienació parental i activa mesures immediates encara que l'infant no ho demani. Hi ha almenys dos morts i diversos ferits en l'atropellament d'un cotxe en una zona de vianants al centre de la ciutat alemanya de Leipzig. Segons ha confirmat el mateix alcalde, la policia ha detingut el conductor, un home de 33 anys. El primer ministre de Saxònia ha dit que el sospitós possiblement té problemes de salut mental.
1: Esports.
0: David Ubach.
2: Comença ara el partit que tanca la jornada 34. La primera divisió de futbol s'enfronten al Sevilla i la Reial Societat en un partit que pot tenir afectació a la classificació de dos dels equips catalans, el Girona i l'Espanyol, instal·lats a la zona baixa. Un triomf dels sevillans situaria el Girona a 2 punts només dels llocs de descens i l'Espanyol a 3, quan falten només 4 jornades perquè s'acabi la Lliga. El jugador del Barça de bàsquet, Will Clyburn, assegura que es troba bé, tot i estar 4 setmanes de baixa, per un motiu que no s'ha fet públic. I el Barça d'handbol s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina en format de fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
0: I només ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes que hem tingut durant el dia es retiraran cap al tard a les comarques de Girona. Demà al matí el temps serà assolellat amb bancs de boira a les planes anteriors. En canvi, a partir del migdia apareixeran ruixats al Pirineu i també hi haurà pluges localment intenses al prelitoral.
1: Trescat Info.
0: Tot just passa

0: que lidera les acusacions populars sol·licita rebaixar la pena al Dama a menys de 2 anys per delicte, per col·laboració amb la justícia, i les defenses d'Ábalos i Koldos demanen per a ells l'absolució. Avui, en la seva declaració davant el tribunal, l'exministre de Transports ha reiterat que no va cobrar comissions de l'empresari Aldama i ha carregat també una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
1: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de Luco sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor d'Aldama i nega el cobrament de comissions.
2: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Koldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
1: També ha volgut deixar clar que ell i Koldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
2: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
1: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
2: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
1: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara el plana internacional perquè s'està produint una escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que la flota naval nord-americana obrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants retinguts, recordem, durant 2 mesos per la guerra. L'anomenat projecte Llibertat, anunciat ahir a la nit per Trump, ha permès la sortida del Golf de 2 vaixells comercials amb bandera dels Estats Units, segons asseguren les autoritats militars de Washington. L'almirall Brad Cooper admet que la República Islàmica ha atacat amb missils de creuer, vaixells comercials i militars dels Estats Units. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen, però, d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui i diuen que reserven el dret de respondre-hi. Aquest país del Golf, aliat dels Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians i ha patit un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia i, d'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana, ancorat a l'estret d'Hormuz, ha patit també un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. I Rússia declara un alto al foc a la guerra d'Ucraïna aquest divendres i dissabte, coincidint amb la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. El ministre de Defensa rus, en un comunicat, amenaça a Kiev amb una represàlia sense precedents si intenta igualir-la, i Zelensky qualifica la proposta de poc seriosa. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin finalment ha decidit que aturarà els combats durant 48 hores amb la mirada posada en la desfilada militar de dissabte a la plaça Roja. El Kremlin ja havia anunciat que no s'hi exhibiran ni tancs ni míssils per por dels atacs de drons ucraïnesos, però el president rus intenta assegurar-se amb aquest alto el foc unilateral que Ucraïna no atacarà el cor de Moscou en la seva festivitat més destacada. Ara bé, Volodymyr Zelensky ja ha deixat clar que ningú els ha fet cap proposta oficial i que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
5: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir fem un alto al foc de 24 hores... Això no és seriós.
4: Unes paraules que no han agradat gens ni mica al Kremlin, que ja ha advertit Zelensky que si intenta atacar Moscou pel 9 de maig, llançaran un atac massiu amb míssils de represàlia contra Kiev i fins i tot alerta als civils i diplomàtics que abandonin la capital. Ucraïna ha posat avui la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un edifici residencial a menys de 10 quilòmetres del Kremlin.
0: Concentració Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracta d'una

0: atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar a les properes hores a disposició judicial. Unitat Mòbil, Xavier Cussó i David Àngela.
1: Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una quarantena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri de Finestrelles, aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
2: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
1: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
3: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
1: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat.
0: 9 i 11 minuts, més qüestions. Ha mort als 87 anys qui va ser l'endecari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985, sota les sigles del PNB, el Partit Nacionalista Basc, però més endavant va estripar el carnet del partit en una formació i en va crear una de nova, Eusko Alkartasuna, de corrent socialdemòcrata, que va acabar integrada a Euskal Herria Bildu. Nascut a Pamplona, Garaikoetxea va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins les institucions i un referent també en el nacionalisme basc. També va condemnar sempre la violència d'ETA, de qui va celebrar que anunciés que abandonava la via armada, i ho va dir el 2011 en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Garaikoetxea també va ser eurodiputat a finals dels 80. En un comunicat, l'actual lendakari Imanol Pradales ha agraït a Carlos Garaikoetxea la seva determinació i lluita per la llibertat d'Euskadi. El defineix com l'arquitecte de l'autogovern i del benestar basc i destaca que va ser el líder dels temps més difícils. També assenyala que va ser un home pragmàtic, somiador, sensat i valent i que va ser un honor aprendre d'ell. No et fallarem, li diu el lendakari al final del comunicat. I canviem ara radicalment de qüestió. Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència. Fins ara, aquesta obligació es fixava a partir dels 12 anys o bé en funció de la maduresa. El text impulsat pel Ministeri de Joventut i Infància crea un torn d'ofici especialitzat en violència contra la infància i també amplia l'assistència jurídica gratuïta per als menors. També estableix que s'activin mesures de protecció immediates davant de qualsevol indici de violència, encara que el menor no ho sol·liciti. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per crear uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considerarà imprescindibles.
5: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada. Puedo adelantar alguna cuestión, como por ejemplo el derecho a la escucha, que consideramos que es un elemento central para garantizar los derechos de la infancia.
0: A l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castiga també l'ús de la síndrome d'alienació parental, on un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. La reforma permet la intervenció en casos de desprotecció greu i endureix els requisits per treballar amb menors. També impedeix que els condemnats per delictes contra la infància exerceixin professions amb contacte habitual amb nens o adolescents.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha 13 passatgers i un tripulant espanyols a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus que hauria provocat la mort de 3 persones. Segons ha informat la companyia, les víctimes són un matrimoni holandès i una dona de nacionalitat alemanya. L'embarcació que va sortir del port argentí d'Ushuaia el 20 de març anava en direcció a Cap Verd, però les autoritats li han prohibit atracar per un motiu de seguretat pública. Un dels passatgers, a través de les xarxes socials, ha explicat la incertesa que viu a bord.
7: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story.
0: Visiblement emocionat, assegura que la tripulació i els passatgers viuen amb molta preocupació el que està passant i que tothom té ganes de tornar a casa. La destinació final del creuer són les Illes Canàries i ara mateix la companyia treballa amb la possibilitat que els 88 passatgers i els 66 tripulants desembarquin o a Les Palmes o a Tenerife, on s'hauran de sotmetre a anàlisis mèdiques. A banda dels tres morts, l'empresa ha informat que un passatger també va ser traslladat a Sud-àfrica per rebre tractament i que dos dels membres de la tripulació també tenen símptomes respiratoris i requereixen atenció sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i que en casos molt poc freqüents es pot propagar entre persones i derivar en malalties respiratòries greus.
6: El temps.
0: És un quart de deu, sentim la crònica d'en Néstor Gómez.
8: Durant les darreres hores, les pluges s'han continuat abraçant especialment la meitat oest del país, comarques del Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre i del Pirineu, i s'espera que amb l'arribada de la vespre i nit arribin a punts de la Catalunya central i al Pirineu més oriental. De fet, s'espera que cap als vols de mitjanit arribin a les comarques de Girona i després marxin mar endins. I tot per deixar una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país. Tot i així, déu-n'hi-do les precipitacions d'avui, que han deixat fins a 30 litres per metre quadrat a Manresa, a Torelló o a Alinyà 25 litres per metre quadrat, a Òdena 21 litres per metre quadrat o a Sant Salvador de Guardiola 20 litres. De cara a demà, doncs, tindrem dues meitats clarament diferenciades. Un matí assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí a les planes interiors, a la Catalunya central, Pla de Lleida, també cap al sector de l'Unyà, i en canvi a partir del migdia veurem créixer aquestes grans nuvolades que tornaran a deixar ruixats el Pirineu per a Pirineu i, sobretot, a tot el sector del prelitoral, des de pràcticament l'Empordà fins al Montsià. Els ruixats a les comarques de l'interior, preferentment en sector de muntanya, poden ser localment intenses, acompanyades de calamarsa o pedra. Demà, amb unes temperatures que tendiran a quedar-se una miqueta més curtes. Si avui les més altes s'han arribat pràcticament als 25 graus, en el cas de Navata, demà les més altes amb prou feines arribaran als 22 o als 23 graus.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: Catalunya nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
10: Londres, Quim Olivares, bona nit.
12: Hola, bona nit.
13: Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
14: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
10: Washington, Oriol Serra.
15: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elia i Agnès Marquès.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Ens allunyem de les estridències.
6: Catalunya nit.
10: Notícies sota la llum de la lluna.
0: Tot just passen 18 minuts de les 9. Ja tenim a l'estudi de 3Cat Info amb Marc Güell. Bona nit, Marc.
16: Hola, bona nit.
6: L'aposta.
16: I avui d'entrada al Catalunya Nit, doncs, molt pendents de les informacions que ens arriben des de l'Orient Mitjà, aquesta escalada bèl·lica que hem vist ja a les últimes hores. L'Iran ha atacat països del Golf Pèrsic amb míssils i drons, també ha incendiat una planta petroliera. És, per tant, la resposta iraniana després que els Estats Units hagin anunciat que reobriran l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Per tant, que es complica una mica més la situació a la zona. Avui, de l'àmbit internacional, també destacarem que Rússia declara un alto el foc a la guerra d'Ucraïna per divendres i dissabte. Això coincideix amb la celebració del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial. I sobre aquest conflicte, precisament, avui sentirem un nom destacat del periodisme.
17: Li diré sincerament, tot el que va fer Putin no em va sorprendre. En canvi, la gent russa em va sorprendre, és clar. Perquè és una nació que estimo i tinc molts amics, estimo sobretot els intel·lectuals, són gent especial. El que va passar, jo crec que Putin ha comprat Rússia.
16: Són les reflexions de la bielorussa Svetlana Alexievich, Premi Nobel de Literatura l'any 2015. Aquest vespre ha rebut el Premi Ortega y Gasset que atorga el diari El País. Hem pogut parlar amb ella i a partir de les 11 sentirem la conversa sencera. Avui també passarem per Esplugues de Llobregat, on aquesta tarda s'ha fet un minut de silenci per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte. La consellera d'Interior ha descartat per ara el mòbil jihadista d'aquest cas. I avui també mirarem de treure l'entrellat sobre què és l'antivirus, com es transmet, quines conseqüències té. Recordem que tot això després de saber que hi ha 3 morts i 3 infectats per a aquest brot en un creuer turístic amb origen a l'Argentina i destí a les Canàries. I com que és dilluns, toca esports, toca Toni Padilla. Aquesta setmana el Barça es pot proclamar campió de Lliga, però aquest cop, això sí, hi haurà canvis perquè els barcelonistes no ho podran celebrar a Canaletes, perquè recordem que aquella zona hi ha obres. Avui, amb en Toni Padilla, descobrirem d'on ve aquesta tradició d'anar a Canaletes.
0: Déu-n'hi-do, us escoltem a partir de les 10, doncs.
16: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Doncs continuem repassant l'actualitat. Almenys 2 persones han mort en l'atropellament d'un cotxe en una zona de vianants del centre de la ciutat alemanya de Leipzig, segons ha confirmat l'alcalde. Diverses persones haurien quedat ferides en un balanç que encara de moment no és definitiu. El conductor, que ha estat detingut, és un home de 33 anys, però no se sap encara si l'acció ha estat deliberada. Tot i això, el primer ministre de Saxònia ha dit que el sospitós possiblement té problemes de salut mental. Els fets han passat aquesta tarda en una zona cèntrica de la ciutat, quan el vehicle circulava a gran velocitat. Alguns mitjans, que citen testimonis, expliquen que hi ha diversos cossos coberts amb llençols. En l'última dècada, Leipzig ha anat prohibint progressivament la circulació de cotxes al nucli antic. Seguim repassant més qüestions, passen 21 minuts de les 9. La Guàrdia Civil ja està inspeccionant el mercant que va interceptar aquest cap de setmana al sud de les Illes Canàries amb un carregament de cocaïna que podria superar les 30 tones, la més gran de la història. El vaixell és al port de les Palmes de Gran Canària i la policia està fent el recompte ara del carregament. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que es tracta d'un dels cops policials més importants que s'han fet fins ara.
12: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació. El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental, va sortir de Sierra Leone per anar cap a Líbia. 3CAT Info. 3CAT Info. Investiguen la mort d'una dona que estava interna a la presó de Ponent. Es descarta que hagi estat un suïcidi i s'està intentant aclarir si els fets estan relacionats o no amb una sobredosi accidental. Lleida, Julià Albacar.
18: Els fets van passar ahir a la tarda. Segons ha confirmat el Departament de Justícia, es descarta que hagi estat un suïcidi. De moment s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per saber la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona havia mantingut un vis-a-vis durant el qual possiblement s'hauria introduït droga al cos. Hores més tard s'hauria trencat l'embolcall i això li hauria provocat una sobredosi accidental. Es tracta d'una pràctica que les mateixes fonts expliquen que és una forma habitual a les presons per introduir droga. Fa unes setmanes a la presó de Lleida es va treure la vida un intern acusat de matar el seu gendre a trets, el 5è suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris catalans.
0: La Comissió dels Mercats i la Competència anuncia 8 nous expedients per irregularitats detectades durant la investigació de la pagada de l'abril de l'any passat i ja en suma 60. 6 dels nous expedients que s'han obert per faltes es consideren greus són a Naturgy. L'energètica va reconèixer la setmana passada que havia rebut 11 advertiments, però assegura que cap d'ells està directament relacionat amb el dia de l'incident. La comissió reconeix que la seva investigació afecta el període anterior i posterior també a la pagada i admet que els procediments oberts no signifiquen que s'atribueixin responsabilitats directes en el Zero Elèctric. I per cert que cada hora Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. Es tracta d'una xifra rècord fins ara. Catalunya és el lloc de l'Estat on més fraus es detecten i representa un terç del total del conjunt d'Espanya. Els que s'emporten el volum més gran són indústries, cinemes, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers o plantacions de marihuana. Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, fent també l'anàlisi del consum dels abonats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el responsable de la unitat contra el frau energètic d'Endesa a Catalunya.
19: Les noves tecnologies, no? Que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
0: En total, l'any passat es van defraudar 486 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar.
6: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
20: Bona nit, esports, que arrenquem parant atenció al partit que hi ha en joc per tancar la jornada 34 a la primera divisió de futbol. Un Sevilla Real Societat que de moment marxa empatat a 0 al llindar de l'equador de la primera meitat. Un resultat que té afectació a la situació classificatòria de dos dels catalans de primera, l'Espanyol i el Girona. Aquest empat doncs deixa el Girona 3 punts per sobre dels llocs de descens, l'Espanyol un punt més de coixí, amb 4 punts per sobre del 18è lloc que ocupa ara per ara doncs, el Sevilla, tot i aquest empat. Seguirem actualitzant el marcador al proper bloc informatiu aquí a 3Cat Info, com també ens farem ressò de la resta d'informacions esportives del dia que passen, entre d'altres, per una lesió al Madrid, la del defensa Ferland Mendy, que, per tant, és molt dubtós per jugar diumenge al clàssic de Lliga contra el Barça al Camp Nou. Mendy té una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta que el situa com a molt dubtós per jugar aquest enfrontament que destacava. També del Barça, pel que fa al femení, ja hi ha pla de viatge per acompanyar l'equip de cara a la final de la Lliga de Campions d'Oslo, que s'ha de jugar doncs, el 23 de maig, com dèiem, a la capital de Noruega. Aquells aficionats que vulguin acompanyar l'equip doncs, tenen la proposta del club de viatjar en un vol xàrter el mateix dia de la final, amb la tornada després d'aquest enfrontament pel títol, per un total de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general. Preus sense l'entrada per al partit. D'altra banda, també relatiu al Barça femení, doncs l'equip de Pere Romeu oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest proper dimecres a l'estadi Johan Cruyff, al partit pendent de la 27a jornada de Lliga contra el Llevant.
6: 3Cat Info.
20: A la Lliga de Campions masculina demà sabrem ja el primer finalista. Serà o bé l'Arsenal o bé l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran a la tornada de la primera semifinal a l'Emirates Stadium de Londres, amb empat a un del primer enfrontament. Diego Simeone, el preparador matalasser, assegura que tenen clar el pla de partit.
21: Jugar el partido que se necesita jugar. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido. Y después, obviamente, no dependerá de nosotros. Seguramente, solamente el resultado.
20: Aquest partit, l'Arsenal Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat. I també en futbol internacional ens fem ressò en clau de mercat d'unes declaracions relatives al Barça, i és l'interès del club blaugrana a fitxar el defensa de l'Inter, Bastoni, al qual s'ha referit el president del club milanès, Giuseppe Marotta, en declaracions a la RAI.
22: No nascondo que si sia un interessamento da parte del Barcellona.
23: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
22: Vull dir manera e noi siamo contenti di trattenerlo con noi.
6: 3Cat Info.
20: Encara en futbol, a casa nostra fem un apunt relatiu al Reus Redis, que ha sabut avui que l'Ourense serà el seu rival a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la Primera Federació. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest proper cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia, en horaris encara per confirmar.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En pàgina de poliesportiva parlem de ciclisme perquè hi ha hagut triomf a l'esprint per a la belga Shari Bossuyt de l'equip AG Insurance a la segona etapa de la Vuelta Femenina després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau des Vinyes, a Galícia. L'avançadora del dia, Bossuit, és companya de la catalana Mireia Benito, que a la general se situa a 40 segons de la líder. Qui du el mallot vermell des d'avui és l'alemanya Francisca Koch, de l'equip francès DG, després d'acabar segona en aquesta segona etapa de la Vuelta amb el mateix temps que l'avançadora, Bossuit, que és segona a la general a 6 segons. Paula Blasi, també catalana, se situa a 16 segons de la líder. Aquesta Vuelta Femenina es disputa fins dissabte entre Galícia i Astúries.

0: Ara són 9:15, principals titulars d'aquesta hora. José Luis Ábalos ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica durant la declaració que ha fet aquest dilluns al judici per la compra de mascaretes. L'exministre de Transport Socialista també ha carregat contra la Guàrdia Civil perquè considera que la investigació és esbiaixada. L'Iran ataca països del Golf Pèrsic amb míssils i drons després que els Estats Units anunciessin que reobrirà l'estret d'Hormuz per la circulació de vaixells mercants amb l'ajuda de la flota militar nord-americana. Les autoritats d'Abu Dhabi qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians i diuen que reserven el dret de respondre-hi. I concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una dona de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracta d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. I des d'ara i fins que comenci el Catalunya Nit, també us explicarem altres notícies com que Rodalia recuperarà demà dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. I a l'R15 aquest dilluns s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. També que l'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part dels veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
1: Doncs que hi ha en joc el partit que tanca la jornada 34 a la primera divisió de futbol, un Sevilla 0, Reial Societat 0, al minut 28 de joc. Amb aquest marcador, el Sevilla suma un punt, arriba al directe de l'Espanyol i el Girona a la zona baixa de la classificació i deixaria provisionalment al conjunt gironí doncs, a 3 punts del descens i l'Espanyol a 4.
0: I el temps, els ruixats i les tempestes que hem tingut durant el dia retiraran cap al tard a les comarques de Girona. Demà al matí el temps serà assolellat, amb bancs de boira a les planes anteriors. I, en canvi, a partir del migdia apareixeran ruixats al Pirineu i hi haurà pluges localment també intenses al prelitoral. Ara passen pràcticament 3 minuts de 9:15. Al Tribunal Suprem, la Fiscalia manté la seva petició de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos, 19 anys i mig pel seu exassessor Koldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama en el cas de les mascaretes. El PP, que lidera les acusacions populars, sol·licita rebaixar la pena a Aldama a menys de 2 anys per delicte per col·laboració amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldos demanen per a ells l'absolució. Avui, en la seva declaració davant el tribunal, l'exministre de Transports ha reiterat que no va cobrar comissions de l'empresari Aldama i ha carregat també una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Madrid, Dani Santiago.
2: Al tram final de la seva declaració, Ábalos ha tornat a qüestionar per falta de rigor els informes de l'UCO sobre el seu patrimoni. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo i també marca distància amb Víctor de Aldama i nega el cobrament de comissions.
3: Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Koldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace. Pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello.
2: També ha volgut deixar clar que ell i Koldo García no eren un binomi inseparable, però sí que n'ha reivindicat la lleialtat.
3: Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Una de las cosas que más parece haber decepcionado a algunos es que no nos hayamos matado, no nos hayamos traicionado, no nos hayamos inventado cosas para destruirnos.
2: Ábalos ha lamentat també que la Guàrdia Civil inclogués al sumari un xat amb Pedro Sánchez sense relació amb la causa. De fet, s'ha queixat de la politització del cas i també la manera com s'ha airejat la seva intimitat, que l'ha convertit en carn de mem, ha dit, i l'han sentenciat mediàticament.
3: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
2: Acabada la declaració dels tres acusats, és moment ara de la fase documental i demà, si es compleix la previsió, el judici quedarà vist per a sentència.
0: I el judici de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP, l'exdirector del CNI, nega totes de que l'organisme formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Sanz Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha firmat el comissari Villarejo.
4: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
5: 3CAT Info.
0: S'està produint una escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que la flota naval nord-americana obrirà l'estret d'Hormuz per la circulació dels vaixells mercants retinguts, recordem, durant mesos per la guerra. L'anomenat Projecte Llibertat, anunciat ahir a la nit per Trump, ha permès la sortida del Golf de dos vaixells comercials amb bandera dels Estats Units, segons asseguren les autoritats militars de Washington. L'almirall Brad Cooper admet que la República Islàmica ha atacat amb míssils de creuer vaixells comercials i militars dels Estats Units. Els Emirats Àrabs Units qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui i diuen que reserven el dret de respondre-hi. Aquest país del Golf, aliat dels Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians i ha patit també un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah. Com a conseqüència d'aquest atac, hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia. I d'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana ancorat a l'estret d'Hormuz ha patit un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. Més qüestions. La Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, que va ser traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. Mohammadi va ser distingida per al Premi Nobel el 2023, quan ja estava a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i també en contra de la pena de mort. Aquesta activista va ser ingressada d'urgència en un hospital fa 2 dies, després de patir un greu deteriorament de salut. Mohammadi va patir en un sol dia, de fet, 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de pressió arterial. El seu germà, exiliat a Noruega, diu que la vida de Premi Nobel iraniana ara està en perill i que necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat perquè es pugui recuperar. Mohammadi va ser detinguda el desembre passat per una tretzena vegada i condemnava a principis de febrer a 7 anys i mig de presó per diversos càrrecs per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts han de passar a disposició judicial els 2 activistes de la flotilla Global Sumut detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Esqueledon ha de decidir si es prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshev, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Thiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abordin la missió de la franja.
6: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Concentració a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort d'una jove de la localitat aquest dissabte a mans d'un home. El govern nega que es tracti d'un atac jihadista i l'alcalde assegura que l'autor del crim podria haver patit un brot psicòtic. El detingut ha de passar en les properes hores a disposició judicial. Unitat Mòbil, Xavier Cusó i David Àngela.
7: Desenes de veïns i de representants institucionals han participat en aquest minut de silenci aquí a les portes de l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima, una dona xinesa d'una 40ena d'anys que va morir a ganivetades dissabte al barri barri de Finestrelles, aquí a Esplugues de Llobregat, un barri residencial que està a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Concentració encapçalada per l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat, Eduard Sanz, que ha rebutjat els missatges d'odi que s'han derivat d'aquest cas per part d'aquells que ho vinculen a un atemptat jihadista.
8: Estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra. Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i, per tant, s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
7: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
9: Hi ha un missatge de màxima contundència, de tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
7: En algun moment hi ha hagut alguns veïns que han increpat els representants institucionals i també hi ha hagut moments de tensió quan algunes membres de la comunitat xinesa han volgut entrar a l'Ajuntament amb la intenció de parlar amb l'alcalde per demanar més seguretat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 10. Més qüestions. Avui ha començat una vaga indefinida en la recollida d'escombraries de la ciutat de Girona. Els treballadors reclamen millores laborals i econòmiques i des de l'Ajuntament creuen que els serveis mínims dictats per la Generalitat són insuficients. Girona, Fèlix Martín.
10: Ja hi ha força bosses acumulades al centre de bars i locals comercials que no s'han recollit aquesta matinada o aquest matí. El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat s'han quedat curts.
11: Per tant, ens posem molt el focus en la flexió orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres. Però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
10: A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana, tant en els barris on hi ha contenidors com els que es fa la recollida porta a porta. El portaveu dels treballadors en vaga, Gregori Soto, ha explicat aquest matí que l'enfrontament no és amb l'Ajuntament de Girona, sinó amb l'empresa Girona Més Neta i concreta reivindicacions.
12: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el pas a plantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
10: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
0: Més qüestions. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o bé l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili en Ciència i Tecnologia Química o Marcos Fernández en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
13: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona i ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. Més qüestions, la periodista i escriptora bielorússa i Premi Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martín Borón han rebut avui a Barcelona el Premi Ortega y Gasset que atorga el diari El País en reconeixement a la seva trajectòria professional. A la cerimònia, que s'ha fet al Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital catalana, tots tres guardonats han alertat sobre el perill que corre avui la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. En aquest mateix sentit, Alexievich s'ha preguntat en quin moment s'ha escapat el feixisme de les mans. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat la representació institucional de l'acte en què també s'ha recordat els 50 anys d'existència del diari El País. Illa ha reivindicat el periodisme darrere el qual hi ha el compromís i una vocació que són més necessaris que mai. I Collboni ha anunciat que es posarà en marxa un observatori contra la desinformació per contrastar amb dades les notícies falses sobre la ciutat de Badalona. Més qüestions. Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. I tot i això, el servei està ara lluny de normalitzar-se. A l'R15 aquest dilluns s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es demanen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
14: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
15: Bueno, avui ja no he anat puntual.
16: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: També aquest dilluns l'estació de Valls a l'Alt Camp s'ha tornat a quedar sense trens per obres en diversos túnels de l'R13 que duraran ara 2 mesos. I recordem que a partir de dissabte Rodalies tornarà a ser de pagament perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
5: El temps.
0: 9:45, moment per la previsió d'en Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les properes hores encara ens fa parlar de precipitacions, ja que pel vespre les pluges arribaven amb certa intensitat al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre i s'espera que durant les immediates hores arribin també a punts de la Catalunya central i vagin marxant cap a les comarques de Girona. De fet, s'espera que cap als vols de mitjanit aquestes pluges de Girona marxin mar endins per deixar una pas a una nit i matinada prou tranquil·la. Tot i així, aquestes precipitacions han arribat a deixar fins a 30 litres per metre quadrat a Manresa o a Òdena, 21 litres per metre quadrat a Conesa, 17 litres. Marxen les precipitacions i donarà pas a un dimarts matí tranquil, amb sol, també amb alguns núvols i sobretot amb molts bancs de boira matinal a la primera hora del dia a la Catalunya central, al Pla de Lleida cap al sector de l'Unyà. Unes boires que ràpidament tendiran a esvair-se, però seran substituïdes a partir del migdia per noves nuvolades que creixeran a punts de muntanya. S'esperen ruixats i tempestes a punts del Pirineu, Prepirineu, però sobretot a tot el sector del prelitoral, des del sector de les Gavarres, des del sector interior de les comarques de l'Empordà fins pràcticament als ports. Atenció perquè les tempestes poden ser intenses, acompanyades de calamarsa o fins i tot de pedra. Això farà també que les temperatures es quedin una miqueta més curtes. Deixem enrere les calorades de les darreres setmanes perquè les màximes amb prou feines tendiran a tocar la xifra dels 22 o 23 graus.
5: La Copa Catalunya ja busca noves campiones.
18: L'Europa i l'AEN lluitaran pel títol a l'Estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú en una final que promet emoció fins a l'últim moment.
5: Divendres 8 de maig a 6:45 de la tarda, la Copa Catalunya 2025-2026 arriba al seu punt culminant.
18: Entrada gratuïta. Vine a viure la festa del futbol femení català.
5: Futbol català al dia.
19: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell torna a cedir el liderat de la primera federació. Els arlequinats van empatar a 2 a casa contra el Murcia i ara són segons igualats amb l'Aldenc. L'Europa es manté en zona de play-off descens després de guanyar per 0-1 l'Alcorcón, mentre que el Nàstic marca la salvació gràcies a la victòria per 2-1 contra el Sevilla Atlètic. A la segona federació s'ha acabat la Lliga. El Reus Redis va guanyar el camp del Terrassa 0-1 i s'ha classificat per jugar al play-off descens. En canvi, el Barça Atlètic n'ha quedat fora després de perdre per 3-1 al camp del penúltim, al Torrent. L'Olot ha salvat la categoria pels pèls després de la victòria per 2-0 contra el València-Mestalla. El Sant Andreu campió va perdre per 0-1 contra el Barbastre, que s'hi jugava la permanència. El filial del Girona, el Terrassa i l'Espanyol B han acabat 7è, 8è i 10è respectivament, mentre que l'Atlètic Lleida 16è perd la categoria. Pel que fa a tercera, Manresa ja campió va perdre per 2-1 al camp del Cornellà, el tercer classificat. El Badalona segon va guanyar l'Hospitalet quart per 3-2. El Vilanova és 5è després d'imposar el canvi de l'Et 1-0. La Grama va derrotar el Mollerussa per 1-2 i és 6è. A la part baixa, el Vic encara té opcions de salvar-se després de guanyar per 0-1 al camp de la Muntanyesa i el Cerdanyola va empatar 2 a casa contra el Paralada i se situa a 2 punts de la salvació que marca el canvi de l'Et. A la Lliga Elit continua el frec a frec a falta de 2 jornades entre el Martinenc i el Sant Joan de Montcada. primer i segon, respectivament, empatats a 52 punts. Els del Guinardó van guanyar per 1-0 el Sabadell i els de Montcada van superar per 2-1 el Vilafranca. El Poble Mafumet va empatar 0 al camp del Manlleu i ja s'ha garantit jugar la promoció d'ascens. L'Horta ha sortit de la zona de perill després de golejar el Ciudad Cooperativa per 4-1. En la competició femenina, el Barça B s'ha proclamat campió de la primera federació, tot i empatar a 2 al camp de l'Alba Fundación. L'AEM va perdre 4-2 al camp del València i baixa de categoria igual que l'Europa. A segona, l'Ona Santa Triá va guanyar per 1-2 al camp del Saragossa en l'anada del play-off d'ascens i a tercera el Barça C va empatar 2 al camp del Gijón en el primer enfrontament per pujar de categoria.
5: Futbol català a 3CAT Info.
20: I pel que fa a la pròxima jornada, en primera federació, doble duel en la zona alta. El Sabadell visita el camp del tercer, l'Atlètic madrileny, i l'Europa rep el filial del Villarreal, que està just per davant seu, quart, a només 2 punts. El Nàstic, de la seva part, visita el camp del Tarazona, que té just per sota seu a només 1 punt i que és qui marca el descens. En segona federació comencen els play-off d'ascens. El Reus Ready s'enfrontarà amb l'Ourense. El partit d'anada serà a Reus este cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. En tercera federació es disputa l'última jornada amb play-off d'ascens i la salvació en joc. El Badalona, que es vol assegurar la segona plaça, visita el camp del Vic, que lluita per eixir del descens. El Cornellà juga a l'Hospitalet, que necessita garantir-se el play-off d'ascens. En la part baixa, canvi de l'Elx Cerdanyola, en un duel directe per evitar el descens. I en la Lliga Elite, penúltima jornada, el Martinen rec el Poble de Mafumet i si guanya s'assegurarà matemàticament l'ascens, mentre que el Sant Juan de Montcada visita el camp del Sant Mauro, que necessita puntuar per mantenir-se en zona de promoció d'ascens. El Sant Feliuenc Cuer certificarà el descens si no guanyen el camp del Vilafranca. I finalment, pel que fa a la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà la tornada del play-off d'ascens a primera ref contra el Saragossa i el Barça C el d'ascens a segona contra el Gijón.
5: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. La Copa Catalunya ja busca noves campiones.
18: L'Europa i l'AEN lluitaran pel títol a l'Estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú en una final que promet emoció fins a l'últim moment.
5: Divendres 8 de maig a 1:15 de la tarda, la Copa Catalunya 2025-2026 arriba al seu punt culminant.
18: Entrada gratuïta. Vine a viure la festa del futbol femení català.
0: 8 minuts i seran ara les 10. L'Ajuntament de Cadaqués, l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar la façana de blanc de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part dels veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar ara una part. Anem fins a Girona. Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3CAT Info, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és lo mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'església.
0: Una obra inèdita de Lita Cavallut s'exposa des d'avui a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, ha explicat avui la importància del banc exposat.
26: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: El llenç de 290 per 400 centímetres i amb tons grisos i negres s'hi pot veure una nena asseguda i a l'altra banda del quadre una dona envoltada d'estudiants i de llibres.
26: Esta niña representa, me representa a mí, representa también la posibilidad de entrar en contacto con una enseñanza. Hay dos libros olvidados o quizás adrede dejados, no importa, pero esa niña tiene a la edad de 13 años la posibilidad de entrar en contacto con la enseñanza.
0: L'obra titulada Llum reivindica el paper de la Universitat de Barcelona com a creadora de llum i de coneixement i l'educació com a dret a l'ésser humà. Esports. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit. Actualitzem el marcador del partit que tanca la jornada 34 a la primera divisió de futbol. Per començar aquesta informació esportiva, un Sevilla 0, Reial Societat 0, que és ja el descans de la primera meitat pel que fa al seu final, i sense gols. Un resultat que té afectació també en la situació classificatòria de dos dels equips catalans, l'Espanyol i el Girona. Aquest empat, de moment, deixa l'Espanyol 4 punts per sobre del descens i el Girona 3 punts dels 3 darrers llocs de la classificació, que són els que fan baixar a segona. Per tant, tots dos catalans que momentàniament, amb aquest empat provisional en el Sevilla Real Societat, perden un punt de coixí respecte dels llocs de descens a segona, i és que el Sevilla és tercer per la cua, per tant, l'últim dels 3 equips que perdria la categoria. Queda, però, tota la segona meitat d'aquest enfrontament. A banda d'això, recordem també que aquest partit és el que tanca la jornada 34 primera. De cara a la propera, la 35ena, la quarta, començant pel final, últimes 4 jornades de Lliga, ens depararà diumenge un derbi Barça-Espanyol al Camp Nou, amb una molt probable baixa al Madrid, la del seu lateral francès, Ferland Mendy, que té molt complicat poder jugar aquest clàssic per una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. Ha comunicat al Madrid aquesta lesió de Mendy sense especificar-ne, això sí, el seu temps aproximat de baixa. També estrictament relatiu al Barça, el femení blaugrana es va classificar ahir al vespre per la final de la Lliga de Campions, 6ª consecutiva del femení blaugrana. En aquest cas la jugaran les jugadores de Pere Romeu a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. I en aquest sentit, el Barça ja ha fet públic el seu pla de viatge per a aquells aficionats que vulguin acompanyar l'equip. Un viatge que inclou el vol xàrter el mateix dia del partit i la tornada, un cop acabada la final, per un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general. Preus sense l'entrada inclosa. Hem de destacar també que, d'altra banda, el femení blaugrana oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres mateix a l'estadi Johan Cruyff, al partit contra el Llevant pendent de la 27ª jornada. Més futbol ara relatiu a la Lliga de Campions masculina, perquè demà en sabrem el primer finalista. Sortirà del duel entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid a l'Emirates Stadium de Londres, amb l'eliminatòria empatada a un gol del partit d'anada. El segon finalista el sabrem dimecres. A Múnich s'hi enfrontaran el Bayern i el Paris Saint-Germain amb 5-4 favorable als parisencs del primer enfrontament. Per cert que demà aquest Arsenal Atlètic de Madrid el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat. I en futbol internacional també ens fem ressò d'unes declaracions relatives al Barça, i és que el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, ha admès l'interès del club blaugrana a incorporar al seu defensa Bastoni. Ho ha fet en declaracions a la RAI.
2: No nascondo que si sia un interessamento da parte del Barcellona.
3: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre i no té sentit plantejar-ho d'una altra manera. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
2: Vull dir manera e noi siamo contenti di tenerlo con noi.
1: Encara en futbol, un apunt relatiu al futbol de casa nostra, perquè el Reus Redis ha sabut avui el seu rival a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a Primera Federació. Serà l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest migdia a Madrid. El partit d'anada jugarà a Reus aquest proper dissabte a les 7 del vespre i el de tornada el cap de setmana següent, el del 16 i 17 de maig, ja a Galícia. Obrim ara bloc poliesportiu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme hi ha hagut triomf a l'esprint per a la belga Shari Bossuit de l'equip AG Insurance, per tant, companya de la catalana Mireia Benito, tot plegat a la segona etapa de la Vuelta Femenina a Espanya, després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau des Vinyes, a Galícia. L'alemanya Francisca Koch, de la France DG, ha aconseguit el lideratge de la general en acabar segona aquesta etapa amb el mateix temps que Bossuit, que és ara segona a la general a 6 segons de la líder. Les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito són a 16 i 40 segons respectivament del mallot vermell. I també en ciclisme, el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat avui que participarà també a la propera edició del Tour de França.

0: S'ha trencat la treva a l'Orient Mitjà. S'està produint una nova escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de l'anunci de l'anomenat Projecte Llibertat de Donald Trump per reobrir l'estret d'Hormuz. L'Iran hauria atacat vaixells comercials i també militars als Estats Units i ha enviat míssils als Emirats Àrabs Units, que qualifiquen l'escalada de perillosa i diuen que reserven el dret de respondre-hi. Qui té una visió interessant d'escoltar de com estan en el món és la Premi Nobel de Literatura de l'any 2015, l'escriptora i periodista bielorussa Svetlana Alexievich. Hem pogut parlar amb ella i ens ha dit que el món canvia tan ràpid que per entendre'l es necessita justament temps.
1: No hi ha cap dolor que piso.
2: Jo escric durant molt temps, oi? Crec que no es pot fer ràpid. Els esdeveniments al món passen ràpid, però buscar-los, sentit, no es pot fer ràpid. Cal viure'ls durant un temps.
0: Una conversa que podreu escoltar a partir de les 11 de la nit.
3: Catalunya nit.
4: Aplaudiments en la concentració de rebuig per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Encara se n'estan investigant les causes, però el govern assegura que no es tracta d'un cas de terrorisme jihadista, malgrat que algunes formacions d'extrema dreta hagin apostat per aquesta tesi. El detingut està pendent de passar a disposició judicial i l'Ajuntament apunta a un brot psicòtic de l'acusat com a principal hipòtesi.
0: Rodalies recupera demà el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Avui, justament, Foment del Treball ha demanat unitat als partits per demanar al govern espanyol que eixugui el dèficit d'inversió pública en infraestructures que Catalunya arrossega des del 2009 i que avui l'entitat ha fixat en 50.000 milions d'euros.
5: Sense una posició unitària a Catalunya resulta inviable qualsevol solució.
4: Hi ha 14 ciutadans espanyols a bord del creuer amb un brot d'antivirus que ha provocat la mort de 3 passatgers. Està fondejat davant de les costes de Sud-àfrica, on les autoritats no li permeten entrar a port per una qüestió de salut pública. S'estudia que navegui fins a les Canàries, on tenia el final de ruta per ser desinfectat.
0: Un altre vaixell és notícia també a les Canàries. La Guàrdia Civil ha interceptat una embarcació que el Ministeri de l'Interior estima que porta el carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional, entre 35 i 40 tones de cocaïna.
4: I el judici de les mascaretes està a punt de quedar vist per a sentència després que avui hagi declarat el tercer dels acusats, l'exministre José Luis Ábalos.
6: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
4: Defensa la seva innocència després d'escoltar els arguments d'Ábalos, de la seva mà dreta, Koldo García, i del tercer acusat, Víctor de Aldama. La Fiscalia manté la seva petició d'anys de presó, 24, 19 i mig i 7, respectivament.
0: Beethoven, també Bach i una sessió inaugural dedicada a Pau Casals marcaran la pròxima temporada del Palau de la Música, que s'ha presentat avui i que tindrà la Pau com a fil conductor. Thank you.

0: Creix molt l'atenció al Golf Pèrsic, el president dels Estats Units ens té acostumats a un pas endavant i dos enrere, i l'endemà de l'anunci de Donald Trump del seu projecte Llibertat, amb el qual vol reobrir l'estret d'Hormuz amb l'ajuda de la flota naval, el president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran d'eliminar el país persa de la faç de la Terra si ataca els vaixells de guerra nord-americans desplaçats a la zona. Washington diu que ha enfonsat 7 naus iranianes. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit.
0: Però l'Iran nega haver perdut aquestes embarcacions.
1: Sí, la Guàrdia Revolucionària que dirigeix la guerra contra els Estats Units i Israel assegura que no és cert que el que diuen els Estats Units, que han enfonsat aquestes llanxes ràpides iranianes, són naus relativament petites, perquè recordem que Trump assegura que ha destruït la major part de la flota iraniana de guerra, i al final estem enmig de, doncs, de comunicats d'una banda i d'altra, i tots asseguren que diuen la veritat, però després cal comprovar-ho sobre el terreny. Qui està allà, doncs, no s'hi pot estar justament perquè estem en guerra.
0: Clar, això és el que anomenem sempre la propaganda bèl·lica. Costa molt de trobar informació, saber quina és la fiable, i tothom exagera els seus postulats, però és que a més tenim un tercer actor, els Emirats Àrabs Units, que sí que han estat atacats.
1: Sí, les autoritats d'Abu Dhabi, a més aquí sí que hi ha imatges clares, qualifiquen d'escalada perillosa els atacs iranians d'avui, diuen que reserven el dret de respondre, i després els iranians han dit, doncs, si ens respons, nosaltres encara atacarem més. Aquest país del Golf, recordem que és un dels aliats més pròxims als Estats Units, ha interceptat 3 míssils iranians, ha patit un altre atac amb drons en una zona industrial petroliera de l'Emirat, a Fujairah. Hi ha hagut un gran incendi, com a conseqüència d'aquest atac hi ha 3 treballadors ferits de nacionalitat índia. I d'altra banda, un vaixell mercant de bandera sud-coreana ancorat a l'estret d'Hormuz ha patit un incendi per una explosió causada aparentment per un atac d'origen desconegut. Per tant, també aquí cal veure quin és l'origen d'aquest atac, però recordem que en totes les embarcacions de l'estret d'Hormuz, que n'hi ha moltíssimes, en aquests moments paralitzades, hi ha hagut 1.000 incidents durant tots aquests 2 mesos de guerra. I pel que fa a les negociacions entre Washington i Teheran, perquè mentre tot això passa, continuen havent-hi contactes entre una banda i l'altra, avui el portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha dit que la República Islàmica prioritza abans de res acabar amb la guerra de forma definitiva, abans entrar a parlar d'altres qüestions, com per exemple el dossier nuclear iranià, que és el que vol principalment abordar els Estats Units.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Per cert, que en aquest context, avui les borses han caigut força, l'IBEX 35 ha caigut més d'un 2%, el petroli ha pujat pràcticament un 5%, de manera que la guerra té efectes. Donald Trump fa uns instants, que encara està parlant en aquests moments a la Casa Blanca, ha dit que tranquils, que quan acabi la guerra el petroli i els preus energètics baixaran de forma important.
0: Ignasi, dos dels diaris nord-americans de referència i que Donald Trump ha criticat, han guanyat un premi important, el Pulitzer.
1: Sí, la llista de Premis Pulitzer s'ha sabut aquesta nit. Es tracta un dels diaris distingits, el Washington Post, propietat de l'amo d'Amazon, Jeff Bezos, i que va patir una retallada molt important de plantilla, afectant especialment les corresponsalies i, per tant, la informació internacional. Doncs li han reconegut el servei públic. El Pulitzer també ha destacat els reportatges d'investigació del The New York Times, un diari també molt criticat per Donald Trump, i l'agència Associated Press, que va ser castigada per la Casa Blanca quan no va voler obeir el que deia Trump de que canviéssim el nom de Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica, també ha rebut un premi per la seva informació internacional, de manera que l'agència Reuters també ha rebut un altre premi, no, més d'un premi, per cert, per les informacions que han fet sobre diversos aspectes, de manera que són molts dels mitjans que no sé si casualitat o no són distingits en aquest moment de forta crítica de Donald Trump, del president dels Estats Units, contra la premsa, diguem, de prestigi nord-americana.
0: Guanyar un premi Pulitzer té molt mèrit, però és que a la segona hora d'aquest informatiu parlarem amb algú que fent periodisme ha guanyat el Nobel de Literatura, que és Svetlana Alexeyevich. Gràcies, Ignasi, i

0: Parlem ara precisament d'un altre Nobel, del de la Pau, perquè la iraniana Narges Mohammadi, traslladada a la presó, està traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana. Segons el seu germà, necessita ajuda mèdica urgent.
1: Sí, va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de la salut, amb dos episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i unes alteracions de la pressió arterial molt, molt importants. Segons ha explicat el germà de Narges, que està exiliat a Noruega, ell, la vida de la seva germana està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó amb tractament mèdic adequat per poder-se recuperar. Mohammadi va ser distingida amb el Premi Nobel de la Pau el 2023 per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort.
2: Gràcies, Ignasi. Doncs bé, davant aquest convuls escenari internacional amb les guerres d'Iran i Ucraïna actives, és interessant veure com la Unió Europea i el Canadà han exhibit una sintonia especial en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea que s'ha fet a Armènia. Ha estat, de fet, la primera vegada que hi ha participat un estat no europeu. Albert Manyà, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, una cinquantena de líders han destacat els valors europeus davant de líders com Donald Trump i Vladimir Putin. Valors com el multilateralisme, que també defensa el primer ministre canadenc, per ser menys dependents de Washington. Mark Carney ha volgut remarcar la complicitat dient que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat que cal definir una estratègia pròpia.
4: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
3: La trobada ha servit per abordar també la lluita contra la desinformació i les amenaces híbrides, una tàctica habitual de Rússia i que l'anfitrió, Armènia, tem de cara a les eleccions del juny.
0: Doncs per cert que en un context on algunes economies com l'Alemanya viren cap a la inversió en defensa, la Cambra de Barcelona ha presentat un informe que apunta com la indústria de defensa podria duplicar el seu pes aquí a Catalunya. Roger Santaló.
5: Sí, l'informe diu que si es compleix aquest escenari es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El seu president, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
6: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
5: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector de la defensa a Catalunya amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir.
2: Minut i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Encara afegim, pel que fa a la crònica internacional, que els dos activistes de la flotilla de Gaza detinguts per l'exèrcit israelí en aigües internacionals està previst que demà passin a disposició d'un jutge que en podria tant estendre el captiveri com deixar-los en llibertat. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments i també abusos durant la detenció, Albert.
3: Sí, expliquen que han patit interrogatoris de fins a 8 hores amb amenaces de mort, que els han tancat en cel·les molt fredes, d'il·luminació molt potent i que els envenen els ulls cada cop que surten d'aquest espai. La dona d'un d'ells, el palestí que viu a Barcelona, Saif Aboukeshek, ha dit que l'objectiu de tot plegat és dissuadir la missió a Gaza.
7: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
3: Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però de moment no ha formulat cap acusació formal.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Pràcticament un quart d'11 de la nit, així és com es tancava aquesta tarda el minut de silenci que s'ha fet a Esplugues de Llobregat per condemnar la mort violenta d'una dona. El crim, que encara s'està investigant, s'ha desvinculat completament del terrorisme jihadista, malgrat que al llarg del cap de setmana alguns perfils a través de les xarxes i algunes formacions polítiques d'extrema dreta hagin apuntat aquesta tesi. El detingut està pendent de passar a disposició judicial i l'Ajuntament apunta a un brot psicòtic de l'acusat com a principal hipòtesi. David Àngela, bona nit.
9: Bona nit. Més d'un centenar de persones, entre veïns i representants institucionals, han retut aquest homenatge a la víctima, una dona d'origen xinès d'una quarantena d'anys, assassinada dissabte a plena llum del dia al barri de Finestrelles. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat els fets i els missatges d'odi que estan generant a través de les xarxes on es vincula aquest crim amb un atemptat jihadista.
10: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
9: Per la seva banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que aquest crim no quedarà impune i que no es tolerarà cap tipus de violència.
11: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats. Saben que el govern està desplegant tota la contundència, està augmentant en més de 5.000 agents al cos de Mossos d'Esquadra, està desplegant més de 200 noves unitats judicials en aquesta lluita contra el delicte, contra la violència i per preservar la convivència als carrers, a les ciutats, als nostres pobles i viles.
9: A l'acte també hi ha participat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i l'exalcaldessa d'Esplugues i actual delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
0: El crim ha generat debat per l'ús polític que algunes formacions d'extrema dreta li han volgut donar. Hi havia familiars de la víctima o amics participant en aquest minut de silenci?
9: Entre els veïns que han participat a la concentració hi havia diversos representants de la comunitat xinesa amb rams de flors, entre ells una cosina i uns amics de la víctima que finalment s'han pogut reunir amb l'alcalde. Se'ls ha ofert ajuda psicològica i amb els tràmits del consolat, segons fonts municipals. Les veïnes, però, a la plaça, estaven també dividides davant d'uns fets que totes lamentaven.
12: Perquè són dones i estem en favor de la defensa de la dona. Ja n'hi ha prou. Tot el que sigui un crimen és una barbaritat. Això que si utilitzi la política per fer això, aquesta història, no.
13: Porque soy mujer, reivindico los derechos de la mujer, nos han matado a una dona.
14: Y a mí me da igual que maten a un hombre como que maten a una mujer.
13: Pero que otros grupos lo estén utilizando como Alianza Catalana y Vox políticamente, con eso no estoy de acuerdo.
9: En algun moment de l'acte hi ha hagut crits demanant més seguretat i s'ha increpat els representants institucionals.
2: Avui hi ha dos vaixells de grans dimensions que criden la nostra atenció. D'entrada, un creuer que travessava l'Atlàntic, en el qual hi ha hagut un brot d'antivirus que ha provocat 3 persones mortes i que més d'un centenar de passatgers estiguin aïllades a bord de l'embarcació. Hi ha 3 persones més, de fet, amb símptomes de la malaltia i l'embarcació que havia d'atracar a Cap Verd no ho ha pogut fer perquè les autoritats sanitàries del país els ho han impedit. Oriol Pujador, bona nit.
15: Què tal? Bona nit.
2: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha 14 ciutadans espanyols a bord.
15: Sí, i de moment sembla que tots estan bé. El creuer va sortir a finals del mes de març del sud de l'Argentina, d'Ushuaia. Havia d'acabar el trajecte a les Illes Canàries. Les víctimes se sap que són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha també una passatgera més afectada que va ser evacuada a Sud-àfrica. Es troba a l'UCI 2 tripulants que tenen símptomes que són al vaixell i que, segons la companyia, requereixen d'assistència sanitària. Cap Verd els ha prohibit l'entrada, com deies, i ara la companyia el que està estudiant és si el vaixell va cap a la destinació final, cap a les Canàries. S'estudia si podrien atracar a Las Palmas o bé a Tenerife. Un dels passatgers explicava a les xarxes socials que la situació és molt tensa.
16: And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story.
15: Com sentim, visiblement emocionat, plorant, assegura que la tripulació i els passatgers viuen amb molta preocupació el que està passant i que tothom té ganes de tornar a casa. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o amb els excrements de ratolins infectats i que en casos molt poc freqüents es pot propagar entre persones i derivar en malalties respiratòries greus.
2: Com que es tracta d'un cas realment excepcional, hem intentat resoldre alguns dubtes amb Juan Pablo Orcajada, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Per exemple, quina pot ser la principal hipòtesi del contagi? Com totes aquestes persones han tingut contacte amb restes biològiques de ratolins?
17: Una possibilitat seria que aquestes persones que fan un creuer i, per tant, quan fas un creuer, després fas visites allà als països que estiguis visitant, no? I que hagin visitat, doncs, una àrea d'aventures, no? O un bosc o una àrea rural que hagin visitat i que les persones s'hagin exposat fora del vaixell, No? Aquesta és una de les opcions, una mica entenent com es transmeteix de manera més fàcil, que és des d'aquestes aerosols produïts pels ratolins.
2: Entès això, el contagi entre persones és fàcil o difícil?
17: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Uh-huh. Es pot tractar els pacients d'antivirus?
17: No hi ha un tractament eficaç. Hi ha un antiviral que es diu ribavirina, que podria tenir un cert efecte, sobretot per les formes més lleus. Per les formes greus no hi ha un antiviral específic contra el virus, sinó que són mesures de manteniment.
2: I és exagerat o prudent que un país com Cap Verd no hagi permès desembarcar ningú del vaixell?
17: Jo crec que és prudent, no? Jo crec que en aquest moment, en una situació així, és prudent, donat que és un brot, no? Mentre no s'acabin d'aclarir del tot les causes que s'estan investigant, pues jo crec que és prudent això, no? De mantenir en quarantena les persones que puguin haver estat en contacte, ja sigui amb els ratolins, sense sapiguer-ho, no? O ja sigui perquè sigui hagin estat en contacte amb una persona malalta.
0: Dèiem que dos vaixells ens havien cridat l'atenció, doncs el segon és perquè si han localitzat el que s'estima que poden ser entre 30 i 45 tones de cocaïna. L'ha immobilitzat la Guàrdia Civil al sud de les Canàries i ara està atracat al port de les Palmes de Gran Canària. Si es confirma aquesta xifra, es tractaria del carregament de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. Maria Costa.
18: La Guàrdia Civil el va interceptar divendres passat i ahir el va transportar fins a la base armada de la policia al port de les Palmes de Gran Canària per inspeccionar-lo avui i fer el recompte de carregament. Encara no s'ha fet el recompte final, però el Ministeri de l'Interior ja parla de xifres de rècord. Ho pronosticava el ministre Fernando Grande Marlaska.
19: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
18: El mercant, de nom Arconian, va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone, duia una bandera de les Illes Comores i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
2: Rodalies recupera demà el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que, en aquest cas, amb menys freqüència de l'habitual. La reobertura d'aquests trams ha fet que Rodalies torni a ser de pagament a partir de dissabte, perquè la xarxa va reduint ja les seves incidències. Tot i això, el servei està encara molt lluny de normalitzar-se. A l'R15, per exemple, avui s'ha reprès amb molts problemes la circulació entre Reus i Móra la Nova. I a l'Alt Camp, l'estació de Valls, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13 que duraran encara 2 mesos.
0: Doncs segurament a Foment del Treball pensaven en casos com aquests quan avui han explicat que Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Rafael de Ribot.
20: Doncs en el seu informe sobre la inversió en infraestructures a Catalunya en el període 2009-2025, la patronal catalana constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin aquestes inversions.
21: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
20: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
21: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
20: Una proposta, aquesta que acabem d'escoltar, que arriba just després, recordem-ho, que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el consorci d'inversions que impulsaven PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya.
2: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara, aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o bé segons la maduresa de cada infant. Marc Güell, bona nit.
1: Bona nit.
2: Què més inclou aquesta ampliació de la Llei de la Infància?
1: Doncs es crea també un torn d'ofici especialitzat en violència contra la infància i s'amplia l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial també es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es prohibeix l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. És una reforma que està previst que aprovi demà el Consell de Ministres. En aquests últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
4: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
1: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents.
2: Gràcies, Marc. Fem ara una pausa per la publicitat. Tornarem abans de 11:15 i us explicarem que pràcticament el judici pel cas de les mascaretes pràcticament ha quedat vist per sentència després que avui hem pogut sentir el testimoni, la declaració de José Luis Ábalos, l'exministre socialista, que s'ha defensat de totes les acusacions que recauen sobre ells.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
24: Sou molt bona gent!
25: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
26: Senyores i senyors, bon dia.
27: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
28: Frenar el feixisme espanyol i català.
26: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
29: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
26: Tu eliminaries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
28: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
26: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
27: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
26: Hola, Anna.
30: Hola.
27: Amb Ricard Ostrell.
30: Rufiti, Rufiti, Rufiti.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Mig minut i en punt 11:15. L'exministre socialista José Luis Ábalos nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i haver beneficiat les seves empreses. Avui, qui va ser l'home fort de Pedro Sánchez, tant el partit com el govern espanyol, ha estat l'últim acusat en declarar en el judici del cas Mascaretes que jutja el Tribunal Suprem. Després d'escoltar els tres encausats, Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama, la Fiscalia manté les seves peticions de penes de presó. Recordem que són de 24 anys per a l'exministre, de 19 anys i mig per a el seu exassessor i de 7 per a l'empresari. El Partit Popular, que lidera les acusacions populars, sol·licita rebaixar la pena al Dama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia, i les defenses d'Avalos i Koldo demanen per a ells l'absolució. Anticorrupció ha modificat lleugerament les seves conclusions i ara les defenses tenen un dia més per preparar els seus informes finals fins dimecres, quan el judici quedarà vist per a sentència. En la seva declaració d'avui, Avalos ha carregat una vegada més contra la investigació de la Guàrdia Civil. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Durant més de 6 hores, un José Luis Avalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
5: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Ese es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
3: I és que ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor d'Aldama, a qui desvincula de la compra de mascaretes.
5: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Avalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva privacitat l'ha convertit en carn de mem i l'ha condemnat mediàticament.
5: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
3: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Koldo diu que li va pagar el PSOE, s'hi ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant, que ha fet reconeix que no s'hagin traït mútuament.

0: Ha mort als 87 anys l'exlendakari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat l'actual lendakari. I Manol Pradales també ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc. I l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somniador, sensat i valent, ha dit. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
1: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
2: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. Els fets van passar ahir a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, se li està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la seva mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí. És una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per tal d'entrar droga a la presó. Ara fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida d'un intern, en aquest cas era un home acusat de matar el seu gendre a trets, i en total és el cinquè suïcidi en el que portem d'any a les presons catalanes.
0: I afegim encara, abans de la publicitat, que la vaga de recollida d'escombraries de Girona es comença a notar amb bosses acumulades, sobretot al centre de la ciutat. La reunió de mediació d'aquesta tarda ha acabat sense cap avenç. Des de l'Ajuntament avancen que, si no es resol aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Ho explica Sergi Cot, regidor d'Acció Climàtica.
3: Nosaltres posem molt el focus en la flexió orgànica, també doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
0: A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana. Passen 5 minuts de 11:15, una pausa rapidíssima i a la tornada, cultura.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
9: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
8: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
11: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
14: Sí. Ah?
13: A veure...
15: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
13: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
15: sí.
13: Palmeretes de xocolata,
15: sí.
13: I una galeta de dàtils,
15: sí.
13: Que van fer la meva parella. Sí,
15: també
13: sí,
15: potser si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: El Desconcert 2026 ja és aquí.
18: La boira m'atrapa.
17: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina Punt MP3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
5: Cadascat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La pau serà el fil conductor de la programació de la pròxima temporada del Palau de la Música Catalana, que arrencarà el 28 de setembre amb una sessió inaugural dedicada a Pau Casals. També hi haurà commemoracions relacionades amb Beethoven i Bach. Valèria Obereda.
1: La direcció del Palau defensa el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, tal com propugnava Pau Casals. Joan Uller és el director general del Palau de la Música Catalana.
2: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet Per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem de Jordi Savall.
1: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa pels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. Pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per a orgue recordaran el compositor alemany a motiu dels 300 anys de l'estrena de la Passió segons Sant Mateu. I els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma 212 concerts, més de 157 d'educatius.
3: I una obra inèdita de Lita Cavallut s'exposa des d'avui a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on, quan era petita, va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària està considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i viu des de fa anys als Països Baixos, Montse Pujol.
4: Lita Cavallut, de 64 anys, s'ha mostrat avui feliç que una obra seva, el llenç i el banc, on va passar moltes hores de petita, puguin exposar-se en un lloc tan important per ella com és l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
5: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
4: Al llenç, amb tons grisos i negres, s'hi pot veure una nena asseguda i a l'altra banda del quadre una dona envoltada d'estudiants i de llibres.
5: Esta niña representa, me representa a mí, representa también la posibilidad de entrar en contacto con una enseñanza. Hay dos libros olvidados, o quizás adrede, dejados, no importa, pero esa niña tiene, a la edad de 13 años, la posibilidad de entrar en contacto con la enseñanza.
4: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la Universitat de Barcelona com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà. El llenç, tal com ha explicat avui Lita Cavallut, és un exemple de la resiliència davant de les adversitats i recorda que l'art té la capacitat de curar i inspirar. Cavallut es va criar a Barcelona, primer amb l'àvia i després en un orfenat, i als 13 anys va ser adoptada per una família catalana. Va descobrir la seva vocació per la pintura en una de les seves visites a Madrid, al Museu del Prado, i al garatge de casa seva va poder muntar un estudi on va començar a desenvolupar la seva vocació. Als 19 anys es va traslladar a estudiar als Països Baixos, on continua vivint.
0: I encara fem un apunt més perquè Marcel Barrena, que és el director del 47, la pel·lícula, ha començat a rodar la sèrie Todo lo Necesario. Està inspirada en el segrest de tres cooperants de l'ONG Barcelona Acció Solidària, mans d'Al-Qaeda, l'any 2009. L'ha creat a quatre mans amb Alberto Marini, responsable de sèries com La Unitat i Marbella, i ha compartit la direcció amb Fernando Trullols, el director de Balandrau, Vent Salvatge. David Verdaguer, Enric Cauquer i Marina Sales interpretaran els cooperants segrestats Albert Vilalta, Roque Pascual i Alicia Gámez. Està previst que rodi al Senegal, Barcelona i Múrcia. Tindrà 3 episodis i s'estrenarà el 2027.
3: És dilluns i si en seguiu habitualment ja sabeu que això significa que avui hi posa la seva mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
6: Fa uns dies vaig anar a fer una gestió al registre civil. A mi aquests llocs em fascinen, que voleu que us digui. I veus tot el país, veus realment on som. Al meu costat, una dona acabada de parir s'estava fotent una bossa de ganxitos sencera. La va començar i la va acabar d'una tongada, tu. Doncs molt bé per ella, mira, acabes de treure per allà mateix un nano del tamany d'un meló i tens el meu respecte, com si vols fer una barbacoa allà enmig. Us ho dic, ni a una cafeteria d'especialitat, ni a París, ni a un concert de Nesigindropo. L'autèntica textura de la vida està a aquests llocs absurds on aflora la naturalesa humana. Impacient, poruga, tafanera, generosa, va com va. No cal psicoanàlisi. Vols conèixer-te tu mateix? Ves a la sala d'urgències, al dentista, observa la gent a la cua del pa, a l'aeroport o a qualsevol lloc on estiguem acorralats amb els nostres pensaments.
0: Un minut i arribarem a 3:15, agafant justament el fil del que ara ens explicava la Marta Riezo sobre la naturalesa humana. Sí que hi ha coses, moltes coses, que s'han estudiat des de la psicoanàlisi i n'hi ha de molt importants, sobretot per com ens afecten, com ara la solitud. Tots els indicadors apunten que ens trobem en un moment de la història de la humanitat en què la solitud pot quedar més amagada que mai, justament darrere una falsa sensació de connectivitat gràcies a la tecnologia. El psicòleg clínic José Ramón Ovieto, autor de diversos llibres, acaba de publicar Soledad digitales, quan la connexió substitueix justament el vincle. Ara ens acompanya aquí a l'estudi i el podem saludar. Bona nit, José Ramón Ovieto.
7: Què tal? Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Diu que la seva mirada sobre la soledat és psicològica, lògicament per la seva formació, més que no pas sociològica, no? Però en què es diferencia?
7: Bueno, la soledat, des del punt de vista social, com a fenomen social, s'ha estudiat sempre vinculada a l'absència de companyia. No? S'ha considerat que la soledat és quan no tens companyia. I això és cert. Però si ho mirem des d'un punt de vista clínic, ens adonem que aquesta és només una mirada sobre la soledat. Hi ha una altra mirada, que és entendre la soledat com l'afecte que tens quan et trobes davant d'una situació que no pots resoldre. Posaré algun exemple, no? Mm. Imaginem un nen, una nena petita, primogènit, que de cop té un germà. I es troba en una situació que l'escenari ha canviat, perquè ja no és l'únic. No? Llavors s'ha de replantejar moltes coses, no? Com és que els pares volen tenir un altre quan estava jo aquí sent el reietó de la casa, no? Llavors li canvia la vida, i ho sabem perquè veiem quins són els símptomes, no? A vegades no poden dormir, a vegades estan irritables, a vegades comencen a tenir mal de cas, migranyes, és a dir, fan símptomes perquè necessiten un temps per adaptar-se. Llavors, la soledat és aquest sentiment que et queda quan tens un impàs. O imaginem una dona que vol ser mare, però també vol mantenir la seva professió, no perdre pistonada, no? I, a més, també vol tenir llibertat per moure's. No? Llavors, es troba amb un dilema, diu, com ho fas, tot això? No? Llavors, davant d'aquest problema, la soledat és aquest sentiment de que tu estàs sol, realment. A partir d'aquí, d'aquest sentiment, tu llavors busques companyia. Mm-hmm. I aquí trobes totes les companyies possibles. Els amics, la família, les parelles tòxiques, les xarxes socials, evidentment, el chatbot. És a dir, que jo el llibre parteixo d'aquesta idea de que la soledat és aquest sentiment que et queda quan estàs davant una situació que no pots resoldre, i a partir d'aquí analitzo les diferents companyies que un troba.
0: Per tant, per ser precisa, en lloc de preguntar-li què ens fa avui estar més sols, hauria de preguntar-li què ens fa avui sentir-nos més sols.
7: Evidentment. La soledat no desitjada existeix. No vull negar aquesta realitat. Afecta sobretot a persones vulnerables, no? Persones grans, que per manca de mobilitat, per que no tenen a ningú que els ocupi d'elles, doncs tenen una soledat forçada, no desitjada, no? També trobem persones migrants que troben una situació d'aïllament. Però, a banda d'aquestes situacions, la soledat és sobretot un sentiment. Perquè és una... aquesta és la paradoxa, no? Jo vaig escriure aquest llibre perquè em vaig trobar un dia que des de les 8 del matí que vaig començar la consulta fins a les 8 de la nit, tothom parlava de la soledat. Tothom. No? Un deia, em sento sola, no puc suportar la soledat, la gent em deixa sol... Tothom parlava de la soledat. Llavors em vaig adonar que és una condició humana estructural. No és un accident de la vida que et passa perquè estàs a un lloc que no coneixes, sinó que és aquest sentiment que tens de trobar-te sol, i sobretot la soledat s'agreuja quan no tens idea de per què et sents sols, perquè és una soledat acompanyada. Aquesta és la paradoxa. La gent que parla, que em ve a veure no són gent aïllada. Són gent que viu amb la seva família, amb els seus pares, amb els seus amics, que va a la universitat, que està rodejat contínuament de gent i, malgrat això, se sent sola.
0: Això explica molt bé aquesta idea que la solitud no és aïllament, i el fet que hi ha una dada en el llibre que m'ha cridat molt l'atenció, que és que el segment de població que se sent més sola són els joves, i concretament dels 18 als 24 anys, que potser lliga amb aquesta idea que ara ens deia que són anys en què una ha de prendre decisions suposadament importants, tot i que després la vida et regala molts altres moments per prendre decisions, no?
7: Sí, i perquè a més és una etapa en la qual tothom té expectatives. La gent mateixa d'aquesta edat té expectatives de formar una família, d'acabar estudis si és que està estudiant, de tenir feina si és que està buscant feina, és a dir, que té moltes expectatives sobre com construir la seva vida i el seu futur. Però és que els pares d'aquesta gent també té expectatives de que això passi, no? Llavors, el decalatge, no? La diferència entre aquelles expectatives i la realitat et fa sentir més sol. Quan tu tens expectatives més modestes, dius, bueno, jo, mira, guanyar 1.000 i pico euros, tenir un grupet d'amics i tot, bueno, més o menys fas, no? Però quan tu penses, és que he estudiat un parell de màster, ara em tocaria guanyar-me bé la vida, i a més ja tinc una edat i hauria de començar a pensar una família. És a dir, quan tens moltes expectatives, tens més risc de trobar-te en una situació d'impàs i sentir-te sol perquè no trobes la sortida, diguem-ne.
0: El subtítol del llibre jo crec que és del tot il·lustratiu i m'ha agradat molt perquè fa pensar més, quan la connexió substitueix el vincle, no? Ara tenim la sensació d'estar molt, molt connectats amb, no?, saber coses d'amics o persones properes amb les que ni tan sols quedem, no? I hem substituït a vegades, tinc la sensació, no?, les experiències compartides pel quedar per posar-se al dia o perquè ja sabem coses, no?, a través de les xarxes socials. Aquest és un factor decisiu per la solitud aquesta actual?
7: Sí, perquè la tecnologia, la indústria tecnològica té la seva retòrica, és a dir, té un producte i té el seu màrqueting. I una de les fal·làcies, diguem-ne, que ens ha venut és que una connexió és el mateix que un vincle. Que és igual que tu celebris el teu aniversari al Zoom que al bar del costat, no? Que és igual que tu estigues en una reunió presencial que en una reunió virtual, no? Que és igual que tinguis una relació sentimental del dia a dia, de la plaça, del bar, de l'excursió, que la tinguis per un xat, no? I això és un engany, perquè no és igual. Una connexió és un gest molt efímer, no? I a més és unilateral. I a més no poses el cos. Jo ho vaig aprendre d'una pacient que estava plorant, la dona, molt, i al cap de mitja hora de plorar ja s'havia acabat, esgotat totes les llàgrimes, i llavors em diu que és que plora perquè ha trencat una relació sentimental que era la més íntima que mai a la vida havia tingut. Havia estat casada, s'havia separat, i diu, tan íntima que li he explicat una violació, un abús sexual que vaig patir jo a la infància, cosa que mai li havia dit al seu marit, no? La meva sorpresa és quan li demano algun detall d'aquesta relació i em diu que mai s'ha vist amb aquesta persona, que és una relació a través d'un xat, que parla 3-4 hores al dia, però que no coneix aquesta persona, no? Llavors, te n'adones de que amb qui està parlant aquesta dona, és a dir, quina mena de diàleg, perquè és un diàleg, és un monòleg. És a dir, a l'altre costat hi ha un altre, realment un altre, o és una construcció, no? Llavors, un vincle és una cosa que necessita temps i necessita el cos. Per un vincle sentimental cal que passi el temps i cal posar el cos. Per un vincle professional, vosaltres que us dediqueu, que ho sabeu molt bé també, no? Cal que passi un temps. Que coneguis a la persona, al company, al productor, a qui sigui, no? I a partir d'allà fas un vincle, una connexió, la feu cada dia, però després no sabeu amb qui us heu connectat perquè és una cosa que ha passat.
0: El llibre és interessant perquè hi ha molts casos de, no, que t'has trobat en la a consulta i que són molt il·lustratius perquè són situacions molt quotidianes. O sigui, a mi el que em sembla més interessant és per qui hem passat tots És a dir, són solituds que, en les quals un s'hi troba, en d'altres no, no, però en algunes d'elles sí. I hi ha una idea també molt reveladora, que parles en el llibre de la cultura de la por i de com aquesta idea de l'individualisme com a camí per trobar doncs, l'èxit o no, i fer-se un mateix, doncs acaba situant-nos en bombolles que fomenten a la vegada aquesta solitud.
7: Clar, el pitjor de la soledat és que no sàpigues per què estàs sol. O sigui, la meva idea és que estem més que estar més sols objectivament que en altres èpoques, que estem més acompanyats que en altres èpoques, sobretot estem més desorientats, perquè no sabem ben bé per què estem sols, no? No sabem ben bé quins són els nostres mateixos dimonis, diem. Llavors, una solució clàssica, quan no saps ben bé què et passa, és mirar de ficar-te en una bombolla, en una comunitat on no es parli de tu, on es parli d'un altre, no? Imaginem una bombolla d'odi de gent, incels, no? Barons, que odien a les dones i diuen, mira, saps què? No parlarem de les misèries de cadascú. El 75% dels incels tenen índex clínics de depressió, és a dir, són gent molt vulnerable. Però no parlen d'ells. Parlen de per què les dones els fan això que els fa. No? Llavors, és una manera de no saber de la teva pròpia solitud. Llavors, fas una comunitat que t'enganya tu mateix, perquè no et permet conèixer quines són les raons que et mouen a la vida. I és una solució molt fàcil en comunitats de misògines, racistes, polítiques, de qualsevol tipus.
0: És un llibre, direm que molt assequible per tothom, tant a nivell de complexitat, perquè jo crec que és gairebé una guia també per l'usuari. Eh? O sigui, té tota la reflexió de l'experiència del psicòleg clínic José Ramón Ubieto, però a la vegada tot l'exemple quotidià d'alguns dels testimonis que ell ha recollit al llarg de la seva carrera professional, que fa molt, molt fàcil entendre per què ens passen algunes coses, després les solucions cadascú ha de trobar les seves, però al mirall, i és moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt, molt bé.
7: Gràcies a vosaltres.
8: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Doncs queden 3 minuts i mig per arribar a les 11. De David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: Moment per escoltar els àudios esportius de la jornada. Comencem amb l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ahir sobre el final de la Lliga i la zona de descens.
3: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de Liga.
2: No ho serà ni per a l'Espanyol ni pel Girona, i això ho dic en relació al partit que hi ha en joc al tram final i que tanca la jornada 34 primera. El Sevilla està guanyant 1-0 la Real Societat dins del temps afegit ja, i això vol dir que si es confirma aquest marcador, el Sevilla, que és l'equip l'últim dels tres que ocuparia la zona de descens, en sortiria i aproparia una mica més els dos catalans a la zona baixa de la classificació. Si es confirma aquesta victòria del Sevilla, això vol dir que el Girona quedaria només 2 punts per sobre del descens, l'Espanyol amb 3 de coixí respecte dels llocs que fan baixar a segona, això a falta ja de les últimes 4 jornades de Lliga.
1: Gràcies, David.

0: sí, donaria de gust un racó al paradís.
1: Vaja, que ens mullarem, eh?
2: Ens mullarem, però quina escena més bonica, no?, sí, que descriu la cançó.
1: I tant. I amb sentit de l'humor, sí. Gemma Puig, bona nit.
3: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Josep Maria Espines que es diu El paraigua. Això no vol dir que ens mullem tota l'estona, però vol dir que l'hem de portar aquesta setmana, eh? L'hem de tenir a prop, no l'hem de deixar a casa, perquè avui encara ara tenim alguns ruixats que han anat descarregant migdia, tarda, estones una mica més d'intensitat, i això és el que anirà passant també demà. Demà al matí tindrem un matí més estable, amb sol, amb boires matinals, fruit de la humitat de les pluges d'avui, que en alguns casos, de moment, doncs ja gairebé freguen aquests 50 litres per metre quadrat, 46 a Belltall, 35 a Conesa, 30 a Manresa, 25 a Linyà, i estones ha plogut amb intensitat, i el matí serà un pèl més estable. Després al migdia ja començaran a arribar alguns primers ruixats de forma més irregular, i serà la tarda quan tornarem a tenir una banda de precipitació una mica més extensa, des de l'Ebre podríem dir fins a l'Empordà. Demà els ruixats més intensos estarien entre el prelitoral, la costa i com comarques de la Catalunya central. Això no vol dir que no plogui el Pirineu, però no serien tan intenses aquestes precipitacions. Hi ha avisos altre cop, demà a la tarda, per aquests ruixats intensos de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, demà, i ja avanço a gairebé tota la setmana, el paraigua, doncs, a prop.
1: Un raig per dia, no? Era això.
3: Exacte, és el que toca al maig,
1: hem entrat al maig, exacte.
2: Demà treballar amb il·lusió.
1: Això sí.
2: Total, pel carrer no pots estar, doncs ja està.
1: Correcte.
2: Farà una mica net, eh? Perquè amb tot el pol·len d'aquests dies i tot això,
3: sí,
2: no? També ho necessitem.
3: Net, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, i baixarà una mica la temperatura, també. Com
1: entendria... Aquí costarà
2: aquí
1: ja més
2: sí.
1: Buscar-hi...
2: Aquí estàvem, no estem tan contents.
1: Estàvem fent l'esforç per l'esperit positiu. Ens ho has complicat, però
3: va,
1: ja està bé.
3: Això.
1: Sí que de calor ja hi haurà temps per la calor. Gràcies, Gemma.
2: Bona nit, Gemma.
3: Bona nit.
1: Són les 11, el 4 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

una hora de luxe, hem de dir, perquè escoltarem la conversa que hem mantingut avui amb Svetlana Alexievich. La Premi Nobel de Literatura del 2015 avui és a Barcelona per recollir un altre premi, l'Ortega i Gasset. Des del 2020 viu exiliada a Berlín. Va haver de sortir ràpidament del seu país, de Bielorússia. Allà va deixar els manuscrits de dos llibres que estava escrivint, un sobre l'amor i un altre sobre la bellesa. Després de l'inici de la guerra contra Ucraïna, va pensar, però, que havia de recuperar el seu gran personatge, l'home roig, la vida de tantes persones que havien patit en temps de la Unió Soviètica.

0: I cada dilluns tenim visita de Toni Padilla amb les seves històries del món de l'esport. Avui ens parlarà de com serien les celebracions del títol de Lliga per al Barça en cas que guanyi diumenge contra el Madrid. Recordem que la Font de Canaletes està en obres. Ella ens explicarà què passaria si això es produeix diumenge o qualsevol altre cap de setmana d'aquí al final de la Lliga.
1: I tancarà el Catalunya Nit una persona que és capaç de parlar-nos tant dels aparells més moderns com del món d'ahir. De fet, d'ahir o de força més abans, perquè ens pot fer tota una immersió en els últims dies de Pompeia, en el món de Jules Verne o en l'obra de Frida Kahlo. Ens acompanya a primera fila aquí a l'estudi en Jordi Selles, que és el gestor cultural i director de l'Ideal. Anirem, com sempre, pas a pas. Ara mateix tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 4 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
4: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
5: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
6: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas. No siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
7: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
8: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
9: And what's happening right now is very real for all of us here.
10: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
11: Instem, en aquest cas, el govern de la

0: l'accepta tenint en compte la pau, tal com l'interpretava Pau Casals, no com una simplement absència de violència, sinó un procés de dignitat i de drets humans.
1: La soledat s'agreuja quan no tens idea de per què et sents sols, perquè és una soledat acompanyada. Aquesta és la paradoxa. La gent que parla, que em ve a veure, no són gent aïllada. Són gent que viu amb la seva família, amb els seus pares, amb els seus amics, que va a la universitat, que està rodejat contínuament de gent i, malgrat això, se sent sol.
2: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
3: Les 11 i 7 minuts, en aquest resum sonor del dia, encara hi hem d'afegir una informació d'última hora. Marc Güell, que ens arriba del Gironès.
4: Sí, en concret des de Salt, perquè els Mossos han detingut aquest vespre, aquesta nit, una dona a Salt, acusada de matar un home que podria ser la seva parella. Els fets han passat aquest vespre a dins d'un garatge al carrer Doctor Ferran. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat amb una arma blanca la víctima i després s'hauria entregat ella mateixa en una comissaria dels Mossos, una comissaria propera al lloc dels fets. La policia ha obert ja una investigació per aclarir què és el que ha passat i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas. Per tant, aquesta és l'última hora, una dona detinguda a Salt, al Gironès, acusada de matar un home que podria ser la seva parella.
3: Gràcies, Marc. Fem una pausa per la publicitat en aquest punt, al Catalunya Nit, i a la tornada podrem escoltar la conversa que hem mantingut avui amb Svetlana Alexievich i la Premi Nobel de Literatura l'any 2015, que avui ha passat per Barcelona.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
8: 7 de setembre de 1946.
7: I el número de la sort, el
8: 10.
7: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
9: La nit dels ignorants és una escola de llengua.
10: Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
9: On es fan reflexions inèdites.
11: Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
9: Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
12: Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
9: Busquem les històries de nit més humanes.
13: Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
9: I on els oients ens regalen les orelles.
14: Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: Ets brillant.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети. Туда, где все...
4: 11 i 10 minuts, el president rus Vladimir Putin ha declarat un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. I el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, li ha respost contraproposant una treva més llarga que comenci ja la mitjanit de dimarts a dimecres. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
16: Bona nit. Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
17: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats

0: ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir fem un alto al foc de 24 hores, això no és seriós.
1: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
2: Doncs ara podem escoltar una de les veus que millor pot reflexionar sobre les conseqüències dels actes d'autòcrates, com Vladimir Putin. Ara, de fet, em prepara un llibre sobre tot això. És un dels noms del periodisme que més imposa, més respectats, el que en altres temps podria suposar, per exemple, dir Kapuscinski, avui segurament ho representa Svetlana Alexievich. Avui a Barcelona li han entregat el premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País. La guardonen per la seva trajectòria per títols com La guerra no té cara de dona, La pregària de Txernòbil o Temps de segona mà, La fi de l'home roig. Un altre premi prestigiós que afregeix el Nobel de Literatura l'any 2015 o també el Premi Internacional Catalunya, entre molts i molts altres. Aquest migdia, l'escriptora bielorussa, ara exiliada a Alemanya des del 2020, era a Barcelona i hem tingut l'oportunitat de parlar-hi. La cosa ha anat així.
3: Svetlana Alexandrovna,
4: No, només Svetlana, l'europea. Alexandrovna ho complica.
2: Està bé, doncs, Svetlana, benvinguda al nostre informatiu. És un honor per nosaltres. Acaba de rebre el Premi Ortega y Gasset per la seva trajectòria. És un premi periodístic. Vostè es considera periodista o no del tot?
4: Em considera periodista perquè tinc la formació de periodista i escriptora. Així que el que jo faig es pot considerar un nou gènere literari. Actualment, en aquest món en què canvien els gèneres musicals i en les arts, amb la literatura passa el mateix.
2: Té un estil molt específic i bonic, aquest cor de veus de gent que pot semblar gent corrent, però que emociona quan parlen. Vostè les va recollint totes i després, com a autora, sembla que gairebé desaparegui, sense que acabi de marxar del tot, però es fa com invisible, transparent. Com ho aconsegueix, això?
5: Мне показалось, что...
4: Bé, em sembla que tot el que diuen els comentaristes, els autors, amb el temps desapareix. Queda només el patiment pur i el dolor pur. I vaig pensar que seria millor fer-ho sense aquesta veu. És com una església, oi? Una catedral. Ningú es posaria davant d'una basílica dient «és obra meva, oi?», que això és seu, que ho va inventar ell, com ho va fer. Això no és important. I jo em relaciono amb les meves coses una mica com les obres d'arquitectura o musicals. És aquesta fusió.
2: Quan vostè va haver de marxar de Bielorússia, estava escrivint un o dos llibres. Què ha passat amb aquestes obres?
4: Aquelles obres que preparava aleshores em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. Jo havia començat a escriure un llibre sobre l'amor i un altre llibre sobre la bellesa, també, un problema modern interessant. Hi ha molta gent vella que és com si visquessin dues èpoques al mateix temps. M'interessava molt aquest tema, però vaig haver de fugir corrents i no vaig poder agafar ni els meus manuscrits, els meus apunts, res. Però el més important és que els bielorussos van marxar de Bielorússia després de la revolució. 800.000, i no parlo dels ucraïnesos. Crec que van marxar al voltant de 10 milions de persones i vaig entendre que la història de l'home roig no s'havia acabat d'escriure i que em calia preguntar a aquesta gent que van marxar com, què entenen i en quin món han acabat. I resulta que aquests llibres són allà i ni tan sols sé com tornaré a recuperar-los. Però el llibre sobre la bellesa el reprendré segur. El llibre sobre l'amor no ho sé. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
2: I quan estarà a punt? Perquè l'estem esperant intensament.
5: No hi ha cap de dolga, Pissó.
4: Jo escric durant molt temps, oi? Crec que no es pot fer ràpid. Els esdeveniments al món passen ràpid, però buscar-los, sentit, no es pot fer ràpid. Cal viure'ls durant un temps. Però crec que l'any que ve estarà llest.
2: Doncs això és una bona notícia. M'han preguntat moltes vegades, aquí a Catalunya, per què els russos no protesten més contra Putin. Jo intento respondre com ho veig, però al final sempre dic també que no podem oblidar que els bielorussos sí que ho van fer, que van sortir massivament al carrer l'any 2020, però tampoc va ser suficient. Què hauria de passar per tombar un règim com el de Lukashenko a Bielorússia o el de Putin a Rússia?
4: Li diré sincerament, tot el que va fer Putin no em va sorprendre. En canvi, la gent russa em va sorprendre, és clar. Perquè és una nació que estimo i tinc molts amics, estimo sobretot els intel·lectuals. Són gent especial. El que va passar, jo crec que Putin ha comprat Rússia. Tinc un llibre sobre Txernòbil i aleshores la gent va protestar perquè ningú els va donar cap ajuda econòmica. Van rebre xavalla, aquells soldats. Van poder comprar un petit set de maquillatge per les seves parelles, però res més, poca cosa. No hi va haver compensacions importants. I ara reben molts diners per a la Rússia empobrida. El diner que els donen per un contracte per lluitar. Són molts diners. I sí, com si no fos estrany, arriben allà, maten, tornen, agafen els diners, presumeixen, compren cotxes, anells per a les parelles, abrics de pells. Però hi ha hagut una gran depravació de Rússia. Ho hem d'assumir. Al mateix temps, tinc una amiga russa que quan vam parlar d'això em va dir: saps què és, Svetlana? Ningú de la meva generació sap del cert què està passant allà. I ella té uns 40 anys. Unes quantes persones s'han suïcidat. Alguns s'han matat amb drogues. Per tant, no podem dir que tothom està a favor de Putin, no. Com a mínim, ella em parlava d'aquestes quatre persones que no estaven a favor de Putin. Va ser clarament la seva manera de protestar. I, evidentment, vostè té raó. Jo sóc de Bielorússia i és molt difícil protestar en un estat totalitari. Jo vaig marxar i els meus amics, molts dels quals estaven amb nosaltres, que van protestar, van ser condemnats a fins a 16 anys de presó. 12. És fins i tot difícil de parlar-ne per mi. Protestar és molt difícil, perquè alguna cosa ha de passar perquè aquesta massa de gent, un milió de persones, tanquin files per fer fora el poder. Tot i que, pel que fa a Lukashenko, a ell no li fa por la sang, es desfà de la gent. I quan hi va haver la nostra revolució, jo vaig ser una de les persones que estaven en contra de sortir al carrer perquè ens disparessin, perquè cada matí, des de la meva finestra del 8è pis a Minsk, jo veia com cada dia a les 5 de la matinada sortien tancs i altres aparells militars i a les 10, a les 2, passaven la gent en manifestació i no tots sabien que hi havia aquests vehicles militars amagats als patis interiors. I, és clar, podrien haver mort joves, estudiants, i jo no podia prendre aquesta responsabilitat. Al principi em semblava que sí, hi havia molta gent protestant, i si recordeu, les imatges eren molt boniques, gent maca amb flors, dones. Es podia aconseguir. Érem idealistes, per descomptat, però em semblava que al segle XXI la manera de protestar havia de ser una altra. Que no és obligatori calar foc als pneumàtics i prendre l'oficina de correus. Que la gent havíem de sortir i que el dictador s'espantaria. Però no és aquesta classe de persona, no entregarà el poder sense sang. I ara això ho entenem clarament. Que si ara comença alguna cosa, hi haurà sang.
2: Si finalment hi hagués canvis a Bielorússia, li agradaria a vostè jugar un paper polític?
4: No, mai. He tingut moltes propostes per entrar en política, però no és per mi. Cal triar entre la política o la literatura. Si no, seria com un amateur. Em dedicaré a la literatura.
2: És la segona vegada que vostè ha d'emigrar de Bielorússia. Com se sent a l'exili?
4: He de confessar que jo no visc amb tantes dificultats com altra gent, perquè d'alguna manera estic protegida. Tinc premis, se'm relaciona amb l'èlit mundial. Per mi és més senzill. Però sé, perquè pel meu nou llibre parlo amb bielorussos, ucraïnesos, i la vida és difícil. I volia parlar a Europa i a tot el món sobre aquells que van venir, que van abandonar la seva pàtria. Qui són aquesta gent? Encara són una mica invisibles. No sabem fins al final qui són aquestes persones que han experimentat, quins patiments. I en el meu nou llibre jo penso sobre això. I ho vull explicar.
2: Tot just ara ha fet 40 anys de Txernòbil. Molta gent, quan pensa en aquella catàstrofe, pensa directament en les persones del seu llibre sobre Txernòbil. Però ara, a més, a Rússia ha convertit, 40 anys després, Txernòbil també en un escenari de guerra.
4: Sap, des del punt de vista de la vida humana, Txernòbil és etern i conviurem sempre, perquè hi ha molts radionúclids que duren 700.000, 800.000 anys i seran molt temps, moltes vides humanes, especialment a Bielorússia, perquè el vent bufava des de Txernòbil. El mengem, el bevem, el respirem, perquè va ser absorbit per la Terra, però ens torna en formes diferents i la gent mor. 40 anys no són res. Morim per Txernòbil i li puc dir que a Bielorússia diuen que són al laboratori de Txernòbil. No ha canviat res. Un altre tema és que la gent no ha acabat d'entendre. I, per exemple, crec que era un dron, no ho sé del cert, i segurament rus, va foradar la teulada del sarcòfag de la central. I també, quan els russos van conquerir la central, van obligar els soldats a cavar trinxeres, allà de defensa. Com pots cavar en la terra radioactiva? En una setmana, és clar, aquells soldats van acabar a l'hospital i no se sap amb quina discapacitat sortiran d'allà. Això vol dir que no hem reflexionat sobre Txernòbil, potser perquè no estàvem preparats per fer-ho, i al mateix temps no hi va haver temps perquè l'imperi estava col·lapsant. Gent que emigrava, gent que perdia la feina, els drames socials diaris van tapar el drama còsmic. Els eren més fàcil d'entendre. Per això no vam entendre Txernòbil i crec que aquests soldats de les trinxeres segurament moriran, perquè no ho vam entendre. En general, la humanitat ara no té força per resistir les catàstrofes naturals. Per exemple, quan construïm equipaments com a centrals que no són equiparables a les nostres forces, el que som capaços de comprendre, i per això som impotents, per això viurem eternament amb Txernòbil i cal que ens acostumem a aquesta idea i ens hi preparem.
2: El primer any de corresponsal a Rússia va ser precisament el 2015, per tant, em va tocar explicar la notícia que li havien concedit a vostè el Nobel de Literatura. A Rússia puc dir que la notícia va passar força desapercebuda, però quan vaig mirar com ho havien explicat al primer canal de Bielorússia del seu país, em va sorprendre que només li van dedicar a vostè 23 segons, 23 segons a la notícia del Nobel de Literatura, molt menys del que li vam dedicar, per exemple, a nosaltres aquí, tan lluny, a Catalunya Ràdio.
4: Perquè la meva posició política sempre va ser contra Putin, contra Lukashenko, perquè a poc anàvem caient, podem dir, cap al feixisme, en una forma moderna de feixisme. I vam caure i els poetes i escriptors ho sentíem i en parlàvem, i això, evidentment, no va agradar al poder. I jo sabia que no m'estimaven. Sé que a Bielorússia tot el país es va acabar el xampany, però era una festa amagada a les oficines, a les cases, i la gent només va poder veure la gala del Nobel a la zona de les ambaixades. Les ambaixades van obrir les portes i tothom s'hi va acostar. Podia sentir i veure la gala. El poder no.
2: Una escriptora russa que figura sovint a les quinieles per al Nobel de Literatura, Lyudmila Ulitskaya, també a l'exili, per cert, em va dir que quedar segona per al Nobel, cada any allò apareix a les quinieles, està molt bé, entre altres coses perquè sempre el pot guanyar l'any següent. En el seu cas, després d'haver obtingut finalment el Nobel el 2015, això li afegeix pressió de cara a publicar el seu pròxim llibre?
4: Sé que alguns escriptors, després de guanyar el Premi Nobel, fins i tot van deixar d'escriure. Jo no. No puc fer una altra cosa. Així és com veig aquest món. Només sé fer això, escriure. Espero escriure alguna cosa necessària pel món, perquè la gent avui està desconcertada. Ens passen tantes coses noves, incomprensibles, són temps tan foscos, ni tan sol Hannah Arendt no sempre ens pot ajudar a entendre com comportar-se. I per això, de nou, m'acosto a la gent i els pregunto com viuen, com ho resisteixen. Crec que és un llibre necessari i intentaré escriure'l.
2: Com li he dit abans, l'estem esperant i amb moltíssimes ganes. Gràcies, Svetlana, per haver-nos dedicat aquesta estona.
5: Vam tots. Gràcies per el разговор.
4: A vostè. També gràcies per la conversa.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
6: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam,
11: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Elisenda?
12: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
13: Mar Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
14: Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
7: De dilluns a divendres de 4 a 7.
11: La millor hora del dia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de 12 de la nit. Toni Padilla, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, ben tornat aquí al Catalunya Nit. Encetem la setmana en què el Barça es pot proclamar campió de la Lliga. Ahir els barcelonistes aquest cap de setmana encara no han celebrat el títol de Lliga. El Madrid va acabar guanyant l'Espanyol. Per tant, el títol s'ajorna uns dies més, podria ser diumenge a les 9 de la nit, en aquest partit contra el Real Madrid, on es resolgués la qüestió. Si el Barça és campió de Lliga, o quan ho sigui...
1: Quan ho sigui.
0: Quan ho sigui, no? Aquest punt que queda. Els seus aficionats ho celebraran, però és clar, aquest any tenim un dubte, perquè la zona de Canaleta està en obres.
1: Sí, el tram final de les reformes de la Rambla, de mar cap a muntanya, i ara Canaleta s'està rodejada de treballadors. Per motius de seguretat, en principi la Guàrdia Urbana prohibirà l'accés. La idea és que la gent que vulgui anar a fer festa grossa vagi al mig de plaça Catalunya, faci fora els coloms i ho celebri allà.
0: Aquest és més ample, també. Eh?
1: Sí, que de fet és molt més... És més civilitzat, que no tot ja plegats a Canaletes, pujant a dalt de la font, i la idea més del club és, al final de la temporada, fer una gran rua pels carrers de la ciutat, amb l'equip masculí celebrant la Lliga, i el femení, si tot va bé, uns quants títols, i si tot va bé, toquem ferro, la Champions.
0: A veure si passa també, efectivament. A Canaletes, per tant, ens imaginem una celebració que per primera vegada estarà sense gent enfilada a la font, però avui volíem parlar precisament d'aquesta tradició que es repeteix cada vegada que el Barça guanya un títol, perquè molta gent no sap per quina raó la celebració es fa a la font de Canaletes.
1: Correcte, i si m'ho permetreu, utilitzarem aquesta excusa, preguntar-nos per què els barcelonistes van a Canaletes, per fer també una miqueta d'història de la nostra ciutat.
0: Vinga,
1: de tant en tant toca fer-ho, o sigui, veus que una ciutat cal com a més turistes i menys veïns, reivindiquem la nostra història i comencem per la idea de què és Canaletes, perquè a Canaletes la gent ja hi anava molt abans del Barça. Era un lloc on els barcelonins sempre hi han anat. Per què? És molt fàcil.
0: Per què?
1: Per l'aigua.
0: Per la font?
1: Per l'aigua. Històricament l'aigua baixava de Collserola, des dels temps dels romans, i llavors hi havia a la zona del Portal de l'Àngel, històricament, estem parlant de fa 3 segles, sortien 2 ramals d'aigua que anaven cap a fonts que els barcelonins de banda i banda de la Rambla utilitzaven per agafar aigua. I una d'aquestes sortides, una d'aquestes fonts, estava més o menys on està Canaletes, a un edifici que era l'antiga Universitat de Barcelona. La van fotre avall els Borbons després del 1714 per castigar la ciutat. Es van endur la Universitat a Cervera, recordem-nos. I al tirar el terra aquest edifici calia fer una font nova i la van fer unes Canaletes. Hi havia una font, però ens hem d'imaginar, feta amb totxanes, com les fonts d'abans, no una cosa com la font de Canaletes actual, però clar, la gent hi anava. I clar, el canvi de la ciutat, es tiren les muralles, tot plegat, fa que la font aquesta estava molt al rovell de l'ou. Llavors els barcelonins van començar a anar-hi molt, a fer-la petar, fins al punt que un empresari que es veia a Esteve Sala va dir, hosti, si la gent aquí ve a agafar l'aigua i la fa petar, posaré un quiosc. Va ficar un quiosc al costat, que va tenir tant èxit que en Puig i Cadafalch, el barri va fer modernista, sí. Les fotografies són meravelloses, era molt preciós, i això va començar a fer que Canaletes fos un dels llocs de trobada predilectes dels barcelonins.
0: Perquè aquí ja es parlava dels efectes, dels poders de l'aigua de la font, o no?
1: Aquí no, això és una cosa que neix al segle XX, amb l'inici del turisme, perquè recordem que al final el que diu l'aigua és que tornaràs a Barcelona, per tant, si el barceloní dius per què haig de tornar si vinc cada dia, no? Llavors, amb l'arribada del turisme, és quan neix aquesta llegenda una mica, improvisada, podríem dir.
0: Molt bé. En aquests anys el Barça ja existia.
1: Correcte, el Barça 1899. Hi ha molta gent que diu, el Barça perquè ve a celebrar-ho al centre de Barcelona si és un equip de les Corts. Mentida. El Barça es funda a 200 metres de la Font de Canaletes. El gimnàs Soler ja ha desaparegut, un edifici a l'actual Raval, un carrer que ja no existeix, tot el carrer el van reformular, i una de les primeres seus va estar també a uns 50 metres de Canaletes, una farmàcia, que era un dels primers socis. Per tant, el Barça d'alguna forma ho celebra molt a prop d'on es va fundar. Però aquesta no és la raó per la qual el Barça, la Canaletes.
0: Doncs vinga, anem-hi. Okay.
1: Doncs mira, és cosa de la premsa. Els periodistes.
0: Ah, sí?
1: A vegades fem coses bones.
0: Sí.
1: Doncs sí, per què? Doncs perquè quan dèiem que Canaletes era un punt de trobada, es van començar a fer molts bars, la gent anava, la gent ja, òbviament, ja no agafava l'aigua, perquè ja començava a arribar a la casa dels veïns i de les veïnes, però com s'havien creat aquests quioscs i aquests bars, era un punt de trobada per fer-la petar. Llavors, molts diaris van obrir aquí les seus de les seves delegacions. Hi va haver un diari que, a més, era de Madrid, El Sol, que va ser el primer que va obrir una delegació justa sobre Canaletes, i al balcó, com tenien fil directe via telegrama de Madrid, què feien? Feien unes pissarres amb els resultats dels partits de futbol. Recordem, sense televisió, sense internet, estem parlant fa 100 anys, de sobte la gent era, hòstia, el Barça avui juga, no sé, posem a Bilbao. Llavors anaven allà, feien un mos, aquests quioscs, que es miraven cap a aquesta redacció, i al descans tenien una pissarra que ficava Atlètic de Bilbao 1, Barcelona 1.
0: Allà era el Twitter del moment.
1: Correcte, anaves informant, no?
0: Mm.
1: Poc després, un altre mitjà de comunicació que neix posarà també la seu aquí i informa de l'actualitat del Barça també amb aquestes pissarres. Era la Rambla, un mitjà de comunicació republicà, catalanista, que a més serà presidit, serà dirigit, recordem, per Josep Sunyol i Garriga, el polític d'Esquerra Republicana, que també serà president del Barça als anys 70, de fet, el president màrtir, afusellat per les tropes franquistes a la Serra de Guadarrama el 1976. El fet de que el qui serà el president del Barça tingués un mitjà de comunicació a sobre de Canaletes, on s'informava de tots els partits, sumat a que el futbol ja era un esdeveniment popular i que movia i aixecava passions, fa que als anys 20 i 30 allà s'aplegaven a vegades milers de persones. Quan el Barça jugava una final de la Copa, imaginem-la, a València, a Llun, a on fos, a Santander, la gent es passava hores esperant que arribés la bona nova. I quan passava, hòstia, clar, va començar...
0: Multituds, no?
1: La gent es va començar a enfilar dalt de la pobra font de Canaletes i aquí neix una miqueta la idea. Val a dir que en aquella època l'afició de l'Espanyol també hi anava. Pas que celebraven menys, però quan l'Espanyol guanya una copa tenia els anys 30, també ho celebra. Sí. Per què? Perquè quan miraven cap allà, l'Espanyol guanya una copa a València, doncs el mateix. Però clar, en aquest cas, el fet de que entre la Rambla i tot plegat, va fer que el barcelonisme quedés més associat a Canaletes, sumat a que també un d'aquests cafès que es van ficar, el mític Cafè Bavera,
0: sí,
1: va començar a convidar els jugadors del Barça, això és màrqueting, pur i dur, els hi feia un descompte. Llavors, els jugadors del Barça, molts cops, es deixaven veure per fer un mos a aquest lloc. Llavors, la gent hi anava perquè...
0: Però era un lloc de trobada, vull dir, allà passava de tot.
1: De tot. I clar, al final també hem de pensar el canvi de la ciutat. Han tirat al terra les muralles medievals, ha crescut l'Eixample, plaça Catalunya passa la FEM, perquè inicialment plaça Catalunya és relativament jove, no existia la plaça com a tal, per tant la plaça quedava molt, molt cèntrica i al costat Canaletes. Llavors, era com el lloc ideal per aplegar la gent de tots els barris de Barcelona i era com el lloc ideal per
0: com ara, ara t'imagines la Minya Mal allà, que hi ha alguna cadena i alguna cadena, hi ha
1: jo
0: una
1: no,
0: cadena
1: no,
0: de restaurants allà.
1: No me l'imagino, però recordem que Marc Caçador, el jugador del Baix Montseny, l'any passat hi va anar, i el que es va liar. Tot i que hi ha gent que diu que per acabar de popularitzar Canaletes va caldre que hi anés una altra persona. No era un futbolista. Una persona que va fer també molt popular les celebracions de Canaletes.
2: La gent que hi ha aquí a la Rambla no passa del futbol. La gent que està aquí és gent seguidora del Futbol Club Barcelona que està celebrant aquest partit fa uns minuts.
0: És impossible ser un esculer, no tenir memòria d'això de l'Arcadi Libés, allà sepultat, no?, per la multitud.
1: Correcte, això és la celebració de la Recopa del 1989, ell amb corbata, molt ben enclenxinat, mantenint una dignitat increïble, rodejat de gent que no sé si havia begut destil·lats, herbes, el que fos, que salten a sobre, i ell ha explicat sempre que no tenia por, que considerava que era molt festiu i que al final potser t'angoixaves, però que mantenia una calma enmig d'aquest caos increïble. Però és cert que, per exemple, moltes persones que no eren de Barcelona, però que vivien a la vora, veure en directe per televisió la festivitat els va provocar que comencessin agafessin doncs, els darrers trens, els darrers autobusos urbans, baixessin en cotxe per poder celebrar Canaletes. I va fer que encara més i més gent es juntés a aquesta autèntica bogeria de Canaletes.
0: Fins al punt que es va haver de canviar la cobertura informativa que feia Televisió de Catalunya, TV3, i van acabar pujant l'Arcadi i li ves amb un balcó.
1: Correcte.
0: Perquè any Salvem rere any, celebració rere celebració, la cosa anava pitjor.
1: Clar, perquè al final la gent ja buscava la càmera, volia sortir, i les darreres... cert que feia una mica d'angúnia, sí. I se'l veia prou bé, però des de casa jo recordo dir que tot pobre home, vull dir, què faran? És que el despullaran, sabeu? Una cosa orgiàstica, però sí, no? És així.
0: Molt bé. Per tant, la font en si no hi té res a veure.
1: Sí, més enllà que la gent li agrada pujar, de fet, no és ni una font tan especial, recordem que és un model de font que es va fer el 1889 i que hi ha diferents rèpliques per la ciutat, crec que a Barcelona hi ha 16 iguals, i fins i tot l'Ajuntament de Barcelona en regala altres ajuntaments, a vegades vas a font i dius, ui, fot aquí Canaletes, no? Mm. I te'n trobes una a Bogotà o a Santiago de Chile. Per tant, és més el lloc que no passa la font.
0: Veurem si hi ha rua, no hi ha rua, si guanya el femení, si guanya el masculí. La celebració a plaça Sant Jaume ja no es fa?
1: Ai, sí, és una pregunta que ens fem molts, perquè molts vam créixer amb aquesta imatge, no?, del que passava a aquell balcó. Hi ha moltes generacions que recorden la Recopa del 79, aquell mític, la gent es crida a Sant Núñez perquè es quedés al Neskens, la gentada que pujava amunt i avall. És cert que per seguretat els Mossos d'Esquadra van desaconsellar fer-ho perquè són carrers molt estrets, eren molta gent, hi havia gent que es desmallava, moltes hores, però també és una tradició que és nostrada. El primer cop que el Barça és rebut a banda i banda a plaça Sant Jaume és el 1928, és a dir, no és una invenció moderna, però bé, és un lloc que molts culers i fins i tot el futbol recorden per moments tan històrics com aquest.
3: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
1: Òbviament, la celebració...
0: Pep Guardiola, no?
1: Pep Guardiola amb la celebració de la primera Champions al Barça en 1992, òbviament citant el president... el president Tarradellas. Va ser un moment molt, molt mític. També recordo a Risto Stoikov fent saltar Jordi Pujol. Sí. Feia patir també aquell moment, el pobre Jordi Pujol, que no sabia exactament què fer. Fos com fos...
0: El Campeolones de la Monique?
1: També és aquí.
0: També és aquí, oi?
1: És aquí. Aquí també és Figo, Blancos i Llorones. Sí, sense saber que acabaria sent un Blanco i un Llorón, en aquest cas. És a dir, van passar moltes coses, però fa uns 25 anys, per seguretat, es va aconsellar que es deixés de fer i només es va recuperar el 2023 per una de les Champions de l'equip femení, que va ser molt bonic, que va ser el retorn de la festivitat i va ser molt maco que fes amb l'equip femení.
0: Existeixen tradicions similars d'altres clubs?
1: No n'hi ha. Com canaletes, no. És a dir, normalment la gent té una plaça cèntrica i normalment en un lloc on no puguis banyar perquè la gent doncs, acaba saltant a dins en eufòrica, però no n'hi ha. És a dir, els madridistes van a Cibeles, és una cosa nova, és dels finals dels 70, els de l'Atlètic de Madrid van a Neptuno. Això d'anar a canaletes en un lloc perquè et connecta amb el passat, amb els teus avis i besavis que anaven això, és una cosa molt única del Barça. Han hagut clubs que han creat tradicions boniques, a Bilbao han fet això de treure la Gavarra, que també és molt bonic perquè és connectar tot el casc obrer de la ria amb els jugadors a dalt d'aquest vaixell amunt i avall, però també és una cosa nova, no? Néixer als anys 80. Com el que fa el Barça canaletes, tan espontani i tan nascut perquè la gent ho seguia per passió, no n'he trobat cap. Si algú en coneix, que ens escrigui i compartirem.
0: Molt bé, doncs més que un club, no? Ja ho diuen. Gràcies, Toni, que vagi molt bé. A veure, aviam quan passa això.
1: Diumenge,
0: a veure si
1: segur.
0: Passa. Diumenge. Tu apostes a diumenge, eh?
1: Sí. Home, seria bonic, no?, contra el Madrid.
0: Dilluns en parlem aquí, si et sembla. A veure, vagi bé.
4: Sis minuts i arribarem a 3:15. Ja sentim la rotativa que treu fum. És Imprinsa, Sant Fruitós del Bages i controlant-ho tot, el Raül Cavalló. El Raül, bona nit.
5: Bona nit, Manel.
4: Que us han arribat les portades?
5: Sí, ja les tenim.
4: Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què expliquen?
5: Doncs mira, l'Ara, el tema de l'obertura, la dediquen al finançament i diuen 49.543 milions d'euros, continua creixent el dèficit català en infraestructures. Diuen, Foment xifra la falta d'inversió del període 2009-2025 i l'atribueix a una nefasta gestió pública. Foto principal, apareixen dos vaixells a l'estret d'Hormuz i amb el text, els Estats Units i l'Iran reactiven el foc creuat al Golf. També dediquen en portada el tema del judici, diuen, Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Comenten també el tema del crim d'Esplugues. Diuen, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues, del terrorisme. I Barça femení, diuen, els parquers de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou.
4: Molt bé, doncs això és el que porta l'Ara. I el periòdico?
5: El periòdico, l'edició en castellà, comencen parlant sobre el tema del judici i diuen, Ábalos reta Aldama sin convencer al fiscal. Foto principal, el que comentava del crim d'Esplugues, amb el text Los Mossos apunten al brote psicótico en el apuñalamiento de Esplugues. I apareixen veïns del barri de Finestrelles que van fer un acte ahir per la tarda. En clau de Catalunya comenten que el govern incentiva l'entrada en defensa d'empreses tecnològiques. Fan també esment del tema de Foment, que xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversions en infraestructures. I per últim, un tema de la sobrelària metropolitana, diuen que boom de pedidos en los viveros para reponer árboles en las calles.
4: Molt bé, doncs que acabi d'anar bé la jornada, que aquí ja sabem que és llarga. Bona nit, Raül.
5: Gràcies, bona nit.
0: Anem amb les altres portades que han arribat ja a la redacció, Marc Güell.
6: Doncs mira, per exemple, ha arribat La Vanguardia, que obre dient que la popularitat de Donald Trump cau a plom mentre la crisi d'Hormuz s'agreuja. La foto de portada és per l'exministre Ábalos. Avui al Suprem titulen Ábalos desafia l'UCO, que és la unitat de delictes econòmics de la Guàrdia Civil, a trobar el botí. També en aquesta portada ens expliquen que el creuer amb un brot mortal d'antivirus va cap a les Canàries. I dos titulars més d'aquest diari. La inseguretat repunta després de dos homicidis a Catalunya i acabem també destacant a La Vanguardia que Catalunya necessita una inversió en obra pública de 60.000 milions d'euros. Són els càlculs de Foment del Treball. Aquest tema també el recull al Punt Avui en portada, que titula dient la factura pendent de les inversions, pràcticament 50.000 milions. L'aposta, però, del diari avui és per apostes sobiranes. Les eleccions del 7 de maig decidiran preguntant si Escòcia s'encamina cap a un segon referèndum d'independència i si per primer cop els sobiranistes lideren el govern a Gal·les.
4: Doncs això és el que trobareu si demà busqueu els diaris, si sintonitzeu a 3Cat Info, Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
7: Bona nit.
4: Què podrem escoltar-hi?
7: Doncs demà un menú informatiu molt, molt atapeït, com el que heu explicat en aquestes dues hores de Catalunya Nit. Però demà, per exemple, us explicarem com ha anat el primer debat electoral a Andalusia, que l'ha fet Televisió Espanyola, l'ha fet des del seu centre territorial de Sevilla fa molt poca estona. L'hem seguit i us ho explicarem perquè, com us podeu imaginar, un dels seus protagonistes ha estat Catalunya.
8: Para mantener al señor Sánchez la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
9: Pero si presenta el modelo.
8: Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
9: Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700. Pidió una condonación de la deuda de 15.000 millones. Sí. Hemos ofrecido 19.000. Y una pregunta que tengo interés. ¿Por qué dice que no?
7: Doncs Catalunya, protagonista d'aquest primer debat, de tota aquesta campanya, segurament, per les eleccions del 17 de maig, aquest cara a cara entre el president i la seva contrincant, la socialista María Jesús Montero, que era fins fa molt poc doncs, la ministra d'Hisenda, i d'aquí doncs, aquesta picabaralla. Més enllà d'Andalusia, demà també us parlarem de l'asma, perquè els experts alerta que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en forma greu. Demà doncs, posarem detall, lupa, en aquesta situació que pateixen doncs, molts catalans. I per acabar, demà doncs, també estarem molt pendents de nosaltres, en concret d'ICAT. Ai, ai, ai, quin goig que fas! Perquè ICAT demà, doncs sí, farà molt de goig, perquè celebra amb una gran festa el seu doble aniversari, 20 anys de vida de l'emissora i 10 edicions del desconcert, d'aquest mític concert ja. Serà a la Sala Apolo de Barcelona, amb Mamaduixa, amb Alosa, amb Lil Dami, amb Sidoní, o els que sentim d'en Peralbo i el Comboi. El desconcert, per cert, s'emetrà en directe a ICAT i el trobareu també en vídeo a la plataforma 3CAT.
4: Molt bé, també hi passarem nosaltres en algun moment del Catalunya Nit. Joan i Marc, gràcies.
6: Bona nit. Bona nit.
0: Adéu.

0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, ens queden 15 minuts per acomiadar el dia, 15 minuts que volem aprofitar bé.
1: La persona que avui tindrà l'última paraula del dia té dèria per l'art i obsessió freak per la tecnologia, diu. Va impulsar un dels primers clubs de cultura a Catalunya, el 3C, i en aquesta casa, aquí a Catalunya Ràdio, va dirigir i presentar durant una dècada el Generació Digital. Ens hem de situar l'any 2001, per exemple, ell i els seus col·laboradors parlaven, deien que no trigarien gaire a dur internet a la butxaca. També van parlar, avisaven que el núvol era una mena de receptacle on es guardava tota la nostra informació per sempre més, i ara, de fet, ja fa temps que tothom s'hi mou amb tota naturalitat. Segur que ens podrà dir cap on va el món. Des de fa un temps, a més, ha sumat la seva dèria per l'art i la seva obsessió freak per la tecnologia, i n'ha sortit l'ideal al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que actualment dirigeix. El nostre convidat d'avui és en Jordi Selles, director de l'Ideal, productor teatral, fundador de la revista En Paper del món d'ahir. Bona nit, Jordi.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: Ostres, quina il·lusió.
1: Això ja t'ho coneixes, tu.
2: Mai havia estat tantes hores en aquest estudi sense parlar, diguem-ne, pel micròfon. No, no, ha estat un exercici. Ara al final ja no volia ni... O sigui, deia, no, no, continueu. O sigui, ho estava escoltant i estava perfecte. O sigui, meravellós.
1: Has après alguna cosa escoltant el programa?
2: Home, doncs he après tantes coses que no sé per on començar. He après l'edat de la Svetlana Alexievich, que jo me l'imaginava una miqueta més jove. He après això de l'antivirus. Que primer, quan ho has dit, dic, potser no ho ha dit bé, això. Antivirus? No, no. Antivirus, no? I aquest vaixell que m'ha tornat a fer recordar aquelles èpoques que la gent que ens dediquem a això de fer activitat cultural fora de casa volem oblidar completament, que és aquelles èpoques en les quals vam haver de tancar, no, els teatres, els centres d'art, vam haver-nos de tancar, no? La cop ara tornes a sentir això de dir, hi ha un vaixell amb una gent que té una cosa estranya que vol arribar, no, a port, i et comencen a venir aquells records d'aquella època, i descobrir per què anem a Canaletes, això també m'ha semblat fascinant, o sigui, aquesta història tan antiga. Per tant, imagineu-vos.
1: Prou coses, eh? Prou coses. Escolta, com està anant els últims dies de Pompeia? L'Ideal s'ha traslladat a momentàniament, oi? Per un període de temps definit a Montjuïc, al Palau Victòria Eugènia, és allà a les fonts de Montjuïc, perquè tothom se situï. Com està anant? Anant bé?
2: Doncs portem més de 50.000 visitants en les primeres 5 setmanes, per tant, és una animalada. La gentada que ha pujat allà de la Montjuïc, que ens feia, era com una mica el Barça, la por de Montjuïc del Barça, no? És a dir, l'Ideal és el Poble Nou, l'Ideal es diu Ideal perquè aquell edifici era el famós cine Ideal del Poble Nou, cinema al qual aquest cap de setmana que hem tingut els concerts de l'Último de la Fila, no? En Manolo García li va dedicar la cançó Cine Ideal, no? Que és perquè ell és del barri, no? El Manolo García anava allà al cinema quan era jove, i per tant, això de dir hem de fer obres, hem d'arreglar la casa i ens n'hem d'anar a una casa temporal fins a la tardor a Montjuïc, ens feia una miqueta de por, i realment ha estat meravellós. El públic no només puja a Montjuïc per descobrir, no, què hem fet allà, com hem transformat el Palau Victòria Eugènia, sinó per una història que és fantàstica, que és una història que per mi ho té tot. Té història, té drama, no, té ciència, no, perquè al final els últims dies de Pompeia respon a això, respon a un títol d'una novel·la del segle XIX, d'un autor britànic romàntic que va viatjar, en aquella època viatjaven, no, els aristòcrates, viatjaven per Europa fent una cosa que li deien el Gran Tour, no, durava pràcticament tot un any descobrint països, i acabaven a Pompeia aquest Gran Tour. Aleshores, el paio va arribar a Pompeia, va quedar fascinat, va tornar a Anglaterra i va escriure una novel·la que es deia The Last Days of Pompeii, on s'inventava pràcticament tot, perquè, clar, tenia unes evidències científiques i arqueològiques molt petites, però aquella novel·la va marcar el cànon del que durant pràcticament 200 anys nosaltres hem considerat que va passar a Pompeia. O sigui, no era allò, no? Però aquesta tensió... És una mica això de la Svetlana Alexievich, no? El periodista que explica, no? El periodista que recull veus, que llavors doncs expliquen el passat al final... Sempre, no? És com les novel·les de l'Emmanuel Carrer, no? Al final, l'autor sempre acaba posant part de la seva personalitat, de la seva visió del món, allò de l'objectivitat que ens ensenyaven a la facultat i del periodisme, no? Aleshores, aquesta visió sobre la tensió entre algú que s'inventa el passat de Pompeia i l'arqueologia d'avui, que ens ha explicat avui l'arqueologia i la ciència, que era Pompeia, em sembla fascinant. I l'exposició va d'això, realitat virtual, metaversos, sala immersiva i tot per explicar la fantasia, no?, de la ficció del passat i la realitat que sabem avui del que va passar amb el Vesuvi i amb la destrucció d'una ciutat tan mítica com Pompeia.
0: Com escolliu els temes que poden ser susceptibles de fer aquestes immersions? Perquè a l'ideal ja heu fet des de, no sé, Jules Verne, Frida Kahlo, o ara aquesta que ens expliques. Com feu la tria?
2: Nosaltres pensem sempre en històries que siguin emocionants, que puguin arribar al públic i que puguin deixar el públic que surt de l'ideal sabent més coses, una mica com aquí, no?, com el Catalunya Nit, sabent més coses quan surts, no?, que quan comences. I també no us enganyaré amb històries que puguin funcionar amb públics molt diversos, tant a nivell d'edat, que funcionen, tenim molts nens que venen a l'ideal, però també tenim molta gent gran entre setmana, jubilats que venen als matins i ens encanta. Per tant, tenim una amplitud de públic molt gran i també que puguin funcionar tot el món. Les experiències que fem aquí a l'equip de Layers of Reality al Poble Nou s'han vist des de Singapur fins a Sydney, des de no ho sé, Montreal fins a Buenos Aires o Londres o Brussel·les, és igual, no? O Atenes, no? Avui mateix estem oberts, doncs, això, a Londres, Atenes. Aleshores, hem de buscar històries que algú d'Atenes o algú de Singapur puguin sentir-se a prop, no? Puguin sentir com a pròpies. I no és fàcil, trobar temes que funcionin arreu del planeta.
1: I com ho guioneu, això? O sigui, com es comença a desenvolupar un projecte així, no? Dius, d'acord, parlarem dels últims dies de Pompeia, però per on comenceu? No? Pensar la virtualitat que es pot oferir, la singularitat, no sé.
2: És que moltes vegades miro al voltant l'equip que som, ara som una seixantena de persones i amb un projecte, a més hi treballen més d'un centenar de persones més, no? I sempre quan ens posem a començar a treballar el projecte diem, fem una cosa que està a mig camí entre fer una pel·lícula. Tenim guionistes, no? Tenim assessors històrics, tenim documentalistes. En mig camí de fer un videojoc, la complexitat, al final, quan estàs a l'ideal i quan camines en els nostres metaversos, fa servir eines que es fan servir per fer videojocs. O sigui, el que passa que són uns videojocs una miqueta diferents, no? I també una exposició. O sigui, som una cosa a mig camí, entre un videojoc, una exposició, una pel·lícula, aleshores que tenim guionistes, tenim programadors informàtics, tenim il·lustradors, animadors, tenim un compositor musical que resideix a casa nostra, no?, i que fa les bandes sonores. Per tant, és una família molt diversa i molt divertida. Ens ho passem molt bé pensant els temes que vindran i també després revivint, no? Perquè al final ara, per exemple, tenim Jules Verne a Brussel·les i Jules Verne aquí la vam fer fa 2 anys i l'obrim a Brussel·les i és com que bé, vas allà, no? La veus i la tornes a veure com nova, no? I fa molta il·lusió recuperar-les.
0: Clar, ara esteu, per tant, en un moment molt dolç, sembla d'expansió i creixement, però no sé si teniu la por de que ara hi hagi una cosa nova, un altre boom o alguna altra cosa que ens desmunti tot això, perquè abans ja ho deia l'Agnès, que veu predir allò d'aquí algun dia portarem internet a la butxaca. Què prediu pel futur?
2: Saps què passa? Que jo sóc un home de ràdio i de teatre. I després ha vingut tot això de la immersivitat i el món digital. Què vol dir de ràdio i teatre? Vol dir, quantes vegades s'ha intentat enterrar la ràdio? No? Video Killed the Radio Star és de l'any 79.
0: I l'MTV ha xapat, eh?
2: Exacte. Saps? Què vol dir això? Vol dir que hi ha mitjans, que hi ha suports que passen molt bé el temps, no? Que envelleixen molt bé. No? La ràdio, doncs, és més antiga que la televisió i, en canvi, ha sobreviscut molt millor. El que estem fent avui ho estàvem fent fa 40 anys aquí mateix, en aquest estudi, d'una manera molt semblant, no? El teatre, sempre explico el mateix, fa 3.000 anys, a Epidaure, a Grècia, feien una cosa molt semblant avui quan produïm una obra de teatre. Un públic, un escenari i uns actors que fan, hi ha una mica més d'electricitat, però en el fons estem fent el mateix. Aleshores, què uneix aquestes dues coses? Les històries. La capacitat d'explicar històries, no? Allò que els que ara fan una mica allò d'anglosaxons en diuen storytelling, no? La capacitat de poder explicar històries que siguin interessants, que siguin emocionants pel públic. Si som capaços de trobar històries emocionants, serem capaços de fer que aquestes experiències, no?, d'arts digitals puguin evolucionar. I nosaltres pensem que, tal com vam dir aquí, no?, ho deia ara l'Agnès, el 2001-2002, aquí en aquest estudi vam explicar que era Facebook, quan encara no havia arribat aquí, no?, vam explicar que era Twitter. Nosaltres ara estem absolutament convençuts que més aviat que tard viurem en un món sense pantalles rectangulars. I avui això se'ns fa dir, com, sense pantalles? Les pantalles desapareixen. Nosaltres interactuarem, interactuarem amb els ordinadors a través de dispositius com ulleres, com aquestes que portem nosaltres ara, ulleres molt més lleugeres, ja les estem començant a veure, les ulleres de Ray-Ban i Meta, les ulleres de, no, que estan sortint. Interactuarem amb la realitat sense necessitat de tenir pantalles rectangulars ni tan sols de tenir telèfons mòbils. Després desapareixeran els telèfons mòbils en molt menys del que ens imaginem, perquè un telèfon mòbil és, un, és una mena de maó pesadíssim que portem a la butxaca, que hem d'escriure amb els dits i les lletres ens enganxen, quan realment és molt més pràctic interactuar amb la veu, no? Amb les imatges, amb la mirada. Aleshores, tot això que ara ens sembla que no, com la realitat virtual, doncs també ens sembla una cosa més, no? Una mica més de llocs especialitzats, molt aviat començarà a ser una cosa habitual i deixarem de tenir aquestes pantalletes.
1: Teniu estudiat el mecanisme que fa que el cervell acabi creient el que està veient a través de les ulleres virtuals? Ho dic perquè, perquè un té la sensació de caure, no? A vegades
2: és al·lucinant, com... és al·lucinant. De fet, fixa't, amb, el, amb els últims dies de Pompeia hem hagut de corregir una de les interaccions que havíem fet una innovació a Barcelona. Els últims dies de Pompeia és una exposició de l'any 22. Ha anat girant per tot el món i al final no havia arribat mai a Barcelona i la vam portar i vam dir, escolta'm, fem una renovació de la part de Metavers, que vas caminant per la Vila dels Misteris, que és una de les viles més ben conservades de Pompeia, i llavors descobreixes com és en ruïnes i com era en el seu moment d'esplendor a l'època romana. Aleshores, vam fer unes interactivitats a la cuina, que tu pots tocar una cuina romana tal com era i si la toques, veus com es cuinaven els ingredients dins d'aquella mena de recipients de terrissa. Doncs era tan real que la gent queia, es recolzaven, no?, sobre la cuina. Aleshores, clar, el primer van dir, bé, és un que ha caigut, és dos que han caigut, tres... Escolta'm, canviem-ho ja, perquè el nivell de realisme que té la vista, l'oïda, tot sincronitzat, a més, veus les teves mans, veus les altres persones, camines i et mous en aquest món virtual, fa que els sentits quedin absolutament enganyats. I és fantàstic. I encara no hem arribat allà on anem, eh? Like an empty fire, like your desire.

Els dilluns estrenem la cançó que ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit i de la jornada de dilluns fins al divendres. Aquesta setmana és aquesta. L'artista és un raper suec, Jung Lin, i aquesta cançó es diu Storm 2.

0: I està circulant molt i molt i molt, ara en parlàvem amb el Jordi, per una cosa que es feia abans, o que s'hi donava molta, molta, molta més importància abans, que eren els videoclips. El videoclip està voltant per tot el món fent rècords. És d'aquelles setmanes que podem enviar la gent a dormir amb aquest tema, o si volen sortir...
1: Potser no van a dormir,
0: cosa,
1: eh?
0: Potser no, es pot fer de tot.
1: També està bé, també està bé. En tot cas, el dia acabarà en dos minuts, i avui qui li posarà l'última paraula serà en Jordi Sella, gestor cultural, director de l'Ideal, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores, ha aplaudit com la immersivitat. I virtualitat enganya els nostres sentits, tot i que encara no hem arribat, ha dit, allà on anem. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos, i aquest micròfon és teu perquè hi tinguis l'última paraula.
2: Doncs moltes gràcies. M'ho he passat molt bé veient aquí l'entrada i sortida. És un programa que sembla tranquil quan l'escoltes a la ràdio, però és frenètic aquí l'estudi. La gent entra, surt tota l'estona. Hi ha una activitat que em sembla molt interessant. A mi, una de les coses que m'ha cridat l'atenció quan estàvem parlant, no?, sobre les arts digitals, sobre el món del teatre, sobre el món de les revistes, és, i ho preparàvem aquesta tarda, una mica aquesta tensió entre allò que en diuen l'art i l'entreteniment, no? Jo avui demanaria, per acabar aquest dilluns amb aquesta música fantàstica, que no ens trenquem el cap amb bajanades. És que és igual. És igual. O sigui, si tu veus una obra de teatre que t'agrada, veus una pel·lícula que et fa feliç, llegeixes una novel·la que et fa viatjar, veus una exposició, sigui immersiva o sigui tradicional, en la qual t'emociones, és igual si allò ho catalogues com a art, com a entreteniment. Què és l'art elevat i què és l'art baix, no? Que li preguntin a Billy Wilder quan feia les seves comèdies als anys 50, que les veurien a la Filmoteca, no? Gent molt seriosa, amb ulleres de pasta gruixuda, com aquestes meves, no? De dir, ara, escolta'm, anem a veure un cinema seriós, no? I aquella època eren pràcticament pel·lícules divertides. El mateix passa amb els llibres, el mateix baixa amb les exposicions. Sisplau, o sigui, passem-nos-ho bé, gaudim de la cultura, gaudim de l'art, que bàsicament està per això. I ara em fa molta il·lusió una cosa, que és que jo, quan era estudiant, vaig aprendre a quadrar les senyals horàries amb la Marta Romagosa, que ho feia al matí, al Catalunya Matí. I ara ho podré fer amb ella. Fantàstic.
3: Trescat Info.

0: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona a la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La policia investiga el carregament d'un vaixell interceptat al sud de les Canàries que podria dur a sobre entre 30 i 45 tones de cocaïna. Si es confirma, es tractaria del carregament de droga més gran interceptat a alta mar, fins i tot a nivell internacional. Hi ha una vintena de detinguts i la investigació està sota secret de sumari. La pròxima temporada del Palau de la Música estarà protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre.
1: Esports.
2: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2. El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina de futbol, aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I aquest dimarts el temps tindrà dues cares. Al matí serà assolellat, amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana, situat a l'estret d'Hormuz, ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià Declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat en baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. El president

0: Tiraran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra només unes hores no té cap sentit.
1: Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir fem un alto al foc de 24 hores, això no és seriós.
0: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
2: 3Cat Info.
3: Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. Esplugues, David Àngela.
4: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
5: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
4: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
6: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
4: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consolat.
3: Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona, amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els reclama més recursos i lideratge.
7: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
3: En una línia similar, el Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents i ha demanat la compareixença al Parlament del president Illa.
8: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
3: La compareixença del president que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Més notícies. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes que jutgen al Tribunal Suprem després d'haver escoltat les seves declaracions. Recordem que són 24 anys de presó per Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García i 7 per l'empresari Víctor de Aldama. El PP, que lidera les acusacions populars, ha sol·licitat rebaixar la pena a Aldama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo demanen per ells l'absolució. L'últim acusat en declarar ha estat l'exministre socialista José Luis Ábalos, que ho ha fet aquest dilluns. S'ha desmarcat d'Aldama, ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Durant més de 6 hores, un José Luis Ábalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
10: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es
11: El gran caso de corrupción de las mascarillas.
9: I és que ha deixat clar

0: que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor d'Aldama, a qui desvinculat de la compra de mascaretes.
1: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
0: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Ábalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva privacitat l'ha convertit en carn de mem i l'ha condemnat mediàticament.
1: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
0: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Coldo diu que li va pagar el PSOE, s'ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant que ha fet, reconeix que no s'hagin traït mútuament.
2: El judici quedarà vist per sentència dimecres, després que Anticorrupció hagi donat un dia més a les defenses per preparar els seus informes finals. I un altre judici, el de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP. L'exdirector del CNI nega de totes que l'organisme formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Sanz Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha afirmat el comissari Villarejo.
3: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
2: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin les inversions.
4: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
2: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
4: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
2: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el consorci d'inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. I Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15, aquest dilluns, s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
5: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
6: Bueno, avui ja han anat puntual.
7: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
2: També aquest dilluns, l'estació de Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13, que duraran 2 mesos. Recordem que a partir de dissabte, Rodalies tornarà a ser de pagament, perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
8: El temps.
2: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral al Pirineu Pirineu Occidental i el Massís dels Ports. I atenció aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als Ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació d'inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma, que està previst que aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres, es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
10: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, será imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
2: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha defensat que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
11: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra, d'aquests agents de convivència, com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
2: Després de la polèmica dels últims dies, el departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. Pel que fa al calendari de vagues que els sindicats han tornat a convocar, les primeres la setmana que ve, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC. Niubó ja ha deixat clar, però, que no es poden augmentar més els sous si no hi ha nous pressupostos.
8: 3CAT Info.
2: Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació, 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha una passatgera més que va ser evacuada a Sud-àfrica i que està ingressada a l'UCI i 2 tripulants amb símptomes que són al vaixell i requereixen assistència sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. És per això que Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi és probable que fos durant una excursió que els passatgers van fer en alguna de les parades i que el contagi entre persones, diu, és molt excepcional.
12: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
2: Cap Verd, que és on el vaixell havia de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si el vaixell va cap a les Canàries. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar el cap de setmana passat al sud de les Canàries i que duria a sobre un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i que el situaria en la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribaran a xifres de rècord.
13: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
2: El mercant de nom Arconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
8: 3CAT Info.
2: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
14: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí, una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, un home acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país.

0: La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach. La direcció del Palau ha dissenyat una temporada de concerts que, començant amb la sessió inaugural del 28 de setembre, presenta el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També, molt important, el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau, el concert Pro Pacem, de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa dels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. I pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor alemany amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
2: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindrà en lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla, amb l'acomiadament d'un terç dels treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, comprés el diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat, per 1-0 aquest dilluns, fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona, i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el Clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou, amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
5: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
4: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva 6a final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olympique de Lió, i el Barça proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff en el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem a la masculina ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
6: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
4: Mentrestant, Mikel Arteta, el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extramotivats. Són declaracions a Movistar.
7: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
4: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona i de retruc escala al lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és la millor ciclista de casa nostra en desena posició a 16 segons del lideratge. I encara en ciclisme, l'equip de Caldón ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Aquesta temporada, Sexas ha guanyat la Volta al País Basc i la Fletxa Valona i ha estat segon a l'Estrada Bianche i a l'Aleja Bastogna-Lieja.
0: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. A partir d'ara us explicarem que ha mort als 87 anys Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del Partit Nacionalista Basc. Explicarem també que la vaga del servei de recollida d'escombraries de Girona ja es fa visible a la ciutat amb acumulació de bosses al voltant dels contenidors, sobretot al barri vell. I que la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'Home Roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a la primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2.
0: I el temps, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana situat a l'estret d'Hormuz ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat en baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%. I a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. La Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. L'activista va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de salut amb 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de la pressió arterial. Segons ha explicat el seu germà, exiliat a Noruega, la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó, amb un tractament mèdic adequat. Mohammadi va ser distingida amb aquest Premi Nobel el 2023, quan ja era a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. A principis de febrer la van condemnar a 7 anys i mig de presó per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
1: 3cat Info.
0: Europa i el Canadà s'alineen amb la pau i el dret internacional davant guerres com les de l'Orient Mitjà i Ucraïna. Ha estat a Armènia en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea, que és la primera en què pren part un país no europeu. Un missatge a favor del multilateralisme, amb una clara referència a Donald Trump i Vladimir Putin. Des d'Europa s'han posat els valors del continent i s'ha subratllat l'amistat i les coincidències amb el Canadà. El seu primer ministre, Mark Carney, ha buscat la complicitat afirmant que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat una estratègia en defensa pròpia, sense dependències de Washington.
1: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
0: La 50a de líders que hi havia, entre els quals l'ucraïnès Zelensky, han debatut també la desinformació i les amenaces híbrides encarnades per Rússia. Aquest dimarts, a Yerevan mateix, es fa una cimera entre la Unió Europea i Armènia. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Ashkelon ha de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Tiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
4: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalitzar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal. La policia alemanya investiga el motiu que ha dut un home a atropellar diverses persones al centre de la ciutat de Leipzig, a l'est del país. El balanç oficial és de 2 morts, 3 ferits greus i diversos de lleus. Les autoritats de Saxònia han parlat dels possibles problemes mentals de l'autor, però deixant clar que això ho hauran de determinar les forces de seguretat i la fiscalia. Els fets han passat en una zona de vianants. La policia ha detingut el sospitós, un home de 33 anys, que no ha presentat resistència. Els incidents precedents, en què s'ha atropellat gent de forma deliberada a Alemanya, han fet créixer els temors d'un nou atemptat, però de moment les hipòtesis no van per aquí. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. L'Esplugues d'Habitants de Gelà.
5: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
6: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
5: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
7: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Ha mort als 87 anys l'exlandacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat al landacari actual. I Manuel Pradales ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc i l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, del qual, diu, ha sigut un honor aprendre. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que s'abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
8: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Més qüestions. La indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els propers 5 anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona. Si es complís aquest escenari, l'ENS diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i que es podrien moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
9: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i que Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
10: Hi haurà un primer moment de sotrac en què determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. I els efectes de la vaga de recollida d'escombraries de Girona comencen a notar amb acumulació de bosses, sobretot al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament avancen que, si no s'arregla aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Aquest dilluns hi ha hagut una nova reunió de mediació amb el Departament de Treball que ha acabat sense cap avenç. Girona, Maria Rovira.
11: Ja hi ha brossa acumulada al voltant dels contenidors en zones com el barri Vell. En la primera jornada de vaga, a més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana i el plàstic un sol dia. Uns serveis mínims insuficients, segons el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
12: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
11: L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri Vell. Els treballadors reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei Girona Més Neta un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina o la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Ho explicava el portaveu del comitè, Gregori Soto.
13: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el passaplantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
11: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte.
0: I els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat aquest dilluns per reclamar la construcció d'un túnel al Port de la Bonaigua que garanteixi la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
14: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que, a banda de l'esllavissada del febrer, hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
15: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
14: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada el sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció que aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació de dinamització estabilitat encara tindrà continuïtat de cara demà dimecres.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir en un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. La clau de l'èxit és avançar-se a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys, que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord se'n fa un seguiment continu i això permet detectar problemes abans que s'agreugin. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
17: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: 4 anys després de la posada en marxa del programa, ha millorat la qualitat de vida dels pacients, especialment en aspectes com el dolor, la mobilitat, l'autonomia i també l'ansietat o la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili, en Ciència i Tecnologia Química, o Marcos Fernández, en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
18: Hemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. I ho dèiem al sumari, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia el llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
19: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Alexander Lukashenko no entregarà el poder sense sang. i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Bayron, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3catinfo, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: Lo greu és lo que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és lo mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església d'aquest, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'iglesi.

0: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
1: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
2: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
1: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
3: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
4: Un projeccionista.
3: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
1: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
5: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
6: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
5: sí, sí,
6: no?
5: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
1: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'aquest dilluns a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on quan era petita va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
8: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la UB com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut dos punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
7: 3Cat Info.
9: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral Francesc Mendy té molt complicat poder jugar al partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
10: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
9: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva sisena final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olímpic de Lió. I el Barça proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada just després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem ara a la masculina.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano la setmana passada. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
4: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
9: Mentrestant, Mikel Arteta, que és el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extra motivats. Són declaracions a Movistar.
11: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
9: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més futbol. Tornant a primera, el Villarreal ha anunciat que prescindirà de l'entrenador Marcelino García Toral de cara a la temporada que ve. L'anunci del club groguet arriba just després que l'equip s'hagi garantit competir novament a la Lliga de Campions la temporada vinent. I al futbol català, el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació contra l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dilluns a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest dissabte a les 7 i el de tornada al cap de setmana del 16 i 17 de maig a Ourense. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
7: 3CAT Info.
9: Triomf a l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrao d'Esvinyes, a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és desena, a 16 segons del lideratge, i Mireia Benito, 36ena, a 40 segons del mallot vermell. La neerlandesa Marianne Vos s'ha hagut d'abandonar abans de la sortida com a conseqüència de la caiguda que va patir en la primera etapa. Aquest dimarts, tercera etapa, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. I encara en ciclisme, afegim que l'equip de Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la propera edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Del ciclisme al bàsquet.
7: 3CAT Info.
9: El jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials, Clyburn assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat des del club blaugrana. El comunicat mèdic del Barça assegurava que Clyburn estaria sense jugar 4 setmanes per un problema de salut, sense concretar-ne els detalls. I anant vol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que viurà aquesta fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
7: Fresca Info.

0: Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Vladimir Putin declara un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona a la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La policia investiga el carregament d'un vaixell interceptat al sud de les Canàries que podria dur a sobre entre 30 i 45 tones de cocaïna. Si es confirma, es tractaria del carregament de droga més gran interceptat a alta mar, fins i tot a nivell internacional. Hi ha una vintena de detinguts i la investigació està sota secret de sumari. La pròxima temporada del Palau de la Música estarà protagonitzada per les commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach, i la Pau serà el fil conductor de la programació. El concert inaugural serà el 28 de setembre.
1: Esports.
2: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona a 2. El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol xàrter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina de futbol, aquest dimarts se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I aquest dimarts el temps tindrà 2 cares. Al matí serà assolellat, amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana, situat a l'estret d'Hormuz, ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'Emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià Declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat amb baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. El president rus, Vladimir Putin, declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, respon amb una proposta de treva que comenci la mitjanit de dimarts a dimecres. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per

0: En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
1: 3Cat Info.
2: Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. Esplugues, David Àngela.
3: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
4: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
3: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
5: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
3: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
2: Junts per Catalunya carrega contra el president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per les agressions del cap de setmana a l'àrea de Barcelona, amb dues víctimes mortals. El portaveu del partit, Josep Rius, els reclama més recursos i lideratge.
6: Demanem que hi hagi molta més coordinació, que hi hagi molt més recursos i que hi hagi molt més lideratge. El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible i no és l'única cosa que se'ls està descontrolant.
2: En una línia similar, el Partit Popular de Catalunya ha acusat el govern de no actuar davant d'aquests episodis violents i ha demanat la compareixença al Parlament del president Illa.
7: Només per posar un exemple, hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
2: La compareixença del president que demana el PP s'ha de votar al Parlament i cal que sigui aprovada per majoria.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Més notícies. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes que jutgen al Tribunal Suprem després d'haver escoltat les seves declaracions. Recordem que són 24 anys de presó per Ábalos, 19 anys i mig per al seu exassessor Koldo García i 7 per l'empresari Víctor de Aldama. El PP, que lidera les acusacions populars, ha sol·licitat rebaixar la pena a Aldama a menys de 2 anys per haver col·laborat amb la justícia. I les defenses d'Ábalos i Koldo demanen per ells l'absolució. L'últim acusat en declarar ha estat l'exministre socialista José Luis Ábalos, que ho ha fet aquest dilluns. S'ha desmarcat d'Aldama, ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que l'acusen de cobrar comissions i ha denunciat ser víctima d'una conxorxa mediàtica. Madrid, Dani Saindeaja.
8: Durant més de 6 hores, un José Luis Ábalos, tan irònic com desafiant, ha qüestionat el rigor de l'UCO. Creu que han posat per davant les ganes d'imputar-lo quan li han atribuït un suposat enriquiment.
9: Però, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
8: I és que ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni va beneficiar les empreses de Víctor d'Aldama, a qui desvinculat de la compra de mascaretes.
9: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
8: De fet, acusa l'empresari de sostenir un relat fals i polititzat per lliurar-se de la presó o de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, per fer-la declarar en contra seu. Ábalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva privacitat l'ha convertit en cardemem i l'ha condemnat mediàticament.
9: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena.

0: I tot i que s'ha desmarcat dels bitllets de 500 euros que Coldo diu que li va pagar el PSOE, s'hi ha agraït la lleialtat del seu antic ajudant, que ha fet reconeix que no s'hagin traït mútuament.
1: El judici quedarà vist per sentència dimecres, després que Anticorrupció hagi donat un dia més a les defenses per preparar els seus informes finals. I un altre judici, el de l'operació Kitchen contra les excúpules d'Interior i del PP. L'exdirector del CNI nega de totes que l'organisme formés part d'una conxorxa per robar material a Luis Bárcenas. Félix Sanz Roldán ha rebutjat a l'Audiència Nacional el que fins ara ha insinuat l'extresorer dels Populars i el que ha afirmat el comissari Villarejo.
2: No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, el caso en el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
1: Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures des del 2009 de prop de 50.000 milions d'euros. Són els càlculs que fa la patronal Foment del Treball, que constata que l'Estat és l'administració amb un percentatge d'execució pressupostària més baix a Catalunya. No arriba al 60% i ni tan sols al 50% en el cas del gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Les administracions locals han fet el 85% de les obres previstes i gairebé el 90% la Generalitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, defensa la necessitat que es facin les inversions.
3: Aquest dèficit afecta directament a la competitivitat de les empreses, a la competitivitat del nostre teixit productiu, a la mobilitat dels ciutadans i a la capacitat que té el nostre país per poder créixer adequadament.
1: Per mirar de solucionar-ho, la patronal reclama la unitat de les forces polítiques catalanes.
3: Considerem que una vegada es pogués assolir aquesta unitat de les forces polítiques parlamentàries a Catalunya, seria molt més probable que aquesta qüestió pogués ser abordada amb la deguda prioritat per part de l'Estat i es pogués resoldre de manera definitiva.
1: Una proposta que arriba just després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts el Consorci d'Inversions que impulsaven el PSC i Esquerra per garantir l'execució d'obres públiques a Catalunya. I Rodalies recupera aquest dimarts el servei a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. També es torna a activar el tren en el tram de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Tot i això, el servei està lluny de normalitzar-se. A l'R15, aquest dilluns, s'ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però ho ha fet amb molts problemes. La plataforma Trens Dignes demana que no es cobri el bitllet perquè encara es mantenen moltes limitacions de velocitat enmig de les crítiques dels usuaris al servei que reben.
4: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
5: Bueno, avui ja han anat puntual.
6: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
1: També aquest dilluns, l'estació de Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens per unes obres en diversos túnels de l'R13, que duraran 2 mesos. Recordem que a partir de dissabte, Rodalies tornarà a ser de pagament, perquè el govern considera que la xarxa va reduint les seves incidències.
7: El temps.
1: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada al sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació d'inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma, que està previst que aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres, es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
9: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
1: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que s'ha aixecat massa polseguera amb el pla pilot dels Mossos als centres educatius i insisteix que es tracta només d'una prova. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó ha defensat que algunes direccions els havien demanat més suport per tractar els conflictes i que ara estudiaran si aquesta mesura pot ser una solució.
10: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra, d'aquests agents de convivència, com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar, en alguns casos, quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
1: Després de la polèmica dels últims dies, el departament ha deixat d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en el pla. Pel que fa al calendari de vagues que els sindicats han tornat a convocar, les primeres la setmana que ve, la consellera ha demanat desescalar el conflicte i ha estès la mà al sindicat USTEC. Niubó ja ha deixat clar, però, que no es poden augmentar més els sous si no hi ha nous pressupostos.
7: 3CAT Info.
1: Un brot d'antivirus en un creuer que travessava l'Atlàntic deixa 3 morts i més d'un centenar de persones aïllades a bord de l'embarcació. El creuer va sortir a finals de març d'Ushuaia, a l'Argentina, i havia d'acabar el trajecte a les Canàries, però durant la navegació, 3 dels passatgers van començar a trobar-se malament i van acabar morint. Les víctimes són un matrimoni holandès i una dona alemanya. Hi ha una passatgera més que va ser evacuada a Sud-àfrica i que està ingressada a l'UCI i 2 tripulants amb símptomes que són al vaixell i requereixen assistència sanitària. L'antivirus és una malaltia que es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. És per això que Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi és probable que fos durant una excursió que els passatgers van fer en alguna de les parades i que el contagi entre persones, diu, és molt excepcional.
11: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? I amb molta secreció de virus, i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
1: Cap Verd, que és on el vaixell havia de fer escala, els ha prohibit l'entrada i ara la companyia estudia si el vaixell va cap a les Canàries. La Guàrdia Civil investiga el vaixell que va interceptar el cap de setmana passat al sud de les Canàries i que duria a sobre un carregament d'entre 30 i 45 tones de cocaïna. És l'estimació que fa el Ministeri de l'Interior i que el situaria en la quantitat de droga més gran que s'ha interceptat mai al mar, fins i tot a nivell internacional. El vaixell està atracat al port de les Palmes de Gran Canària, on treballa la policia per fer el recompte final. El ministre Fernando Grande Marlaska ja apunta que s'arribaran a xifres de rècord.
12: Por las primeras observaciones es uno de los más importantes, diría no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Esperemos que en el día de hoy se va a realizar el registro del buque y ahí se va a poder determinar. Pero las perspectivas, las previsiones, es que es uno de los alijos más importantes objeto de incautación.
1: El mercant de nom Arconian va ser interceptat a les costes del Sàhara Occidental. Va sortir de Sierra Leone i anava cap a Líbia. Hi ha una vintena de detinguts i l'Audiència Nacional ha ordenat el secret de sumari per l'operació.
7: 3CAT Info.
1: A Lleida investiguen la mort d'una interna de la presó de Ponent. S'ha descartat que sigui un suïcidi i ara s'està intentant esclarir si podria ser una sobredosi accidental. Lleida, Júlia Albacar.
13: La dona va morir diumenge a la tarda i ara, segons ha confirmat el Departament de Justícia, s'està fent l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Fonts penitenciàries, per altra banda, apunten que la dona hauria mort d'una sobredosi accidental després d'haver-se introduït droga al cos durant un vis-a-vis diumenge al matí, una pràctica que les mateixes fonts asseguren que és habitual per entrar droga a la presó. Fa unes setmanes, a la mateixa presó de Lleida, es va treure la vida un intern, un home acusat de matar el seu gendre a trets, el cinquè suïcidi en el que portem d'any als centres penitenciaris del país.

0: La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, Beethoven i Bach. La direcció del Palau ha dissenyat una temporada de concerts que, començant amb la sessió inaugural del 28 de setembre, presenta el llenguatge musical com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. Joan Uller, director general del Palau de la Música Catalana.
1: Tindrem un concert Humanity in War, on la Matis Trio i Thomas Kowaskoff, com a narrador, aniran llegint poemes de soldats. També molt important el concert amb el trio Fortuny i la Cristina Mateo, on s'interpretarà el quartet Per la fi dels temps d'Olivier Messiaen. Tancarà tots aquests concerts al voltant de la pau el concert Pro Pacem de Jordi Savall.
0: El Palau s'afegeix a la celebració a tota Europa dels 200 anys de la mort de Beethoven amb una integral de sinfonies. I pel que fa a Bach, els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor alemany amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música.
2: És la primera vegada a Barcelona, de fet, que es pot fer una integral de l'obra de Bach tan exhaustiva, i tindran lloc el nou orgue que s'inaugurarà d'aquí 2 setmanes, que és l'orgue Blancafort de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari The Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic, i ho fa per una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla, amb l'acomiadament d'un terç dels treballadors, més de 300 periodistes. La reestructuració s'ha produït després que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, comprés el diari. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip del New York Times per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. També s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. El Pulitzer de l'àmbit internacional ha guardonat l'agència Associated Press per una investigació sobre tecnologies de vigilància massiva desenvolupades entre Silicon Valley i la Xina.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona, i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el Clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou, amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar el partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
5: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
4: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva 6a final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig, contra l'Olympique de Lió, i el Barça proposa viatjar en vol charter el mateix dia del partit amb la tornada després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. El Barça femení, d'altra banda, oferirà el títol de Lliga a l'afició aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff en el partit contra el Llevant, pendent de la 27a jornada. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem a la masculina ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
6: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
4: Mentrestant, Mikel Arteta, el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extramotivats. Són declaracions a Movistar.
7: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
4: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Dit això, obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Triomfa l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuit, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrau d'Esvinyes a Galícia, Bossuit s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és la millor ciclista de casa nostra en desena posició a 16 segons del lideratge. I encara en ciclisme, l'equip de Caldón ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la pròxima edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Aquesta temporada, Sexas ha guanyat la Volta al País Basc i la Fletxa Valona i ha estat segon a l'Estrade Bianche i a l'Aleja Bastogna-Lieja.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana, tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. A partir d'ara us explicarem que ha mort als 87 anys Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 sota les sigles del Partit Nacionalista Basc. Explicarem també que la vaga del servei de recollida d'escombraries de Girona ja es fa visible a la ciutat amb acumulació de bosses al voltant dels contenidors, sobretot al barri vell. I que la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 2015, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens un cop tancada la jornada 34 a la primera divisió de futbol. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixa segona i el Girona a 2.
0: I el temps, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia i també hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins a les muntanyes dels Ports, al Montsià. La tensió bèl·lica al Golf Pèrsic s'ha escalfat aquest dilluns després de setmanes d'una calma relativa per les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Tot i que els contactes entre els dos països continuen, el Comandament Central Militar dels Estats Units assegura que han enfonsat 7 naus iranianes. Teheran diu que ha atacat un vaixell de guerra nord-americà després que Donald Trump anunciés que reobrirà el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Trump ha amenaçat l'Iran d'esborrar-los de la faç de la Terra si ataquen la flota militar dels Estats Units desplegada a la zona. Washington afirma que l'anomenat Projecte Llibertat ha permès sortir del Golf 2 vaixells mercants nord-americans. En canvi, un altre vaixell comercial amb bandera sud-coreana situat a l'estret d'Hormuz ha patit una explosió arran d'un atac d'origen desconegut. Aquest mateix dilluns, Teheran ha llançat míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Un dels drons ha caigut sobre una zona industrial petroliera de l'emirat de Fujairah i ha provocat un gran incendi. 3 treballadors han resultat ferits lleus. Mentrestant, els contactes entre Washington i Teheran continuen, però el portaveu del ministre d'Exteriors iranià declara que les converses van encaminades a aturar la guerra i diu que només quan això s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
3: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: L'impacte de l'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic ha fet pujar el preu del petroli un 5% aquest dilluns. Les borses han tancat en baixades. El principal indicador de Wall Street, l'índex Dow Jones, ha perdut més d'un 1%, i a Europa, l'índex que ha caigut més és l'IBEX 35 espanyol, que ha reculat un 2,39%. La Premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi, traslladada de la presó a un hospital aquest cap de setmana, necessita ajuda mèdica urgent, segons diu el seu germà. L'activista va ser ingressada d'urgència després de patir un greu deteriorament de salut amb 2 episodis de pèrdua total de consciència, una crisi cardíaca i fortes fluctuacions de la pressió arterial. Segons ha explicat el seu germà, exiliat a Noruega, la vida de la Premi Nobel està en perill i necessita almenys estar un mes fora de la presó, amb un tractament mèdic adequat. Mohammadi va ser distingida amb aquest Premi Nobel el 2023, quan ja era a la presó, per la seva campanya en defensa dels drets de les dones iranianes i contra la pena de mort. A principis de febrer la van condemnar a 7 anys i mig de presó per conspiració i propaganda contra la República Islàmica.
1: Trescat Info.
0: Europa i el Canadà s'alineen amb la pau i el dret internacional davant guerres com les de l'Orient Mitjà i Ucraïna. Ha estat Armènia en la 8a reunió de la Comunitat Política Europea, que és la primera en què pren part un país no europeu. Un missatge a favor del multilateralisme, amb una clara referència a Donald Trump i Vladimir Putin. Des d'Europa s'han posat els valors del continent i s'ha subratllat l'amistat i les coincidències amb el Canadà. El seu primer ministre, Mark Carney, ha buscat la complicitat afirmant que són els més europeus dels països no europeus. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat una estratègia en defensa pròpia, sense dependències de Washington.
1: Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
0: La cinquantena de líders que hi havia, entre els quals l'ucraïnès Zelensky, han debatut també la desinformació i les amenaces híbrides encarnades per Rússia. Aquest dimarts, a Yerevan mateix, es fa una cimera entre la Unió Europea i Armènia. I aquest dimarts han de passar a disposició judicial els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous per Israel en aigües internacionals. Un jutge de la ciutat d'Ashkelon ha de decidir si en prorroga la detenció o els deixa en llibertat. Saif Abukeshek, un palestí que viu a Barcelona, i el brasiler Tiago Ávila fa 5 dies que estan en vaga de fam. Les seves defenses, que qualifiquen el procés d'il·legal, denuncien maltractaments, amenaces i abusos. Interrogatoris de 8 hores, cel·les molt fredes i amb llums potents tota l'estona són alguns dels tractes soferts. La dona de Bukeshek, Sali Issa, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que l'objectiu d'això és dissuadir la resta de vaixells perquè abortin la missió a la franja.
4: Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalitzar la solidaritat con el pueblo palestino.
0: La fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha formulat cap acusació formal. La policia alemanya investiga el motiu que ha dut un home a atropellar diverses persones al centre de la ciutat de Leipzig, a l'est del país. El balanç oficial és de 2 morts, 3 ferits greus i diversos de lleus. Les autoritats de Saxònia han parlat dels possibles problemes mentals de l'autor, però deixant clar que això ho hauran de determinar les forces de seguretat i la fiscalia. Els fets han passat en una zona de vianants. La policia ha detingut el sospitós, un home de 33 anys, que no ha presentat resistència. Els incidents precedents en què s'ha atropellat gent de forma deliberada a Alemanya han fet créixer els temors d'un nou atemptat, però de moment les hipòtesis no van per aquí. I desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona de la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta i diversos perfils a les xarxes socials han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial, les Plugues d'Habitants de l'Am.
5: Més d'un centenar de veïns, entre ells alguns familiars de la víctima i representants institucionals, han fet aquest minut de silenci per condemnar els fets. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha rebutjat també que s'atiï l'odi. I és que alguns sectors han volgut relacionar el crim amb un atemptat jihadista.
6: Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió, que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
5: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que des del govern no es permetran accions violentes.
7: Màxima contundència, tolerància zero contra la violència, contra el delicte, contra aquelles persones que atenten contra la convivència als nostres barris i a les nostres ciutats.
5: Després del minut de silenci, l'alcalde d'Espluga s'ha reunit amb una cosina i un grup d'amics de la víctima. Segons fonts municipals, se'ls ha ofert ajuda psicològica i per fer els tràmits amb el consulat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Salt, al Gironès, acusada de matar el seu home. Els fets han passat aquest dilluns al vespre a l'interior d'un garatge al carrer Doctor Ferran d'aquesta població. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat la víctima amb una arma blanca i s'hauria entregat als Mossos en una comissaria propera. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre els dos. Els Mossos han obert una investigació i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Ha mort als 87 anys l'exlandacari Carlos Garaikoetxea, el primer president d'Euskadi després del franquisme. Va presidir el govern basc del 1980 al 1985 amb el PNB i després va fundar Eusko Alkartasuna. Nascut a Pamplona, va ser una figura clau en la restitució de l'autogovern d'Euskadi dins de les institucions i un referent en el nacionalisme basc, com ha destacat en un comunicat el landacari actual. I Manuel Pradales ha remarcat la determinació i lluita de Garaikoetxea per la llibertat del poble basc i l'ha definit com el líder dels temps més difícils, un home pragmàtic, somiador, sensat i valent, del qual, diu, ha sigut un honor aprendre. Carlos Garaikoetxea va condemnar sempre la violència d'ETA i va celebrar que s'abandonés la via armada. S'hi referia així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2011.
8: Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y yo he sentido una profunda emoción interna cuando ha llegado por fin esta noticia tan ansiada.
0: Més qüestions. La indústria de defensa podria duplicar el seu pes a Catalunya en els propers 5 anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona. Si es complís aquest escenari, l'ENS diu que es podrien crear 10.000 llocs de treball vinculats al sector fins al 2030 i que es podrien moure 1.000 milions d'euros. La Cambra fa aquests càlculs pel potencial que tenen les tecnologies duals, les que poden tenir tant usos civils com militars. El president de la Cambra, Josep Santacreu, diu que s'hi ha d'apostar.
9: El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia, d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi veu una sortida a l'impacte negatiu que pot tenir la intel·ligència artificial en el mercat laboral.
10: Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
0: L'estudi ha identificat 812 empreses que podrien formar part del sector amb tecnologies de doble ús o que tenen potencial per fer-ne servir. I els efectes de la vaga de recollida d'escombraries de Girona comencen a notar amb acumulació de bosses, sobretot al centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament avancen que, si no s'arregla aviat, no descarten reclamar la declaració d'emergència per falta de salubritat. Aquest dilluns hi ha hagut una nova reunió de mediació amb el Departament de Treball que ha acabat sense cap avenç. Girona, Maria Rovira.
11: Ja hi ha brossa acumulada al voltant dels contenidors en zones com el barri Vell en la primera jornada de vaga. A més de la recollida comercial, els serveis mínims només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana i el plàstic un sol dia. Uns serveis mínims insuficients, segons el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
12: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
11: L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del barri Vell. Els treballadors reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei Girona Més Neta un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina o la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Ho explicava el portaveu del comitè, Gregori Soto.
13: L'empresa ens està dient que hem de fer i crear nous horaris que estan fora del conveni. No només això, tenim gairebé 80-100 persones que estan en situació d'eventuals. El que volem és fer una borsa de treball, una llista que reguli el pas a plantilla i que els doti d'estabilitat. L'empresa aquí també s'hi nega, l'empresa es nega amb l'IPC.
11: Si la vaga no s'atura, podria coincidir amb el temps de flors que comença dissabte.
0: I els alcaldes del Pallars Sobirà s'han concentrat aquest dilluns per reclamar la construcció d'un túnel al port de la Bonaigua que garanteixi la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat del terreny després de l'esllavissada de fa 2 mesos i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Port de la Bonaigua, Pau Rovira.
14: Gairebé tots els alcaldes de la comarca s'han concentrat per exigir actuacions immediates davant dels moviments de terra aquí al Port de la Bonaigua. Recorden que a banda de l'esllavissada del febrer hi ha almenys 5 trams afectats a la carretera. Temen que nous despreniments puguin provocar talls prolongats i això deixaria el Pallars Sobirà incomunicat pel nord durant mesos. El president del Consell Comarcal, Carlos Issus, reclama una solució estructural com el túnel.
15: No solament té problemes a l'hivern, que els estem tinguent sempre, sinó sinó que, a més, ara s'ha acumulat un problema també a l'estiu. Vol dir que aquesta comunicació necessita, amb urgència, una millora. Sí que hem d'arreglar el problema que tenim actualment, però la reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua.
14: Els batlles lamenten també la manca d'informació del govern sobre l'estat de les obres i els terminis. Per tot plegat, reclamen més transparència i coordinació i avisen que la mobilitat, els serveis bàsics i l'economia del territori depenen d'aquesta connexió.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts tenim ja la conseqüència de les precipitacions de dilluns i es manifesten en bancs de boira presents a primera hora del matí a les planes interiors, des del Pla de Lleida fins a la Catalunya Central. També arriben a punts de l'Empordà. Unes boires que tendiran a esvair-se a mesura que vagi avançant el dia i sobretot vagi pujant d'alçada el sol. Tot i així, s'espera que a partir del migdia, primera hora de la tarda, arribin les primeres precipitacions a punts del prelitoral, al Pirineu Occidental i al Massís dels Ports. I atenció que aquesta tarda, perquè aquestes precipitacions s'intensificaran. Tot i que s'esperen també a punts del Pirineu, les pluges més intenses de dimarts es donaran a les muntanyes del prelitoral, des de l'interior de les comarques de Girona fins als ports. I atenció, perquè poden anar acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això en un dia en el qual les temperatures reculen una miqueta. Deixem enrere els 24-25 graus de la jornada de dilluns i avui les més altes amb prou feines arribaran als 22-23 graus. Aquesta situació de inestabilitat encara tindrà continuïtat de cara a demà dimecres.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit reduir en un terç els ingressos a urgències de pacients crònics amb patologies complexes, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca. La clau de l'èxit és avançar-se a les descompensacions habituals d'aquests pacients, majoritàriament persones fràgils de més de 80 anys, que prenen entre 10 i 12 medicaments al dia. Des de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord se'n fa un seguiment continu i això permet detectar problemes abans que s'agreugin. El doctor Jordi Acezat, que és metge de família, explica com ho fan.
17: L'èxit d'aquest programa està en la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
0: 4 anys després de la posada en marxa del programa, ha millorat la qualitat de vida dels pacients, especialment en aspectes com el dolor, la mobilitat, l'autonomia i també l'ansietat o la depressió. Més de la meitat dels guardonats amb els Premis Nacionals d'Investigació que atorga el Ministeri de Ciència treballen en centres de recerca catalans. Els guardons reconeixen la tasca científica en àmbits tan diversos com la biologia molecular, la medicina, l'enginyeria, les matemàtiques o l'estudi dels ecosistemes. Entre els guardonats catalans hi ha Josep Dalmau, Premi Nacional d'Investigació en Medicina, Carme Rovira i Virgili, en Ciència i Tecnologia Química, o Marcos Fernández, en Ciències i Tecnologies Naturals, que ha aprofitat l'acte per fer una crida als joves.
18: Tenemos unos retos muy importantes delante nuestro como especie, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero la inacción no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, lo que diría a los jóvenes es formaros, estudiar, buscar dónde está vuestro punto fuerte y tirar adelante.
0: El lliurament dels guardons l'ha presidit el rei Felip VI al Palau de Pedralbes de Barcelona, que ha reivindicat el paper de la ciència per resoldre reptes en un moment de grans transformacions com l'actual. I ho dèiem al sumari, la periodista i escriptora bielorussa guanyadora del Premi Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, recuperarà el personatge de l'home roig en el seu pròxim llibre, que confia tenir enllestit l'any que ve. En una entrevista al Catalunya Nit, l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge, centrat en el final del règim soviètic, i que apareixia al llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Ara, però, s'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden coses per explicar.
19: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
0: Segons Svetlana Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin i acceptin anar a la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Alexander Lukashenko no entregarà el poder sense sang. i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Byron, ha rebut aquest dilluns a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Tots tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà i el Bisbat de Girona preparen una campanya per buscar finançament i poder repintar de blanc la façana de l'església, una de les imatges icòniques del poble que cada vegada està més deteriorada. Una part de veïns, sobretot a les xarxes socials, qüestionen que siguin ells els que n'hagin de pagar una part. Girona, Fèlix Martín.
21: Que es pinti l'església de Santa Maria de Cadaqués molt bé, però a l'hora de pagar, Hugo Escotxa, veí de Cadaqués, escriptor i columnista.
22: Crec que tothom està d'acord que s'ha de pintar l'església. Ara bé, ara aquí arriba el gran debat de qui la va pagar.
21: D'altres veïns tenen resposta. N'han parlat a 3catinfo, l'Eladi, l'Ester i en Carles.
23: El greu és el que ha arribat fins ara, que es cau a trossos, no? Llavors, que ara es faci alguna cosa és el mínim que s'hauria de fer, però no a través de donacions, sinó ells mateixos, no?
24: Com que ja paguem els nostres impostos i no són precisament molt petits, doncs podrien pagar-s'ho ells mateixos.
25: Els particulars no ens ajuden a pintar les façanes. És veritat que és un emblema, no?, l'església de Cadaqués, però el bisbat té suficients, més que suficients diners per fer-ho.
21: El lema de la campanya, amb el parlar de Cadaqués, pintem l'iglesi.

0: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
1: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
2: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
1: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
3: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
2: Projeccionista.
3: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
1: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
2: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
4: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
2: sí,
4: no?
2: Sí, sí. Per exemple, ens varen demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
1: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una obra inèdita d'Elita Cavallut s'exposa des d'aquest dilluns a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un llenç pintat per l'artista i d'un banc on quan era petita va passar hores asseguda a la plaça Universitat. L'artista multidisciplinària, considerada una de les més rellevants del panorama artístic internacional i que viu des de fa anys als Països Baixos, explica la importància del banc exposat.
6: La primera vez que expongo una pieza en una institución física de esta manera, sí. No podría ser mejor que aquí y en la universidad. ¿Y por qué? Porque desde ese banquito, desde la Plaza Real, a mí me gustaba muchas veces, me encantaba darme el paseo de Rambla arriba y acababa delante de este edificio.
0: L'obra, titulada Llum, reivindica el paper de la UB com a creadora de llum i coneixement i l'educació com a dret de l'ésser humà.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: L'Espanyol i el Girona han vist alterada la seva situació classificatòria cap a pitjor, un cop tancada la jornada 34 a primera, ja que han perdut dos punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 aquest dilluns fa que l'Espanyol quedi ara 13è a 3 punts de les places que fan baixar segona i el Girona és 16è amb 2 punts de marge sobre el descens.
5: 3Cat Info.
7: Pel que fa al Barça, diumenge disputarà el clàssic de Lliga contra el Madrid al Camp Nou amb títol matemàtic per als blaugranes si puntuen. El Madrid, per la seva banda, el lateral francès Mendy té molt complicat poder jugar al partit a causa d'una lesió al tendó del recte femoral de la cama dreta. I en clau de mercat, el president de l'Inter de Milà, Giuseppe Marotta, s'ha referit a l'interès del Barça pel defensa Bastoni. Són declaracions de Marotta a la RAI.
8: No amago que hi ha un interès del Barça. És un interès molt superficial que no és concret. Jo sempre he dit que un jugador marxa quan expressa que vol marxar. En aquests moments, Bastoni és jugador nostre. Estem contents de tenir-lo amb nosaltres.
7: L'endemà de la classificació del Barça femení de futbol per disputar la seva sisena final consecutiva de Lliga de Campions, el club blaugrana ha ofert un pla de viatge per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. La final s'ha de jugar a Oslo, a Noruega, el 23 de maig. Contra l'Olímpic de Lió. I el Barça proposa viatjar amb vol xàrter el mateix dia del partit, amb la tornada just després de la final. El preu del viatge és de 571 euros per als socis del Barça i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa en tots dos casos. Del Barça i la Lliga de Campions femenina passem ara a la masculina.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I és que aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a l'Emirates Stadium de Londres després de l'empat a un gol de l'anada a l'estadi Metropolitano la setmana passada. L'entrenador matalasser Diego Simeone ha subratllat l'experiència en la gestió de les emocions com a factor clau.
9: Necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar.
7: Mentrestant, Mikel Arteta, que és el tècnic dels anglesos, veu els seus futbolistes extra motivats. Són declaracions a Movistar.
10: Estamos como aviones. Tenemos una ilusión tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia.
7: L'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més futbol. Tornant a primera, el Villarreal ha anunciat que prescindirà de l'entrenador Marcelino García Toral de cara a la temporada que ve. L'anunci del club groguet arriba just després que l'equip s'hagi garantit competir novament a la Lliga de Campions la temporada vinent. I al futbol català, el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la Primera Federació contra l'Ourense, segons ha deparat el sorteig que s'ha fet aquest dilluns a Madrid. El partit d'anada serà a Reus aquest dissabte a les 7 i el de tornada al cap de setmana del 16 i 17 de maig a Ourense. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info.
7: Triomfa a l'esprint de la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina per a la belga Shari Bossuyt, de l'equip AG Insurance. Després dels 110 quilòmetres entre l'Obios i Sant Cibrao d'Esvinyes, a Galícia, Bossuyt s'ha imposat a l'alemanya Franziska Koch, de la França DG, que ha estat segona, i de retruc escala el lideratge de la General. Pel que fa a la participació catalana, Paula Blasi és desena, a 16 segons del lideratge, i Mireia Benito, 36ena, a 40 segons del mallot vermell. La neerlandesa Marianne Vos s'ha hagut d'abandonar abans de la sortida com a conseqüència de la caiguda que va patir en la primera etapa. Aquest dimarts, tercera etapa, 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i La Corunya. I encara en ciclisme, afegim que l'equip de Decathlon ha comunicat que el francès Paul Sexas, la gran revelació d'aquesta temporada, participarà en la propera edició del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol. Sexas, de 19 anys, serà el ciclista més jove que participa en un Tour en els últims 89 anys. Del ciclisme al bàsquet.
5: 3CAT Info.
7: El jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir la seva situació de baixa. En un missatge a les xarxes socials, Clyburn assegura que es troba bé i està sa, i que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat des del club blaugrana. El comunicat mèdic del Barça assegurava que Clyburn estaria sense jugar 4 setmanes per un problema de salut, sense concretar-ne els detalls. I anant vol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa Masculina, que viurà aquesta fase final del 5 al 7 de juny a Alacant.
5: Trescat Info.

Escalada bèl·lica al Golf Pèrsic després de setmanes d'una calma relativa. Washington afirma haver enfonsat 7 naus iranianes i Teheran envia míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, un dels països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres. Concentració de rebuig a Esplugues de Llobregat per condemnar l'assassinat d'una dona a la localitat aquest cap de setmana. Tot i que algunes formacions d'extrema dreta han intentat vincular el crim amb el terrorisme jihadista, la principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. L'home ha de passar a disposició judicial. La Fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas Mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica. Catalunya arrossega un dèficit d'inversió pública en infraestructures de prop de 50.000 milions d'euros des del 2009. L'Estat és l'administració amb l'execució pressupostària més baixa. Són els càlculs de Foment del Treball que reclama la unitat de les forces polítiques catalanes per solucionar definitivament la falta d'inversió. La policia investiga el carregament d'un vaixell interceptat al sud de